acabar el... Es como llamaba la atención. Y antes, ya que... Quería

0: zona. Claro, porque en Ghana habrá un francés.
1: Ghana y sin inglés.
0: Eres la segunda persona de
2: Mongolia
0: más tarde. Al català que al castellà de
3: comencen parefa,
0: idiomàtic.
3: Però no
0: sí,
3: són
0: sí, perquè en
3: el francès,
0: el francès tiene dos
3: pantalons més cagats de tota Catalunya.
0: Similar,
3: la banda que s'ha menjat les nenes com si fossin un biquini.
1: No, no, perquè... Bueno, perquè jo quan vino aquí, com africano que no habla l'espanyol, mi primer objetivo era aprender les

queda en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon, sortirem a Casa Tendències amb Judit Vives i el suplement IE, Intel·ligència Espiritual, parlarem del Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura amb el Miri.

Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook, Instagram, a @revistavalors, o enviant un correu al mail.

0: bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
1: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de com el canvi climàtic pot afectar l'alumnat i el seu aprenentatge. Ho faré perquè enmig d'aquesta onada de protestes del professorat del nostre país ha aparegut una pàgina web, una iniciativa, li podem dir de diferents maneres, que el que fa és registrar la temperatura que hi ha als diferents centres educatius de Catalunya.
0: És una mica un cop de realitat, no podríem dir. Suposo que la iniciativa està, en certa part, relacionada amb aquestes protestes que hi ha arreu del territori.
1: Doncs sí, de fet, el

0: diguéssim que les dues cançons més tristes...
1: Curant les teves penes.
0: Per recordar-ho en els seus inicis d'aquest gran disc que era el Desaparezca.

0: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
1: De fet, el llibre fa un exercici molt important per entendre, no?, tot el que hi ha al voltant del mal, d'alguna manera, perquè molts dels botxins es mostren com, per dir-ho d'alguna forma, com uns desgraciats poc culpables, i això

per pensar i que moltes vegades en tot aquest procés no ho podré fer, sinó que necessitaré una transcendència. Estaré una transcendència.

0: més gràcia el fet aquest, no?, que una generació que ha nascut ja envoltada d'aquestes coses, que això, no?, que venim del món analògic, de sobte tenir les coses digitals ens va semblar que era algo meravellós, no?, i ens solucionava moltes, moltes coses. I aquests que ja ho han viscut com part del seu món, es troben, no?, que necessiten com reconnectar amb un aspecte físic, no?, de les coses. Llavors, bueno, això va ser
1: Escoltes,
0: un fenomen curiós que jo penso que és interessant d'analitzar, no? I en concret, pues, està passant amb això, està passant amb altres coses, però està passant també, pues, això, amb els formats físics, no? Dels formats físics, jo crec que ja n'hem parlat, perquè ja fa temps que es parla.

0: això penso que tant els millennials com la generació Z o els boomers, jo crec que amb això tots som iguals, les coses conviuran. Un dia posaràs un CD a casa i un altre dia pues, posaràs a l'Spotify en el mòbil.
1: Escoltes, no? I
0: les coses com que aniran convivint.

0: De quina manera commemoraran aquest any aquest Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura des de la CAP?
1: Sí, nosaltres promovem empresaris i empresàries, però precisament a la CAP França, doncs, vam fer una cosa molt gran.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: jo em poso per tu, si poses per mi. De poca mà aquestes ganes que tinc. La dupla perfecta, tu i jo som dream team. A la tacareta m'estic resistent.
1: Sempre, cada trimestre, sempre.

0: funciona?
1: Bé, aquestes crides urgents és una de les activitats que fem. Cada soci en fa un o dos o tres segons on queda
2: el que molesti, jo,
1: i són crides que hi ha actes de tortura o tractaments inhumans a diferents parts del món. Doncs, fem...
2: fa molt de temps que ja no...

0: treure ganes.
1: Això és només una petita part
0: pel
1: que fa.
0: Tot el que et molesti ja ho aparto. Fem pas al costat, no diré fetes on l'àlbum.
1: De
0: les 125 passem al Phantom. És el millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Et porto tot per dins, per fora només els tatus.

0: i les belleses que queden fora de la norma. A tot plegat en podem parlar amb Júlia Lull.
1: Escolta, Zica.
0: I a més a més ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors de l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per

0: Potser sou dels primers a entendre que la informació és poder i que amb diners es pot aconseguir gairebé tot.
1: Va intuir...
2: Escolta,

I can't go wrong trying to make

trying to make things right.

Implica't. Comunica't. En la televisió. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta. Vamos a continuar con...

0: podem dissimular.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa en Alfonso.
3: A Ràdio Rubí...
2: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó.
4: Bona nit, en el punt la formació té
2: un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Udi Sigmund, eufòric, ha estès la mà al partit que vulgui compartir els seus objectius.
5: El 45% dels vots és un senyal fantàstic. Esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat.
4: I al llarg d'aquesta hora de ràdio, doncs, hi haurien
5: la campanya electoral. Sempre estem de la i per començar avui, el cantant podem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: La participació ha estat altíssima, entorn del 75% davant del 61% de fa 5 anys. Més notícies, Carola Gil.
6: L'Iran anuncia que els propers dies establirà una zona restringida a prop de l'estret d'Hormuz. El govern iranià també anuncia mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia. Entre elles, un augment del preu del carburant per a qui en consumeixi més.
2: A Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat, i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Mentrestant, mig miler de persones van tornar a manifestar-se per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants.
6: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta.
2: Els alcaldables de Junts i Esquerra a Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici del partit contra l'Alcorcón, a Madrid, uns agents van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Una actuació que el club qualifica de desproporcionada. Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Primetime.
6: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa 2 dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per un dels documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció.
2: Esports, el Barça és líder en solitari a la primera divisió i és l'únic equip que ha guanyat tots els seus partits. Aquest diumenge els blaugranes han golejat el València a més talla per 0-5 amb un doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
6: Amb els blaugranes ha debutat Gabriel Jesús i la mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri.
2: L'Espanyol per contra ha empatat a 1 a casa contra el Sevilla en el partit 100 de Manolo González a la banqueta. Marcos ha fet l'empat al minut 98 de partit.
6: Mentre a la primera federació, l'Europa ha denunciat l'agressió desproporcionada de la Policia Nacional Espanyola a un aficionat escapulat per una estelada al camp de l'Alcorcón.
2: Aquest dilluns a segona divisió jugarà el Sabadell, que rebrà el Córdoba a 8:45 del vespre. El partit el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
6: El motor Toni Bou ha tornat a fer història. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial a l'aire lliure. Aquest diumenge el Gran Premi dels Països Baixos. És el 40è
4: doncs
6: títol de trial per Bou que ha guanyat tots els mundials des de l'any 2000.
4: Rainy Night in Georgia és una cançó de soul immortalitzada pel gran Brook Benton de l'any 1970. Ens descriu la solitud i la nostàlgia d'un rodamont que busca.
0: En Alfonso, què et passa, filla meva? La veu que teniu totes una veu.
2: Bueno, he vingut a despertar-vos, sóc el nou gall de Catalunya Ràdio.
0: És complicat, fer ràdio quan estàs afònic, que sí?
2: És gairebé impossible, però escolta'm, aquí ho fem tot.
0: Vas amb un mocador que està molt bé, que et protegeix el coll.
2: No combina gaire amb la resta de la roba, però és igual.
0: Ràdio. Però és que la ràdio cada dia amb més càmeres, eh?
2: Sí, això sí.
0: Això haurem de tenir un compte.
2: A vegades no es diferencia, eh?
0: Millora't.
2: Gràcies.

0: 7 de setembre. Si us acabo de despertar, de tenir en compte que després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. Marta, Diana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Figueres el sol sortirà a les 7:20 del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 52 minuts.
0: Lara García, també bon dilluns.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 7 de setembre, és el Dia Mundial del Pèl Roig. Per això us porto una cita d'una de les pèl roges més icòniques de Hollywood, que és Nicole Kidman. I diu, no pensis en avançat que passarà alguna cosa dolenta. Viu sempre el moment pensant que anirà bé.
0: Mira, doncs està molt bé. I més en temps com els que vivim. Veieu el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Avui, a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, evidentment, engega una altra edició i amb entrevista al president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Entrevista institucional a partir de 8:45 a Catalunya Ràdio i també per TV3. També la comentarem a l'Àgora, perquè hi haurà molt a destacar d'aquesta entrevista, i també haurem de parlar de les eleccions de Saxònia i d'aquesta victòria de l'extrema dreta en un programa en què també entrevistarem Francesc Soler, el nostre company que ha publicat Els Assassins Guapos. I acabarem amb Àgora Esportiva per la victòria del Barça ahir, que ja és líder destacadíssim de la Lliga.
0: El que ens agrada, un bon aplaudiment al programa.
2: Ui, que vens al dia.
0: Bé, ja sabeu que aquest programa té un objectiu molt clar, fer que l'arrencada del dia, del matí, sigui una mica menys dura i, sobretot, almenys, això és el que intentem també que sigui més divertida. I no es cansarem de dir que

0: vivim temps complexos on ens volen atemorits. Però, home, no caiguem en aquest parany. Avui fa anys Gloria Gaynor, una icona global de llibertat i resiliència, i que gràcies a la seva llegendària cançó del 78, I Will Survive, es va convertir en un símbol universal de superació de l'adversitat. Matiners, no en tingueu cap dubte. Sobreviurem.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els Matiners de Catalunya Ràdio i estem...

0: 6 del matí, 9 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
1: Bon dia, matí més.
0: Què ha passat al món, Carola, mentre dormíem?
1: Doncs mira, com sempre, Donald Trump acapara l'atenció de les xarxes socials.
0: A veure.
1: El president dels Estats Units ha publicat aquesta matinada una imatge generada amb intel·ligència artificial del que podria ser el futur uniforme de la Força Especial Nord-Americana. La proposta, segons ell mateix, s'inspira en la disciplina i la funcionalitat de la pel·lícula Starship Troopers, però molts usuaris ja han vist semblances, que la veritat és que són reals, amb els uniformes negres de les SS, l'organització paramilitar del règim nazi, que va tenir un paper central en la repressió política i en l'execució de l'Holocaust. De moment no està clar si es tracta d'un disseny real o simplement del primer que li ha passat pel cap, que això ja li passa amb ell,
0: i
1: que
0: ha decidit publicar... Compraria bastant aquesta segona opció, sí. També t'ho dic.
1: I que ho ha decidit publicar a Truth Social, que és una xarxa que Trump fa servir com si fos la seva joguina, eh?
2: City on the Duke of the Bay és la cançó més emblemàtica de la cantant
1: d'una acadèmia especial dels Estats Units destinada a formar astronautes, enginyers, científics i futurs professionals del sector espacial.
0: Gràcies, Carola.
1: A vosaltres.
0: Veieu que a vegades ens volen atemorir amb notícies com aquestes? No us preocupeu, que nosaltres sempre rasquem aquelles notícies per pensar que avui el món és un lloc millor, precisament per coses com aquesta, una aplicació de cites pensada per a persones amb discapacitat intel·lectual. Andreu Merino, bon dia.
3: L'aplicació en qüestió es diu Tinder i està dissenyada pensant en aquest perfil d'usuari amb l'objectiu de trencar els tabús sobre les relacions sexuals i afectives que normalment afecten aquesta part de la població. Més enllà de poder buscar parella o relacions esporàdiques, Tinder també planteja la possibilitat de fer amistats i participar en activitats d'oci, tenint en compte que per les persones amb discapacitat pot ser difícil fer-ho si no se surt dels entorns habituals. Abans de crear-se un perfil a l'aplicació, les persones passen per dues entrevistes, una per determinar el seu nivell d'autonomia i l'altra per determinar els seus gustos i preferències.
0: Pràcticament 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Ai, per cert, hi ha qui té la cartera buida, però el cor ben ric.
1: Això és el que diu el Luca, que és un home de 43 anys que ha fet la ruta de senderisme més llarga del món, que són uns 8.000 quilòmetres, i ha caminat, atenció, durant 15 mesos seguits. Ara es veu que ha donat una entrevista en un diari italià i ha agraït tota la gent que li ha fet costat durant tot aquest temps i diu que potser no li queden diners a la butxaca, però que s'ha fet ric d'esperit.
0: Home, el cert és que el titular està molt bé, l'entrevista també. Si tens una mica de dinerons i pots permetre marxar 15 mesos a caminar i que et surtin butllofes als peus com si no hi hagués un demà, sempre
1: està bé.
0: És una bona opció. I alerta que celebrem que per fi les àvies no estan obligades a cuidar els nets. Pot ser, Ram.
4: La imatge de l'àvia cuidadora, la de les croquetes de l'àvia, sembla que ha passat a millor vida. Les àvies baby boomers, nascudes entre els 60 i els 70, encara treballen, tenen una vida social activa i tenen millor salut que les generacions anteriors. També viatgen i no se senten esclavitzades, si es pot dir així, d'estar 100% disponibles a ajudar els seus fills i filles amb la criança. La Fundació Edat i Vida assenyala aquest canvi de tendència, segons Regima Público, i un informe de l'organització Aldeas Infantiles intenta fer-ne una fotografia. El 47% dels avis i àvies participen de manera habitual en la criança dels nets, el 85% en algun moment i el 29% cada dia.
0: Doncs està molt bé també que vagin canviant aquestes mecàniques dels avis cuidin els nets i les netes, perquè jo veig a vegades cada panorama pel carrer i que
1: estan massa pobres.
0: Un petonet des d'aquí tots els avis i les àvies que ens esteu escoltant a aquestes hores. I per la resta, els que esteu fent un cafè ara i heu posat la ràdio, un consell, remeneu els vostres moneders, primer us traieu les lleganyes i després remeneu els vostres moneders, perquè resulta que una moneda de 2 euros d'edició limitada pot arribar a valdre'n 6.000.
1: Es tracta d'una moneda de 2 euros que el Banc Central Europeu va llançar el 2004 pels Jocs Olímpics d'Atenes, que en va fer 35 milions d'unitats. I com és aquesta moneda? Com la podem identificar?
0: Doncs
1: té 12 estrelles de les 12 estrelles de la Unió Europea al voltant...
0: Sí.
1: D'un disc òvul que es prepara per llançar un disc. És una moneda molt característica, no les veiem habitualment, de fet jo no n'he vist mai cap. Bueno, i si en trobeu alguna al vostre moneder, sapigueu que van buscadíssimes i que els col·leccionistes les paguen a més de 6.000 euros.
0: Oh...
5: Està molt bé. La...
0: És que jo no tinc monedes, està.
5: No, clar, és que no, no interessant seria portar efectiu a sobre.
0: A bones hores comencen ara a valdre això, quan hi ha ningú amb monedes pel carrer.
5: Aquí guanyaran els que encara han resistit, que són una mica analògics i que conserven les monedes als moneders.
0: Doncs matiners, si aquestes hores, quan pràcticament arribem a un quart de sis, no sabeu què fer, ja ho sabeu, a remenar moneders.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalés.

0: dia com avui, aquest tema de Mick Jagger i David Bowie arribava al número 1 de les llistes als Estats Units.
1: Ho vam fer amb el tema Dancing in the Street, un tema que es va fer per el projecte benèfic per pal·liar la fam a Etiòpia. La intenció original es veu que era gravar el tema en directe, és a dir, Jagger des de l'estadi John Kennedy de Filadèlfia als Estats Units i Bowie des de l'estadi de Wembley a Londres. Però què va passar?
0: Ai.
1: No es podia saber. Vam veure doncs, que connectar-se per satèl·lit en aquell moment doncs, el que provocaria seria un retard de mig segon i que, evidentment, doncs, la cançó quedaria malament. I l'alternativa que els van proposar, que tots dos fessin playback, evidentment, ells van dir que no, i al final

0: sol, l'inclús. Laia te'l descriu el moment de l'estador en una persona veu com la seva parella està a punt de deixar-lo per l'aigua. Curiosament, la cançó va ser publicada...
1: Doncs vinga, amb Dancing in the Street arribem ja pràcticament a un quart de sis del matí i dos minuts. Ànims, que sabem que és dilluns, però escolta'm, tenim cosetes de tele que creiem que us poden agradar. Per què us estic dient això? Doncs perquè avui arrenca la temporada TV3 i per això volem saber què ens ha preparat el Tot es mou i a la selva.
2: Elena García Melero torna un any més al Tot es mou i aquests són alguns dels nous fitxatges que podrem veure cada matí.
1: Clar que sí, Lara Carillo.
2: Se m'escapa la S, tu.
1: Ai.
2: Doncs aquests són alguns dels nous fitxatges que podrem veure cada matí després dels matins.
3: Bon dia, matiners. Avui arrenquem la nova temporada i ho fem amb novetats. Confirmada Pilarín Vallès, que ens parlarà de tants temes que ens inquieten i ens preocupen i també d'efemèrides. L'altra Pilar, la Eire, vindrà aquesta temporada amb el seu gosset en Brodi i abordarem diferents qüestions del regne animal. S'incorpora Joana Bonet per parlar de tendències i hem fitxat un advocat, Rubén Guilanyà, per abordar dubtes i preguntes sobre qüestions de consum i temes que afecten les nostres butxaques. Així que no us ho perdeu. Us hi esperem.
1: Un petonàs des de la ràdio i moltíssima sort, com sempre, a l'estimada Elena García Melero amb una nova temporada del Tot es mou. I, evidentment, si parlem de les tardes, no podem passar per alt. Xavier Grasset.
2: Perquè un any més es posa al capdavant de la selva i així arrencarà temporada.
4: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia.
4: No ho sé, això, aquest estiu, ja ho saps, la pel·lícula més vistes, doncs el nostre retorn també serà de pel·lícula. Estigueu atents a les pantalles, a les vostres pantalles, a partir de quarts de sis d'aquesta tarda, perquè aquesta odissea estiuenca es tradueix després en una odissea anual i llarga i una travessa que nosaltres volem fer acompanyar els nostres espectadors. Aquest any, per exemple, amb la Roser Capdevila. Sí, sí, heu sentit bé. La Roser Capdevila ens oferirà un dels seus dibuixos del seu dietari personal per tal que els nostres espectadors puguin compartir amb ella els seus neguits sobre l'actualitat. Cosa que també fem aquest any, de nou amb la Bertom, que ens presentarà un àlbum de cromos inèdit amb els personatges principals de l'actualitat setmanal. Cuina alternativa d'urgència d'emergència amb Fermín Fernández i productes de territori amb David Sangles de arreu dels països catalans. Tot això i molt més cada tarda a la selva.
1: Doncs també un petonàs i una abraçada des d'aquí al company Xavier Grasset. Molta sort també en aquesta nova arrencada i encara un altre retorn, el de l'Està passant.
2: Que, a més, aquest any està de celebració.
5: 10 temporades ja? Uf, això em fa sentir vell.
6: Perdona, Queco, tu no et sents vell? Tu ets vell?
7: Mira, jo no vull posar-me massa tècnic, però 10 temporades no serien 10 anys. Fem 9 anys...
8: Sonant a la ràdio dels 10. Pioners del Sol, el
7: no
8: gran
7: any,
8: Ray Charles.
7: No tens un any.
8: I believe it to my soul.
7: Entrevista
8: d'originalment el 26 de juny de l'any 1959.
6: I
8: es va incloure en l'àlbum recopilatori del gran, del Genius, com s'anomenava Ray Charles, The Genius Sings the Blues, publicat en l'any 61. I la cançó descriu la convicció profunda fins a l'ànima del protagonista que la seva parella l'està enganyant.
1: 10 minuts, arribem pràcticament ja a dos quarts de sis del matí. Bon dia, matiners, i benvinguts, evidentment, als matiners de Catalunya Ràdio. Obrim la revista del cor dels matiners, avui parlant, alerta de la mítica escena del piano de la pel·lícula Pretty Woman. Passa amb aquest piano, Marta?
2: Doncs que es veu que aquesta escena famosíssima va ser improvisada, tots la recordem, i evidentment no la oblidem, és el moment en què Richard Gere baixa al hall de l'hotel, és de nit, comença ella a tocar el piano meravellosament bé.
8: Richard.
2: I Julia Roberts és a dalt a l'habitació i decideix baixar cap a baix, baixen per nus, i llavors doncs allà comencen a fer-se petons i petons. Doncs ara es veu que hem sabut que aquella escena va sortir gràcies a l'amic, a la química que hi ha entre tots dos, i allà es va gravar i pim-pam-pum. Oh, uau!
9: El vermús ja... Bueno, no sé, el vermús ja està, no?
2: Sí, no, no sé si se'l obri... Se'l treia sense...
9: No, dic fora d'escena, fora d'escena.
2: Això ja no ho sé, li haurem de preguntar. Quan vingui. No sé tan mai si se'l té matiner.
1: Matiner. I Javier Bardem, en una entrevista, ha parlat de la seva mare, evidentment l'estimadíssima actriu Pilar Bardem, a qui recorda com una actriu valenta.
2: Sí, al podcast de l'escrit, Bardem ha explicat com ajudava la seva mare a prendre's els guions i ha confessat que era tant d'ella com actor.
10: Yo recuerdo a mi madre en varias ocasiones, yo diría como 10, donde mi madre le daban el texto un viernes y estrenaba el martes. Era un protagonista de teatro. Y yo recuerdo pasar las noches todo, porque a mi madre le gustaba mucho estudiar de noche, cosa que también he heredado yo. Ver la valentía con que se enfrentaba a la primera página. Iba poco a poco. Una frase, segunda frase, tercera frase. Vamos a la primera. Primera, segunda, tercera. Me atrevo con la cuarta. Era una forma de no desesperar basada en la concentración y la valentía de creer en el proceso.
1: Quina meravella, sempre Javier Bardem quan parla de Pilar Bardem i d'aquesta tècnica a l'hora d'assajar els guions. I a aquestes hores del matí també volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra, molt bon dia.
11: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de l'estrena de la pel·lícula Cronos sobre els atemptats del 17 d'agost de 2017. I l'actor Enric Auqué feia aquesta reflexió.
12: Jo crec que els odis són odis. I l'odi... L'odi que un partit que surt literalment d'aquest atemptat, que és un partit nacionalista català, islamofòbic i que és l'Aliança Catalana, aquest odi que genera cap a la comunitat és semblant d'una manera...
13: Cansat d'estar sol, Tired of Being Alone és el gran èxit que va catapultar la carrera del cantant de sud, Paul Green, en la fama mundial en l'any 71. Aquesta cançó va marcar l'inici d'una col·laboració ja llegendària amb el productor Willie Mitchell i va definir el so suau i emocional del Memphis.
11: A la secció del dilema, Judit Mascó ens enllaça i Elisenda Pineda havien d'emmullar-se. Si estan amb algú a qui se li veu un moc, a qui li put l'alè o que fa molta pudor de suat, li dirien...
14: Hosti, tu ara avui arribes amb olor suat, que és una cosa que em molesta bastant, se'm queda gravat aquí. És a dir, no dic res. Si la setmana que ve, l'altra, m'arribes amb suat, potser sí que encara que si fent una cunyeta un dia t'ho dic.
15: Jo li diria a en Ricard.
14: Dia, no t'ho dic perquè potser jo que sé d'on vens i què t'ha passat.
11: Precisament és allà quan ho has de dir. Que has de dir...

0: Pero es jugando, no, da miedo. ¿Para qué vamos a...?
1: Pero es chino.
2: Lo que da miedo es que es chino. ¡Hala!
3: I amb aquesta música també podríem recuperar part del dilema, eh?
4: Sí, tant.
3: Perquè els matins també hi ha unes olors... que a vegades dius, home...
4: Aquí a nosaltres matinem les 3, bona olor sempre.
3: Anem a gent molt neta, som nosaltres.
4: Molt? Que sí, no?
3: Sí. Jo, si algun dia feu pudor, us
4: ho diré. Que no m'hagi tirat una indirecta, ara.
3: No, que jo estic al costat, a més a més.
4: No, les coses a la cara. Clar, a mi m'ho dieu.
3: Les coses i l'energia a la cara, perquè aquestes hores del matí, que sabem que és dilluns, que us costa despertar-vos i que, home, dius, hem de començar una mica la jornada, connecteu-vos amb la vostra energia. I nosaltres ens connectarem amb els astres per saber quin dia ens espera astrològicament parlant i enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
5: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 7 de setembre, la lluna deixarà el signe de cranc i entrarà al signe de lleó. Passem de voler refugi i intimitat a tenir més ganes de sortir i expressar-nos i fer-nos veure. És una energia ideal per començar la setmana amb creativitat, confiança i una mica més de joc. El consell del dia? Doncs atreveix-te a ocupar el teu lloc, però no facis un drama si no reps l'aplaudiment que esperaves. Brilla perquè t'ho passes bé, no perquè et miris. Que passeu molt bona setmana.
6: Quasi de casualitat, ja que Otis va insistir...
3: Ah, molt bon consell el d'avui, eh? Fes les coses per passar-t'ho bé, no també vull dir que també t'ho han de reconèixer, però escolta, passem-nos-ho bé. Està molt bé avui el consellet d'Astrocat.cat.
7: Una selecció gourmet per paladars exquisits.
4: I també ens ha dit no feu pataletes, eh? Això està molt bé.
3: Fes molta pataletes, eh?
4: Com ho has dit? Pataletera.
3: És pataletera, i a més jo estic al costat, saps? No trobo bé a picar la taula, picar la taula.
4: Jo tinc tanta sort d'estar a l'altra banda, nois.
3: Bueno, depèn.
4: Va, tu tens fomo d'aquest. Una mica sí, la veritat.
3: Tots tenim lo nostre.
4: Sí.
3: Tots tenim un company al costat que dius, home, és broma. Lara, qui direm avui anys i anys per molts anys?
8: Avui felicitem la icona global de la música Gloria Gaynor, sempre sobrevivint als seus magnífics 83 anys. I qui fa anys el mateix dia que la Gaynor és la periodista Àngels Barceló. Avui en suma un mes i en fa 63. Per molts anys, Àngels. I un altre periodista, en aquest cas esportiu, Antonio Lobato. Home. Arribat als 63 a tota metja. I acabem felicitant Chrissy Hynde, la veu de la banda The Pretenders, la cantant en fa 75. Bufem espelmes, que fer anys sempre és un regal.
3: Chrissy Hynde.
8: Hynde. A més, tenia aquí apuntat Hynde, per no dir-ho malament.
3: Ja. Ens escolta cada matí el programa. Ens consta que es desperta i és un matiner que... Vaja, jo crec que a aquestes hores estarà despert. I avui... és el protagonista de Despertar Catalunya amb la seva proposta musical. Sabeu de qui us parlo?
4: Ai, no.
3: Un petonàs des d'aquí a la ràdio. Mireu, mireu qui ens dedica una cançó.
9: Bon dia, matiners. Ramon Pellicer, periodista i presentador de televisió. Té una de les veus més atractives de l'Star System català.
10: Si mireu el cel i no està núvol, veureu el planeta Venus, l'estel de l'alba, el més lluminós després de la lluna i el sol. És la millor manera de començar el dia carregats de l'energia que desprèn aquesta superestrella, com tu, Canàries, i com l'Aitana.
9: Els més...

tu. Tot i que la peça havia estat escrita anys abans per algun del Hansi Moore, la va transformar en un clàssic del deep soul i del blues. La lletra descriu com el simple fet de pensar en una altra persona o sentir el seu nom fa que tot el món

0: I want to remember you just like this.
1: Són dos quarts de sis. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 7 de setembre. En Alfonso, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, estàvem comentant també fa pocs minuts amb Maiol Roger, entrevista institucional al president de la Generalitat.
2: Serà a partir de dos quarts de nou, en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Salvador Illa s'asseurà als micròfons de la Ràdio Nacional de Catalunya en la setmana de la Diada i just abans que comenci el curs en vaga a les escoles.
1: Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca avui el curs polític al Berguedà.
2: Ho fa amb una reunió de dos dies dels seus diputats, un curs que estarà marcat pel que decideixin els tribunals espanyols sobre l'amnistia de Carles Puigdemont i per la competència electoral d'Aliança Catalana a les municipals.
1: En les últimes hores, l'extrema dreta ha arrasat en unes eleccions clau a Alemanya.
2: Sí, les del Land de Saxònia-Anhalt. Tot i el resultat històric, la formació alternativa per Alemanya es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern. Li falta almenys un escó. El seu candidat, Ulrich Zygmunt, eufòric, es tenia a la mà el partit que vulgui compartir els seus objectius.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, que es fa també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.

0: Vladimir Putin ni Vladimir Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir.
1: Encara als Estats Units, almenys 5 persones han mort en un accident d'avió.
0: Sí, era un avió de càrrega d'Amazon que ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami i ha impactat contra diversos vehicles. En aquest accident també han quedat ferides 5 persones. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport i les autoritats federals han obert una investigació.
1: I a Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants
0: que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat, i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
2: I la roba ens hem deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguéssim donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: Mentrestant, mig miler de persones es van tornar a manifestar per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants.
3: És l'obra mestra de la formació de Manhattan i és un dels temes més representatius del sol de Delphi
0: Sud. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot ensolar fins als gairebé 100 euros al mes. És per això que el president de Facua Catalunya, Gerard Fernández, diu, per exemple, és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
3: Doncs en renovar o adquirir material
4: a través de les escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver de fer molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
0: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de començar el curs és més alt.
1: I parlant de llibres, Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil.
0: Serà el local que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, que reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la Lleidatana Roser Guasch.
1: I acabem amb un concert.

0: Es convertirà el 23 de desembre en l'escenari d'una gran festa musical en català amb Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Búhos. Quatre grups de diferents generacions en un concert per posar el punt final als 120 anys d'història del RAC. L'objectiu és reunir públic de totes les edats.
1: Que poses trista amb el Far del Sud, que no la volies deixar escoltar.
0: Sí. No la puc suportar.
1: Cuida't la veu.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts, ara sí. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, molt bon dia.
2: Què tal, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Avui, evidentment, amb les eleccions d'Alemanya en totes les portades del dia.
2: I amb la paraula ultra a tot arreu, el periódico titula Avenç ultra a Alemanya. La Vanguardia explica que els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica Merz, i el diari Ara coincideix amb el verb arrasar, però afegeix que aquests resultats sacsegen Alemanya.
3: La premsa de Madrid també s'ha fa ressò amb El País, que també parla d'un triomf arrasador, i El Mundo, que parla de fuetada a la ultradreta. A les portades de tots els diaris, per cert, menys a la de La Vanguardia, i veiem el candidat Ulrich Siegmund, el jove que ha pilotat aquesta victòria històrica de l'extrema dreta alemanya. Se'l veu celebrant la victòria acompanyat del seu equip.
2: També avui, en portada, la crisi de Ceuta, El País titula que el 90% dels espanyols culpen el Marroc, i El Periódico que el govern espanyol desconfia de la investigació del mal.
3: Això en un dia de ressaca blaugrana. La Vanguardia parla de golejada coral, l'art de Maneta per acomiadar a Mestalla, i El País diu que el Barça lidera la Lliga en solitari.
1: Dos quarts de sis del matí, pràcticament 6 minuts. Avui els editorials i articles d'opinió miren cap a la victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt.
3: L'editorial de La Vanguardia remarca que l'alternativa per a Alemanya arrasa, però sense majoria absoluta.
2: I subratlla que la CDU es desploma amb una derrota que accentua la debilitat del canceller Friedrich Merz.
3: L'editorial de l'Ara es titula Males notícies des d'Alemanya.
2: Conclou que l'avanç de l'extrema dreta alemanya és un mal símptoma que tindrà repercussions a tot Europa.
3: A El País, el periodista Marc Bassets destaca que moltes de les eines que durant un temps han servit per parar els peus a l'extrema dreta s'han tornat inútils o fins i tot contraproduents.
2: Per això exposa que la victòria de l'AFD al petit estat de Saxònia-Anhalt obligarà a revisar les estratègies dels últims anys.
3: Per al Mundo, la subdirectora de la secció internacional, Silvia Román, es pregunta fins quan Alemanya podrà mantenir l'aïllament polític de l'extrema dreta.
2: I subratlla que aquest desafiament posa els alemanys davant d'un moment decisiu.
3: Mentrestant, a El Periódico, Gemma Casadevall diu que els resultats són un triomf sense pal·liatius per un partit caracteritzat pel seu extremisme.
2: I recorda que les retallades en jubilacions i prestacions socials impulsades pel govern de Merz van ser una bufetada pels alemanys.
1: Per escoltar la cançó més emblemàtica. I a la premsa digital, Sílvia Solana, bon dia, bon dilluns.
4: Hola, bon dia, bon dilluns.
1: Aquí se li acumulen els problemes.
4: Doncs el rei emèrit Joan Carles de Borbó, ara li han posat una nova demanda de paternitat a Bèlgica. Es tracta d'Ingrid Xartiau, que torna als tribunals per intentar demostrar que és filla il·legítima del rei emèrit. El 2015 ja ho va intentar amb la justícia espanyola, però el jutge va rebutjar la seva demanda en considerar que hi havia contradiccions i que la prova d'ADN que havia presentat no era aclaridora. Ara hi torna, però amb la justícia verda. Ho llegim al Mont.cat.
1: Unes monges que s'acomiaden del tot.
4: Les de Puiggraciós, aquesta tarda a les 6, posaran punt final a 53 anys de presència benedictina a aquest santuari dels cingles del Bertí, al Vallès Oriental. A l'acte hi haurà representants dels municipis vinculats al santuari, de la comunitat i el bisbe de Terrassa. Al santuari vivien 13 monges, la majoria d'edat avançada, ara s'han traslladat a Barcelona. L'espai, això sí, seguirà obert amb activitat religiosa i cultural.
1: Qui es quedarà d'una sola peça?
4: Els fans de Messi, i és que Lego ha volgut fer un homenatge a Messi després del seu anunci que retirava de la selecció argentina amb un vídeo animat amb una figureta de Lego de l'astre argentí. La pifia ha estat que xuta amb la dreta i tots sabem que Messi és esquerrà.
1: Ui, Maiol Roger, ara com estarà? Ui, Maiol Roger, no m'ho vull ni imaginar. La notícia que agradarà als fans del True Crime.
4: Doncs el nostre company Francesc Soler treu avui
1: home,
4: llibre.
1: Molt
4: els assassins guapos. Es tracta d'un assaig sobre el fenomen Luigi Magnone i la fascinació pels criminals atractius. Recordareu aquest cas. Magnone, acusat d'assassinar el director executiu d'una gran asseguradora nord-americana i convertit en fenomen viral. El francès es pregunta, per què ens enamoren els assassins més guapos avui a les
1: divendres? Ah, bé, doncs, escolta'm, expectants per llegir i per devorar aquest nou llibre del company Francesc Soler. Gràcies, Sílvia. A veure, portem un cap de setmana de temperatures, fill meu, que a mi m'han sortit crispetes de les aixelles. O sigui, ja n'hi ha prou. Tot i que crec que avui uns puntets menys de temperatura que sempre s'agraeixen, Marc.
2: Sí, hem tingut temperatures per damunt dels 40 graus, això avui no passarà, bé, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes avui baixaran entre 1 i 3 graus.
1: Bon dia, Catalunya. Esteu escoltant els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. Amb només 100 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Si és que aquesta primera hora passa volant, Marta.
0: Volant.
1: Vinga, repassem alguns apunts culturals, va.
0: Comencem parlant del Palau Sant Jordi de Barcelona, perquè el proper 23 de desembre, encara queda una mica, però perquè us aneu escalfant motors, celebrarà la gran festa de la música en català.

0: els tiets, els catarres, buos o sopa de cabra que actuaran al Palau Sant Jordi, com dèiem, el 23 de desembre, per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. Més coses, no sé si ho has vist aquest cap de setmana, a mi m'ha agradat molt aquesta notícia.
1: Home,
0: i és
1: sí.
0: que Oasis podria tornar a Barcelona.
1: Amb els anys la gent baixa la tensió. Gallagher havia, els germans Gallagher havien de rebaixar aquesta tensió i aquest malrotllisme que portaven durant tants anys.
0: Jo crec que ara es porten molt bé.
1: No sé si meravellosament bé.
0: Sí, però...
1: Només que s'hagin posat d'acord i dir, escolta, anem a baixar els nostres particulars ego a un espai més terrenal, potser només amb això ja fem una miqueta...
0: Jo t'he dit aquest cap de setmana que han estat a Venècia presentant el documental. Jo crec que sí, és el que tu dius. S'han rebaixat una mica. De moment, a veure, el que us deia, no està confirmat pel grup, només de moment ho està dient la premsa anglesa, però això ja ha despertat tots els rumors. Segons The Sun, preparen gira pel 2027. Atenció, 23 concerts al Regne Unit, també faran una residència a Las Vegas i una gira europea amb parada a l'estadi Lluís Companys. Les pistes de tot això, doncs ahir diumenge es veu que van penjar un vídeo d'un noi tocant amb una guitarra en un bar i al final del bar doncs hi havia un pòster de Joan Miró. Amb això doncs ha sigut suficient per aixecar totes les sospites.
1: I una previsió per avui mateix abans d'acabar, Marta.
0: Perquè avui se celebra la gala Catalunya aixeca el teló al Gran Teatre del Liceu i això donarà el tret de sortida a la gran temporada de teatre que ens espera i totes les novetats doncs us les explicarem demà aquí als Matines de Catalunya Ràdio.
1: A veure... 4 minuts, arribem a 3:45 del matí. Maria, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Ara ens esperarem així en blanc per veure el que vindria a ser un silenci radiofònic mentre l'Ara García deu estar perdent la llengua per unes escales per pujar cap aquí.
0: Oh, no, pot ser bé molt tranquil·la, també t'ho dic.
2: No, dono fe que estava baix a la redacció picant com una boja, eh? Sí,
1: sí, sí. Però sí, què fem al matí?
0: Jo li explico per si deixa.
1: Ah, clar. No. A veure si ho detecta. Anem a Dana Maria. A veure. Va molt tranquil, em corrobora amb allò el Roger a través del WhatsApp.
3: Bueno, no, és que si
1: no... És que no pot ser que cada dia estiguem així. És que no pot ser. No, és que ara, no.
3: És considerada per molts...
1: És que hi haurà un dia que això s'haurà d'acabar. Però que no tens l'esquelet a l'ara del programa, carinyo.
3: Tot i que la cançó va ser escrita...
0: De la Dada Maria.
1: No!
0: No, si n'hi ha...
3: Hathaway la va portar a una dimensió espiritual...
1: Jo mentre vagis puntual, jo ja sóc feliç.
3: Convertint-la en un himne...
0: Però tu tens la ràdio posada, baix.
3: La cançó és una confessió íntima
1: de l'artista. Li vaig dir a la Maria, dic, escolta, puja una mica més d'hora, perquè la pobra, per escaleta, la Maria, puntual, com ha de ser una professional, pujava aquí a l'hora que marcava l'escaleta d'aquest programa. I la Maria li vaig dir, Maria, 40.
3: I el suicidi de Donny Hathaway és un dels episodis més tràgics i enigmàtics.
0: Estic fent altres coses, estic parlant.
1: Sí, no, si nosaltres... Aquí nosaltres estem aquí fent el cafè amb un croissant calentet acabat de fer a l'Ara.
0: Apa, doncs guardeu-me en una.
1: Vinga, Dada Maria, Maria, què ens expliques avui?
2: Aquests dies que... S'està parlant de la possibilitat que el grup Volkswagen acabi fent desaparèixer la marca sí. Seat. Una dada sobre això, sobre Seat.
1: Una dada sobre Seat.
2: Quin any?
1: Ah, no, espera't. Una dada sobre Seat.
2: Trrr.
1: Sintonia, ara.
2: Som-hi.
1: Ho hem de marcar, això, Maria.
2: Quin any es va fundar l'empresa Seat, que recordem que és acrònim de Societat Espanyola d'Automòbils Turisme.
1: Jo diria que els 60, no? Abans.
0: Ho vam dir a l'informatiu divendres.
1: Jo diria el 1954. 1954, dic jo. Marta.
0: Quin has dit, perdona?
1: 1954. 48
0: abans. 63.
1: 63, diu la Marta. Lara?
0: 49.
1: Ja està. És que, de veritat, quan torni a guanyar la Lara García, et dic que no puja més.
0: Oh!
1: 1954, 1963, 1949. I els oients que esteu fent el cafè, creieu que sou intuïtius amb la Dada Maria d'avui? Maria, desvela'ns el secret millor guardat. Bueno, millor guardat no, perquè ho sabeu tothom si fas un Google.
0: Excepte nosaltres.
1: Maria, avui dilluns, qui s'emporta la Dada Maria?
2: Lara García! En porta 4,
1: sí. Sí, perquè ens heu escoltat a nosaltres, Maiol, per línia, ja té referència, perquè el Maiol és 46.
0: És que...
1: O 49.
0: Molt bé, de la Lara, eh? Pues arriba tard perquè ho busque.
1: No, perdona, que...
0: No, difamació, no,
1: eh? Jo he sentit a dir al Maiol, que a mi m'ho deia per línia interna i em va copiar.
0: Ja te'l veig. Fas trampes, Lara?
4: No, ho juro.
1: Clar. Em diu que és la redactora...
4: Però és que l'altre dia m'ha passat.
1: La taxonomia del programa i que, per tant, aquestes dades les hauria de saber, clar. I ella aixeca les celles, la gent no ho està veient. Explica'ns-ho, Maria.
2: És el 1950, eh? És a dir, t'ha faltat un anyet, però molt bé.
0: Però molt bé, eh?
2: Per tant, era època franquista, va ser fundada com a empresa pública pel desaparegut Institut Nacional d'Indústria el 9 de maig del 1950, en concret, i hem de pensar que en aquell moment tenir un cotxe era tot un luxe i ser atendès precisament per fabricar vehicles que fossin accessibles a la classe treballadora alhora que es buscava reactivar l'economia.
3: El 1950 a l'etapa en què David Ruffin era la veu principal del grup, abans de la seva marxa.
2: La cançó
3: utilitza la pluja com una metàfora de protecció emocional.
2: Desitja desesperadament que plogui per poder sortir al carrer i plorar lliurement
1: sense que la gent... Doncs bé, ja en sabem una miqueta més de la història de Seat. I la Lara García, que s'ha posat l'altre tanto, així gratuïtament. Creus que demà arribaràs puntual, carinyo?
5: La música és la protagonista.
0: No, però tornaré a guanyar. Ah, molt bé!
5: Selecció
1: gourmeta de bon matí, Lara, molt bé. M'apuntaré, bueno, ja trauré aquest tall.
0: Molt xula,
1: perquè si demano,
0: guarda'l.
1: Si
5: dimarts, de 10 a 11 del vespre,
1: ens menjarem amb patatones, carinyo.
0: Ja veurem.
5: On la música és la protagonista. Ara.
1: 3:45 del matí, pràcticament 2 minuts, Catalunya Ràdio. Ja ho sabeu, té i ha tingut grans veus. Una de les més mítiques és la de l'enyorada Neus Bonet. No trobem a faltar la ràdio, estimada Neus. L'any 2009 va presentar el matí de Catalunya Ràdio i aquest va ser un dels molts dies que saludava els oients a primera hora del matí.
6: Són les 6 del matí. Bon dia, benvinguts una vegada més al matí de Catalunya Ràdio. La setmana també arrenca forta en l'àmbit polític. És la setmana del debat de l'Estat de la Nació, un dels debats més crítics del govern de Rodríguez Zapatero, atès l'impacte i la intensitat d'una crisi que cau com una llosa i a les portes també d'unes eleccions europees. El debat d'aquesta setmana, doncs, té moltes claus polítiques i, sobretot, per la solitud parlamentària del PSOE. N'analitzarem algunes i parlarem també del que a Madrid anomenen la carpeta catalana, amb la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Anna Simó, és la convidada avui a l'entrevista al matí de Catalunya Ràdio. I és que la carpeta catalana té coses pendents tan destacades com el finançament o el traspàs de Rodalies i altres traspassos pendents previstos a l'Estatut.
1: És dilluns, arrenca d'aquí 13 minuts al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Avui amb entrevista institucional, Maiol Rogel, president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
7: La ja entrevista institucional que marca l'arrencada del curs polític serà a 9:15 a Catalunya Ràdio i també a Mesa per TV3. Molts temes sobre la taula per preguntar-li al president de la Generalitat. Per començar, demà hi ha l'inici del curs escolar marcat per la calor, per aquesta calor, i també per la vaga de mestres, una nova vaga de mestres. Després ho comentarem tot a l'hora del matí, on també parlarem dels resultats de l'extrema dreta a Saxònia. Parlarem dels preus, que també aquest inici de curs està marcat per una pujada de preus important en molts sectors, i parlarem del clima, no només de la calor, sinó del risc que hi ha aquesta tardor per les pluges que hi pot haver. Després, a partir de les 11, a la secció del cor, entrevistem Francesc Soler.
1: Per favor.
7: No perquè hagi sigut protagonista de les portades de les revistes del cor, encara, sinó per la publicació del seu llibre Els assassins guapos. I a partir de 11:15, l'àgora esportiva per comentar la victòria d'ahir, la convincent victòria d'ahir del Barça davant del València.
1: Molt bé, doncs estarem, com sempre, atents al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
7: Fins ara.
1: I a tots vosaltres, si teniu ganes de trucar-nos, ara és el moment, 932017474. Els matiners tenim ganes de saber què feu desperts a aquestes hores.
8: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio, i també per TV3 i 3

0: veure si el tinc per aquí. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Aquí mateix, aquí mateix.
0: Què tal? Com estàs, Eloi?
1: Molt bé, i tu?
0: Bé, com ha anat el cap de setmana?
1: Mira, he estat treballant a fondo. És d'aquests caps de setmana que tinc guàrdia. Bueno, guàrdia. És com que s'ha de fer tot, no? A informatius, el té notícies, el 324, tot. Llavors és una mica intens.
0: Clar, a quina hora vas acabar ahir de treballar, doncs?
1: Ahir a les 10:15.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, és
0: 10:15 i tornes cap a casa?
1: Sí. Sí.
0: Hem dormit poc, doncs, avui, eh?
1: Sí, és un dia al mes que em toca dormir poquet, però bé, bueno, l'assumeixo i ja està.
0: Bé. Ets de recuperar-te aviat, tu, o no?
1: Em costa una miqueta.
2: Ha tornat el sol molt gran a la ràdio. Em sento
1: més o menys despert, però després em costa una miqueta.
0: La música, i ara, després d'aquell moment, que no sé si et passa després de dinar, que sul, hi ha aquella migdiada gustosa, que no sé si pots perpetrar-la o no.
2: Dintre del segell,
1: intento fer-la. Quan ja hem recuperat les rutines, el nano està a l'escola, aquestes coses, allò, abans d'anar a buscar el nano a l'escola, intento fer 10 minuts, un quart d'hora, per encarar amb garanties la tarda.
2: Té el coratge de pronunciar les paraules.
0: Bé, en tot cas, Eloi, ha fotut una calor aquest cap de setmana, de plenes d'agost. Dissabte, calorada, divendres a la nit feia una calor que podies fregir un ou ferrat al carrer i ahir tampoc no ens vam quedar gens curts.
1: Han estat 4 dies de rècords de temperatura, els hem estat comptant, mirant les dècimes amunt i avall, i ha estat una cosa que mai s'havia vist el mes de setembre. Mira, ahir ens passaven la dada i finalment ha sortit que 9 de cada 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, sí, han batut un rècord pel mes de setembre. Fins i tot en observatoris de centenaris com el Fabra, o observatoris que tenen 80 anys de dades, com l'Observatori de Lleida, etc.
0: Sí.
1: No s'havia vist mai una cosa com aquesta, i a més amb molta diferència, més de 2 graus de diferència respecte a l'últim rècord.
0: És que a més, perdona, Eloi, és que clar,
1: escandalosa.
0: 9 de cada 10 és moltíssim. Tu, com a meteoròleg, sí, suposo que sabràs que, home, són dades, si més no, sorprenents, per no dir preocupants.
1: És una manera de dir que són totes les estacions. És a dir, la situació que hem tingut ha estat excepcional, perquè la llengua càlida que ens ha afectat, sí, és excepcional. Però si això hi sumem els 2 o 2 graus i mig de canvi climàtic que estem registrant, doncs, aquí en zones del Mediterrani, aquí a Catalunya concretament, doncs clar, ja fa que aquestes situacions excepcionals encara es comparteixin amb molt més excepcionals.
0: Això anirà, entenc, a la baixa aquesta setmana, si més no anirem perdent graus, no? No,
1: sí,
0: són bones,
1: sí,
0: notícies.
1: Tinc molt bones notícies en aquest sentit, perquè avui ja comença a baixar. És a dir, avui en principi ja no tindrem rècords, ja no tindrem temperatures que arribaran als 40, com ha passat aquests últims dies, i avui farà molta calor, però sí que deixaran entre 1 i 3 graus a tot arreu i en algun lloc del centre del país una miqueta més.
0: Doncs ens quedarem amb això, Eloi, que tinguis un bon dilluns, descansa tot el que puguis.
1: Ei,
0: una abraçada, ei, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Som els
1: matiners.
0: De
3: 93-201-7474. 93-201-7474.
0: Arriben a les 6 del matí d'aquest inici de setmana, d'aquest dilluns, des dels matiners de Catalunya Ràdio. Com sempre, tenim ganes d'escoltar a tots els oients que a aquestes hores esteu desperts i ens truqueu al 93-201-7474. Vull saludar aquest matí amb Benet. Benet, molt bon dia.
2: Una persona explica la història de dos amants que han de viure la seva relació.
0: Com estàs, Benet?
2: En el més secret, perquè tots dos estan casats.
0: Escolta'm, et veig amb una veu molt desperta per ser aquestes hores del matí.
2: És considerada per molts crítics com la millor cançó sobre la infidelitat en la història. I la peça definitiva de l'Ipsum, la veu de James Carr, profundament tormentada, li dona una dimensió
0: Benet, a què et dediques tu?
2: Religiosa.
4: Bueno, jo em dedico a... tinc una petita empresa, em dedico a tractament de purins, de granges, de porcs i això, i està molt bé. El tema està que tinc els clients a l'altra punta i em passo cada dia per allà a Monegros i la Navarra Sud i per allà, i cap allà vaig.
0: Cada dia hi vas, fins allà? No.
4: Vaig 2 cops per setmana, mínim. Sí, passo el dia fent aquesta carretera.
0: Déu-n'hi-do, és a dir, que et podríem veure amb el camió per Aragó i per Navarra Sud, no?, per entendre'ns.
4: Sí, no vaig en camió, vaig en turisme, vaig a veure els clients i ho faig amb cotxe, sí, vaig en cotxe, vaig a la zona aquesta. Sí, amb el moc sempre entre dintre Monegros i Navarra.
0: I escolta'm, què tal els clients per aquella zona? Com es porten amb tu? Explica'm-ho. Tenen un caràcter diferent que els catalans o no?
4: Hòstia, jo porto'm superbé,
0: sí,
4: superbé.
0: Bé.
4: Sí, jo no tinc mai cap problema, ni al contrari. Moltíssima gent, hi ha moltíssima gent a la zona de la França i a la zona que parlen el català aquest seu, però
0: sí,
4: que que parlo en català, sí, no tinc cap problema, al contrari. O sigui, jo cada vegada dius, va haver-hi una època, no?, fa uns anys enrere, que va ser una mica més delicat, que evitaves parlar de temes de política, perquè, esclar, m'entens? La pela que diguem, no. Però sí que ara podria dir que s'ha normalitzat bastant la situació i a part que a la gent que vaig jo amb granges i aquestes coses, els encarregats jo són gent que són de fora, que són de l'est. Hi ha molts de treballadors de l'est perquè no hi ha mà d'obra d'aquí.
0: Benet, ara estava pensant, quants quilòmetres pots arribar a fer el dia, doncs?
4: Jo, per exemple, avui estic anant ara a Castejón de Valdejasa, avui entre anar i tornar a casa arribaré a la Bisbal a 1.000 quilòmetres avui.
0: Déu-n'hi-do. I escolta, ets molt oient de ràdio, tu, o no?
4: Sí, sóc oient de ràdio, us escolto i la ràdio, sense ràdio estaria mort.
0: Clar, la ràdio sempre acompanyant, eh?
4: Sí, sobretot emissores doncs que aneu xerrant i que no fer, perquè si escoltes la música hi ha algun moment que te quedes també. I aquí, però bueno, escoltes un, escoltes l'altre, i vas fent.
0: Clar. Escolta'm, Benet, no sé si ets molt gran o no, o si tens pensat en jubilar-te, o tens ganes de jubilar-te, o això ho estirarem uns quants anys encara.
4: Mira, t'explicaré una cosa.
0: A veure.
4: Fa uns anys, a les 6 del matí, un diumenge tonto era l'hora que se te podia complicar i anaves a dormir.
0: Sí.
4: Ara, a les 6 del matí ja fa 3 hores que toca voltes per treballar. Sí. Llavors, amb això ja t'ho he dit tot.
0: Però penses en la jubilació o no?
4: Hi penso, però sóc autònom.
0: Ah,
4: i
0: amic.
4: Ho tenim cardat, això que es diu per aquí dalt a Girona.
0: Exacte, però veig que ets una persona optimista, que això suposo que també et deu ajudar bastant.
4: Sí, esclar, si no sóc optimista...
0: Què queda, no? Benet, escolta'm, t'agraeixo moltíssim que hagis passat els matiners de Catalunya Ràdio. Nosaltres t'acompanyarem fins les 6 i, evidentment, a partir de les 6 amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. T'envio una abraçada i, sobretot, precaució amb el cotxe.
4: Doncs moltíssimes gràcies. Igualment per vosaltres, que tingueu bona setmana.
0: Gràcies, Benet, que vagi bé.
4: Adéu.
0: Adéu.

0: detallets als matiners de Catalunya Ràdio. Fagant ja, per cert, les 6 del matí. Moment de saludar a aquestes hores a Ricard Ostrell. Ricard, bon dia.
1: Hola.
0: Som el millor tàndem, l'equip ideal.
2: De 11 del vespre a Ràdio Rubí,
0: sóc cantant detallets. Avui ho estàvem dient també a l'inici del programa. Entrevista institucional al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. No sé si em pots avançar alguns dels temes que li plantejaràs al president, Ricard.
1: No, perquè es tracta també de que...
0: alguna coseta, alguna coseta.
1: Parlarem del país, parlarem del que ha passat a Alemanya i parlarem també de la seguretat, per exemple, de la immigració, de l'habitatge, problemes de famílies, de les escoles, del que toca, del que toca.
0: Hi ha teca, per preguntar-li al president.
1: Sí.
0: Estarem atents, sí, com sempre.
1: Sí, si podem preguntar-ho tot. Sí.
0: Clar que sí. Ricard,
1: si tenim temps, vull dir.
0: T'ho deixo tot a tu.
1: Vinga, fins ara.
0: Ànims amb el dilluns, que només acaba de començar. Que vagi bé. Gràcies per ser-hi, matiners, i tornem demà a partir de...
3: Són les 6 del matí. La xarxa de comunicació local.
4: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
5: Podem dir més?
6: És que no sé de què se tracta.
5: Com que no saps de què se tracta?
6: Ni idea.
5: Tu eres un programa de coses xules.
6: Aneu a punt de veure un...
5: Esteu a punt d'escoltar.
6: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
7: Obre un tradicionarius punt i seguit.
8: Rambla 54, de dilluns a divendres. De 4 a 5 de la tarda,
7: la formació a la teva ràdio local. Va crear una nova sonoritat pel pol del Caritat. El tema...
6: Toni, ja ho tenim tot a punt?
1: Jo sí.
7: I destaca el flautí de Tito Pelai.
6: Les notícies.
1: També.
7: I que combinen amb una
6: també estàs preparat per al Rubí al dia?
1: Home, a ja era hora que em presentessis.
6: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
1: I venim amb més actualitat, amb més veus, més continguts...
6: I tot allò que passa, Rubí.
1: Durant 3 hores.
6: De 9 a 12 del migdia.
1: Així que ja ho saps.
6: Tornem.
1: Torna al Rubí al dia.
3: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. A partir del dia 14, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
6: Per saber què passa, per entendre què passa.
9: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Gent Normal, ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, de conversa reposada, aquí a Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM, i també a les 3w.radiorubí.cat. I per si voleu veure, també ja ho sabeu, veure, escoltar, reproduir els millors moments del programa, ens trobareu a al nostre perfil d'Instagram, aquí tenim de tot, perfil d'Instagram, @lagentnormal_RadioRubí. Diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, com a referència, Institut d'Estudis Catalans, que una ruptura és l'acció de rompre o rompre's, és a dir, l'acció de trencar o de trencar-se. Dic per si el verb rompre us sona una mica arcaic i una mica poètic. Rompre o trencar ens pot remetre a un univers que podríem dir que és molt físic, no? Un got que cau a terra i es trenca, un fil que estirem massa i acaba cedint, o fins i tot un os, a causa d'un cop que s'esberla, no? Però també podrem parlar d'un univers emocional i de ruptura. I això, com és el cas de l'os que es trenca, produeix un cert dolor. Un dolor profund, un dolor intens, un dolor que anul·la moltes vegades i que no sempre és fàcil de quantificar, perquè de moment, crec que no tenim cap aparell ni cap unitat de mesura que mesuri la intensitat d'un mal. Us ha passat mai que us heu trencat per dins? Que a la vostra vida ha passat alguna cosa més o menys extraordinària? A vegades ni tan sols cal que sigui extraordinària, que us ha deixat tocats, emocionalment baldats i inestables? Que per un moment heu pensat que això és el final, que no podré sortir d'aquest pou on estic tancat? Doncs aquests trencaments tan humans, d'altra banda, precisament, són els que ens fan precisament això, ens fan humans, i són molt més habituals del que segurament moltes vegades podem i volem reconèixer. I és que la nostra salut mental, i ara estiro el globus, la nostra salut mental encara, avui en dia, encara sol ser una qüestió tabú. Avui a La Gent Normal volem parlar de ruptures, de trencaments, no dels físics, sinó dels emocionals, i de com podem sortir-nos-en de la manera més airosa o d'una manera airosa i menys dolorosa possible, perquè el dolor hi serà, i fins i tot diria que és sa i que és terapèutic sentir-lo. Però rabejar-se en aquest dolor, rodolar en el fang de la pena, tot i que el nostre cervell ens hi aboca moltes vegades, no és ni molt menys la millor opció terapèutica per tirar endavant. Avui ens acompanya, per parlar-ne de tot això, l'Ivan Bovet, que des de fa uns quants anys és mentor en ruptures. I ara descobrirem exactament què vol dir ser mentor en ruptures. Aquesta cançó l'has triat tu.
1: La rumbeta. L'he
0: col·locat
1: en primera
0: posició, i ara quan l'escoltava pensava... No, si ens va de conya per entrar en matèria.
1: Sí.
0: Perquè aquest boig per tu es pot convertir en una mena d'obsessió. Es pot convertir en una mena de malaltia emocional, anem a dir-ho així, no? Es pot convertir en una mena de... això, no? De trencament emocional. Benvingut, Ivan, a la Gent Normal. Mentor en ruptures, com definiries allò que fas?
2: Abans de res, agraït-te l'oportunitat d'estar aquí. Després, com deies, la cançó va molt bé perquè és aquell moment que justament comences a obsessionar-te per una cosa tan profunda que ets incapaç de poder sortir d'allà. I aquesta cançó precisament va ser un moment en el qual, per mi, va ajudar-me a entendre que la bogeria és una cosa mental, no és una cosa real.
0: La bogeria és una cosa mental. O sigui, que darrere de la, de,

0: creiem és la realitat que creiem. Llavors, quan comencem a entrar en un bucle infinit, és perquè nosaltres estem creant aquell bucle infinit.
1: Fixeu-vos que ja estem entrant gairebé en l'univers de la filosofia, pràcticament, eh? És a dir, o la psicologia filosòfica, o la filosofia psicològica, diguem-li com vulguem, no? Però és molt interessant això que dius. És a dir, al final... No, el nostre cervell és una màquina extraordinària, per la part bona i per la part dolenta.
0: Sí, vale?
1: I aquí segurament avui veurem una mica aquest cantó canalla, no? del cervell que ens fa veure coses que objectivament tot no són així.
0: Correcte. Abans de res, explicar-te el que deies. Espera'm ruptures

0: sempre, és a dir, nosaltres ens acabem buscant els problemes per poder aprendre. Seria aquesta una mica la síntesi o el titular?
1: És com jo he entès durant aquests anys d'aprenentatge, és el que jo he anat entès.
0: Quan dius anys d'aprenentatge, partim d'una realitat, és a dir, partim d'una experiència real, en aquest cas,
1: correcte,
0: Ivan?
1: Correcte, sí, sí.
0: Es pot explicar?
1: Ui, tant, no problema. És gràcies a aquesta experiència, a dia d'avui, ofereixo totes aquestes eines o aquesta forma d'entendre. Doncs, així resumint, jo havia tingut moltes relacions
2: amb lletra
1: i sempre les relacions
2: de Càstor Pérez
1: començaven igual,
2: la família de la
1: es desenvolupaven igual i acabaven igual.
0: Però clar, tu, perdó, que et talli. Sí. Però tu això ho vas veient, clar, això la primera vegada no ho veus.
2: L'any 2013,
0: la segona, tampoc. Suposo que és a partir de la tercera que penses, ui, potser, no sé,
2: que
0: tinc un déjà vu, no?
1: Correcte.
2: Joan Bosacoma,
1: partim de la base,
2: David de la Higuera, que Ramon Manent.
1: Que no se'ns permet cometre errors.
2: Prop del mar,
1: ja quan som petits, cometre un error ja està malament. Ja et renyen i no et deixen que experimentis. Què passa? Que quan ets més gran, al no tenir aquest termini d'aprenentatge, de caure, no tens aquesta experiència de poder dir «Ei, aquí hi ha alguna cosa que falla», sinó que tot t'ho trobes de nou. Llavors, clar, vas fent. I com que tens una cultura, tens una societat, tens unes formes de fer, uns patrons familiars, vas fent segons allò que has anat observant i has anat veient.
0: Clar, perquè al final som deutors de tota la... ja no només del pes de la cultura o de la societat on ens movem, en plan macro, sinó també dels exemples més pròxims que tenim a casa, no? Patrons de comportament, maneres de fer, etcètera, etcètera. No? I clar, això marca. És a dir, això es va arrossegant...
1: I molt.
0: Exacte, i molt. Es va arrossegant en el temps... I clar, cada família porta les seves motxilles, per dir-ho així.
1: Correcte, i a més, tu vas carregant motxilles que no són les teves, que són del teu pare, del teu avi, del teu besavi, del teu tataravi, o sigui...
0: Clar.
1: A més de la teva.
0: Clar.
1: Perquè van passant de generació en generació. El clan familiar crea una forma de fer i arrossega unes ferides que, com no les vols sanar, perquè no se'ns dona el poder de poder caure'ns, llavors les vas deixant allà, les vas amagant, les emocions les vas amagant. I com una olla pressió, allò va allà, quedant-se tancat.
0: Clar, i tu fas una relació, en fas dos, en fas tres, i arriba un moment que vas veient que sempre caus sobre la mateixa pedra.
1: Acabo sempre, la relació sempre acaba de la mateixa pedra. Uns dos anys i poc. Totes les relacions comencen, tenen el mateix desenvolupament i acaben igual. I amb el teix, aproximadament el temps de durada sempre és el mateix.
0: I al principi... Clar, això no és casual.
1: No, això, les casualitats, dius, hòstia, ja aquí
0: la primer, comença. De la 1 a la 2, val, t'ho compro. De la 2 a la 3, t'ho podria arribar a comprar amb... tenint en compte com, bueno, un patró estadístic i tal, dius, bueno, mira, doncs, jo què sé, com a qui li toca la loteria dos cops, eh? Sí, sí. Però, clar, a partir de la tercera ja la cosa comença a fer una mica d'olor.
1: Correcte. I aquí és quan em començo a plantejar què està passant, per què passa igual. El primer plantejament va ser un plantejament molt mental i molt d'home, de dir, jo estic fet per l'amor. Jo no sóc d'una sola dona.
0: No sóc home d'una sola dona.
1: Exacte, jo sóc...
0: un esperit lliure.
1: Lliure, aquí. Viva la monogàmia, no? I m'ho vaig creure. Vaig estar durant un temps... Primer vaig tenir un temps de celibato. Vaig estar 2 anys que no tenia contacte amb ningú, ni amb mi mateix, ni amb cap dona, ni amb companys, ni amb mi. Anava a la feina, i llavors treballava a l'hospital, treballava a quiròfan... Anava a l'hospital, tornava a casa i no tenia relació amb ningú. 2 anys d'autèntica soledat d'ermitanyo.
0: Però això, clar, centrem-nos un moment en aquest episodi. Clar, això és un... amb ajuda terapèutica o no? O sigui, tu sol contra tu.
1: Jo sol contra mi,
0: tu sí. Tu contra la màquina.
1: Perquè No ho recomano a ningú, tampoc, no, perquè...
0: És que ara m'ha vingut al cap la pel·li que hi ha Trainspotting, una mica. Llavors, m'ha vingut, vull dir, és que l'altre dia remenava Filmin, puc dir Filmin, ja està, vull dir, no ens patrocina ni ens patrocinarà mai Filmin. I em va sortir Trainspotting. I ara he fet aquesta associació d'idees... I tal com vagament recordo Trainspotting, que fa molts anys que la vaig veure, és una mica això, no? De dir, ostres, doncs vaig a tancar-me i vaig a, entre cometes, desintoxicar-me jo sol. I tu vas fer una mica aquest moviment, no?
1: Sí.
0: Terrible, això.
1: Molt terrible. Per mi molt necessari.
0: Sí, però terrible.
1: I a més a més, o sigui, no ho recomano a ningú, sempre i quan no ho sentis de veritat. O sigui, jo sentia profundament que havia de fer això, perquè era com una necessitat interna de desintoxicació del món, desintoxicació de les meves creences, de la forma de fer, de tot allò que m'havien dit, de lo correcte i lo incorrecte, i era una cosa que la sentia.
0: Clar, quan parlem de... La gent a vegades igual se'ns despista una miqueta. Quan parlem de creences, és un terme que es fa servir molt en el món de la psicologia, sobretot amb la psicologia més, diguéssim, de caire més com és modern, no dir-ho així, però que és un terme que apela a tot allò que nosaltres portem, per dir-ho d'alguna manera, marcat en els nostres xips, que no som conscients i que actuem una mica com amb aquest pilot automàtic, sense processar per què estem fent allò d'aquella manera. Són aquestes creences que tenen, a més a més, un pes terrible en la nostra manera de ser, en la nostra manera de fer. No?
2: A Vilafranca del Penedès,
1: per mi la creença és una cosa irreal.
2: Van fer una experiència electrònica amb Josep Maria Mayol i Xavier Vallès.
1: És a dir, al final és com veure les coses intrasubjectives, que són aquelles coses que no existeixen, però que te les creus. Com, per exemple, jo sempre faig la mateixa broma, encara que potser algú pugui ofendre, però és com si et vas a una aranya i li dius: tu tienes derechos arañiles. L'aranya em mirarà i dirà: què és això? Lleis, drets humans, totes aquestes coses que no són reals, però que ens les creiem.
0: Bueno, hi ha tota una sèrie de convencions, no?
1: Correcte, no? Un estat social, unes normes socials perquè siguis una persona de ben fer, que no et surtis de la línia, no? Tot allò.
0: Clar, però això, és a dir, això xocaria, segurament, o això no vol dir que tu puguis anar per la vida amb un machete a la mà i anar tallant caps. Vull dir que aquí hem de trobar una mica el punt mig i el punt d'equilibri.
1: Aquí està en el moment de trobar-te.
0: Són aquests dos anys i escaig.
1: Correcte. I aquí hi ha el... Com et deia, nosaltres quan naixem, sí, tenim una cosa que es diu el sistema de supervivència. Aquest sistema de supervivència és natural de qualsevol mamífer i qualsevol animal, que és el de sobreviure. Llavors, com animal, per sobreviure, el que fas és anar amb la manada. Sí? I faràs tot allò que calgui per formar part de la manada.
0: Això es veu molt en els adolescents, per exemple.
1: Correcte.
0: No? És a dir, els adolescents que... Ara quan venia cap aquí, m'he creuat amb un grup d'adolescents, no? I jo els encalçava per darrere, no? I me'ls mirava tots i pensava: són tots iguals. Tots iguals, vull dir, vesteixen més o menys igual, amb colors diferents, però vesteixen més o menys igual. Evidentment, porten tots el mateix pentinat. Es mouen més o menys de la mateixa manera, no? Desmanegada i tal i qual. Clons, no?
1: Correcte.
0: És a dir, clons, però en el sentit de pertanyent-se a aquest grup.
1: Correcte. Ja... I això és una de les etapes. Quan som infants, fem el que digui el papa i la mama. És a dir, si jo pinto un dibuix i surto de la línia i el papa i la mama em renyen, jo automàticament sé que jo no ho tinc que fer, perquè s'enfada. Perquè ja, com deia abans, se m'està ficant dintre del meu cervell què està ben fet i què no està ben fet. Si faig això, el papa i la mama s'enfada i llavors no està ben fet. Això, ja no ho faig.
0: I això acaba sent una creença.
1: Correcte, això és una creença. Això acaba sent una creença i te l'acaba... un patró familiar. Sí? Llavors, ja comences a no ser tu. Perquè ja comencen a dir-te: tens que anar per aquí, perquè això és el que s'ha de fer.
0: Clar, però això és molt... Bueno, és complicat. Al final és una qüestió de... Ostres, des del moment que neixes, hi havia un poeta... català del segle XIV, em sembla que era, que deia que venia a dir, no amb aquestes paraules perquè era català antic, però deia que comences a morir en el moment que has nascut, no? I aquí podíem fer la paràfrasi, no?, de que deixes de ser tu mateix en el moment en el qual la gent que t'envolta, la societat que t'envolta, comença a tirar-te inputs.
1: Correcte. Sí, seria una mica això. L'avantatge que tenim és que tenim el que se li diu libre albedrío, poder de decisió.
0: Correcte.
1: Però aquest poder de decisió, és a dir, a mesura que vas creixent, sí, vas agafant aquests inputs, i arriba un moment a l'adolescència, que nosaltres l'entenem com l'edat del pavo, no? La típica edat del pavo, l'adolescència...
0: Una mica de rebel·lió.
1: De rebel·lió. Doncs pues aquesta rebel·lió és, sense més cap de dubte, és primera, l'adolescent, la part prefrontal del cervell encara no l'ha desenvolupat 100%, llavors hi ha moltes coses que un adult les pot veure i l'adolescent no. No perquè no passi de tot, sinó que realment no ho veu.
0: Biològicament no, i neurològicament no té aquesta capacitat.
1: Correcte. A més, li afegim que és en el moment en el que ells es senten que volen fer la seva i no volen entrar dintre de l'aro del que els diguin a casa. No per una qüestió de desobediència, sinó per una qüestió de sentiment. I aquí ja comença a haver-hi el primer catacrec important en les nostres vides, que és que o passes per l'aro o passes per l'aro. I aquí ja l'adolescent comença al final a deixar de ser ell per complet, per començar a ser allò que esperen que sigui ell.
0: Paul. Clar, aquesta frase és molt... a més, és molt repetida a milions de famílies, no? O esperar, el que esperem dels nostres
2: americanes,
0: fills.
2: Americanes, no? Tango, rumba...
0: I moltes vegades
2: amb unes
0: perspectives
2: al Mar del Carib,
0: molt elevades,
2: de l'Amèrica Llatina,
0: i sense tenir en compte això que estaves
2: dient tu ara, Ivan. Una
0: alada d'aire
2: nou per la música popular del nostre país,
0: del
2: que va obrir molts
0: mateix,
2: camins.
0: No? Vull dir, com a molt, podem arribar a dir... Estudia el que vulguis. Que ja fem, és una concessió petita, si vols, però és una concessió cap a aquell moment de dir ostres, doncs, si jo com a pare sóc advocat, vull que el meu fill també sigui advocat, perquè en algun moment, com deia aquell del Rei Lleó, tot això que veus serà teu. Val, una miqueta per seguir la... Però fixa't, per seguir aquest patró familiar.
1: Correcte. No, és que és així, sí. I no ho fem inconscientment, no som conscients de tot això. Nosaltres, sí, com a pares, i fem el millor pels nostres fills. Però hi ha d'haver un moment en què això s'ha de trencar. S'ha de trencar en el moment que entenem que ells fan el millor que saben i poden amb les eines que han tingut. Però no volem allò. Els hem d'estimar, respectar, perquè gràcies a ells som qui som. Però no volem. Hem de començar a agafar la nostra vida. La nostra vida en el sentit de saber qui som. Perquè puc assegurar que el 99% de la gent del món mundial no sap qui és.
0: Fixeu-vos, hem començat... Estem només a la definició de mentor de ruptures. I hem tirat molt enrere. Vull dir, ens n'hem anat a la infantesa, a la més tendra infantesa. Hem saltat ara a l'adolescència, però encara, com aquell qui diu, encara no hem entrat en matèria.

0: Em sap greu, trencar aquest himne, perquè això és un autèntic himne, eh?
1: Sí, la veritat és que sí, és. A mi aquesta cançó m'encanta per dos motius. Primera, perquè li cantava a la petita i m'encantava que li cantessin aquesta cançó. I segona, perquè el transfons de la cançó de I Never Went Alone, mai caminaràs sol. I és que és cert, mai caminem sols. Ens pensem que sí, però mai caminem sols.
0: Perquè de fet, i ara corregeix-me, si m'equivoco, Ivan, amb els primers que caminem som nosaltres mateixos. Passa que moltes vegades ens negligim aquest donar-nos la mà a nosaltres mateixos, escoltar-nos, saber qui som, no? Parlàvem de saber qui som, no? Moltes vegades ens girem nosaltres mateixos l'esquena, no ens escoltem, no ens sentim. Sempre. Quan dic sentim, no dic d'oïda, sinó sentir el cor, anem a dir-ho així, eh?
1: Sí. És que mai ens sentim, no ens permetem. Som tan exigents que ens pensem que això no forma part.
0: Clar, i llavors, quan ve un moment... Tu parlaves d'un catacrac, no? Quan ve un catacrac,
2: ja de... Músics de Barcelona,
0: bueno, pot ser d'adolescent, però segurament és més habitual en la
2: una ruptura, no?
0: Una ruptura emocional, una ruptura sentimental.
2: Van presentar
0: i aquí, tots plegats,
2: el seu CD, Mar Endins,
0: qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra, i t'asseguro que qui tira la primera pedra així ràpid està mentint. Qui més qui menys ha tingut algun sotrac d'aquest estil a la vida, aquí això és quan ens agafa amb la guàrdia molt a baix.
1: Correcte. Sí, sí, és que és evident, és el que et deia. Ningú ens ensenya. No, ningú ens ensenya les nostres gestions emocionals. No ens ensenya que una emoció... Fixa't que un nen petit té una emoció que li dura segons. Passa de plorar a riure en segons. Uh-huh. I al revés. Sí? Tot el que ve després és mental i sentimental. El sentiment és mental, també. Uh-huh. Una emoció pot contenir entre uns 5.000, 7.000 sentiments. I dintre d'aquests sentiments poden haver un 10.000 o un milió de pensaments. Però tots són...
0: És molt complex, això, eh? Vull dir, la taranyina és molt atapeïda.
1: Correcte. És no donar-li valor. El donar-li valor, amb el correcte i incorrecte, com el que deia, correcte i incorrecte, és el que ens ensenyen. Llavors, quan tu penses alguna cosa i ja tens en la teva creença que està mal fet, ja no, ja dius, oh, i t'entra la pena i t'entra la culpa. Una relació, tinc molta quantitat de pacients que quan deixen, han fet la ruptura i es deixen, molt senten pena perquè han trencat la família. És que he trencat la família.
0: Però clar, això suposo que és aquest sentiment, aquesta creença, no? De fallar, no? De fer una cosa que, anem a dir-ho així, que socialment pot estar mal vista, i sobretot el que diran, clar, ostres, quan et toquen el que diran, evidentment tothom es posa en estat d'hiperalerta, no? Ostres, clar, és complicat, això.
1: Sí. Bueno, al final... És les coses que m'agrada que la gent vegi és que tu tens el poder. Tu crees la teva realitat, com deia. El que tu crees, si tu vols estar en aquell pensament i vols creure't aquell pensament, serà real.
0: Però moltes vegades aquestes decisions, segurament per creences ancestrals, permet-me la frivolitat, no? Per creences ancestrals o per creences socials, estan associades a fer mal. És a dir, quan tu trenques una relació, per exemple, que deies, no? Trenco la família, no? Clar, el primer que pots arribar a pensar és això ho he fet malament perquè estic fent-li mal a algú altre. I això és... Per simplificar-ho molt, eh? És una altra vegada caure en el pensar més amb els altres que no pas pensar en tu mateix. És a dir, estaries disposat a viure infeliç, per dir-ho així, per simplificar-ho molt, eh? Viure en la infelicitat, en una, per exemple, en una relació que no t'aporta gaire cosa, però que pots anar tirant, que no pas fer el pas ferm, fer el pas valent i tenir el coratge de dir fins aquí hem arribat.
1: Correcte. Bueno, hi ha quantitat de relacions.

0: generacions que a dia d'avui, sobretot els nostres avis i alguns dels nostres pares...
1: Ui, aquest és un capítol a part, eh?
0: Aquest són famílies que no s'estimen, que... Lo més important per poder tenir una relació amb una altra persona és, el primer pas és estimar-te a tu. I per poder estimar-te a tu, has de saber qui ets. Perquè, clar, si no saps qui ets, a qui estimes? Què estimes?
1: I ara et faré una pregunta del milió, Ivan. Com... És a dir, dos preguntes en una, eh? Com saps que t'estimes a tu mateix? O quines serien les característiques d'estimar-se a un mateix? I com s'aconsegueix, això? Igual això ja ens dona per un altre programa.
0: podria ser, sí. Bueno.
1: Però segur que ho saps resumir de manera més o menys entenedora.
0: O sigui, saps que t'estimes quan ets capaç de mirar-te als ulls en un mirall completament despullat i dir-te t'estimo. Això és un pas molt important. Tenir la capacitat de poder-te mirar-te tu als ulls, que gràcies als vidres d'avui en dia, als miralls, tenim aquesta oportunitat.
1: I a les ulleres, pels que són curts de vista, també a les ulleres, perquè si no, no anem enlloc.
0: Poder-te mirar als ulls fixament i dir-te
2: que fa molt
0: que
2: temps
0: de veritat,
2: en un país
0: i acceptar-te tal com ets.
2: Hi havia un rei,
0: perquè
2: que no
0: ens passem tot el dia en modo crítica
2: i va prometre que si li naixia aquest fill que
0: soc
2: tant
0: calvo,
2: desitjava,
0: donaria
2: cada
0: poble canes,
2: que es presentés al seu
0: una
2: palau,
0: ruga, un no sé què, no acceptem mai de res del que tenim. I això ho fa l'ego. L'ego, el sistema de supervivència, com vol formar part de, en el moment que hi ha alguna cosa que surt fora del que és establert,
2: tu t'autoexigeixes
0: i t'autofustigues.
2: I tal
0: perquè,
2: com
0: ui,
2: havia promès,
0: ja
2: tots els pobles
0: ja,
2: que es van presentar a Palau,
0: ara
2: que
0: ja,
2: van ser una
0: o sigui
2: cosa feta
0: ara ja,
2: perquè al
0: bueno,
2: país
0: hi arriba un moment
2: colla,
0: que estàs tan desgastat
2: que
0: mentalment que et deixes
2: una
0: anar.
2: De mel
0: i és com,
2: a
0: bueno, ja no tinc edat per això. I la gent es deixa anar. Tant que de veritat estan perduts en un laberinto com... que no
2: van
0: tenen
2: passar
0: sortida.
2: 7 anys
1: mentre,
2: i un dia
1: mentre estaves dient
2: a una
1: això,
2: dona de les que havien
1: clar,
2: anat a Palau a buscar
1: cap,
2: oli i mel quan va néixer el príncep, se li
1: ja
2: va ocórrer
1: així
2: de dir a
1: una veïna
2: seva.
1: Ostres, series capaç de posar-te...
3: Aniria bé que tinguessin un altre fill,
1: jo,
3: els Reis. A veure si em podrien treure alguna cosa com l'altre camí.
1: Despullat, mirant-me els ulls i acceptant-me com a tal.
2: Va preguntar...
1: I més enllà de dir si sí o si no, que no ho diré ara en públic...
3: Que no te'n recordes, que el rei ens va fer donar un
1: setrill
3: d'oli
1: que no és tan senzilla com sembla.
4: No pas a mi.
0: És una de les eines que dono als pacients que tinc.
4: Com hi havia d'anar.
1: Perquè ara podem dir, ah, sí, jaja, mira, doncs mira, despullo, surto de la dutxa, em poso davant del mirall i em miro als ulls i què? Però aguantar aquesta mirada segurament deu ser més complicat del que sembla.
2: La vella Geruda va trobar el conseller en Sant
0: perquè pots aguantar 30 segons.
1: Aquí anava jo. El concepte temporal.
0: Aquí, sí. I és una de les eines que dono al poder començar a acceptar-te tal i com ets en el moment que ets, perquè ets qui ets, perquè tu has decidit ser així. I això és una cosa que costa d'entendre perquè vivim en una societat i ens movem com que la responsabilitat sempre va fora. Si no guanyo diners és perquè el jefe no em paga prou diners. Si no tinc un sou digne és perquè el govern no paga el suficient.
2: Li va venir bé.
0: I sempre tot és fora, mai és dintre.
2: I, la jarra grossa,
0: i com tot és fora, mai em responsabilitzo. I ara, ficar-te davant d'un mirall és començar a responsabilitzar-te. Aquí comences a estimar-te, perquè comences a fer-te càrrec de qui ets tu. Què sents, què penses, quines emocions hi ha que estan allà enquistades, quina vida has tingut, si és la que has volgut, no, has estudiat el que has volgut, estàs fent el que vols, quina vida tens, què és la que sents, aquí comences a estimar-te.
1: Al final això d'estimar-se a un mateix, que és molt senzill i molt difícil alhora i molt complicat, al final és una mica...
2: enfurismada una cosa
1: escoltar,
2: de no dir, com que a més
1: sentir,
2: tenia poders de bruixa, es va adreçar al príncep
1: i escoltar-te, això que deia,
4: que
1: escoltar-te
4: no
1: un mateix,
4: ni
1: ventura, no posar,
4: ni
1: no posar
4: repòs,
1: música de fons,
4: que no hagis trobat
1: ara,
4: l'amor de les
1: sinó és escoltar aquest silenci, que moltes vegades aquest silenci amb nosaltres
2: ningú
1: mateixos
2: no en va fer
1: és un,
2: cas, i més
1: és un silenci que pot ser molt enriquidor, que ho és,
2: i
1: però també
2: ja no
1: pot ser molt terrible. perquè ja he rescatat i els mesos, i els anys, del teu perfil d'Instagram, he rescatat algunes frases que m'han fet pensar, no?
2: I una frisança.
1: Parlaves de viure en pilot automàtic,
2: no?
1: És a dir, aquesta vida que portem, una mica, doncs, això, no? Com els pilots d'avió, que es passen un percentatge de temps bastant gran de la ruta sense tocar els comandaments.
2: Tota la colla de metges que
1: perquè hi ha una cosa que es diu pilot automàtic que et porta, que et porta a la ruta, no? I aquí anem moltes vegades, i jo, per exemple, alguna vegada he fet aquesta reflexió de... És que anem d'inèrcia. I som incapaços de sortir de la carretera perquè... Clar, és que si surts de la carretera, vés a saber, no? I aquesta por, aquesta... Aquesta això, aquesta por.
0: A veure què passa. Però al final és el que deia, és la por
4: de les tres taronges.
0: Sí, sempre dic que quan hi ha por,
2: i el príncep Bernat va anunciar als seus pares que se n'aniria tot seguit,
0: perquè la ment sempre et dirà no, què fas, boig?
2: De primer no hi volien accedir, perquè era empresa difícil.
1: La ment és molt conservadora, pel que estic veient. El cervell és com molt de dretes, per entendre'ns, és molt de...
0: Bueno, al final, mira, és... Tenim la part del sistema de supervivència, que és l'ego, que és un extrem, sí? I després tindríem l'ànima, així que ens entenguem, que seria l'altre extrem. I nosaltres el que hem vingut a fer aquí, i ens anem una miqueta més enllà, fem una passa endavant, és a unificar. Aquí estem en un món dual. Venim a experimentar la dualitat.
2: Però per més que ho preguntava a homes i dones,
0: què vol dir la dualitat?
2: A joves i vells,
0: que ets la part més fosca, que pots imaginar-te, però també ets la llum més potent que pots imaginar.
1: I casar aquests dos universos a vegades és complicat.
0: La ment fa que sigui complicat, però és més fàcil del que ens imaginem. Ja som.
2: Una tarda
0: som.
2: Va anar
0: simplement
2: a parar en un casalot
0: que hem de poder abraçar-nos.
2: Tot fet de pedra
0: què
2: picada.
0: Passa? Que la ment, com deia, et dirà que això està ben fet o no està ben fet.
2: I va entrar, sí?
0: Jutjaràs constantment a tothom. En realitat t'està jutjant a tu.
2: La mestressa, si sabia,
0: hi ha una pel·li que m'encanta, que és La cabanya, que la recomano molt perquè la gent la vulgui veure. No, que allà veuran
2: que feia cara de bona persona.
0: Un paradigma molt...
5: Bé, és el meu marit.
6: Doncs si no es fa res, l'esperaria que vingués.
0: Esgarrifant.
5: És que el meu marit és un gegant, o sigui, que es deleix per la carn humana. I si
0: perquè és molt fàcil poder jutjar fora,
5: si
0: però quan tu tens
5: primerem.
0: Que decidir,
6: si m'amagueu, no
0: quan tu tens que ser el
6: jutge de la teva pròpia família, llavors
0: la cosa es complica.
2: El príncep Bernat era gentil i sabia convèncer amb la mirada.
0: Hi ha una frase a l'hospital que deia, ets un professional
2: i el va fer
0: fins que el pacient és el teu familiar.
2: Pastera.
0: Per què? Perquè quan aquest pacient és el teu familiar, faràs tot allò que cal per salvar-li la vida.
2: A l'entrada
0: però
2: de
0: no seràs
2: va
0: objectiu.
2: Arribar al gegant.
0: Faràs
2: era
0: tot allò que
2: cal. Era alt com un cepat com un roure, i duia una barba negra
1: molt,
2: com el cor
0: sí.
2: De la nit.
0: Llavors,
2: tot just entre a casa,
0: a la vida passa igual.
2: Amb el
0: és molt
2: nas,
0: fàcil
2: que semblava la verruga
0: poder jutjar
2: de plat,
0: i dir que la gent fa allò o deixa de fer, però quan realment tu
7: sento
0: estàs dintre i et toca a tu decidir, la cosa ja és diferent.
7: No em caldrà pas passar gana.
0: No posaré aquest exemple aquí perquè pot ser una miqueta bèstia, però
5: que fet escurxar,
0: quan tu tens que decidir,
5: sopar,
0: si tu tinguessis que, imagineu-nos que...
2: Una mica, les coses com siguin.
7: Doncs
0: que ens
7: ja
0: han entrat a robar a casa.
7: Sí?
0: I
7: que no vinguin
0: i han pillat
7: sols.
0: El lladre
2: la
0: i ha trencat alguna molt valuós que tenies un record molt important
2: de
0: la teva mare, d'un familiar. I aquella persona l'ha trencat. I per aquella persona tu diria, hòstia, aquesta persona...
2: De vi que va
0: quin és el primer pensament que et ve, no? Què faries amb aquella persona?
1: Descarregar tota la teva ira contra ella.
2: I aviat,
0: sí?
2: Es deia
0: a la presó, inclús si és un tio que a més ha generat violència, presó
2: i
0: alguna una miqueta radical, inclús la pena de mort.
1: Exacte, sí.
2: Una bona punxada a la cuixa.
0: Ara bé, imaginem-nos que aquest lladre és el teu fill.
2: Que va fer caure tot el suïtge de la xemeneia.
0: La guardem? La deixem anar?
7: Si
0: què fem?
1: Evidentment, la guardem.
2: Va cridar
1: no la
2: és
1: a dir, no actuaríem
2: jo,
1: de la mateixa manera que si fos un desconegut.
5: És que somiava
0: canvia.
5: Que ens prenien l'amor de les tres taronges.
0: I vaig arrixar, vaig arrinxolar el rinxo.
1: Encara més?
0: Sí.
2: Va dir,
0: imagina't que tu,
7: que ens el
0: aquella persona,
7: Si per arribar hi han de
0: passar
7: pel
0: una persona que el seu pare l'ha maltractat, ha abusat,
7: pel bosc del llop
0: que l'única forma que té de conèixer l'amor és la que li han ofert a casa seva, i que l'única forma de donar amor de és la que li han ensenyat. I tu això ho saps. Com pots veure aquella persona? Com començaries a veure-la? La veuries igual?
8: Sí, Ivan, això ja aquí estem parlant de paraules majores, eh? No, aquí em planteges un dilema ètic molt, molt interessant.
0: Pues és, això està aquí, en què no ens hem de creure res del que ens expliquen, perquè tot això és una experiència i hem d'experimentar. Ens hem de caure per aixecar-nos, però per aprendre.
7: Amb els ulls oberts.
8: Què pots aprendre d'una ruptura?
7: Ja pots
8: és a dir, quan et ve un pacient i et ve un quadre de ruptura, que és el que tirada, és el que et dediques, estem parlant de ruptures en general sentimentals.
2: Sí, sí. Com un beneitó.
8: Una mica que, quina experiència, o sigui, què em pot treure d'aquesta ruptura?
2: Va sortir de
8: des d'un punt de vista d'aprenentatge, eh?
0: Sobretot veure quines creences el limiten. Les ruptures, hi ha dues formes de relació. La relació amb una persona que t'ensenya i una relació amb la que comparteixes. Són completament diferents. Les relacions que tenim que ens ensenyen són aquelles persones que... Anem a dir una miqueta així, però seria profunditzar més. Són aquelles persones que nosaltres mateixos, abans de venir a viure aquesta experiència dual i mundana, hem decidit que ens vinguin a ajudar a aprendre. I són aquelles persones que ens ensenyen l'oposat a nosaltres. Si, per exemple, a mi no se'm dona d'estalviar, però la persona que tinc al meu costat sí se li dona d'estalviar.
8: Perdona, un moment, i això no passa per casualitat. És a dir, nosaltres, en el moment que fem... És que això, a mi aquestes coses m'apassionen. És a dir, en el moment que nosaltres ens fixem en aquella persona... Ostres, aquesta tia em cau molt bé, l'he conegut i em cau molt bé i tal, i comences... Comença un tonteig, una tal, i això acaba amb una relació, no? I a mesura que va avançant la relació, veus, posem l'exemple dels estalvis, eh? Veiem que és una persona que, doncs, que se li dona molt bé estalviar, que té una planificació d'estalvis, etc etc. I a mi, jo que soc un... tinc un forat a la mà, doncs això em fa reflexionar, em fa pensar, i, ostres, d'aquí en trec un aprenentatge.
2: Que se li va presentar amb la gola ben oberta.
8: Però aquest aprenentatge... Per dir-ho així, estava...
2: Ho va pagar la pobra ovella.
8: Estava programat, per dir-ho així. És a dir, aquella persona havia de sortir d'aparèixer a la meva vida perquè jo descobrís que...
0: Correcte. Sí.
2: Després va haver de travessar el barranc...
0: Pot ser una miqueta...
8: Pot ser una mica esotèric, si vols.
0: Sí, però també pot ser una mica com balla merda, perquè al final és ja la meva vida programada, però la sort és que no te'n recordes. Llavors, com no te'n recordes, parteixes de la base de que guai, anem a experimentar-ho tot, per viure-ho tot, per aprendre. Sí? Perquè saps que no et passarà res. O sigui, l'important és poder veure afrontar la vida des d'una perspectiva diferent a la que ens han ensenyat. Ni vull... No sé si és així o no és així. Jo sempre dic, del que jo explico, que ningú es cregui res. Experimenteu-ho. Experimenteu i disfruteu.
8: Llavors, hi havia ja aquest tipus de relació i n'hi havia una altra. Sí, que és la relació...
2: No van deixar anar ni un sol grinyol.
0: La relació de compartir la vida.
8: De compartir la vida,
0: exacte. Que és una persona que és igual que tu. És a dir, ja s'estima. No necessita a ningú per estimar. Ell ja s'estima, té prou. Ara comparteix aquest amor. I des d'aquí és el compartir i el d'oferir. No és el de tinc que aprendre, sinó que ja cadascú ja ha après a estimar-se i és una relació que és de win to win. És igual que tu, i aquesta persona segueix ensenyant, però ja no t'ensenya allò que et falta, sinó t'ensenya allò que tens que millorar.
8: És com un complement.
0: Correcte.
8: Ivan, què és el que la gent... Clar, tu deus haver vist molts casos, no?, de ruptures i gent que està com molt al pou, que realment ho passa malament.
2: I en veure el príncep Bernat que fugia dalt del seu cavall, van cridar a la porta de bronze que tanqués i que no el deixes passar.
0: No, amb tants que sou aquí i mai no m'heu donat
9: ni una llapissada de seu i ara voleu que tanqui aquest minyó que m'ha untat de greix.
0: Correcte.
9: Què vols?
0: Anem a dir que per amor, però sobretot...
2: Va dir la porta... i es fa quedar ben oberta de bat a bat.
0: La poca capacitat
2: Els gegants van arrencar a córrer darrere
0: si
2: Bernat,
0: amor, que esperava el seu cavall de valent. Per l'amor propi.
2: Quan van veure que s'acostava al barrany de la serp del set caps, el
1: teu cervell està vinculat emocionalment a aquesta persona. Sentir-te a tu és el més important. I voleu això està extret d'un dels teus reels. I realment,
2: va dir la serp sense
1: realment aquesta vinculació emocional que establim amb les, que correràs, les parelles, no? Amb les relacions que tenim, a vegades és, no te n'adones fins que no passa aquest trencament, no? De com enganxat està en una realitat, i ara parafrasejo una mica del que deies, en una realitat que moltes vegades no és del
2: a geure tranquil·lament mentre passava en Bernat.
0: Sí.
2: Mira, el cavall d'en Bernat, que era el millor cursi de l'estable, corria com el vent.
0: Quan jo vaig trencar amb la quarta parella,
2: cada cop restaven més enrere.
0: Em vaig donar compte
2: ja l'única esperança que tenien d'abastar-lo era que la persona que buscava no el deixessin passar.
0: Era el que jo creia.
2: Lluny, es van esgargamellar,
0: no necessitava,
2: les que impedissin el pas
0: però jo sentia que sí. No com dèiem, el sentiment és mental. Llavors, el que buscava era una persona igual que ma mare.
10: Que no deixem passar qui ens ha repartit.
0: Per què?
1: Tornem a la importància dels pares.
0: Correcte.
2: Van dir les formigues.
0: Quan jo era infant, els meus pares es van separar. Sí, va ser una separació...
2: Un cop travessat el prat de les formigues, en Bernat
1: va acabar
2: de traumàtiques. Sí. Perseguidors fins que els va deixar enrere.
0: I jo vaig haver d'agafar el paper de patró, el patró de pare. Jo vaig fer de pare. Què passa? Que clar... Era ma mare, jo i el meu germà. I jo feia de fill, que cada vegada em feia menys i cada vegada feia més de pare. Què passa? Que quan jo em vaig fer gran vaig adquirir aquell patró. Llavors totes les relacions que buscava eren persones com ma mare.
2: Va continuar cavalcant molta estona i va arribar un moment que tenia tanta set que es cremava.
0: I li costa dependre's, valer-se per si mateixa. Sempre requereix l'ajuda d'algú.
2: No hi havia ni font ni pau.
1: Molt d'aquesta generació que dèiem, de pares.
0: Llavors, totes les dones que jo buscava eren persones que requerien que jo estigués allà.
6: Que m'ofego de set i voldria veure.
0: Que arribava un moment que era com molt agobiant. Però jo vull fer la meva.
3: D'això sí que no te'n puc donar.
0: Per què no la fas? I a mi em costava entendre això.
2: I es va convertir en fum que va desaparèixer tot seguit sense que en quedés ni rastre. El príncep, que tenia molta set, va obrir una altra taronja i en va tornar a sortir una altra donzella, encara més bonica que la primera, que també li va preguntar què volia.
0: Perquè t'han dit que ho has de fer així.
2: Va demanar en Bernat.
0: I perquè et creus que ho has de fer d'aquesta manera.
2: Va dir la noia.
0: I al cap de cap moment.
1: No, ja no és com si, és com si un, com si un cor de veus, no? De moltes veus.
2: Aleshores,
1: totes,
2: en Bernat va haver de recórrer
1: totes a
2: la taronja que li quedava.
1: T'anessin donant input,
2: i em va sortir
1: no? Que són aquestes veus de família, de societat, de cultura, etcètera, etcètera. I tu al final tinguessis aquella mena de garbuix sonor al cap i al final acabes una mica acabes fent el que et diuen per no escoltar-les més.
2: Va dir el príncep, gairebé d'esma.
1: Si haguéssim de fer una... Si haguéssim de muntar una escena per representar això, podria ser, aquesta podria ser.
0: Seria també com tenir un, quan tens un fill que li estàs dient que es mengi les galetes i et diu que no.
2: Que
0: o que es mengi la verdura i et diu que no.
2: Però no sabia que aquella aigua era aigua d'enamorament i que qui en bevia se sentia tot seguit apoderat del mal d'amor.
0: Que no vols fins aquí, o el que fa la gran majoria de gent és cedir i donar
2: amb un amor tan gran i tan apassionat que va fer que se li declarés a mi mateix, sense tenir més esperar. I ella li va dir que sí. I van convenir que es casaria. El príncep Bernat va fer pujar la donzella a la prova del seu cavall i van emprendre el camí de palau. Cada cop que tenia un set, la donzella bufava a terra i feia sortir de fonda i fresca i bona.
1: Hem passat del sau,
2: quan ja eren a les artistes del palau, un príncep va dir a la seva enamorada que l'esperés en un revolt del camí, que s'avançaria a anunciar als seus pares el seu retorn i a prevenir-los de l'arribada de la seva promesa. Perquè li preparessin la
1: caiguda que es mereixia. Feia molts anys que m'escoltava Pantera, quan els he escoltat aquest matí he pensat, oh, que bons que eren. Per què aquesta cançó, Ivan?
0: Perquè aquesta cançó és...
1: És una cançó amb molt de...
0: This is my name. This is my name.
1: Sí.
0: Qual és mi nombre? És això, és. Qui sóc jo? Sí? És... és el moment de dir ja està bé, és el trencar tot això. És
2: però al cap de poc d'haver-se quedat sola,
0: un dels moments més importants de la meva vida va ser eliminar tot allò que havia estudiat,
2: que quan va veure que m'havien ensenyat, gentil i graciosa,
0: que havia après, una gran enveja. Tot ho vaig agafar en aquells dos anys d'autèntico celibato. Vaig agafar i vaig llançar-ho tot a la basura.
1: Això és com fer com una mena com un reset de la vida.
0: Correcte.
1: Que si volia, és com un retiro, però en format extens.
0: Sí, la ment és molt punyetera. La ment...
1: Vas tenir moments de flaquesa, de dir, hòstia, què estic fent aquí?
0: Sempre.
1: Sí, no?
0: Sempre.
1: Però aquí determina... Però tu eres conscient que anaves a fer allò, eh? És a dir, això no t'hi vas trobar per casualitat. Ai, mira, fa dos mesos que estic aquí en mode celibat, en mode monàstic, i no veient a ningú, i només a mi mateix, no. I tu vas dir, m'hi poso i hasta que el cuerpo aguante.
0: Va haver-hi una...
2: Tant per a tu sorprès que si el punxen
0: quan vaig començar
2: no
0: a sortir d'aquí vaig anar a algun
2: retirar amb ell i font per tal de fer-se
0: que deia que tot depèn del grau de responsabilitat que vulguis tenir tu amb la teva vida.
2: Soc l'estimada del
0: i de la constància
1: i com
0: que vulguis
1: fer grau de responsabilitat amb la teva vida. Això, aquest concepte és un concepte molt potent, perquè a vegades, bueno, jo crec que hi ha molta gent que no s'ho prengui, és que ni és conscient que pot tenir grau de responsabilitat sobre la seva vida. I sobretot ara que dèiem, no? La culpa és de l'altre. Llavors, clar, tenir una responsabilitat amb tu i amb la teva vida, clar, això ja és de, diguéssim, des de nivell pro, no?
0: No sé si és de nivell pro o no.
1: No hauria de ser, però vull dir, tal com va la vida i tal com va el món, que anem amb aquest pilot automàtic que comentàvem abans, no?
0: És que és més fàcil fer-se la víctima i fer els culpables que siguin fora que no responsabilitzar-se el mateix. Perquè si et responsabilitzes de tu mateix, fa por. Per què fa por? Perquè pots tenir pensaments i sentiments que no són correctes amb el que t'han ensenyat. Llavors, entra la culpa i a l'entrada de la culpa ja estàs fotut. Llavors, vols eliminar allò d'allà. Però el sentiment i el pensament és el que és. Un sentiment i un pensament. I allò se'n va, no tenen cap credibilitat. Simplement li dones credibilitat si tu vols. Si tu t'ho vols creure.
1: Passa que aquest has de fer, és a dir, aquest punt intermit de qüestionar-ho, aquest és el, diguéssim, és el que has de ser molt madur emocionalment per ser capaç de dir prou.
0: És molt fàcil. Tu vas conduint a les 8 del matí i això va.
2: Que aquella era la seva estimada de debò.
1: Ara t'agafi confessat per entrar a Barcelona, però sí, imaginem-ho.
0: I de cop i volta ve un cotxe, gira allà i es fot enmig del camí i diu, fots un Cristo allà i comença a dir, a cagar i comença a alterar-te i ets capaç inclús de baixar del cotxe i pillar-te castanya d'aquell tipus. Què ha passat? Que tota la ràbia continguda que tu estàs tenint perquè tu l'estàs remagatzemant de tot el que tu creus.
2: I al cap d'una setmana,
0: sí?
2: Aleshores, ho estàs
0: deixant anar.
2: Amb pompa i solemnitat,
0: sí?
2: I alegria per
0: és
2: part de tothom, el príncep
0: Bernat
2: es va tornar a casar.
0: És el moment perfecte que l'olla pressió
2: del seu cor,
0: obri i tanqui.
2: Amb l'amor de les tres taronges que li havia tornat.
0: Seguim.
2: La
0: vas
2: sort,
0: cap a Barna,
2: l'aventura i
0: el mateix
2: repòs.
0: Cotxe i el mateix paio fa el mateix. I tu et quedes callat i no dius. Que baixaria el cotxe i el rebentaria. No. Això no està ben fet, perquè, clar, qui sóc jo per rebentar-li això? Això és estarats, aquesta gent està estarada. Estàs fent pràcticament el mateix. No estàs ni obrint, estàs cada vegada tancant més aquella pressió, aquella ràbia que tens interna, l'estàs deixant tancant allà i allò va creixent. Sí?
11: A l'amor ja de les tres taronges
0: t'estàs sentint culpable, perquè has tingut
11: de Ràdio
0: un pensament
11: Rosselló.
0: Que baixaries
11: Maria
0: el cotxe
11: López,
0: i li rebentaries la cara.
11: De Ràdio Cardedeu.
0: Sí? Quin seria
11: Gemma
0: el més apropiat?
11: Gemma Peris, de Ràdio Tàrrega. José Vergés,
1: de Ràdio 3. Jo és que em sento 3. Molt identificat amb el, amb, amb la primera, amb la primera, amb la primera escena, Gio, perquè jo era d'aquests abans. Jo era dels que cridava molt i no sortia del
11: Cristina
1: cotxe perquè,
11: Artacho,
1: perquè sé que jugo amb inferioritat de condicions. Però aquesta ràbia em podia.
11: Josep Morató.
0: I ara et trobes amb l'altra definitiva, que
11: Anna
0: és
11: Hernández, de Ràdio Sant Fruitós.
0: Vas conduint
11: Sílvia Delgado.
0: Entens que la responsabilitat és teva, que tot el que passa al teu voltant és creat per tu,
11: Sant Sadurní,
0: i aquell paio surt i et surt la ràbia.
11: I Raquel Montoya, i dius, d'Olesa
0: gràcies,
11: amb la col·laboració especial de l'actriu
0: acabo de veure
11: Piqui Peña
0: tota la ràbia que
11: en el paper
0: meu,
11: de dona de negre.
0: I que no sé d'on collons ve.
11: El disseny sonor és de José Manuel Gálvez, amb el suport d'Ivan López.
0: I aquella persona no l'ha de pagar. A més, gràcies a ella l'has pogut veure. Has pogut veure que tens ràbia interna. I ara et toca a tu responsabilitzar-te i dir d'on collons ve aquesta ràbia.
8: És curiós, eh? Aquesta diferent manera de veure les coses, de veure allò que dèiem abans, no? De veure l'oportunitat, de veure el que et permet aquest aprenentatge, no? És a dir, un fet banal, casual, es converteix en un aprenentatge. Ivan, ens hem polit 53 minuts de programa. Ja ho he dit jo, que això donaria per molt. Déu-n'hi-do el que hem parlat. Però en qualsevol cas, l'Ivan Bovet el trobareu a Instagram, en el perfil Ivan Bovet, si no sí. Recordo malament, amb dues Bs. O sigui, la primera, Ivan, és B baixa.
2: La xarxa.
8: El nom és Bovet, amb dues Bs altes, i amb O. Tu tens un nom i un cognom complicat, com el meu. Moltes gràcies per haver-nos il·lustrat i haver-nos fet entendre coses que passen pel nostre cap, que moltes vegades no sabem d'on venen, no sabem
12: la
8: què sentim.
12: La xarxa de comunicació local.
8: Moltes coses que...
12: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
8: I a tots vosaltres ens tornem a escoltar aquí.
2: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
5: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la criminal, perquè ella tampoc no li agrada, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no, en el moment que deu escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
2: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Smolji, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
12: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: sempre al teu costat.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. La calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns, 7 de setembre, i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. Sobre aquesta vaga en parlarem tot seguit amb Mònica Rodrigo, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Torna a estar obert l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3 i recuperen el servei habitual les línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i Bon Pastor. A Rodalies, la línia R7 reprèn la connexió entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma. Dels esports, el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I en cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7, on fa una estona es tallava la calçada, a hores d'ara, que era un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles, en sentit sud, en direcció Castelló. El segon accident ha estat a la C25, a l'altura de Folgueroles, que en direcció Lleida també deixa un carril de circulació tallat i provoca un quilòmetre de lentitud. La tercera incidència activa, en aquest cas, és un vehicle avariat a la ronda de dalt, que en sentit sud, doncs que en direcció al Nus del Llobregat, obliga a tallar un carril i provoca ja 7 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals també arreu del Nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta també a la ronda litoral en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
2: I la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Hola, molt bon dia. Comença la setmana amb perspectiva ja de baixada de temperatura a partir del dimecres. Això seria el més important de la previsió dels propers dies, però començant per avui, encara la calor ha de ser molt evident. De fet, aquest matí ja tornem a despertar amb un ambient molt i molt agradable. Moltes temperatures no han baixat dels 23-24 graus i només amb alguns núvols escampats per la costa. Al llarg d'aquesta tarda, una temperatura molt elevada una altra vegada al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Arribarem als 40 graus de màxima. Temperatura que la resta del país també serà elevada i aquesta tarda només amb 4 núvols decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais, que sumen més de 31.000 hectàrees, amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayan.
5: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
2: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de la Caral Àries.
6: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
7: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. El que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
6: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
8: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
6: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
2: Doncs sobre aquesta vaga en volem parlar ara mateix amb Mònica Rodrigo. Ella és portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, l'actual motor de les reivindicacions dels docents. Bon dia, senyora Rodrigo, i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia.
2: Som a 24 hores que arrenqui el nou curs escolar i hores d'ara tot apunta cap a la vaga. Mantenen alguna via de comunicació oberta amb el govern per continuar negociant o l'aturada de demà és inevitable?
9: Bé, a 24 hores és inevitable, demà hi haurà vaga. També hem de dir que el mateix govern, la consellera Niubó, en les seves últimes declaracions, va dir que tancava totes negociacions, que també ens sorprèn perquè poques negociacions hem fet des de que es va convocar aquesta vaga, que recordem que fa mes i mig que la vam convocar i ho vam fer amb tant de temps d'antelació expressament perquè tinguéssim temps de poder convocar el comitè de vaga, per poder negociar, per poder parlar-ho i que fos evitable. Però tot i els nostres intents, tant de l'Assemblea de Catalunya com de sindicats, d'intentar reunir-nos i poder parlar, el govern s'hi ha negat i no hem tingut cap negociació, més que el contacte que hi va haver el dijous passat, que tampoc va haver una negociació real des del nostre punt de vista.
2: Entenc, doncs, que el tarannà, segons vostès, és allò una mica la porta tancada. La convocatòria de demà es manté, per tant. Què caldria i quins són els objectius? Què és el que demaneu a la consellera, en tot cas, per reobrir aquestes negociacions? Què us agradaria, en tot cas, que us expliqués, que us dongués, que us exposés per poder seure tots plegats a la mateixa taula de negociació?
9: Bueno, ara mateix el que veiem és una situació bastant enrocada, que se situen molt en els acords que han signat amb algun dels sindicats. Recordem que primer hi va haver un acord que es va signar amb dos sindicats que no tenen representació en el marc educatiu. Són dos sindicats que estan a mesa perquè són sindicats grans espanyols, però no tenen representació dins del col·lectiu educatiu, però tot i aquesta firma, tot i que ells van signar i es va tirar endavant. Després vam aconseguir desencallar-ho i va haver-hi un segon preacord que únicament va signar el sindicat de secundària. La resta no, perquè es va fer una consulta al col·lectiu i recordem que dos de cada tres professors vam votar no en aquest acord, bàsicament perquè és un acord que no canvia el nostre dia a dia a l'aula, que no canvia la situació d'emergència que tenim actualment a les aules. Estem igual. Per tant, si fem un acord que fa que les circumstàncies estiguin exactament igual a l'aula, no ens serveix.
2: Senyora Mònica Rodrigo, aviam si sóc capaç de fer-li la pregunta en plan breu i amb dos objectius. Quin seguiment preveieu per a la vaga de demà? I ho dic amb doble perspectiva. Considerant que és el primer dia de curs acadèmic, potser hi ha docents que s'ho pensen dues vegades a l'hora de secundar l'aturada. És veritat que n'hi ha molts que ja han dit que demà no pensen secundar aquesta vaga. I, per altra banda, parlem també de les famílies, que moltes estan molestes per trobar-se amb una vaga just el dia que arrenca el curs i que podria considerar-se que l'aturada fins i tot pot perjudicar l'alumnat en un dia tan important com el d'això, com el de l'inici d'un curs escolar i que en moltes ocasions suposa també un canvi per a aquests mateixos alumnes en moltes casuístiques.
9: Sí, som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus, les vam anar escoltant totes. El bo d'Assemblea de Catalunya és que, com que som assemblearis i és el moviment de base, vam estar fent un treball molt llarg per acabar decidint com començar amb el curs. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. I llavors, com bé dius, jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses. Jo també soc tutora, també em sap greu no rebre els meus alumnes el primer dia, o sigui, al final tenim una feina que és molt vocacional i em sap greu no atendre els alumnes el primer dia, a tots, segur. Però també tot el col·lectiu està molt, o sigui, té molt clar que és necessari seguir les lluites, que hem de ser contundents perquè fins ara, tot i que creiem que ho hem sigut bastant, no hem aconseguit ni acostar-nos als resultats que ens agradarien. Llavors, el seguiment de demà és difícil de preveure, perquè mai s'ha fet una vaga el primer dia del curs escolar. Hi ha molts docents que fins avui estan, segur que avui en els centres després se'n parlarà i estan indecisos per tot el tema aquest, perquè clar, posem en una balança i ens sap greu els alumnes, però també sabem que hem de lluitar. El que tenim clar, o sigui, nosaltres creiem que serà un èxit, que anirà bé i que hi hagi el percentatge de seguiment que hi hagi, tenim clar que el sentiment és de seguir amb les mobilitzacions i de seguir lluitant per aconseguir una millora del sistema educatiu públic.
2: Li pregaria una resposta molt breu, Mònica Rodrigo, tot i que entenc que la pregunta és complexa, però si convé m'ho fa en forma de titular. En una entrevista dissabte a La Vanguardia, la mateixa consellera Niubó es manifestava oberta a revisar el model d'escola inclusiva. Com ho valoren vostès?
9: Evidentment s'ha de revisar. És un model que bueno, es va intentar, bueno, es va aprovar ja fa molts anys, però en cap moment s'hi han posat els recursos que requereix. Llavors, és un model que sobre el paper és molt bonic, que a gran part del col·lectiu li agradaria que fos real, però perquè sigui real s'han de posar els recursos. I són molts recursos els que es necessiten. I ara mateix no hi són. Llavors s'ha de revisar com podem fer-ho per fer-lo possible.
2: Doncs Mònica Rodrigo, li agraeixo també la brevetat d'aquesta última pregunta. Portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns i estarem pendents, evidentment, demà de com es desenvolupa aquesta vaga. Gràcies per atendre'ns, insisteixo. Que vagi
9: moltes
2: bé.
9: Moltes gràcies. Gràcies per donar-nos veu.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: Passa un minut ara mateix d'un quart de vuit del matí. Crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
10: El PP votó en contra de la redistribució y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
2: Una altra de les qüestions candents a l'inici d'aquest curs polític és el nou model de finançament. Un cop aprovat el model pel Consell de Política Fiscal i Financera, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reclamat a Junts pragmatisme per donar-hi suport en el tràmit parlamentari, ja que l'alternativa que ells plantegen quedarà, diu, en via morta. S'hi ha referit en una entrevista al diari Ara.
11: Jo el que els dic sempre a Junts és que la política és l'art de lo possible i en aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, i al Congrés dels Diputats per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé. Però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això, no crec que n'hi hagi, doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no?
2: I un apunt en plana internacional perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit, el govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: De nou a casa nostra, el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona que connecta dues de les línies més transitades de la xarxa i per on hi passen cada dia milers de persones. D'altra banda, avui ja tornen a funcionar plenament les les línies 9 i 10 Nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, un tram que ha estat tallat les darreres setmanes per obres al Macropou. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui també la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona. I avui es posa en marxa el reforç d'algunes línies de bus interurbà amb més expedicions i nous serveis. És el cas de l'autobús express que connecta Barcelona, Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma amb més freqüències i amb més parades al centre de Cerdanyola. També s'ha reforçat la línia B6 que uneix aquesta universitat amb Sabadell passant per Badia i Barberà. Encara en relació amb l'Autònoma, també es reforça la línia de Manresa. A més, hi haurà més busos a les línies que cobreixen el trajecte entre Terrassa, Rellinars i Castellbell i el Vilar, així com també l'acabar de Caldes de Montbui fins l'Hospital de Mollet del Vallès. Per últim, a les comarques centrals hi haurà més expedicions entre Rupit i Vic. Tot plegat forma part del pla de xoc iniciat a l'abril per contrarrestar el desgavell a la xarxa de Rodalies. I canviem radicalment de tema per explicar-vos les manifestacions d'aquest diumenge arreu de l'Estat per exigir que els ajuntaments compleixin la llei que els obliga a gestionar les colònies felines. A Girona, la mobilització ha arrencat a la plaça de la Independència i ha recorregut diversos carrers fins a la plaça del Vi per reclamar que el consistori es faci càrrec de les seves obligacions. Denuncien que el voluntariat no pot assumir tot sol la gestió dels gats de carrer que comporta esterilització, atenció veterinària, alimentació i seguiment dels animals. Marta López és membre de la Federació Animalista Comarques de Girona.
12: Tot ho tenim que pagar les alimentadores, associacions, i això no és càrrec nostre, són els ajuntaments que estan obligats a fer-ho. Nosaltres ho fem per amor al gat, per dir-ho d'alguna manera, no? Però ells ho han de fer-ho perquè la llei els obliga a fer-ho, i no ho fan. Bueno, hi ha alguns ajuntaments, molt pocs, que ja esterilitzen, però arriba un punt que diuen no tenim diners. Qui ha de fer la feina? La responsabilitat és d'ells, dels animals que estan en el carrer.
2: El Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
13: Centras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
14: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
2: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Estacin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de dues derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
15: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol, la sensación de que siempre pasa lo mismo contra el Español, cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me

0: Els graciencs a camp al camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat ha explicat els fets, en què afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
1: Ell no l'ha pogut retirar, doncs, emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs, jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení on jo estan hi present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, perdó, de l'Atlético de Madrid femení, doncs, també va embogir com a veure una estelada.
0: Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, sota la batuta del director igualadí. Prop de 800 persones han pogut gaudir de l'espectacle. Ens ho explica en Marc Piqué, de Lleida Televisió.
2: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força, que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser, assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, agafem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.

0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en Xarxa explicant-vos que la calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una 80 de municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 7 de setembre. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat, malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en Xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
1: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
0: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una 20ena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. De seguida hi entrem a fons, en conversa amb Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Torna a estar obert l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3 i recuperen el servei habitual les línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i Bon Pastor. A Rodalies, la línia R7 reprèn la connexió entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma. Dels esports, destaquem que el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen ara mateix 3 minuts i mig de 8:15. Obrim, per tant, plana de serveis i ho fem amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha dos accidents. El primer, a l'AP7, amb un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles en sentit sud. El segon accident ha estat a la C25 a l'altura de Folgueroles, en direcció Lleida, que també obliga a tallar un carril amb un quilòmetre de lentitud. D'altra banda, hi ha un vehicle avariat a la B20, a la Ronda de Dalt, que obliga a tallar un carril en sentit sud a l'altura de Montbau i provoca fins a 7 quilòmetres de congestió. I pel que fa al temps, comencem la setmana encara amb molta calor, però amb la previsió de baixada de temperatures a partir de dimecres. Aquest matí, ambient molt suau, amb moltes temperatures que no han baixat dels 23 o 24 graus i amb força estones de sol al conjunt del país. A la tarda, la calor tornarà a ser intensa, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on es podran assolir els 40 graus. A la resta, temperatures també molt elevades i només alguns núvols dispersos a la costa.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suar en els titulars, les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais, que sumen més de 31.000 hectàrees, amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayán.
2: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
0: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers tres dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació que ens aporta ara la Caral Àries.
3: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
4: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
3: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
5: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
3: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
0: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
0: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any passat. Ens ho expliquen els companys de BTV.
6: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant, però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana a prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
7: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no, com poden ser el material escolar fungibles o el llibre de text, que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
6: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
0: I arribarem a 3:15 parlant de la crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
8: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
0: Doncs analitzem aquesta crisi migratòria amb les conseqüències socials i també polítiques que se'n deriven. Ho fem en conversa amb Tica Font. Ell és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Senyora Font, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, per la magnitud dels fets, podríem parlar d'un dels problemes de política migratòria més complexes i greus que ha hagut d'afrontar el govern espanyol fins ara?
9: Sí, per la quantitat de gent que ha creuat la frontera. Però també, no surt cada dia a la premsa, però també és similar, i com a problema de seguretat, tenim el pas de droga des del Marroc cap a Espanya. Són problemes de caràcter fronterer. Jo voldria que tinguéssim tots present que la Unió Europea paga a certs països per la seguretat fronterera. En aquest cas, Marroc cobra diners per vigilar el pas fronterer. També ho fem amb Senegal, ho fem en Mauritània. És a dir, que no vinguin migracions cap a Canàries, que no ens arribi la migració cap a Espanya. Va estar-ho fent en Líbia, està en Turquia, que es paga per evitar que aquest país se responsabilitzi de que els migrants arribin fins a les nostres fronteres. Estats Units també ho fa, en Mèxic i en Guatemala. Aquestes dues fronteres paguen aquell país per la seva protecció. També hem de tindre present que hi ha estructures de coordinació. d'intel·ligència, tant policial com militar, en la qual formen part aquests països i les policies i els serveis secrets, diríem, europeus, espanyols, etc. En tres àrees en les quals es treballa el que en diríem seguretat compartida. Drogues, migracions i el yihadisme, diríem, de tot el que és la zona del Sahel, forma part d'aquestes estructures de seguretat. Que no arribin els grups, diríem, radicals, terroristes, que no arribin fins aquí. Tant jo crec que aquí en parlem molt de qüestions ja, com si diguéssim, sobrevingudes, o de lo que va passar el mateix dia, de les implicacions del Marroc, però jo crec que el que fa falta obrir és una investigació molt seriosa de què va passar des de molts dies abans, què ha fallat, quins errors s'han comesos, si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert, no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva, però en canvi veig que els mitjans, bueno, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho. I demanar només que el ministre dimiteixi, doncs, mira, això seria com deixar-ho tot igual.
0: No sé si el govern espanyol estaria per aquesta labor, i li dic perquè el president Sánchez, per activa i per passiva, ha insistit en excloure el Marroc de tota possible implicació en aquest pas massiu cap a Ceuta. Això, tot i l'informe de la policia, vostè també s'hi referia ara fa uns instants, sobre com els gendarmes marroquins haurien organitzat aquesta allau. Quina lectura n'hem de fer? I per què aquesta insistència a desvincular el país veí? Entenc que això pot ser una qüestió estratègica i molt amb tota aquesta política de fronteres que vostè ens estava explicant ara.
9: Mira, ell pot tindre raons de caràcter diplomàtic, que vol dir no el faig enfadar, bueno, però això no vol dir que no facis una investigació en aquestes implicacions. Si les investigacions donen una base real a que realment es pot demostrar que sí que hi ha hagut implicació, i llavors s'ha de demostrar en quin nivell. Ha estat iniciativa d'uns quants policies, cosa dubtosa, han hi tingut alguns comandaments, ha arribat fins al govern, ha arribat fins al rei, aquesta cadena s'ha de... Bueno, jo crec que s'ha d'investigar. I així i tot, jo crec que Espanya el que no pot basar-se és... I aquí hem de diferenciar, jo diria, entre dues coses. Si hem tingut fallos en la intel·ligència o excés de confiança en que Marroc solucionaria aquest problema i ell faria la contenció i nosaltres no hem de fer aquesta tasca. Jo crec que ni en jihadisme ni en migracions ni en temes de drogues, pots confiar en que l'altre país, malgrat li paguis, la teva seguretat te la resoldrà ell. Aquí jo crec que tenen que haver fallos, segur, dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
0: Tica Font, acabo. La Comissió Europea ha afirmat ja que està preparada per reforçar la presència de Frontex a Ceuta i en altres punts de les fronteres exteriors de la Unió quan sigui necessari. No sé si estem ja en aquest escenari i encara més, si la militarització de les fronteres acabarà funcionant, com de moment s'ha demostrat que no.
9: Mira, militaritzar significaria exèrcit, val? I en l'exèrcit tindrem un problema. Les competències de l'exèrcit no són adequades per la frontera. L'exèrcit no pot disparar a la població, no pot detenir a la població, no pot fer aquestes tasques. Ara, que l'exèrcit o la intel·ligència militar tingui més pes, diríem, però fixa que estic parlant d'intel·ligència i de retaguardia, de mesures tecnològiques. Per exemple, diríem, és impossible que si tenien un bon sistema de control en antenes de telefonia, veure com hi ha columnes de persones que s'estan movent en una direcció, això es detecta. Que hi ha hagut un fallo d'intel·ligència, un fallo de comunicació, un fallo de que ningú s'ho ha mirat, un fallo de que ningú ho ha comunicat. Això s'han d'establir aquí les cadenes de què ha fallat. Jo crec que és lo essencial i és de lo que no se parla. Es farà o no es farà? Es farà i no ens n'assabentarem. Pot ser una altra, però és que si no es fa, sí que la irresponsabilitat política és molt gran, perquè hem d'estar preparats en tema fronterer davant dels problemes de seguretat més rellevants.
0: Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, gràcies una vegada més per atendre'ns. Bon dia, que vagi molt bé.
9: Gràcies i bon dia.
0: Més coses, un apunt en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit, el govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
10: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
0: Minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Tornem a casa nostra per explicar-vos ara que el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona, que connecta dues de les línies més transitades de la xarxa i per on hi passen cada dia milers de persones. D'altra banda, avui ja tornen a funcionar plenament les línies 9 i 10 Nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, un tram que ha estat tallat les darreres setmanes per obres al Macropou. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius, amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona.

0: El Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
1: Sientes en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
2: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco. Estoy muy contento de hacer mi debut.
0: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stassin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de dues derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
3: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol. La sensación es de que siempre pasa lo mismo contra el Español. Cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
0: I canviem ara de disciplina esportiva per parlar de Toni Bou, que ha sumat el 40è Mundial. El pierenc ha revalidat el títol de trial GP i ja en té 20, que se sumen als 20 que ja tenia de l'X-Trial. Va aconseguir el triomf a la prova de la localitat neerlandesa de Zelhem, imposant-se amb només 5 punts de penalització per davant de Jaime Busto. Des de 2007, Bou ho ha guanyat tot. Aquest curs, a més, ho ha fet amb una lesió a l'espatlla que arrossega des de fa un any i que el podria obligar a acabar passant pel quiròfan. Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nacions, sota la batuta del director igualadí. Ens ho explica Marc Piqué, de Lleida Televisió.
4: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nacions, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
0: A Torredembarra, la Diada de Santa Rosalia ha deixat aquest diumenge una jornada en què els nois de la Torre han revalidat la seva millor actuació de la història en descarregar per segona vegada el castell de vuit d'aquesta colla del Tarragonès. Una actuació amb determinació que els ha deixat un 7 de 7 i un 4 de 8. Per la seva banda, els xiquets de Tarragona han acabat la jornada amb un 7 de 8, un 4 de 9 amb folre i un 3 de 8. Els castellers de Lleida han descarregat el 2 de 7, el 4 de 8 després d'un intent desmuntat i el 4 de 7 amb agulla.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1987. Espagat. Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
2: Jordi Bové, director del Termcat.
5: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Termcat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. La calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns, 7 de setembre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
7: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
6: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Un dels punts neuràlgics de la mobilitat en transport públic, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, torna a l'activitat habitual. I anirem tot seguit en directe per veure com arrenca aquest primer dia. Dels esports, el Barça és líder en primera en solitari. És líder en solitari de primera, ara ho diem bé, de primera divisió, després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen 3 minuts i mig ara mateix de les 8 en punt, és hora punta i per tant volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger, explica'ns.
8: Bon dia, Helena. Doncs parlem de problemes, podríem dir, habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. El més important és un accident que s'ha produït a l'autopista del Vallès, a la C58, a la zona de Montcada i Reixac d'entrada a Barcelona. Hi ha dos carrils tallats al trànsit i aquí hi ha cua important de més de 5 quilòmetres entre Ripollet i Montcada i Reixac, arribant cap al nus de la Trinitat. Per tant, complicacions a la C58 d'entrada a Barcelona, com et deies, a causa d'un accident. De la resta de la xarxa viària, ens quedem amb l'autovia A2, ja baixa molt carregada entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, arribant a Cornellà d'entrada a Barcelona. També destaquem la B23, amb retencions importants aquí, des de Molins de Rei fins a Sant Feliu, i més endavant, entre Esplugues i la Diagonal, i acabo amb l'autopista del Garraf, que també va força plena entre Gavà i Sant Boi, enllaçada amb la Ronda de Dalt de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
6: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez, que ens explica, que ens diu que el martiri estiuenc, avui, tampoc no fluixa. Molt bon dia, Lluís Miquel.
9: Bon dia, Helena. Doncs així és, aquest estiu sense fi, sense treva, gairebé ja des de finals del mes de maig, doncs encara continuarà avui donant-ho tot. I això què vol dir? Doncs que ja al matí comença una altra vegada molt més suau, molt més càlid del que toca. Tenim moltes temperatures ja a aquesta hora, que estan voltant els 25 graus arran de mar i també en alguns altiplans de la Catalunya central, cotes més elevades, i aquest matí que desperta també amb pocs núvols. Al llarg de les immediates hores només en tindrem algun d'escadusser cap a la Costa Daurada, també a prop del Cap de Creus, el Golf de Roses, núvols baixos, fruit d'aquesta mateixa xafogor, però que seran de passo que t'emboli. De fet, aquesta tarda, gran part d'aquests núvols de la costa s'acabaran desfent, n'apareixerà algun de despistat al Pirineu, sense tempestes, i ja diem avui, doncs, encara la temperatura desbocada per les dates. Recordem, 7 de setembre, doncs aquesta tarda una altra vegada fregarem els 40 graus en alguns indrets del Pla de Bages i del Pla de Lleida. A Calçar-se toca. N'estarem molt pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Ho acabem d'escoltar, eh? Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la Noguera pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat tots dos espais que sumen més de 31.000 hectàrees amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Rabayán.
10: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
6: malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis. Com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de Caral Àries.
11: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
12: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
11: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
13: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
11: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
6: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entén que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'enmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
6: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any anterior. Ens ho expliquen els companys de BTV.
14: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant, però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
15: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no? Com poden ser el material escolar fungibles o el llibre de text que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
14: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
6: Un altre dels arguments d'aquesta jornada és, de nou, la crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
16: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
6: Justament, Tica Font, presidenta del Centre d'ELAS d'Estudis per la Pau, ha explicat en declaracions al Notícies en Xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil. A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per saber tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errors d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
17: Si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert o no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva. Però, en canvi, veig que els mitjans, bueno, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho.
6: Un apunt encara en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit al govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
4: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
6: Un quart de nou, el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona. La reobertura arriba després de 2 mesos d'obres amb un pressupost que ha superat el 1 milió d'euros. En aquesta estació de Catalunya hi tenim l'Andrea Martínez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns.
18: Bon dia, Helena. Sí, som al passadís que enllaça les línies 1 i 3 del metro, un passadís d'uns 300 metres aproximadament que s'ha reobert avui, Helena, després de 2 mesos de feina. Durant aquest temps, els passatgers havien de sortir al carrer, havien de creuar a Plaça Catalunya per poder fer el canvi de línia, però a partir d'avui el metro de Barcelona ha recuperat la normalitat, s'ha posat en marxa aquest nou intercanviador reformat, actualitzat, després d'unes obres que han superat el 1 milió d'euros, que s'han desplegat durant tot l'estiu i que han servit per reobrir novament un intercanviador pel qual passen cada dia unes 43.000 persones. Però durant la segona setmana de setembre, que tot just arrenquem, el metro de Barcelona no només ha recuperat la normalitat en aquest passadís que, com dèiem, enllaça les línies 1 i 3 del metro. Aquesta normalitat s'ha fet extensiva també a les línies 9 i 10 del metro, amb la recuperació de tot el servei entre la Sagrera i Bon Pastor.
6: Doncs gràcies, Anna. Suposem que això satisfà i força els usuaris del transport públic, fer-los una mica més còmode aquesta tornada a la normalitat. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 també reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma, després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius, amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona.

0: I abordem ara la crònica esportiva explicant-vos que el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València, a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
1: Si entras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
2: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
0: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stassin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de 2 derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
3: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol, la sensación de que siempre pasa lo mismo contra el Español, cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
0: A segona divisió, avui el Sabadell rep el Còrdoba a partir de 9:15. Els arlequinats, que acumulen una victòria i 2 empats en 3 jornades, són també l'únic equip de la categoria que encara no ha encaixat cap gol. I l'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs a camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat ha explicat els fets, en què afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
4: Ell no l'ha volgut retirar, doncs, emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs, jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení, on jo estant present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, perdó, l'Atlético de Madrid femení, doncs, també va embogir quan va veure una estelada.
0: Derrota del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala. Va perdre endavant el Pozo Murcia per 5-4 en un duel en què va anar sempre a remolc. Els blaugranes van aconseguir empatar el segon temps al 3-1 amb què s'havien avançat els murcians. La reacció dels visitants, però, els va permetre tornar a obrir forat amb 2 gols més que els de Javi Rodríguez ja no van poder eixugar. L'Ilerma Lleida ha aconseguit la segona victòria seguida al torneig de Sant Julià de Vilatorta per 103-99 sobre el Quinzenàs Manresa. Un duel que suposava la primera derrota de la pretemporada per als del Bages. Amb baixes a tots dos equips, el partit va ser molt equilibrat. No va ser fins al tram final quan els lleidatans van marxar d'11 punts i malgrat que el Manresa va tornar a igualar el marcador, finalment el triomf va ser per al Lleida. També a Sant Julià, el Joventut aconseguia el primer triomf de la pretemporada per 72-66 sobre l'Ulm alemany. Els verdinegres van dominar el marcador durant la major part del partit i es van veure els primers minuts d'algunes de les noves incorporacions, com Àlex Reyes, màxim anotador amb 11 punts, o Nico Laprovítola. Els de Dani Miret Tanquen així la pretemporada abans d'afrontar la fase de grups de la Lliga Catalana. Dimecres s'enfronten a l'Ilerna Lleida i divendres al FIAC Girona. I parlem ara de Toni Bou, que ha sumat el 40è Mundial. El pierenc ha revalidat el títol de Trial GP i ja en té 20, que se sumen als 20 que ja tenia de l'X-Trial. Va aconseguir el triomf a la prova de la localitat neerlandesa de Zelhem, imposant-se amb només 5 punts de penalització per davant de Jaime Busto. Des de 2007, Bou ho ha guanyat tot. Aquest curs, a més, ho ha fet amb una lesió a l'espatlla que arrossega des de fa un any i que el podria obligar a acabar passant pel quiròfan.

0: I la cultura ens permetrà arribar a 8:45 del matí. Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, sota la batuta del director igualadí. Ens ho explica en Marc Piqué, de Lleida Televisió.
1: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johann.

0: I marxem ara cap al Tarragonès perquè Salou ha recuperat aquest diumenge la processó de la Mare de Déu de les Nits Daurades, que es va haver de suspendre el 15 d'agost per una alerta vermella per possibles inundacions. Enguany se celebren els 260 anys d'aquesta processó que ha anat des de l'església de Santa Maria del Mar i fins al port per pujar la Verge en una embarcació. El que també es va haver de suspendre ha estat o va ser el castell de focs artificials al litoral saluenc, que per fi s'ha pogut celebrar. I parlem ara d'aquesta casa perquè la xarxa i les ràdios locals estrenem avui Rambla 54, un programa farcit d'històries i que ens aproparà tot allò que passa en l'àmbit més proper. El programa es fa amb la participació de 54 emissores locals. Té una durada de 54 minuts i el podreu seguir de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Avui, el primer rambler de Rambla 54 serà l'actor Sergi López. La directora i presentadora del programa, Anna Morgades Valldosera, ens explica la clau d'aquesta nova aposta de les ràdios locals.
1: Rambla 54 és un magazín que engeguem aquest dilluns, que farem amb 54 ràdios de la xarxa, que són moltes, i totes elles ens explicaran històries del seu entorn. És un programa d'històries, no és un programa d'actualitat, i ens agradaria una mica, la sensació seria la d'estar sentats en un bar escoltant la conversa del costat, allò que et quedes atrapat en aquella conversa. Doncs són aquestes les històries que us volem explicar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: La pera de Sant Joan. La pera de Sant Joan és una fruita mediterrània que rep el nom comú pel moment en què apareix, just pels vols de Sant Joan cap a finals de juny, i perdura poques setmanes. És ben acceptada entre els més menuts perquè ben neta i al punt de maduració no cal ni pelar-la. De fet, al ser de mida petita, agafades per la cueta, es poden menjar gairebé d'una mossegada. Són de pell verda i fermes, i a mesura que maduren, agafen tonalitats més vermelloses. Cruixents, fermes, dolces i refrescants. Són tot un regal al paladar per passar millor les primeres tardes caloroses d'estiu. I és una fruita rica en aigua i fibra. Per això, a més de ser sucosa, és saciant. Conté vitamines del grup B i vitamina C i minerals com el magnesi, el fòsfor o el potassi. Per tant, afavoreix el trànsit intestinal i té certs efectes antioxidants i diurètics. A més de ser un snack saludable i de fàcil digestió, també és una fruita que un cop passat el temps de maduració se'n pot fer confitura o conservar amb almíbar. O bé, afegir-la fresca a amanides amb nous i formatge, per exemple, o a iogurts per fer un bon berenar. Si voleu presentar un postres més especial, les podeu banyar amb xocolata negra o també poden decorar algun pastís. Finalment, també poden completar, d'allò més bé, alguns guisats.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Dèiem que els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arreu

0: Tanca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en Xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
1: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
0: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, ha dit des del Notícies en Xarxa que cal una investigació exhaustiva per anar a l'origen de la crisi migratòria més complexa que ha afrontat Espanya en la història recent.
2: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
0: El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Un dels punts neuràlgics de la mobilitat en transport públic, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, torna a l'activitat habitual. I tornarem tot seguit en directe per veure com arrenca aquest primer dia. I dels esports, el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant del València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, avui destaquem que Jordi Savall ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms.
3: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Us ho destacàvem en titulars, les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais que sumen més de 31.000 hectàrees amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayan.
4: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
0: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta notada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació als centres serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de la Caral Àries.
5: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
6: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
5: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
7: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
5: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
0: Doncs des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entén que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
0: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any anterior. Ens ho expliquen els companys de BTV.
8: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant, però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana a prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
9: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no? Com poden ser el material escolar fungibles o el llibre de text que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
8: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
0: Si 5 minuts per arribar a 3:15. Crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
10: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
0: Justament, Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, ha explicat en declaracions al Notícies en Xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil. A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errors d'intel·ligència i coordinació en concret per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
2: Si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert o no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva. Però, en canvi, veig que els mitjans, bueno, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho.
0: I encara un apunt en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit al govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
3: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: I tornem de nou a casa nostra perquè el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals, recordem-ho, nusos de mobilitat subterrània de Barcelona. La reobertura arriba després de 2 mesos d'obres amb un pressupost que ha superat el 1 milió d'euros. En aquesta estació de Catalunya hi tenim l'Andrea Martínez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els usuaris. Satisfets, suposo.
11: Bon dia, Helena. Sí, evidentment, satisfets per la reobertura d'aquest passadís que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Helena, un passadís d'uns 300 metres de distància que es reobre avui, sí, després de 2 mesos d'obres, tot coincidint amb l'estiu, unes obres que han superat el 1 milió d'euros i que han servit per actualitzar i posar al dia aquest intercanviador que utilitzen gairebé 43.000 persones cada dia. Què feien, Helena, els usuaris durant l'estiu? Doncs havien de fer el transbordament de la línia 1 a la línia 3 del metro, o a l'inrevés, de la línia 3 a la línia 1 pel carrer i creuen Plaça Catalunya. Tot coincidint amb la segona setmana del mes de setembre, però El metro de Barcelona recupera la normalitat amb l'obertura d'aquest passadís que enllaça les dues línies de metro de Barcelona, una normalitat que també s'estén a les línies 9 i 10 del metro perquè s'ha recuperat el servei entre la Sagrera i Bon Pastor, així que la segona setmana del mes de setembre arrenca amb la recuperació de la normalitat al metro de Barcelona després de les ja tradicionals obres de l'estiu.
0: Gràcies, Anna. Les arrencades sempre costen, per tant, posem-ho fàcil. Bona feina. Gràcies, companyes. Que vagi molt bé. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius amb un trajecte limitat fins a Montcada, a Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona. També us expliquem que un centenar de veïns de Castellciutat, el nucli integrat al terme municipal de la Seu d'Urgell, s'han concentrat aquest diumenge al vespre a la Nacional 260 per reclamar la construcció d'un pas de vianants que permeti travessar la carretera amb seguretat. La protesta, que va provocar afectacions al trànsit tant en sentit Andorra com en direcció sud, serveix per posar de nou sobre la taula una reivindicació que el veïnat considera enquistada i que es remunta a l'any 2010. Tot i que hi ha un projecte aprovat des del 2024, les obres encara no han començat perquè s'està pendent de resoldre el rebuig d'un dels propietaris afectats. Un home va apunyalar ahir tres persones en un pis de Barcelona i va acabar ferit crític després de llançar-se pel balcó des d'un quart pis. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes, tot i que dissabte també s'hi havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor es va dirigir a l'habitació de la parella i va començar a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que es troba en estat greu, i de retruc també va atacar la noia amb ferides més lleus. L'aldarull va dur el tercer ocupant de l'habitatge a dirigir-se a l'habitació, on també va resultar ferit lleu pel seu company de pis.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Doncs abans dels esports us volem parlar d'una de les darreres tendències entre els adolescents, el que s'anomena farmejar aura, tot un fenomen de masses que aquest diumenge ha saltat de les xarxes socials als carrers de Terrassa, on s'hi han concentrat prop de 300 joves per assistir a aquesta peculiar batalla d'estils. Ens en dona tots els detalls el Martí Paola, de Canal Terrassa.
12: Unes 300 persones s'han concentrat aquesta tarda de diumenge al Raval de Montserrat, atretes per la convocatòria del grup d'amics El Avispero, que ha organitzat una peculiar baralla d'estils, o com es coneix darrerament a les xarxes socials, una competició per farmejar aura. Una tendència que triomfa especialment entre els adolescents.
13: Bueno, ¿qué está pasando? Que hay una batalla de aura, y las batallas de aura son tipo farmear aura, lo obvio, ¿no? Hay que hacer movimientos como el six-seven, como lo que están haciendo ellos.
14: Demostrar tu aura, lo que llevas, cómo te defines. O sea, expresar tu ser, uno mismo, expresarse, cómo te expresas.
12: El concepte fa referència a guanyar carisma, presència o popularitat davant dels altres. I això és precisament el que han intentat els participants: exhibir el seu millor estil, actitud i posada en escena davant del públic per veure qui aconseguia acumular més aura. La immensa majoria dels assistents ho ha mirat com a espectadors i només una quinzena d'atrevits s'han engrescat a participar en aquesta particular batalla d'estil. Una convocatòria sorgida a les xarxes socials que ha acabat reunint centenars de joves al centre de Terrassa i que demostra un cop més la capacitat d'aquestes noves tendències digitals per saltar de la pantalla al carrer.
0: Deu minuts per... per arribar a les 9, temps dels esports, temps per Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
15: Molt bon dia.
0: El Barça, que és líder en solitari a primera divisió.
15: Sí, després d'una nova golejada per 0-5 a Mestalla davant el València, Lamine Yamal va fer 2 gols, també van marcar Fermín, Rafinha i Pedri. El triomf manté els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el Barça ha marcat més de 4 gols per partit i és l'equip menys golejat, amb només 2 gols encaixats. Pedri destacava aquesta capacitat golejadora de l'equip, mentre que Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
16: Siempre hacen todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
17: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
15: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 permet salvar un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una Diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol de Stasin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. Però l'empat de Marcos en el darrer sospir va acabar trencant la ratxa de 2 derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
18: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol. La sensación es de que siempre pasa lo mismo contra el Español. Cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
15: L'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs al camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
19: Ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení, on jo estan hi present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, perdó, de l'Atlético de Madrid femení, doncs, també va embogir com a veure una estelada.
15: Doncs el govern espanyol ja ha reaccionat a aquesta polèmica. El delegat a Catalunya, Carlos Prieto, ha fet una piulada a les xarxes socials assegurant que s'han demanat explicacions als estaments pertinents i que no coincideixen, diu, amb la versió del club pel que fa a la suposada actuació desproporcionada de la policia. En aquest sentit, ha demanat prudència i evitar conclusions precipitades. Canviem de qüestió, parlem del Barça de futbol sala. Derrota del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya. Va perdre davant el Pozo Múrcia per 5-4 en un duel en què va anar sempre a remolc. Els blaugranes van aconseguir empatar el segon temps al 3-1 amb què s'havien avançat els murcians. La reacció dels visitants, però, va tornar a obrir forat amb 2 gols més que els de Javi Rodríguez ja no van poder jugar. El tècnic repassava els errors comesos.
20: Hoy hemos encajado algún gol que no deberíamos de encajar, pero no se excusa de nada. Al final creo también las 5 faltas en 5 minutos en la segunda parte nos ha condicionado un poquito a la hora de presionar, pero bueno, creo que se ha visto un buen partido, creo que los 2 equipos hemos ido a ganar.
15: Doncs en aquesta ocasió, Helena, el Palau Blaugrana no va ser talismà, jugava a casa al Barça, però no va poder guanyar aquest primer títol.
0: Una llàstima.
15: Haurem d'anar pel pròxim.
0: Demà més.
15: Vinga.
0: Gràcies, Cristina. I abordem ara la cultura amb un nom propi, el d'en Jordi Savall, que ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. I ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nacions, sota la batuta del director Igualadí. Prop de 800 persones van poder gaudir de l'espectacle. I ens ho explica tot plegat en Marc Piqué, de Lleida Televisió.
4: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nacions, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
0: I parlem ara d'aquesta casa perquè la xarxa i les ràdios locals estrenem avui Rambla 54, un programa farcit d'històries i que ens aproparà tot allò que passa en l'àmbit més proper a casa nostra. L'espai, dirigit i presentat per la periodista Anna Morgades Valldosera, es fa amb la participació de 54 emissores locals. Té una durada de 54 minuts i el podreu seguir de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Avui, el primer rambler de Rambla 54 serà l'actor Sergi López. Doncs d'aquesta manera posem el punt final al primer Next Matí d'aquesta temporada. N'hi haurà molts més, està clar, i us hi esperem cada dia a partir de les 7. Gràcies per l'atenció. Que vagi bé. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Les balenes geperudes poden utilitzar una tècnica de caça que consisteix a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718, va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Rubí, notícies.
5: Molt bon dia. L'empresa encarregada de la gestió del cicle de l'aigua, Rubí Veolia, ha confirmat a Ràdio Rubí que reprendrà les obres de renovació del col·lector del carrer Catmó el divendres 25 de setembre. La intervenció inclourà la construcció d'un dipòsit sota el Pipicà que evitarà les inundacions que patia el veïnat o l'escola bressol municipal Sol Solet durant els episodis de pluges intenses. Tot plegat forma part de la reurbanització del carrer Catmó, unes obres que van començar l'estiu de 2023 amb la renovació del col·lector i el nou asfaltatge d'aquest carrer. Després de mesos estudiant la situació, l'Ajuntament va decidir tallar l'escultura de Subiracs per poder reparar-la. De fet, es va fer amb èxit el passat mes de maig, deixant via lliure per reprendre obres que s'han de fer. I avui comencen les inscripcions de cara a la temporada de tardor de l'Ateneu Municipal. La gran majoria seran gratuïtes i inclouran temàtiques de cinema, música, literatura, pensament, creativitat i ciència. Les novetats d'aquest trimestre que més destaquen són el Seminari de Lectura Pensament Polític, que convida a explorar l'origen de la política moderna. Serà en aquest cas un cicle quinzenal. També hi haurà una nova conferència aquest 30 de setembre dedicada a Antoni Gaudí. I per altra banda, seguirà el documental del mes, un cicle gratuït de cinema els divendres, un cop cada mes, i els cicles de jazz i poesia. Altres activitats que tindran continuïtat inclouen el Club de Lectura Criminal, el cicle Canta'm una òpera o també el seminari de lectura de la fenomenologia del que és l'esperit. I en esports, el 100 patins masculí ha tornat a celebrar un títol estatal 9 anys després. Va superar en Molina Sport a la final de la Supercopa i després de completar una competició perfecta amb la victòria contundent de la semifinal davant el Tenerife Guanches. El 9-3 de dissabte els donava ales per la gran final. S'havia de superar els de Gran Canària, equip que acaparà els títols dels últims anys, i es va aconseguir en un complet partit. Tot i patir fins la botzina final, amb el 3-2 s'aconseguia la primera Supercopa pel club. Les noies de la seva banda no van poder arribar, en aquest cas, a la final. Van caure en la cita de dissabte davant les Cools Almàssera. No va ser un bon partit per les de Juan Pablo Triviño, que van anar a remolc de les valencianes gairebé tot el partit. La derrota 5-2 les deixava sense un títol que van guanyar les seves botxines a la final davant del Panteres de Valladolid.
3: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: quedarem a la Rambla, a la Rambla 54.
1: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
0: Alegria.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Daigiku.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Xules, és un programa de coses xules.
4: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
1: Estupendo.
7: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
8: Toni, ja ho tenim tot a punt?
9: Jo sí.
8: Els micros?
9: Preparats.
8: Les notícies?
9: També.
8: I tu?
9: Jo què?
8: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
9: Home, ja era hora que em presentessis.
8: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
9: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
8: I tot allò que passa, Rubí?
9: Durant 3 hores.
8: De 9 a 12 del migdia.
9: Així que ja ho saps.
8: Tornem.
9: Torna al Rubí al dia.
10: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. A partir del dia 14 de dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
8: Per saber què passa, per entendre què passa.

0: Els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.
1: Bon dia, són les 9 i 3 minuts del matí d'aquest dilluns 7 de setembre. A l'espera que el dilluns que ve, el 14 de setembre, a les 9 del matí, comenci el nou magazín Rubí al dia, que arribarà carregat de novetats, aquesta setmana us oferim un recull de les millors entrevistes i seccions d'aquest programa estiuenc coproduït per les diferents emissores de la xarxa. En aquesta primera hora escoltareu diferents continguts relacionats amb una de les notícies d'impacte de l'estiu, l'eclipsi solar del 12 d'agost. Però també hi trobareu el podcast sobre mascotes i un altre sobre el món de la pesca, a més d'una entrevista sobre els vals escolars.

0: Eclipsa't de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
1: Els eclipsis al llarg de la història han generat interpretacions diverses. En aquest capítol número 6 del podcast en parlem amb Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili i investigador a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. És especialista en literatura i cultura grega antiga i mitologia clàssica. Davant d'un eclipsi total, Jesús Carruesco, quines reaccions es generaven en altres civilitzacions?
2: Doncs bé, les reaccions varien molt al llarg de les cultures i de les èpoques. Varien molt, però alhora també tenen alguns elements que són recurrents i que fins i tot podem trobar-los avui dia fora de l'àmbit del, diríem, del mite o del ritual, que és el que jo, doncs, bàsicament, doncs vinc a parlar, però que són bastant comunes.
1: Quines serien, doncs, aquestes similituds?
2: Primer, la més òbvia i la més universal és justament la de desconcert, la de sorpresa, no? Això que ara en diuen l'efecte uau, doncs els grecs en deien zauma, i és aquesta sensació que alguna cosa extraordinària està passant, que l'ordre natural del cosmos s'ha alterat per algun motiu. I, per tant, doncs, això crea tota una sèrie de reaccions que poden ser diverses, però que totes tenen en comú aquesta sensació de sorpresa, de desconcert bàsica.
1: Jesús Carruesco, com dèiem, està especialitzat en cultura grega antiga. El món grec, com es reaccionava davant d'un eclipsi, ho sabem?
2: Sí, el món grec, com qualsevol cultura, doncs trobem maneres d'interpretar-lo, que en principi tenen a veure sobretot amb l'àmbit religiós. No tenen una narració mítica, com en altres cultures, que a vegades pot ser molt pintoresca, sinó que bàsicament tenen en comú amb cultures properes com els egipcis o els mesopotàmics la idea que l'eclipsi és un senyal que envien els déus per algun motiu, que té algun sentit que cal interpretar. És bàsicament aquesta. El que passa és que el món grec té el paper extraordinari que al llarg de la seva història doncs van anar desenvolupant també una manera alternativa d'explicar-lo, vull dir, l'eclipsi, doncs, que és justament la que avui dia tenim, és a dir, una manera no religiosa, científica, diríem, avui dia. No?
1: Mm-hmm. Però en aquestes cultures de Grècia, d'Egipte o de Mesopotàmia, bàsicament els eclipsis s'entenien ells que anunciaven coses negatives?
2: Sí, bàsicament era un signe del que alguna cosa, els déus ens transmetien algun signe, evidentment, d'alguna cosa molt important que anava a succeir, doncs atès el caràcter, doncs això, extraordinari de l'efecte, que normalment era un element negatiu. Per exemple, en el món mesopotàmic tenia a veure sobretot amb la reialesa. O sigui, és que era un moment de perill per al rei. El rei podia morir o estava en perill, i evidentment la relació entre el rei i l'estat era tan estreta que evidentment la mort del rei era un desastre, una catàstrofe, diríem, a nivell per tota la societat.
1: I en altres civilitzacions, com per exemple a la Xina o a l'Índia, què se'n sap de com afrontaven l'arribada d'un eclipsi?
2: Sí, altres civilitzacions sovint tenen mites que expliquen, no, o que intenten, diguem, narrativitzar el que està passant allà dalt, no? I llavors, doncs, per exemple, tu ara comentaves la Xina i la Índia tenen en comú, amb moltes altres cultures del món, un dels mites, diríem, més recurrents, és la idea que el Sol i la Lluna estan amenaçats de ser devorats per alguna criatura, per algun ésser, a vegades és un animal mitològic, altres vegades és un dimoni, i que, per tant, doncs, hi ha un perill que realment doncs, el món quedi, la continuïtat del món quedi compromesa. Aquí potser diria, molt breument, és que una cosa interessant dels mites és que formen part d'un llenguatge, tots estan interrelacionats entre ells. Per tant, sovint aquest moment de perill es relaciona amb el mite cosmogònic, és a dir, l'origen del món, que apareix el Sol i la Lluna, és l'element bàsic perquè el món funcioni. Per tant, aquí hi ha un moment de perill que ens porta als mites, diríem, escatològics o apocalíptics, és a dir, que a vegades es relaciona amb la possibilitat que s'acabi el món. Mm-hmm. Llavors, doncs, això és el més usual.
1: El Sol i la Lluna devorats per un monstre, però també el Sol i la Lluna a vegades tenen unes altres relacions, no? O es barallen, sí. O fins i tot s'aparellen.
2: Exacte, sí, sí. El Sol i la Lluna, en la major part de les cultures, és una parella, és a dir, un és masculí i l'altre femení. Això canvia a vegades, perquè, per exemple, el més usual és el contrari del que tenim nosaltres, que la Lluna sigui masculina i que el Sol sigui femení.
1: Això és l'habitual.
2: Això és el més habitual, en general. Mm-hmm. De fet, fins i tot propers a la nostra cultura, avui dia, doncs, en alemany és així, és la Sol i el Lluno, o Lluna. Bé, en tot cas, és una parella que, com totes les parelles, tenen els seus més i els seus menys, i llavors, doncs, a vegades s'explica l'eclipsi, també en moltes cultures, com un moment o bé de crisi de la parella, o bé tot el contrari, o bé que normalment una parella que té una certa distància entre ells, perquè, evidentment, el Sol i la Lluna viatgen separats, però en moments separats pel món, doncs es reuneixen, es reconcilien o tenen una relació sexual o algun element d'aquest tipus que fa que hi hagi un moment d'anomalia. I que els rituals, d'alguna manera, hi ha rituals a tot arreu, reaccions que intenten retornar al món al seu ordre normal.
1: Un dels primers eclipsis que podem datar és de l'any 585 abans de Crist. Què ens aporta la informació que sabem d'aquell fenomen en aquell moment?
2: Sí, aquest és molt interessant, perquè aquest el tenim testimoniat justament en una obra molt important, que és la història d'Heròdot, el primer historiador, que explica doncs, com es va construir l'imperi persa i finalment doncs, com es van enfrontar amb els grecs. Llavors, ens parla d'aquest eclipsi que es va donar gràcies a la ciència actual i a la datació de les dades que ell dona, sabem que va ser exactament doncs, un dia concret del 585 abans de Crist, i que va fer que es va produir enmig d'una guerra entre dos imperis, el que avui és Turquia, l'Àsia Menor, i va fer que la reacció va ser que immediatament es van afanyar a fer les paus i a acabar la guerra, per justament com una manera d'intentar contribuir que l'ordre al cosmos retornés, perquè potser és aquesta guerra que estaven fent aquests dos imperis el que estava, d'alguna manera, trastocant l'ordre del món.
1: Doncs seria una bona metàfora pel moment en què vivim, no?, en el segle XXI.
2: Exacte, realment. Ara avui tenim explicacions molt científiques de l'eclipsi, però no estaria malament també que diguéssim doncs, això també que ens servís per nosaltres doncs, intentar ordenar el nostre món, però era així, no? Això ens posem d'acord amb l'ordre de l'univers.
1: Clar, vostè que és expert en mitologia clàssica, no? Clar, davant d'un fenomen com el que tenim aquí a les portes, el que tindrem aquest 12 d'agost del 2026, creu que es generaran mites, noves creences, no sé, supersticions? Què creu que pot passar?
2: Sí, clar, avui dia, de fet, són els grecs els primers que van diguem, presentar ja una història diguem, alternativa, científica, que el primer que fa és desmuntar, per dir-ho així, aquesta por que hi havia tradicionalment. Per tant, avui no tenim por a l'eclipsi. Però sí que, com deia abans, doncs les reaccions, per exemple, psicològiques, no?, de l'ésser humà segueixen sent bastant semblants i, per tant, doncs, ara, avui dia, doncs, el fet de saber el que passa, el que passarà i per què passa això, no exclou que hi hagi tota mena de creences, en fi, el que és la cultura popular, per exemple, doncs, genera des de memes o des de també, a vegades, supersticions o, en fi, tota mena de reaccions que són naturals i que, en fi, que segueixen produint-se avui dia com s'han produït sempre i es produiran en el futur, segurament.
1: I per acabar, tornant al món clàssic, al món antic, però amb la perspectiva actual, quines lliçons podem aprendre del que sabem de les reaccions, no?, i dels mites que s'han generat al llarg d'aquests segles d'història?
2: Bé, una cosa molt, molt bàsica i que estaria bé que seguim doncs, allò doncs, mantenint és aquesta sensació d'admiració, de sorpresa i de respecte, per dir-ho així, pel cosmos, no? Tant si creiem que hi ha doncs, alguna entitat divina o el que sigui que està darrere d'aquests fets extraordinaris, com si no, d'alguna manera, el que penso que és més interessant i que ens poden ensenyar doncs, totes aquestes cultures és que formem part d'un tot, no? Que aquesta visió de quelcom que ens depassa, sobre la qual cosa doncs, no tenim absolutament cap control, sinó que només doncs, estem reduïts a mirar-ho i admirar-ho, doncs, bé, justament doncs, a veure aquest element. Una mica una reacció similar, per exemple, als que tenen els astronautes quan tornen d'aquests que ara mateix han vist la cara oculta de la Lluna, doncs que el que han transmès, sobretot, és aquesta sensació, no?, de la nostra petitesa, per una banda, per tant, una certa idea de respecte, d'humilitat, no?, davant del cosmos immens en el que ens trobem i que som una minúscula part, i per altra banda, en fi, la idea que nosaltres també en formem part d'això, no?, que d'alguna manera aquesta idea de connexió amb el món que ens envolta.
1: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Sant Jesús Carruesco, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
0: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: I que us ofereix per l'Obert per Vacances Tarragona Ràdio. Vinga, seguim endavant. Ara toca parlar de peluts, de gossos, amb aquest Dog Tips que ens aporten cada setmana des de Ràdio Calella. Avui ens expliquen què hem de preveure a l'hora de marxar de vacances amb els nostres gossets. Què els posem a la maleta?
4: Les vacances, aquesta època de l'any que ens encanta poder gaudir amb les nostres mascotes, amb els peludets de la casa, però de quina manera? Creieu que hi ha alguns tips que hauríem de tenir en compte a l'hora de poder fer el viatge millor per la mascota? Què penseu?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Hi ha gent que em diu, no, és que el meu gos es mareja en el viatge, no?
8: Gerard Estabanell, educador caní.
7: A vegades no es maregen, és estrès. I l'estrès fa que acabin vomitant. Va? I llavors hi ha molta gent que el que volem és treballar, que el gos no es maregi, però primer hem de treballar l'estrès, perquè el gos només entra al cotxe i ja comença a babejar, i això no és que es mareja. Va? Llavors hem de treballar que es calmi, i si es mareja, això ja és una altra història a part.
9: Bueno, haurà de viatjar sobretot el tema de la documentació, perquè a vegades et poden donar problemes.
10: Nacho Mediavilla, veterinari.
9: Per la Unió Europea, amb el passaport que estiguin vacunats de ràbia i xipats, ha de ser suficient. Però per altres països pot arribar a ser molt complicat. Llavors, jo precisament em dedico a fer papers per viatjar a exterior i depèn de quin país, millor que s'informin bé abans. I dins d'Espanya, en principi, no té per què haver-hi molt problema, tot i que aquí a Catalunya no és obligatòria la ràbia, a la resta d'Espanya sí, però jo no conec ningú que li hagin donat un problema perquè no estigui vacunat de ràbia.
7: També que els gossos estiguin acostumats a quedar-se a l'hotel i la gent pugui marxar, per si hi ha qualsevol cosa i un dia aneu a menjar un lloc i aquell lloc no poden menjar el gos, no pot entrar el gos, però jo entenc que els gossos, quan us l'emporteu, ho feu tot amb ells, no? Llavors, què haureu que us digui de viatjar amb el gos? Que em sembla perfecte i és el millor que podeu fer.
4: La platja és un bon lloc per venir amb la teva mascota. Gaudir del mar, de la sorra... Però creieu que acaba sent un perill? Creieu que s'ha de tenir en compte si el vostre animal pot menjar alguna substància o ingerir algun ham de pescadors, per exemple?
9: Bueno, el problema que tenim aquí, i suposo que moltes platges més, és que es poden trobar restes d'hams. Això és el principal perill que veig jo de la platja. Si passés això, també és un consell important, no es tirin mai del fil. Encara que se l'empassi, que vagi l'estómac, se'ls dona espàrrecs i coses que fan fibra i normalment el treuen.
11: Hi han gossos que corren per la platja, es banyen en el mar, s'expulsen, després a casa els hi fem una mica de dutxa per treure, com nosaltres, que ens traiem la sal, una miqueta, i no hi ha cap problema. Ara bé, hi han gossos que es revolquen per la sorra, que fan forats, que s'empassen hams, que es mengen coses que hi ha que persones desaprensives han deixat a la platja. Clar, totes aquestes coses comporten una sèrie de perills. Cada animal sap disfrutar o passar-s'ho bé on hi ha que no en saben, també. És igual que nosaltres. Els que som morenos tenim menys dificultat amb el sol. Hi ha animalets que són blancs, que tenen fins i tot el nas, la punta del nas, la trufa, que diem, blanca. Totes aquestes coses recomanem protecció.
9: Evidentment, els gossos, com que no suen, la seva manera d'evaporar la calor és pantejant, fan el panteig. Llavors, evidentment, no porteu en hores de calor molt fortes a fer un exercici molt intens, perquè et poden agafar un cop de calor, que es diu que és una cosa que pot ser mortal, eh?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Des de Ràdio Calella ens arriben aquestes píndoles ben breus i ben concises sobre consells per cuidar els nostres gossos també a l'estiu. Un dia parlarem de gats i d'altres animals de companyia. Eh? Això ho tenim pendent.
12: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.
3: I I seguim avançant en continguts. La propera entrevista també ens porta a parlar sobre l'eclipsi i és una entrevista, jo diria, que molt especial perquè ens traurà de molts dubtes. Sabeu aquestes ulleres que tots tenim preparats per veure l'eclipsi, que ja ens han dit per activa i per passiva que han de ser unes ulleres homologades amb uns filtres especials que no serveix qualsevol cosa. Qui les fabrica? Jo crec que molta gent, molts fabricants hi ha arreu del món, però tenim una empresa aquí a Catalunya doncs que, sens dubte, ens pot donar doncs, el seu punt de vista i, sobretot, explicar-nos com els hi ha canviat el negoci, la fabricació, en aquests darrers dies. La companya Mariona Jerez ens en dona més pistes. Mariona, des de Ràdio Rubí, bon dia, de nou.
13: Bon dia, Núria. Sí, avui tenim amb nosaltres...
3: No, que és la primera vegada que connecto amb tu avui, eh? Ja no sé amb qui parlo.
13: Sí, sí, sí. Avui és la primera vegada, sí.
3: Vinga, doncs som-hi.
13: Doncs mira, avui tenim amb nosaltres a José Crespo, de l'empresa Celestec, l'únic fabricant europeu d'ulleres d'eclipsi solar amb producció pròpia a l'Hospitalet del Llobregat, a Barcelona.
3: Ah, tenim a prop?
13: Sí, sí, sí. Llavors, José Crespo, bon dia.
14: Hola, què tal? Bon dia. Hola.
13: Explica'ns una mica, ja s'acosta el dia de l'eclipsi a Catalunya. Com han anat les ventes? Encara hi ha demanda?
14: Uf, sí, moltíssima demanda. Bueno, ha estat una temporada sense precedents. Hem treballat a Blade Runner Event durant mesos, turns nocturns, caps de setmana... Pensa que, bueno, hem subministrat a institucions governamentals, com Agència Espacial Espanyola, cadenes d'òptiques, marques d'hotels, planetaris, ajuntaments arreu d'Europa i sobretot a la franja de totalitat aquí a Península. I bueno, superdur, però bueno, molt gratificant.
13: I explica'ns una mica, què són exactament les ulleres per veure l'eclipsi? Com estan fetes i com et protegeixen els teus ulls?
14: Bueno, intentaré no estendre'm un gra massa, no? Les ulleres, al final, per veure l'eclipsi, són un equip de protecció individual. Això és molt important que tota la població ho sàpiga, no? No és un simple gadget... que semblen una mica, no? Un gadget, però no ho és. És un equip de protecció individual. Les lents estan fabricades amb un polímer de tres capes, en el nostre cas, és l'únic. Són tres capes d'alta protecció específica per l'observació solar directa. No, han de bloquejar el 99,99% de la radiació solar visible. És l'important.
13: I explica'ns una mica. Hi ha gent que pensa que unes ulleres de sol normals poden funcionar per veure l'eclipsi. No és cert, oi?
14: No és cert. Aquí hem de diferenciar els usos, no? Les ulleres de sol estan dissenyades per reduir la llum visible, no per bloquejar la radiació ultraviolada ni la infraroja, no? Això per una banda. Per altra banda, bueno, com ja hem sentit per A i per B, no? Que jo crec que s'ha fet una molt bona campanya de conscienciació, les ulleres han de complir la ISO 123-122. Això és fonamental. Nosaltres, com a únic fabricant a Europa, vàrem dissenyar una lent que no sols bloqueja la llum infraroja i la ultraviolada, sinó que el que marca la ISO, nosaltres ho complim de l'ultraviolada un 29% més cops i 500 cops més la infraroja, amb la qual és un producte molt, molt, molt fiable. Però bueno, mentre sigui un producte que bloquegi i la radiació solar i no redueixi la llum, com és el cas d'unes ulleres de sol convencional, és perfecte.
13: Per nosaltres això de l'eclipsi és una cosa extraordinària, però vosaltres feu ulleres tot l'any i cada any, no? On les veneu? Qui les utilitza normalment?
14: Sí, bueno, s'utilitzen especialment per eclipsis. És cert que arreu del món hi ha bastants, depèn, no? Si és un eclipsi parcial, anular o total, com és el cas d'aquest any que el tenim aquí. I, nosaltres ens dediquem fonamentalment a això. Estem treballant aquí a l'Hospitalet per cobrir els tres eclipses que tenim, aquest any, el següent el 2 d'agost i el 28 al gener, no? Estem molt orgullosos de dir, estem fabricant un producte a casa, no? Pels de casa, I a més, amb tota la qualitat i la certificació que,

0: I, bueno, i el tercer, el més important, seria no treure, no, o sigui, no fer allò que és natural en nosaltres, no? Que és mirar el sol amb les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria: em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat, no? I allà ho veurem perfecte.
1: O sigui que primer hem d'estar d'esquenes al sol i després girar-nos, no?
0: És l'ideal perquè cap raig, cap radiació ens entri sense l'ullera posada. És l'ideal, sobretot si estem amb nens, fer, no? Fer que facin aquest gest ei, em poso d'esquenes i d'on està el sol? Em giro i ho busco amb l'ullera posada. Això seria l'ideal, l'idealíssim. Clar, després el que no hem de fer sota ningú concepte és: miro el sol, em trec l'ullera per mirar i torno a posar. No, no, no, no, no. Sempre amb l'ullera posada. En la part de totalitat me les puc treure perquè veuré la lluna tapant el sol i de més, però depèn dels minuts que tingui de totalitat. Me les poso de seguida quan torni a aparèixer la corona solar.
2: José, jo crec que tots anem molt en cura amb les ulleres i anem a última hora, pel que em dius, anem a última hora. Déu-n'hi-do. Però anem
0: Sí.
2: molt en cura i suposo que ja les tenim guardades i ben empaquetades, però escolta, alguna ullera, es fan malbé aquestes ulleres? Vull dir, si han estat mal emmagatzemades o les tenim a la bossa de qualsevol manera, es poden arribar a fer molt bé? Hem d'anar en compte si quan les anem a utilitzar veiem que tenen alguna rascada o algun bony? Són sensibles fins a aquest punt? Són delicades o no?
0: No són tan delicades com es creu. De fet, el que deia abans, les nostres estan fetes amb tres capes de polímer, no? La base, que és la... No la base, sinó la capa final és una aleació d'alumini, és un pols d'alumini, que el que fa és precisament això, protegir la lent, que realment no sigui tan delicada, i per altra banda el que fa és que podem veure el sol en relleu i en taronja, que això és una cosa bastant, bastant innovadora, perquè normalment amb la típica ullera, no?, d'una sola capa de protecció, veus un disc pla blanc. Però bueno, això també té a veure amb la protecció de les ulleres.
2: I la gent que porti ulleres ja de normal, ulleres de vista, se les ha de posar pel damunt? S'ha de treure les de vista?
0: Sí,
2: o això a gust del consumidor? Perquè clar,
0: exacte.
2: digues.
0: Perdona. Sí, ens les hem de posar a sobre. Jo que porto ulleres, per exemple,
2: sí.
0: per miopia,
2: sí.
0: si volem veure amb claredat, ens les hem de posar a sobre de les ulleres o de les lents de contacte. Però
2: no hi ha
0: sí,
2: problema de que quedi algun angle obert, i ens matxaqui.
0: No, això hem de tenir cura, però bueno, les ulleres en si són bastant, bastant ampletes perquè ja pensem en les persones que necessiten posar-les a sobre.
2: Escolta, i l'endemà de l'eclipsi què fem amb les ulleres? Les guardem de record? Les llancem en alguna mena de dispositiu de reciclatge? Què aconselles?
0: Les nostres, per exemple, són quasi 100% reciclables perquè utilitzem papers FSC i coles en base d'aigua respectuoses amb el medi ambient, innòcues, etcètera. Llavors, si obrim l'ullera i posem les lents i l'holograma al contenidor del plàstic, la resta es pot reciclar. Són un 90% reciclables.
2: Paper,
0: però,
2: doncs.
0: Bueno... Sí, exacte, el paper. Però, bueno, jo me les quedaria perquè són interessants. Tenim tres eclipsis més vinent que podrem veure, sobretot a Catalunya ens recaurà l'anular, que és preciós, el gener del 28. I de fet, per mirar el sol amb seguretat, encara que no hi hagi eclipsi, ho podem utilitzar.
2: Ràpidament te pregunto, abans de tancar, no sé si ja has donat xifra, quantes n'heu arribat a fabricar? Per ara, per l'eclipsi, aquest.
0: Fabricant entre el nostre producte i productes personalitzats, de personalitzats hem fet uns 3 milions, més o menys.

0: I del nostre producte, juntament, hem arribat als 7 milions, més o menys. Pensa que nosaltres tirem unes 300.000 unitats diàries i bueno, això més o menys estem en aquestes dates. Però bueno, ara quan acabi l'eclipsi farem tota la data i
1: Molt bé.
0: per saber-ne, no?
1: Ostres, doncs és realment una quantitat astronòmica. Moltíssimes gràcies
0: Sí.
1: per estar avui aquí amb nosaltres, José Crespo, i, bueno, i empresa Celestec. I ara ja passarem a la següent part. Núria, t'ho deixo a tu.
2: Doncs vinga, tot meu. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada i fins aviat, companys.
3: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.

0: És que a mi em fa falta un bolígraf d'aquells que tenen com a 4, 4 o 6 o 8, a vegades en tenen 8, colors diferents. Saps aquells que apretes a dalt i hi ha els colors bàsics, el blau, el negre, el verd, el vermell. Eduard Virgili, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Mira, els tinc just aquí al davant ara mateix, aquests bolígrafs. Sí, sí, sí. I tu deies, mira, tenen el verd, el blau, el negre, sí, i el vermell.
0: Aquests són els bàsics, perquè després n'hi ha alguns que són impossibles, que tenen colors pastel i que en tenen com a 6 o 8.
1: Sí,
0: són el bogeria,
1: sí, mira,
0: els
1: bolis. Bé, 6 o 8 no, però sí que canvien ja les tonalitats d'aquests colors bàsics que deies tu ara. Me'ls estan ensenyant, eh? Vull dir, com que t'escolten aquí al lloc on avui he anat, que encara no han revelat. M'estan oferint aquí tot el mostruari.
0: Estem en un lloc que moltes famílies estan visitant aquests dies, perquè a part de ser l'estiu temps de vacances, també estem per preparar el material escolar per al nou curs, i avui parlem del bal escolar. Eduard.
1: Sí, perquè ens trobem que hi ha gent que no sap ben bé com funciona tot això del bal escolar. Per tant, nosaltres avui hem cregut oportú de donar la informació de servei perquè totes les famílies ho tinguin a mà. Mira, t'explico, som a Regal i Paper, un establiment d'Altafulla que és llibreria, papereria, quiosc, copisteria, també punt de venda de material escolar, llibres, revistes, regals diversos. Un comerç de proximitat, vaja, basat a resoldre consultes relacionades amb el curs escolar. I precisament, com que volem facilitar tota aquesta informació a les famílies, ens acompanya l'Anna Vidal, que és la responsable de Regal i Paper. Anna, bon dia. Gràcies per rebre'ns i per fer un parèntesi en la teva feina, perquè hem d'explicar que al llarg d'aquesta connexió poden anar entrant, sortint i atenent-se persones aquí al taulell.
2: Sí, sí, si s'omple hauré d'estar pels clients i us hauré de deixar un momentet, però bueno, tinc una mica d'ajuda i esperem que no hagi d'interrompre molt.
1: Escolta una cosa, quines preguntes us fan més sovint quan entren per la porta preguntant precisament per això, pel bal escolar?
2: Bueno, principalment la pregunta és com s'han d'activar, si ho han de rebre per correu, si com poden accedir als vals. Aleshores, bueno, enguany hi ha una novetat que és nou. Fins ara s'enviava la carta en paper, que arribaven a casa. Aleshores, aquest any ja no. Aquest any han d'entrar a valescolar.cat, han d'activar els vals, que allà has de... Bueno, ja, tots els passos has d'anar seguint uns passos molt, que són molt fàcils. L'IDALU és una cosa que és l'identificador de l'alumne, que és una cosa que costa de trobar, però està a l'informe dels alumnes, a les notes, quan els hi donen. Aleshores, des de... ells ho han d'activar. És la novetat, que no esperin. O sigui, ells arriben i em diuen: Anna, no he rebut el bal escolar. I jo els hi dic: és que aquest any no el rebràs. Aquest any has d'entrar tu a bal escolar i activar-lo. I, bueno, és un procés fàcil, però des d'aquí els ajudem més que res per això. Perquè l'IDALU, què és l'IDALU? És l'identificador de l'alumne. On el puc trobar? El pots trobar a les notes que et van enviar els mestres, doncs a dalt de tot, on hi ha les dades de l'alumne, allà està l'IDALU. I, bueno, i preguntes així...
1: O trucant a secretaria del centre, no? També em penso que te'l poden facilitar.
2: Sí, i el 012... El 012 sí. també t'ho podríem facilitar.
1: Ostres, sí. Fa uns quants cursos ja que existeix el bal escolar, però detecto, pel que ens estàs explicant, que hi ha molt de desconeixement al voltant d'aquesta ajuda.
2: Sí, sí, perquè... Bueno, desconeixement... Saps què passa amb aquestes coses? Com que es fa una vegada a l'any, i només una vegada a l'any, d'any a any ja no te'n recordes, perquè tots els clients venen i ja ho van fer l'any passat, però no se'n recorden. Aleshores, doncs, a veure, això com es feia, això com anava, i bueno, és ajudar-los una miqueta.
1: I vosaltres heu cregut oportú de penjar cartells pel poble, heu repartit unes informacions per tal de resoldre potser aquests dubtes, perquè ara és un bon moment, som al mes de juliol encara.
2: Sí, sí, bueno, els cartells els posem al costat de l'escola per quan la gent vagi a buscar els nens. Ara ja sé que han acabat, però els vaig penjar quan els nens anaven a buscar, els pares anaven a buscar els nens, veien el cartell, veien lo del bal per recordar-los-hi, perquè encara hi ha algú que desconeix lo del bal, i aleshores aquí, quan tots els que venen a comprar, els hi dic: tens el bal escolar? I si no el tenen, l'ajudem a baixar-lo i poder-se descomptar els 60 euros que es descompten, que està molt bé.
1: Ara en parlarem també amb què es poden gastar aquests 60 euros. En tot cas, escolta, mira, ara pregunta que et faig jo en primera persona.
2: Sí.
1: Els que tenim canalla que han fet I3, no tenim bal escolar, no, encara?
2: Aquests encara no.
1: Llàstima.
2: Aquests encara no. Hauràs d'esperar a que facin primària. El primer any es va fer 100 euros i de per primària només. I el segon any van baixar a 60 euros, però ho van ampliar a secundària. I a infantil, de moment, s'ha quedat així.
1: A veure, explica'ns. Es pot gastar tot de cop? S'ha d'anar fent amb diferents compres? Quan una persona ve aquí per fer la despesa del val escolar al vostre establiment...
2: Mira... Hi ha, el val escolar hi ha, són dos vals de 30 euros. Aleshores, quan tu vas a comprar, t'has de gastar, per descanviar el val, t'has de gastar 30 o més. Perquè si tu et gastes 20 euros i pagues amb el val escolar, la Generalitat et paga aquests 20 euros i els altres 10 es perden. Aleshores, doncs, has de gastar-te'ls els 30 o una mica més i pagar la diferència a l'establiment. Pots fer de 30 en 30 o els 60 de cop. No es poden... les coses que entren, diguéssim, les coses que pots gastar-te. Qualsevol cosa, de, llibres, llibres pel nen, bueno, llibres, papereria...
1: aquests bolígrafs que s'havia fixat la Núria, aquests també entrarien.
2: Entrarien les motxilles, vull dir, tot el que sigui coses de papereria entren. No entrarien, per exemple, calculadores també entren...
1: Una motxilla, altres que també oferiu motxilles.
2: Una motxilla.
0: La de bolis que em podria comprar jo uns 60 euros, eh?
2: Bueno, no te'ls acabaries, per això. No te'ls acabaries.
1: Anna, hi ha famílies que prefereixen esperar fins al setembre. És recomanable això? O tu diries que s'avancessin i que s'ho agafessin amb una mica de calma?
2: Mira, saps quin és el problema? Que els llibres encara no arriben. O sigui, els llibres de text no arriben, arriben cap al finals d'agost. Aleshores, les famílies, nosaltres venen aquí amb el val, els que són molt matiners, venen amb el val i em diuen, té, ja el vull gastar. Jo els dic, espera't, perquè clar, ara mateix no tenim aquí els llibres. Aleshores, no arribaríem als 60 euros. I jo els dic que s'esperin i que ho facin quan jo els avisi de que ja tenen la seva comanda preparada. Mm-hmm. Perquè, bueno, nosaltres funcionem així. Ens ve el client, ens fa la comanda per WhatsApp o venen a la botiga físicament, els encarreguem els llibres i quan ja els tenim a la botiga els enviem un WhatsApp de que ja els poden venir a buscar. I és quan ja han de portar el val i fer... També és veritat que ara hi ha gent de fora d'aquí d'Altafulla, que són d'altres poblacions, i venen, porten el val i aleshores compren coses de papereria per començar o la motxilla o els bolis i aleshores descanvien el val ara, no? Però com que fins al novembre no caduca...
1: Relax, ens ho prenem amb calma. Sí. Digues.
0: Jo voldria preguntar, també per veure la tendència, actualment els llibres, almenys els de secundària, te'n pots anar perfectament als 300 euros, tranquil·lament. Llavors, no sé si el fet que hi hagi aquest ajut de 60 euros fa que es gasti més en papereria, com que ja tens un alleujament pel que seria l'obligatorietat dels llibres, doncs que aquell remanent es gasti més en papereria. Ha fet que pugin les vendes d'altres productes doncs, que potser no serien tan necessaris? Oro.
2: Sí. El fet de, mira, el fet de que muntessin això del val escolar, perquè això la Generalitat, al principi, la idea era perquè la gent gastés al petit comerç. I el primer any estava prohibit bescanviar el val a la xarxa, a les comprant en línia. Mm-hmm. Aleshores aquí a les llibreries i papereries de peu de carrer va ser un èxit perquè motxilles, bueno, jo no es feia, no sé els anys que feia que no en venia tantes, no? Perquè ara, bueno, malauradament tot va online, les botigues online. Aleshores aquell any va ser, bueno, les motxilles es van vendre molt, el material, bueno, van augmentar molt les vendes. Per desgràcia nostra, això va canviar i el segon any ja es podia comprar a les botigues online. Aleshores, bueno, es va notar. De fet, el gremi de llibreters està batallant amb la Generalitat perquè s'intenti doncs que si fan aquesta cosa que almenys les botigues de proximitat se'n beneficin i no en vagin els beneficis a botigues de fora de Catalunya, no? Mm-hmm. Bueno, això a part. Ah, perdona, em preguntava si havia notat que si la gent es gastava més en papereria.
0: Sí. Bé, sí, papereria sí, o en altres productes, això que dius de les motxilles, clar, ja és un exemple, sí.
2: Sí, sí, doncs sí que es gasten més, perquè, bueno, és allò, veus els 60 euros, vens a la botiga i dius, bueno, va, els llibres ja ho tinc d'allò, mira, doncs amb aquests 60 euros et compraré aquesta motxilla tan xula, tal, tal, tal. I sí que ajuda, i tant que ajuda.
1: Núria, mentre estem parlant, va entrant gent aquí a Regal i Paper, suposo que els micròfons ho enganxen, sí, sí. Tot això. Anna, ara en ple estiu, què és el que més surt? La gent ve a buscar la premsa, suposo que avui tots els fanàtics del futbol i de la Roja venen a buscar el diari...
2: De fet, avui el Mundo Deportivo encara no l'hem rebut.
1: No, hem
2: rebut una notificació que arribarà en una segona volta. Haurà passat alguna cosa... Bueno, algú els hi haurà passat i no han pogut sortir a temps i ara vindrà el Mundo Deportivo amb una segona volta. L'estem esperant, però avui sí, avui el dia és vendre els diaris esportius per la Roja i...
1: I molts articles de papereria, veig també que teniu instal·lats aquí, moltes llibretes, molts blocs, també aquests quadernets d'estiu, no?, d'activitats per la canalla.
2: Això és el que t'anava a dir quan m'has dit que és el que més es ven, tant per adults com per nens. El que més es ven ara són el passatemps per fer l'estiu, el passatemps per nens, els del cabell fort, els del tatano, bueno, n'hi ha diversos per nens petits i per adults també. I això és el que, bueno, la gent té ganes de llibres de butxaca per estar a la platgeta una mica i llegir una miqueta. Bueno, però aquest any, Àngels, aquest any que hem trobat que els passatemps es venen més,
3: sí,
2: que sí?
3: Sí. Sí,
1: doncs, els passatemps que circulin per tota aquella gent que gaudeixi de les vacances i els que encara no les gaudeixin,
2: sí.
1: que vagin ja això reservant el seu exemplar perquè quan les facin puguin tenir...
2: Jo ja el tinc reservat,
1: sí, veus que...
2: Sí, ja dic, mira, ara no puc, però quan pugui m'agafaré aquest i em relaxaré una miqueta. Ara no podem.
1: Anna Vidal, gràcies per fer-nos aquest forat a la teva agenda un dia tan intens com avui, que és dilluns.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Núria, escolta, mira, sí. Abans que parlàvem dels motxilles, n'hi ha una de Hello Kitty, una de Bola de Drac, una altra de la Mini,
0: i de One
1: Piece,
0: n'hi ha alguna de One Piece?
2: Sí,
0: ho dic perquè...
2: Sí.
0: Ah, perquè després tenim un Freaky Time dedicat a One Piece, per tant...
1: Sí, mira, ara l'he vist allà amb la cantonada gairebé.
0: Molt
1: sí.
0: Eduard Virgili, això és molt llaminer,
2: Ah,
0: això
2: mira,
0: és molt
2: veus,
0: llaminer.
2: Ara tinc una... Tinc una clienta que està dient la millor botiga d'Altafulla. Ho trobes tot.
0: Vinga.
2: Moltes gràcies.
0: Eduard.
1: Una abraçada, Núria.
0: Moltíssimes gràcies també. Demà més, company.
1: Gràcies. Que vagi bé, a reveure.
4: Obert per vacances.
0: I el que fem ara és anar avançant amb el programa i ens queden encara un parell de podcast i una agenda abans de tancar l'edició d'avui. Vinga, va, una mica de tranquil·litat i relaxament. Anem cap al mar, però avui anem, com sempre, de la mà, com cada dilluns, de la mà del Sergi Corral de l'Escala, però anem a pescar.
4: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
5: La pesca recreativa a Catalunya és una activitat amb àmplia tradició i seguiment, tant la seva vessant més recreativa com l'esportiva. La pesca, entesa com a activitat recreativa, l'hem de cercar cap a mitjans i finals del segle XIX, però no és ben bé fins arribat al segle XX quan agafa més empenta i aconsegueix escapar de certs sectors burgesos fins a arribar a tothom. A Catalunya s'estima que hi ha actives més de 67.500 llicències de pesca recreativa, de les quals prop de 48.000 corresponen a la pesca recreativa en superfície al mar, bé sigui des de costa o des d'embarcació. Són dades actualitzades fins al 2024 que ens proporciona l'ICATMAR, l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, l'òrgan institucional que s'encarrega del control i la gestió de la pesca professional i recreativa a Catalunya. De totes aquestes llicències, el darrer estudi n'extreu que el nombre de pescadors actius a Catalunya supera els 52.000, els quals, a data de 2024, van pescar un total de 851 tones de peix, aproximadament menys d'un 5% del volum total de peix pescat a Catalunya. La pesca recreativa ha evolucionat en material, tecnologia i tècnica, però també en la seva relació amb l'entorn i la sostenibilitat. Encara que la captura i solta segueix sent molt minoritària, molts pescadors s'esforcen per a reduir l'impacte de la seva activitat de lleure cap al medi ambient. Un d'ells és Frederic Valls, que és membre de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
6: Bueno, la pesca responsable, que és quelcom que no és nou. Tot això ve de fa molts anys del Codi de Conducta Responsable que va fer la FAO a l'any 95 i a la vegada venia d'una declaració de Cancún del 1992. Doncs hem de dir que és l'utilització dels recursos pesquers de manera ordenada, respectuosa i compatible amb la conservació dels ecosistemes, assumint que el dret a pescar comporta també l'obligació de fer-ho amb criteris de responsabilitat i respecte pel medi natural. En l'àmbit de la pesca recreativa, la pesca responsable és aquella activitat no comercial, evidentment, realitzada per oci, esport, tradició o contacte amb el medi marí, i que es practica complint estrictament la normativa, és a dir, vedes, talles, quotes, autoritzacions, reduint al màxim la mortalitat i el patiment dels peixos també, i aplicant bones pràctiques de captura solta quan correspongui, i també evitant els impactes sobre els hàbitats i les espècies en objectiu. Pesca responsable no és el mateix que pesca sostenible. La pesca responsable va lligada a com fem les coses. I la pesca sostenible més aviat el resultat. La pesca sostenible és aquella que permet aprofitar els recursos sense comprometre la capacitat de renovació, mantenir les poblacions a nivells biològicament segurs, evitant la sobreexplotació, reduint l'impacte sobre els ecosistemes i garantir que les generacions futures puguin continuar disposant d'aquest recurs. Per entendre'ns, la pesca sostenible defineix principalment el resultat que es vol assolir, i la pesca responsable la conducta al mar. No podem parlar de pesca sostenible quan la població a nivell global, la població de peixos a nivell global, està sobreexplotada. Si la població està sobreexplotada, féssim el que féssim, encara que pesquéssim de forma responsable, la pesca no seria sostenible.
5: Amb aquesta filosofia, l'any 1999 neix l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, una associació sense ànim de lucre que reuneix pescadors de totes les modalitats per impulsar precisament una pesca responsable.
6: L'associació el que pretén en primer lloc és donar a conèixer i promoure aquesta manera de fer, que va més enllà de l'estricte compliment de les normes, sinó com podem veure, doncs, establir un marc d'actuació en tots els pescadors, a part de complir les normes, actuïn amb una determinada ètica, amb unes bones pràctiques, on estiguin preocupats per la gestió del recurs, pels criteris ètics, i també en ells amb aquesta vocació d'extendre aquesta manera de fer a través de el que estem fent aquí, no? de promoure a fer activitats vinculades amb la ciència ciutadana. És a dir, d'alguna manera és una associació que el que busca és donar a conèixer aquesta manera de fer, establir eines perquè es pugui fer, i evidentment una de les coses importants és col·laborar amb els científics i l'administració per una millor gestió dels recursos que utilitzem a la pesca recreativa.
5: No només pescadors recreatius, sinó que davant el repte de fer una pesca més responsable, l'entitat treballa colze a colze amb els científics. Projectes com el Data Collection, el marcatge de taurons al Mediterrani i el Scientific Angler Tagging Tour recullen dades fonamentals per a la gestió pesquera a Catalunya i a la Mediterrània.
6: La relació que hi ha actualment entre la pesca i la ciència recreativa és bionívoca, no? Per una part, la pesca recreativa està treballant molt perquè accedim molt al recurs d'una manera molt selectiva, i moltes vegades doncs, la pesca recreativa és una eina important i principal al servei dels biòlegs, no? Tant en la part que podríem dir el Data Collection, que és pescadors que fan fotos sobre els peixos que pesquen sobre un ictiòmetre i que després doncs, fan cap a institucions científiques, fins i tot doncs, a organitzar sortides dirigides a la pesca de determinats peixos, ja sigui per marcar-los amb diferents tipus de marques, o per fer censos o determinades coses. I per altra banda, evidentment, els pescadors recreatius el que volen també és que les normatives que genera l'administració es basin en aquestes dades científiques, no siguin fruit de, anem a dir, principis o objectius polítics, sinó que els principis que han de basar doncs, la gestió de la pesca recreativa han de ser principis científics.
5: Però com ha canviat tot això, la manera de practicar la pesca recreativa als mateixos pescadors? Toni Font és pescador recreatiu i membre també de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
3: Mira, jo des de que vaig ser soci i em vaig estar amb la CPR, doncs el tema de la pesca responsable, la veritat, ha canviat molt de com pescava abans amb ara. La pesca d'abans anaves a pescar i tot el que sortia, doncs ho foties al sarró, parlant clar.
6: Però avui en dia, després de conèixer la CPR, parlar amb ells, i he començat a conèixer una mica les normatives, i bueno, i miro de fer la pesca responsable, miro de pescar el que maca, vull dir, i fent molt la pesca i soltar. Pesquem des d'embarcació, i la veritat, l'hora d'adaptar-se amb les noves normatives, doncs, bueno, comparat amb abans, és bastant... No complicat, però hi ha moltes talles mínimes, hi ha moltes vedes, i s'ha de complir. I nosaltres mirem de complir-ho sempre, el que marca, si el peix no és de la mida, el tornem a l'aigua, i normalment se'ns en quedem dos o tres o quatre per menjar. El de més torna a anar viu i a l'aigua, eh? Vull dir que mirem de complir el que està marcant la normativa, principalment la d'aquí al Cap de Creus i la Badia de Roses.
5: La pesca, com altres activitats a mar, ha de conviure amb un litoral cada cop més massificat, un mar més contaminat i un recurs en clara davallada. Però no només això, sinó que el paradigma de gaudir del mar està canviant a mesura que la societat creix. L'individualisme, els egos, el postureig o simplement l'aïllament digital.
7: Bueno, jo crec que com tota la vida, doncs avui en dia tenim... Estem molt influenciats, més del que potser hauríem d'estar, per les xarxes socials. I a les xarxes socials doncs, podem trobar, doncs, anem a dir, dos grans tendències, no? La tendència aquesta, doncs, d'actuar amb responsabilitat, etcètera, no? I després l'altra tendència de grans captures, de grans trofeus, etcètera, etcètera. A partir d'aquí sí que, en funció de l'educació i de la preocupació de cada una de les persones, un pot caure més cap una banda o cap a l'altra. Però, evidentment, la nostra feina i el que desitgem potenciar és tota aquesta tasca relacionada, doncs, com us dèiem, aquesta responsabilitat i aquesta visió ecosistèmica que s'ha allunyat molt d'aquesta pesca trofeig i de pescar més per gaudir més, no? Jo penso que es gaudeix fent les coses bé, no fent-ne molt.
6: Aviam, per nosaltres sí. Vull dir, aviam, nosaltres quan vam sortir a pescar, fa molts anys sorties a pescar i tot el que agafaves em portaves una gallada de carn. Que realment ho tenies que regalar perquè no t'ho menjaves. Ara, quan anem a pescar, si el peix és gros i de mida, ens l'emportem, però ja et dic, 3 o 4 per fer una menjada. Lo de més, tot tornem a l'aigua. Uh-huh. Mirem que torni viu i torni viu a l'aigua. Aviam, jo en conec alguns quants i molts d'antics pescadors. Aquests antics pescadors trobo difícil que entrin a dins de la normativa. Vull dir, bueno, el que pot passar que algun dia els parin i hi haguin problemes, però no en fan cas ni en volen saber res. Les noves generacions són més, bueno, creuen més en la normativa i la compleixen molt més. Jo de les noves generacions, i cuidado que no sóc jove, no? Però de les noves generacions són molt més complidors de la normativa i fan cas del que he dit.
5: Per tant, pescar no és només endur-se el peix a casa. La pesca genera vincles estrets amb l'entorn, ajuda a observar i entendre el paisatge, fa comunitat i dona benestar emocional a qui la practica.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Hola, molt bon dia. Demà dimarts 8 de setembre s'inicia el curs escolar i ho farà amb la primera jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, la CGT, la Intersindical i el COS. En el cas de la nostra ciutat, l'Assemblea de Docents ha preparat diverses accions des de primera hora del matí. De fet, a les 7 hi haurà un esmorzar i a les 9 els docents que participin en aquesta vaga es trobaran a l'estació dels ferrocarrils per anar plegats cap a Sabadell, perquè allà a les 10, a la plaça Espanya, s'ha organitzat també una manifestació. I a partir de les 11, tots els docents es tornaran a trobar per decidir quins passos seguiran a partir d'ara per aconseguir les seves reivindicacions. El Departament de Treball ha fixat els serveis mínims. Hi haurà un docent per cada 3 aules d'educació infantil, primària i secundària i també una persona de l'equip directiu per centre escolar. En el cas de les escoles bressol, els serveis mínims han de cobrir el 33% de la plantilla i els centres d'educació especial hauran de cobrir també el 50%.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I avui comencen les inscripcions de la temporada de tardor de l'Ateneu Municipal. La gran majoria seran gratuïtes i inclouran temàtiques de cinema, música, literatura, creativitat i ciència. Les novetats d'aquest trimestre que més destaquen són el seminari de lectura Pensament polític, que serà quinzenal. A més, també hi haurà una nova conferència el dia 30 de setembre dedicada a Antoni Gaudí i, per altra banda, seguirà el documental del mes, el cicle gratuït de cinema els divendres, que es fa a l'Ateneu, i els cicles de jazz i de poesia. Altres activitats que tindran continuïtat inclouen el Club de Lectura Criminal, el cicle Canta amb una òpera i el Seminari de Lectura de la Fenomenologia de l'Esperit.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I en esports, el 100 Patins torna amb un títol de Supercopa d'Espanya. El conjunt masculí va superar el Molina Sport a la final de diumenge i després de completar una competició perfecta amb la victòria contundent de la semifinal davant del Tenerife Guanches. A la gran final s'havia de superar els de Gran Canària, equip que acaparà els títols dels últims anys i es va aconseguir en un partit molt complet. Tot i patir fins a la botzina final, amb el 3-2, s'aconseguia la primera Supercopa masculina per al club. Les noies, per la seva banda, no van poder arribar a la final en caure en la cita de dissabte davant de les Culls Almàssera.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: Tornem amb més informació en una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, 99.7 FM.
2: Toni, ja ho tenim tot a punt?
3: Jo sí.
2: Els micros?
3: Preparats.
2: Les notícies?
3: També.
2: I tu?
3: Jo què?
2: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
3: Home, ja era hora que em presentessis.
2: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
3: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
2: I tot allò que passa, Rubí.
3: Durant 3 hores.
2: De 9 a 12 del migdia.
3: Així que ja ho saps.
2: Tornem.
3: Torna al Rubí al dia.
4: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. A partir del dia 14 de dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
2: Per saber què passa, per entendre què passa.
5: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
6: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Són les 10 i 3 minuts del matí i comença la segona hora del resum de l'Obert per Vacances. En aquesta segona hora podreu escoltar diferents continguts elaborats per Ràdio Rubí. Una entrevista al periodista Toni Padilla per parlar de la geopolítica que hi ha al darrere del món de l'esport i en especial del recent Mundial de Futbol. També podreu escoltar una entrevista d'un concurs relacionat amb la cultura xinesa i un reportatge d'un altre concurs, el del nou disseny dels bitllets d'euro. I acabarem amb el resum del primer dia amb un reportatge sobre el periodisme de proximitat elaborat per Girona FM.

0: Com comentàvem ara, en temps de notícies, aquesta nit es disputa la primera semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. Un esdeveniment que des de l'11 de juny ha paralitzat mig planeta i que acabarà aquest diumenge amb la supergran final. L'edició d'aquest 2026 serà recordada pels gols de Messi amb 39 anys, per la davantera letal de França, però també per coses que han passat fora del terreny de joc. Als Estats Units, un dels organitzadors del Mundial està en guerra amb un altre país participant, l'Iran, cosa que va fer perillar la seva participació. O la tempesta política, que ha aixecat l'últim article de Mariano Rajoy, on deia que a la selecció francesa no hi juguen francesos. De tot això, de la geopolítica del Mundial, en parlem amb Toni Padilla, periodista i historiador, expert, com dèiem, en geopolítica de l'esport, en especial de futbol, i condueix l'entrevista al nostre company de Ràdio Rubí, Albert Soler. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Sort que m'has fet la introducció, perquè jo la veritat que el Mundial no l'he seguit més.
1: No l'he seguit més.
0: He quedat com una experta, però...
1: Però la màgia de la ràdio, no
0: clar,
1: la trenquis.
0: Clar,
1: no la trenquis.
0: Que passa que sí que és veritat que interessa més potser la conversa al darrere que els gols al final, no? O no?
1: Exacte, i ara la conversa amb el Toni veuràs que el futbol és molt més que 22 jugadors i una pilota i un terreny de joc. Doncs jo crec que el Toni Padilla ja el coneix força gent, en especial aquells a tots els qui us agrada el futbol, els que ens esteu escoltant. Però com a bon periodista esportiu, no només li agrada parlar de futbol, com ara comprovareu. Toni Padilla, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé. Preparat ja per aquesta nit?
2: Sí, suposo.
1: Suposes. Sí. Ja és la recta final. Després de tants dies treballant, perquè a més tu has estat fent retransmissions d'aquest Mundial, fins a les altes hores de la matinada, suposo que ja també, encara que t'has disfrutat molt, també et ve molt de gust posar-li punt i final.
2: Sí, la veritat és que s'ha fet un Mundial molt llarg, perquè recordem que és el Mundial més llarg de la història, perquè la FIFA, l'ens organitzador del torneig, va ampliar la xifra d'estats que hi participen, de seleccions, i ha estat més llarg que mai, i per una qüestió dels horaris ha estat complicada la conciliació.
1: Molt bé. De fet, aquest fet, no?, el que aquest any hi hagi 48 equips per primer cop, en certa manera també hi ha una decisió política al darrere, no? És a dir, és tenir més països contents, més països a l'entorn de la FIFA, etcètera, no?
2: Sí, si amplies la xifra de participants i de partits, també és una qüestió econòmica, perquè, òbviament, doncs, són més partits, permet doncs, pujar la xifra de diners que cobres per drets de televisió, per entrades. Com més actors entren dins el negoci, doncs es genera una xifra de diners que es mou més gran, i també hi ha un component polític. De fet, el president de FIFA, Gianni Infantino, ja ha dit que valora ampliar encara més la xifra de participants de cara al proper Mundial, aquell del 2030, que es jugarà entre Espanya, França, Portugal i el Marroc, i més enllà del negoci també hi ha una voluntat d'assegurar aquest senyor, el president Infantino, la seva supervivència com a president, perquè el fet de que pugui seguir manant depèn d'unes seleccions on voten les federacions. Llavors, si hi ha més federacions contentes perquè tenen accés al negoci del Mundial, doncs que el senyor Infantino s'assegura tenir més vots.
1: Està claríssim. Faig una petita, diguem, currículum teu, perquè la gent que no et conegui del tot o sàpiga, diríem, on treballes i el que has fet. Vas néixer a Sabadell l'any 1977, ets historiador de formació i periodista de vocació des dels 16 anys, has treballat al 9-9 del Vallès Occidental, al Nou Esportiu i al Diari Ara, on vas ser cap d'esports, però... ha col·laborat i continua col·laborant amb moltíssims mitjans de comunicació més, com a comentarista a Radio Marca, a DAZN, a Gol Televisió, Movistar, Catalunya Ràdio, RAC1, TV3, etc. Va ser un dels fundadors, i encara en formes part, diríem, de la revista de futbol Panenka, nascuda amb la voluntat d'explicar el futbol des d'una perspectiva cultural, social i històrica, i encara t'ha quedat temps per escriure 7 llibres, uns llibres que exploren la dimensió política, social i sentimental de l'esport. De tots els llibres, em quedo, i és el que segurament enllaça més amb l'entrevista que et farem, és el que vas fer el 2021, que es diu El historiador en el estadio, que va ser reeditat posteriorment com La geopolítica del futbol. Començo... Volia comentar-te també un fet aquest que destacava la Núria Cartanyà en la presentació de l'entrevista, que és que no sé si hi havia passat mai que dos equips en guerra es trobin en un Mundial i ja a sobre que un dels dos sigui l'organitzador.
2: Clar, sí que ha passat que tinguessin conflictes que podia tenir puntualment doncs, intercanvi de trets perquè estiguessin, però aquesta escena que hem viscut aquest Mundial doncs, ha estat única, no? Quan es va sortejar el Mundial, Estats Units i l'Iran encara no estaven en guerra, però un cop que comença l'atac d'Estats Units i la resposta d'Iran cap a totes les bases nord-americanes i els veïns, doncs es va veure que semblava impossible que la imatge de la selecció iraniana jugant al territori d'Estats Units. I la FIFA va aconseguir un acord, s'ha vist, però ha generat moltíssim polseguera perquè, òbviament, no ha permès a la selecció iraniana competir amb les mateixes condicions que les altres seleccions i més enllà de... No entrarem aquí ara a valorar doncs, qui té raó en aquesta guerra i ni, òbviament, no defensarem el règim islàmic de Teheran, però en una competició s'ha de garantir tots els participants que competeixin amb les mateixes condicions. I la selecció iraniana, en aquest cas, va jugar partits amb unes condicions que eren inferiors perquè el govern de Donald Trump sí els va permetre jugar els seus partits dos a Los Angeles i un a Seattle, però no els hi permetia fer nit després dels partits, els obligava a fer viatges molt llargs a la seu que tenien improvisada a l'altra banda de la frontera a Mèxic, amb llargs controls quan arribaven a l'aeroport. Llavors, òbviament, això genera moltíssima polseguera. La FIFA ho celebra com un èxit, però d'alguna forma no ho és.
1: Mm-hmm. De fet, relacionat amb això, la relació Donald Trump-Gianni Infantino, no? La mera relació que política i futbol, diríem, segurament en aquesta no n'hi ha, fins al punt que vam veure un fet insòlit durant aquest Mundial, que és que un president d'un país demani al president de la FIFA que tregui la sanció a un jugador, en aquest cas a Florian Balogun, jugador de la selecció dels Estats Units, perquè va ser expulsat en un partit i pogués jugar el partit de vuitens de final contra Bèlgica, i li van concedir.
2: Sí, la relació entre Trump i Infantino donaria realment per fer un llibre, un documental, que de fet ja crec que se n'estan preparant, perquè és molt interessant, no? En la gènesi d'aquesta relació que s'han fet amics bàsicament perquè comparteixen una agenda, hi ha un moment molt important que és si viatgem en el temps cap al passat, el Mundial de fa 4 anys es juga a Qatar. Aquell Mundial era el Mundial que s'havia de jugar als Estats Units. Els Estats Units va presentar candidatura per organitzar aquell Mundial de l'any 2022. El va guanyar Qatar i va haver-hi sempre la sospita que Qatar va guanyar el dret a acollir la competició a base de comprar vots fent favors econòmics en funció de la geopolítica. És a dir, Qatar s'oferia fins i tot a comprar deute de països, fer inversions en ports, en aeroports, en bancs, a canvi de que els governs locals fessin pressió als seus delegats perquè votessin per Qatar. Això s'ha produït. Es va enfadar molt l'administració nord-americana, es va sentir enganyada per un aliat seu com és Qatar, però sobretot va arribar a la conclusió que la FIFA tenia una forma de gestionar-se una mica opaca, una mica corrupta, i va obrir una investigació a través de l'FBI amb seu a Nova York, que va acabar enduent-se per endavant alguns dels alts càrrecs que gestionaven el futbol mundial, entre ells el president de l'època, Joseph Blatter, que no li van poder comprovar que hi fos corrupte, però la pressió mediàtica se'l va endur per endavant. Llavors va entrar en el seu lloc Gianni Infantino, i Infantino doncs sabia que la FIFA, l'organització que ell presideix, tenia un cas obert a la justícia nord-americana que el deixava en mal lloc. Llavors, quan va arribar a la presidència Donald Trump, una de les coses que va fer Infantino va ser acostar-se a Donald Trump, sempre cedit amb una intenció que era intentar que l'administració Trump pressionés per tal de tancar aquest cas en la justícia dels Estats Units, que és el que ha passat abans d'aquest Mundial. És a dir, esport també, perquè Infantino d'alguna forma li demana un favor a Trump, que és deixa d'investigar la FIFA, deixa de molestar-nos, a canvi, què vols? I aquí el que fa l'administració Trump, que ja sabien que organitzarien aquest Mundial, és demanar una sèrie de favors, com, per exemple, com ha informat mitjans com el New York Times, per exemple, el comitè organitzador del Mundial ha llogat plantes senceres d'edificis propietat de Donald Trump a Nova York per pagar-li diners a la família Trump, i aquestes oficines han estat buides, no hi havia una activitat laboral com a tal. És a dir, veus que hi ha clarament un intercanvi de favors per tenir content a Trump, que és una persona amb un ego molt gran. La FIFA es va arribar a inventar aquest premi FIFA de la pau perquè d'alguna forma es tragués l'espinet a Trump de no haver guanyat el Premi Nobel de la Pau, que li feia il·lusió guanyar-lo, no el va guanyar. La FIFA es va crear un premi com dient que era un gran diplomàtic que lluitava per la pau, li van donar un premi que es va treure de la butxaca, que no té cap mena de sentit. I aquest intercanvi de favors ha arribat doncs, al cas més escandalós, segurament, perquè afecta a la competició a nivell esportiu, que és com dèiem, hi ha el partit de segona ronda entre Estats Units i Bòsnia, en què el màxim golejador de la selecció d'Estats Units, el Florian Balogun, és expulsat amb una acció que pot tenir una polèmica arbitral i una trepitjada, no queda clar si és voluntari o involuntari, l'ensenyen la targeta vermella, i per tant es perdia el partit contra Bèlgica, i l'administració Trump pressiona per aconseguir que li perdonin aquesta vermella. I Trump admet públicament que ha trucat a Gianni Infantino. Això és una ingerència política que està prohibida dins de la FIFA. O sigui, en tant, teoria, doncs, no haver-hi cap ingerència política que afecti a la competició, que afecti a qui juga, però en aquest cas s'ho van passar una miqueta cap a... van mirar cap a una altra banda, van accedir a tenir content a Donald Trump, i el que es diu, clar, el que diu Infantino és sí que em va trucar, sí que em va demostrar que estava molt ferit perquè creia que era una vermella injusta, però jo li vaig dir que jo no puc fer res. Ho ha de dir això perquè si no seria admetre doncs, que s'estava doncs, agenollant els desitjos de Donald Trump. Però el que sí que sabem, perquè s'ha publicat, és que hi ha un ens que tècnicament és independent, que gestiona totes les decisions arbitrals, format per 12 persones, i que el president d'aquest comitè, que és un senyor, un príncep dels Emirats Àrabs Units, té dret a prendre una decisió sense consultar a la resta del comitè. I és el que va fer aquest senyor, de forma individual, va dir... Per primer cop en la història del Mundial, perdono una targeta vermella, m'ho invento jo sol, i Balogun podrà jugar. Per tant, va ser una ingerència de la política ja directament en qui pot jugar, no pot jugar, que sento un precedent molt, molt perillós.
0: Toni, una pregunta. Ara feies referència amb això de que doncs, Estats Units és un dels països que acull el Mundial i tal. Per un país és una bicoca, és un guany acollir el Mundial? Qui mana sobre aquí? Qui té el poder? Està bé per un país acollir-ho perquè també té les seves contres, no? Evidentment.
2: Per les elites econòmiques sempre és un benefici.
0: Sí.
2: Per les persones, sí. Sí, però això passa el mateix a casa nostra, perquè hem organitzat la sortida del Tour de França a la Copa Amèrica, no? La vela. Això generava un debat a casa nostra també sobre quin benefici realment deixava. Fins i tot en alguns casos pots pensar que la Copa Amèrica de vela va tenir més un prejudici cap a parts de la població perquè et pujaven els preus dels lloguers, o barris que ja estaven molt gentrificats com la Barceloneta, te'ls acabaven de rebentar. Qui s'enduia un benefici d'aquests grans esdeveniments? Doncs els grans propietaris d'edificis, d'hotels, grans empreses que organitzen, és a dir, hi ha una sèrie d'empreses de certs sectors que sempre entraran en benefici. Quan un estat organitza un esdeveniment esportiu, qui diu un estat, diu una regió o un ajuntament, no pensa en el benefici de tota la comunitat, pensa en un benefici de certes empreses, però sobretot també pensa en una operació de propaganda, d'imatge, quina imatge estàs oferint al món, no? Això també, al final, és la geopolítica de l'esport, pots oferir una imatge en aquest sentit. Això s'ha vist també en els darrers mundials, que s'estaven jugant a estats on no es garanteixen els drets democràtics. L'anterior es va fer Qatar, el de fa de dos mundials es va fer Rússia, i mentre jugava al Mundial, la imatge que tenia la gent d'aquests països era com un lloc on la gent anava, s'ho passava molt bé, que divertit que és, i com m'agrada Rússia i com m'agrada Qatar. És una operació també de neteja d'imatge molt interessant. El que és interessant d'aquest darrer Mundial és que el govern de Donald Trump, a diferència del que fan normalment els estats, que és intentar oferir una imatge molt simpàtica per caure bé durant el Mundial, ell no ha tingut cap mena de problema en no voler oferir aquesta imatge.
0: Bueno, ja en la línia d'ell.
2: Per què? Perquè ha enviat un missatge cap al seu votant, que és dir, d'alguna forma segueixo fent el que vull Clar, la gent d'aquí el critiquem molt, perquè el que fan sembla que és una autèntica vergonya, però ja està enviant un missatge que li interessa, que són els seus votants.
0: Escolta, per trobar-li la punta positiva, Toni, perquè realment és una mica depriment tot això. Al contrari, el futbol pot servir per arreglar, o ha servit alguna vegada per arreglar algun dels problemes que hi ha a nivell mundial entre els països? Ho dic perquè no deixa de ser una gran cimera, no?, en què es troben, doncs això, molts interessos i en un ambient més relaxat que una cimera. No sé si s'han fet alguns pactes allà a les grades o no.
2: Sí que se n'han fet, eh? Vull dir, sí que hi ha hagut diplomàcies de l'esport, com es diu, per exemple, també el cas del conflicte que sembla que no acaba mai sempre entre Turquia i Armènia, que són òbviament dos estats que segueixen encara doncs, que no avancen per la qüestió del genocidi armeni, que es va produir fa més de 100 anys i que el govern turc es nega a acceptar l'existència. Durant molt de temps aquests estats no han tingut cap mena de relació diplomàtica i quan fa uns anys va tocar que havien de jugar entre ells les seleccions es va crear el que es va dir la diplomàcia del futbol, que va ser la primera trobada entre primers ministres oficials que va acabar conduint doncs, a l'obertura de passos fronterers, la inauguració de la primera línia d'avió directe a Estambul i Erevan, i suavitzant una miqueta les relacions entre aquests estats i com aquests se'n trobarien d'altres. En aquest cas, el que crec que hem de tenir molt present és que el futbol com a tal és innocent. Clar. Em sembla totalment injust. Jo, mira que malament el futbol. No, és que si no fos el futbol, seria una altra cosa. El problema és que no sigui. A vegades li donem massa importància al futbol. El futbol és un esport el més popular, i això el converteix en un gran negoci, però la gent, els polítics, els empresaris que l'utilitzen, també utilitzen la cultura, també utilitzen els festivals musicals, també utilitzen la Fórmula 1, també utilitzen, òbviament, l'economia, ho utilitzen tot. O sigui, a vegades crec que la gent, davant d'aquests esdeveniments, diu, oh, quina vergonya el futbol, però si el futbol no existís, no canviaria res. Trump seguiria sent Trump, Iran seguiria sent Iran, els estats del Golf Pèrsic seguirien fent el mateix, que no compren museus, si estem veient, com, doncs, per exemple, el món de la cultura, que sembla que a vegades queda com molt més doncs, innocent, sí. Estem veient com també els Aràbia Saudí, les dictadures del Golf Pèrsic paguen diners a grans músics perquè vagin a tocar, organitzen exposicions d'art per oferir una imatge que ens agradi i suavitzar la seva imatge. Tot és geopolítica, tot és utilitzable, i en aquest sentit crec que a vegades la gent també és una miqueta doncs, d'una forma molt demagògica, diu, oh, quina vergonya el futbol, i és no voler entendre com funciona el món.
1: Molt bé. Toni, avui tenim com dèiem, hem començat amb una Espanya-França, més enllà de la polèmica generada per Rajoy amb les seves paraules. Són dos països veïns amb moltíssima història al darrere i molta geopolítica, però també demà hi ha una Anglaterra-Argentina, una reedició dels quarts de final de just fa 40 anys, el del gol de Maradona amb la mà, el del gol del Maradona, segurament un dels millors gols de la història del futbol, però també és aquell partit que es recorda per la guerra de les Malvines. Creus que a Argentina i a Anglaterra algú encara se'n recorda d'aquella polèmica i d'aquella guerra? Tornarà a sortir aquest tema?
2: Sí, sí, sí, i ha sortit. Especialment Argentina, perquè Argentina és qui perd aquella guerra, no? Quan tu perds una guerra, la ferida queda. És cert que el Regne Unit ho tenen present, però és molt més llunyà. De fet, la societat britànica, el record de la guerra de les Malvines, o les Falklands, com diuen ells, queda com molt integrat en el record d'una època molt complicada, que és l'època del govern de Margaret Thatcher, en què hi havia molt atur, moltes privatitzacions de serveis públics, molt tancament de fàbriques. Es van enviar molts joves entraven a l'exèrcit perquè no tenien sortida laboral i van acabar anar, doncs, servint en aquella guerra tan, tan llunyana, perquè és un destí llunyà, molt llunyà per anar a lluitar si ets britànic, i queda com, el record queda una miqueta més aquí. Crec que en el cas dels britànics és, dels anglesos és més una rivalitat esportiva, perquè al final doncs, ha anat cap aquí, vull dir, no com, però cap als anglesos, realment, com ells van guanyar la guerra, tenen les Falklands allà, tampoc no li donen més importància. Jo crec que Anglaterra té un gran desig de guanyar esportivament, sobretot, perquè és una rivalitat en aquest cas doncs, més visceral, però pels argentins la qüestió de les Malvines hi segueix. Contínuament en cada partit de la selecció argentina, els càntics, les banderes, la idea de les Malvines existeix, és un debat també molt interessant, no? Perquè al final és cert que ells tenen una reivindicació de sobirania nacional, que si mires al mapa té cert sentit que Argentina doncs, controli aquelles illes que té davant de les seves costes, però també al final és com una ferida que crec que als argentins els està costant molt de trobar un punt de mesura per encarar-ho, perquè és cert que van morir molts joves en aquella guerra, però a la vegada també és cert que és una guerra que va iniciar la dictadura militar als anys 70 d'una forma totalment doncs, demagògica per generar certa unitat nacional, i sabien que aquella guerra la perdrien, perquè a nivell doncs, de militar era evident que l'Argentina de l'època no tenia els portaavions i l'aviació que tenien els britànics. Doncs sempre és com molt estrany de
1: Toni,
2: dir...
1: Perdona, disculpa, és que estem fora de temps. Perdona, ja sé que aquest tema em donaria per més, però necessitem anar acabant. Moltíssimes gràcies, Toni Padilla, periodista expert en geopolítica de l'esport, per venir una estona a l'antena de l'Obert per Vacances.
2: Molt bé, perfecte, gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Albert, no perdis el telèfon del Toni Padilla, que jo per mi que al llarg de l'estiu podríem tornar a parlar amb ell, de geopolítica, encara que sigui des d'una altra perspectiva.
1: Segur que sí.
0: I tant, molt interessant. Albert Soler, Ràdio Rubí, gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.
3: Nosaltres seguim endavant ara amb una entrevista que tancarà aquesta primera hora de programa i que ens du cap a la Xina. I és que avui parlem amb un perfil ben diferent. Coneixerem una persona, la Maria Recuber, de Barcelona, que acaba de retornar de Xina. Allà ha estat la representant nacional del concurs de cultura xinesa Puente a China. Ens en dona més detalls, ens ho explica la Mariona Jerez, de la nostra companya baixa de Ràdio Rubí. Hola, Mariona.
4: Doncs sí, avui tenim amb nosaltres una noia extraordinària. Tot i ser catalana, ha dominat el xinès mandarí i la cultura xinesa fins al punt que l'han convidat a participar en la fase internacional del concurs de cultura xinesa Puente a China, que organitza l'Ambaixada de la República Popular de la Xina a Espanya i la Fundació Institut Confuci de Barcelona. Maria Recuber, bon dia, o més ben dit, ni hao.
5: Bon dia, ni hao.
4: Primer de tot, Maria, explica'ns una mica en què consistia el concurs de Puente a China.
5: Aquest concurs és un concurs que organitza el Departament d'Educació del Govern xinès, en el que pot participar qualsevol estudiant del món de xinès, i on no només s'avalua les teves habilitats lingüístiques, no, com seria, per exemple, un examen tradicional, sinó que també es té en compte els teus coneixements sobre art, cultura, història, economia i tot un conjunt de

0: en dansa, qualsevol tipus de representació cultural relacionada amb la Xina. I l'última fase, i la que més es valorava dins del concurs, era la teva habilitat de comunicar-te, no? I per això preparaven un tema del que tu havies de desenvolupar un petit discurs de 2 o 3 minuts, i aquesta era l'última fase del concurs.
1: I bueno, però tu vas arribar a la fase internacional, vull dir, vas anar fins la Xina, però
0: Sí.
1: abans, quines fases hi havia? Explica'm una mica el camí que has fet.
0: Un camí bastant llarg i jo estic super, super satisfeta amb tota la gent que he conegut i realment crec que tots els que hem participat és un gent increïble. Jo només pel fet de poder veure els seus discursos i les seves actuacions ja estava super plena per dins i vaig gaudir moltíssim de totes les fases de la competició. La primera fase va ser a nivell local, va ser a Barcelona i es va celebrar a l'Institut Confuci de Barcelona. Després, si quedaves guanyador d'aquesta primera fase local, anaves a concursar a Madrid, a nivell nacional, amb diferents concursants de les comunitats autònomes d'Espanya, i un cop superaves aquesta fase ja podies anar a la final internacional, on em sembla que aquest any han participat 150 països i érem unes 160 persones en total participant. I aquesta última fase s'ha fet a la Xina i ha sigut un procés de 2 setmanes que s'ha realitzat a diferents ciutats de la Xina, a Pequín, Fujian, Xiamen i a diferents ciutats, i ha sigut una experiència, la veritat, que impressionant.
1: 2 setmanes a diferents ciutats significa que anàveu viatjant o que hi havia diferents grups a diferents ciutats?
0: Ens hem mogut, crec que no ens hem quedat més de 2 dies al mateix hotel en cap moment, o sigui, ha sigut, la veritat, que increïble. Els primers 3 dies els vam passar a Pequín, i després de Pequín vam agafar un vol fins a Fujian. Allà també vam anar a diferents indrets de la província, vam anar a una illa super, super coneguda que es diu Pingtan, allà vam fer la nostra fase de la representació artística. Després d'allà vam anar a una altra ciutat. Bueno, era realment una logística espectacular de moure 180 persones quasi cada dia d'una ciutat a l'altra per participar a diferents activitats, a diferents tallers i també per anar a fer aquests petits exàmens a cada nou indret.
1: I explica'ns una mica com vas quedar dins d'aquests 160 participants que has comentat.
0: La veritat és que estic molt contenta amb el meu resultat. De les tres fases de l'examen, la representació artística i el discurs. Ja sabia que l'examen era el meu punt més fluix, perquè sí que a nivell de coneixements d'història i cultura potser és on flaqueix una mica més, però tot i així bastant bé. I després, a la part de la representació artística i el discurs, la veritat és que quasi excel·lent. Vaig treure un 93 i un 94 sobre 100 a aquests dos apartats. I la veritat és que, tot i no haver acabat superant al final la fase d'eliminatòria, estic super, super satisfeta i super contenta amb els meus resultats. A més, hi havia una altra mena d'avaluació paral·lela al que seria estrictament aquestes tres fases de l'examen, que era una mena d'avaluació potser diríem de popularitat o de reconeixement dins del mateix concurs, i aquesta era una fase en la que tothom podia votar, tant els concursants, el públic, els organitzadors. Aleshores, hi havia una llista de concursants i la gent podia votar els que més els agradava, segons les seves habilitats, la seva actuació o el que sigui. I he de dir que en aquesta mena de llista de popularitat vaig estar la primera durant uns quants dies fins que ja em vaig desqualificar i he tornat a casa. Però sí, durant uns dies vaig estar primera al rànquing mundial de popularitat del concurs, i la veritat és que va ser bastant increïble.
1: És una mica reality show, no, això?
0: Literal, sí, totalment, totalment. Al final jo ja no sabia, no sé qui m'ha votat, jo no sabia res, jo només de cop un dia em vaig aixecar i em van dir: «Hòstia, Maria, que estàs aquí al pòdio», i jo: «Què dius? De què parles?». Sí, era... Realment havies d'estar a tope en tot moment, perquè a cada activitat que realitzàvem o a cada taller que fèiem, sí que sempre després et feien entrevistes, et feien fotos, et feien preguntes. Aleshores sí que havies d'estar sempre molt atent i molt preparat per qualsevol oportunitat per lluir-te i per demostrar el que vals. Sí, una experiència molt intensa.
1: I, bueno, explica'm una mica més sobre tu. Per què estudies xinès? O sigui, d'on surt aquest interès per la cultura xina i per l'idioma xinès?
0: Oh, pues la veritat que per mi tot això ha sigut una decisió totalment random. Sí, he de dir que fa 4 anys estava a punt de començar la carrera i la veritat és que m'estava avorrint una barbaritat durant l'estiu, i vaig dir: «Bueno, pues aquest any, en comptes de només estudiar, m'agradaria també donar la benvinguda a l'etapa universitària amb algun repte que sigui diferent, no? No només estudiar.

0: Està. I aleshores vaig buscar una nit que estava a casa sense fer res, vaig buscar una llista dels idiomes més parlats del món, vaig tancar els ulls i va tocar el xinès. I 4 anys després, aquí estem. La veritat és que va ser així.
1: Perquè la teva carrera no té res a veure amb el xinès.
0: Res a veure, no? Jo m'acabo de graduar de Comunicació d'Indústries Culturals de la UB, però no té cap tipus de relació. Per mi ha sigut una aventura que he tingut paral·lelament a la carrera universitària, tot i que ara sí que, com veig que m'agrada i que realment tinc els coneixements i tinc facilitat per aquest idioma, i a poc, encara que al principi no tingués realment interès, a mesura que he anat estudiant sí que he anat coneixent més la cultura xinesa i les oportunitats que ofereix i què significa i quina oportunitat em dona saber aquesta llengua, encara que al principi ho vaig fer una mica perquè m'estava avorrint i res més, sí que ara, després de graduar-me, m'estic plantejant que realment es converteixi en una cosa professional, no? I que pugui anar més enllà del hobby, realment que potser pugui guanyar-me la vida d'això i sí, veurem. Ara, de fet, d'aquí 2 setmanes aniré a estudiar 6 mesos a la Xina. Estic contentíssima i tinc moltíssimes ganes d'acabar d'aprendre bé aquest idioma i veure què puc fer amb ella en el futur.
2: Molt bé, doncs és tot un pla de futur, tot un pla de futur que ens proposa la Maria Recoder, aprofitar el seu coneixement i el seu interès per la cultura, la llengua xinesa. La protagonista, la guanyadora d'aquest premi Puente a Xina, es l'ha presentat la companya de Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
3: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.
2: Nosaltres ara ens centrem en la primera entrevista de la jornada i de la setmana. De fet, ens la porten des de Girona FM, en Saïd Esbai. Saïd, bon dia de nou.
4: Bon dia i bona hora.
2: I és que avui parlem d'una cosa que ens toca de prop, que ens interpel·la, eh? El periodisme de proximitat és aquell que fem cada dia, aquell que explica la realitat que tenim més a prop, amb rigor i, en aquest cas, periodisme en català.
4: Un tema que no és només gironí, de fet ens interpel·la a tots els mitjans locals de Catalunya, molts dels quals també ens escolten ara mateix. Tenim avui amb nosaltres el doctor Lluís Costa, director de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, que ja aprofito també per donar la benvinguda aquí a l'Obert per Vacances. Bon dia i bona hora.
5: Hola, molt bon dia.
4: Primer de tot, doctor Costa, comencem pel principi. Què és exactament una càtedra universitària dedicada al periodisme de proximitat i a les revistes en català?
5: Bé, una càtedra, en el cas nostre, i parlaré el cas de la Universitat de Girona, és una organització, un espai, diguem-ne, que procura, doncs, fer atenció, fer recerca, fer difusió d'una temàtica que a nosaltres ens sembla que és important, és una temàtica que doncs, té una massa crítica suficient com per poder desenvolupar diverses activitats al voltant d'aquest tema. I en el cas explícit i concret del periodisme i de les revistes en català, doncs, òbviament, és un món, és un espai, és un recorregut molt llarg per fer.
4: De fet, si no m'equivoco, tenim nou conveni ara amb l'Associació Catalana de Premsa Comarcal.
5: Sí, de fet és això, les càtedres s'estructuren, diguéssim, a partir d'una sèrie d'elements. Un d'ells és el patronat, que són els diversos patrons que ens donen suport, diguem-ne, logístic i econòmic. Tenim en aquests moments 8 patrons, entre ells l'APEC, l'editor de revistes en català, i ara, des d'aquesta setmana, doncs, se'ns ha afegit un nou patró que em fa molta il·lusió, que és aquest, que la notícia potser seria aquesta, la incorporació doncs, de l'ACPC, Premsa Comarcal, aquesta entitat que aglutina, que agrupa gairebé 180 publicacions periòdiques de revistes locals i comarcals i, per tant, que abasta el que podríem entendre gairebé tot el territori de casa nostra.
4: Clar, perquè un mitjà local, per exemple, és tan determinant, posem un exemple, per a la supervivència de la llengua, del català?
5: Bé, perquè seria aquella màxima, diguéssim, que és un espai que si no l'ocupem nosaltres ens l'ocupen, i doncs, per tant, en relació a l'idioma català, que hem de reconèixer, jo sempre ho explico així, que des de la transició democràtica, òbviament, l'escola i tot el procés de normalització lingüística ha fet un paper essencial, però sense oblidar doncs, aquest altre gran actor que ha sigut el dels mitjans de comunicació. I quan parlem de mitjans de comunicació, si ho centrem en uns mitjans que fan atenció a la realitat més propera, com és aquesta, la premsa local i comarcal, que essencialment han publicat i editen en llengua catalana, doncs ens podem fer una idea del paper i del protagonisme que juguen en relació a aquest tema.
4: Clar, t'ho dic perquè sembla una dicotomia, dic, en un món dominat pels grans mitjans globals, per les xarxes socials, vull dir, té més sentit que mai avui dia la premsa comarcal i de proximitat?
5: Bé, el món de la premsa, com tants altres sectors, doncs ha patit crisis periòdiques, crisis infraestructurals de model, en el cas de la comunicació i del periodisme, i que, per exemple, en el moment de l'expansió, diguem-ne, i de la normalització o democratització de lo que seria internet, la gran pregunta que es va formular i va sorgir ja fa més de 3 dècades, doncs era aquella de dir què passarà amb els mitjans locals, si avui dia, en aquells moments també, evidentment, i com a gran novetat, hi havia la possibilitat d'obtenir informació i notícies d'abast mundial, d'abast internacional i a temps real, que dèiem aquell temps, en aquells moments sempre tot havia de ser a temps real, què passaria amb aquesta premsa, en aquesta comunicació de proximitat? I precisament els fets, i ara hi ha una trajectòria històrica i amb una mirada d'una certa llunyania i una experiència, doncs podem mantenir el que jo sempre mantinc, que és que la comunicació més propera, la informació més de proximitat, continua interessant i habitualment és aquella informació que no t'oferiran els grans mitjans. Per tant, si hi ha una necessitat, si hi ha una demanda d'aquest tipus d'informació i no hi ha, diguem-ne, una resposta per part dels grans mitjans, els mitjans locals i comarcals doncs exerceixen una funció i una tasca que no està ocupada per ningú més, i per tant jo sempre, digueu-me excessivament optimista, però jo sempre veig el futur molt més en blanc que en negre.
4: De fet, és una tendència que sembla, no sé si també l'heu pogut observar des de la càtedra, que cada vegada la gent està més interessada pel que li passa al costat de casa seva que no pas a Kuala Lumpur.
5: No, això està claríssim. Jo crec que des del primer moment és molt important, i el que hem d'intentar explicar, i ho expliquem, és que hem de ser capaços, i des de la universitat doncs formar aquests futurs periodistes i aquests futurs comunicadors, que la realitat propera, que la realitat més pròxima al nostre entorn, només l'entendrem, només la podrem explicar amb una mirada general. Per tant, conèixer, diguéssim, l'estructura, l'entorn de la comunicació generalista ens és útil per entendre i explicar fenòmens molt més localitzats. Jo a classe sempre explico el mateix. No entendrem, per exemple, un cas com el molt d'actualitat, com pot ser el tema migratori, no entendrem el fenomen migratori si volem analitzar-lo des d'una òptica local, des de determinats col·lectius que habiten, que viuen en determinades territoris locals, si no tenim aquesta mirada àmplia, i per tant internet ens ha ajudat més que allunyar-nos, més que diguem-ne donant de problemes o obstaculitzant-nos a la recerca, ens han ajudat això, però sempre amb aquesta mirada local.
4: Ara, de fet, parlaves de la universitat, a classe, vull dir, no sé si els joves periodistes que vas coneixent ara, encara tothom somia amb grans redaccions a Barcelona o Madrid, o cada vegada sembla que la cosa s'està recollint una miqueta més?
5: Molt bona pregunta. Això és una feina a fer, diguem-ne. A nivell de la comunicació i del periodisme, vosaltres ho sabeu, els professionals sempre han lluernat moltíssim, diguéssim, les grans figures mediàtiques, els grans mitjans, perquè ens hem pensat, i possiblement en part, doncs, amb una certa raó, que són els que ens expliquen el món, però cada vegada més, i això també ha sigut una tasca que jo no diré de formigueta, però sí del dia a dia, d'intentar fer entendre això, la realitat i la importància de la comunicació local, però també la necessitat que tenen, i aquí potser en aquest espai, allà on ens trobem ara, de Girona FM, de que aquest tipus de comunicació, aquest tipus de periodisme és també una escola important importantíssima, diguéssim, de formació de professionals que en el futur es dedicaran a la comunicació local o no s'hi dedicaran, o es dedicaran a la comunicació generalista, però jo crec que la base aquesta que proporciona les empreses més locals, la informació més local i comarcal, doncs és importantíssima per aquests estudiants que comentes.
4: Clar, ho dic perquè no només a Girona, sinó a Catalunya tenim un ecosistema molt fort, tant de revistes com publicacions en català, que al final és l'especialitat de la càtedra, però també de mitjans de proximitat. Clar, de tota aquesta trajectòria que portem, vull dir, què és el que preval? Què és el que encara perdura avui dia?
5: Bueno, aquí és una altra de les coses que a mi m'agrada insistir. Ens trobem en un moment, jo no diré si més o menys dolç, però ens trobem en una realitat indiscutible. La força i la potència d'aquest tipus de periodisme, aquest tipus de comunicació local i comarcal. Això es pot haver improvisat en uns anys? Ha sorgit com un bolet? Efectivament que no. Perquè Catalunya, diguéssim, el paradigma d'aquest tipus de comunicació està tan arrelat. Perquè, no sé si dir-ne ha triomfat, però com a mínim s'ha desenvolupat de la manera que s'ha desenvolupat a partir de la transició democràtica després de la mort del dictador. Precisament ens hem pogut beneficiar, diguéssim, o obtenir aquest tipus, aquesta situació, perquè veníem d'una trajectòria històrica importantíssima. Des de finals del segle XIX, les publicacions locals i comarcals en el territori de parla catalana ha sigut importantíssim. El llegat que rebem als anys 80, quan recuperem una certa normalització democràtica, el llegat que rebem des del punt de vista periodístic de l'època d'aquesta, de les últimes dècades del segle XIX i sobretot fins a la Segona República Espanyola, és enorme. I per tant, partim amb una certa, diguem-ne, avantatge que ho aprofitem, i crec que això ens diferencia d'altres models territorials en l'estat espanyol o fins i tot a nivell europeu.
2: Lluís, bon dia. Sí. Una pregunta, bon dia. Però com veus ara el que és el prestigi del periodista? Perquè fa l'efecte una mica que al final ens hem convertit tots en multitasques, en intel·ligències artificials que ens fan la meitat de la feina, que hi ha aquest risc, i per tant, em fa la impressió de que la professió periodística està més desprestigiada que no estava. Ara feies referència amb aquell passat doncs lluminós, però avui dia com ho tenim això? Com ho veus? Tu a més que tractes amb estudiants, eh?
5: Sí, i el tema del desprestigi, jo penso que la primera batalla que hem hagut de guanyar o que estem intentant doncs guanyar-la és aquella que el desprestigi del comunicador, del periodista local, ha de lluitar contra el periodista, diguem-ne, més generalista, perquè sembla que el que fa el bon periodisme, i no, evidentment no és així, és el que fa una informació, un periodisme generalista. És el que diguem, no és que el periodisme serà bo o dolent en funció de si és local o és generalista, és si el periodisme és bo o no és bo. Dit això, i amb la pregunta que em sembla que entendre que me feies, des del punt de vista aquest de les xarxes i de l'entorn que tenim avui dia, crec que hem de reivindicar molt, diguéssim, la professió des del punt de vista de la formació, també. No qualsevol persona, i a vegades això sí que ens ha confós i potser ens ha portat cap a un camí, diguéssim, erroni. No qualsevol persona és, evidentment, periodista, malgrat que tingui al seu abast moltes eines avui dia per difondre una idea o una notícia, fins i tot. I, d'altra banda, si el desprestigi ha de venir pel tema de la perversió, diguéssim, informativa i, per tant, de les tan malauradament anomenades fake news i tot aquests entorns que s'han produït, doncs sí, és clar, avui dia des d'aquesta mirada està certament desprestigiat l'ofici. Ara també t'he de dir que la comunicació local, el periodisme local, com que és molt més verificable, la notícia és molt més verificable, jo penso que el risc que corrim de que un professional, diguéssim, tingui la temptació doncs d'utilitzar una mala praxis i per tal oferir una mala informació és molt més complicat o és molt més difícil.
4: T'anava a dir, Lluís, ja per últim, molt ràpidament, hi han dues frases que crec que ens han perseguit durant molts i molts anys. La primera és que la ràdio algun dia moriria, i l'altra és que també el paper acabarà morint. Tot això, per exemple, els grans estàndards o els grans baluarts són precisament la premsa de proximitat?
5: Sí, això dels grans canvis, diguem-ne, o dels canvis i en l'àmbit de la comunicació, això és una cosa que s'ha anat produint històricament de manera periòdica quan ha emergit una nova plataforma, un nou mitjà, o doncs això, una nova manera de poder fer o oferir comunicació. Jo recordo perfectament, des d'un punt de vista històric, de que quan emergeix, com dius tu, la ràdio, doncs els anys, de manera molt més generalista, dels anys 20-30 del segle XX, doncs en les mateixes pàgines dels diaris hi ha un autèntic debat de quin paper haurà de jugar, diguéssim, la premsa escrita. Fixa't que t'estic explicant una situació de fa un segle ja. Fa un segle aquest debat hi era. Aquest debat que quan surt la televisió ens tornaríem a passar el mateix a l'estat espanyol als anys 50, cap al final dels anys 50, quan es va de mica en mica popularitzant la televisió, sembla que la ràdio, el fet d'haver de lluitar contra un element que t'oferir imatges, també entra en aquest període, diguéssim, de discussió. I el que passa amb internet, això ho tenim molt més recent, que sembla que quan apareix doncs les xarxes, internet i tot el món virtual, sembla que el paper està condemnat a morir. Jo fa molts anys que em dedico doncs, a aquests temes, no des d'un punt de vista periodístic, sinó de historiador, doncs que aquesta pregunta que em acabes de fer ara, Saïd, doncs ens l'han anat fent des de fa moltes dècades. Moltes vegades hi ha gent que s'ha atrevit a posar dates de caducitat ja del paper directament, i sortosament o no, jo que sé, ara això seria un altre debat, un altre programa molt més llarg, i podríem entrar a aprofundir en aspectes i en temes molt concrets sobre això, però jo crec que de moment, doncs, allò que dèiem, el prestigi de la professió, el prestigi del paper, jo crec que encara es va mantinguent.
4: Doncs ho seguirem mantenint també, no només ara, sinó també per vacances. Doctor Lluís Costa, director de la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns al matí.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Saïd Esbai, moltíssimes gràcies des de Girona FM. Una abraçada.
4: Igualment.
3: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.

0: Els bitllets tenen molts motius diferents al voltant del món. Des del rinoceront del ran sud-africà fins a les danses tradicionals de la rúpia indonèsia. N'hi ha d'animals, d'edificis, d'invencions i de rostres cèlebres. A Europa tenim un disseny de bitllets basat en arquitectura europea, amb imatges com finestres, portes o arcs. L'estil dels elements arquitectònics va des del clàssic passant pel romàntic, el gòtic, el renaixement o el barroc fins a arribar al segle XIX. El desembre de 2021, després de 20 anys de circulació del disseny actual, el Banc Central Europeu va iniciar una renovació dels bitllets d'euro. Ara aquest procés ha culminat en una enquesta oberta a tots els ciutadans europeus per decidir entre 10 dissenys finalistes. Les propostes seleccionades es divideixen en dues temàtiques: ocells i rius d'Europa i figures cèlebres de la cultura europea. Nosaltres hem sortit a preguntar a la gent quins dels dos temes prefereixen.
1: A mi m'agraden més els dels ocells, perquè són més originals i perquè de cares i de monuments ja n'hem tingut molts. I els ocells són una part de la natura que m'agrada molt.
2: A mi em fa il·lusió que estigui Beethoven i Maria Callas i tal, perquè bueno, al final he estudiat música i em fa il·lusió, no? En canvi, el dels ocells pues, em mola un munt, la veritat, i que per darrere hi hagi com edificis i tal, està bastant guai, o sigui, canvia bastant, dona una visió bastant molt més moderna d'Europa i tal, així una mica molt més green, més natural i tal. A mi no sé per què em recorda una mica com a algú oriental, no sé per què em recorda, com si fossin bitllets que podrien ser tranquil·lament gens japonesos, saps? No sé per què, però bueno, en fi. Sí, jo crec que les figures és com una visió més tradicional i els dels ocells és una visió una mica més moderna i tal.
3: M'agrada més el de ocells i rius. Crec que encara té colors molt, molt bonics. I una altra raó per la que podria escollir aquest grup i no el de figures cèlebres és per el cas de robatori que els bitllets no siguin tan llamatius. Per tema de prevenció, faria bitllets no tan colorits i crec que els ocells i rius tenen colors una mica més com, bueno, menys probabilitat de que passin robatoris.
4: Primerament a tot, no escolliria cap, perquè el disseny, crec que Europa, des que vam tocar el Bauhaus i el minimalisme, ha anat per abajo i sin frenos, però més enllà d'això, si hagués d'escollir un dels dos dissenys, jo, sens dubte, escolliria el de personatges cèlebres d'Europa. Per què? Perquè si més uns més que altres, tots hem estudiat o hem sentit a parlar o tenim coneixement d'aquests personatges. En altres bitllets d'altres llocs del món s'utilitza aquesta idea. En canvi, a menys que siguis ornitòleg, sí, els ocells són molt macos, la veritat és que són molt macos, però a menys que siguis ornitòleg no saps quins ocells són. Llavors, són d'Europa perquè estan en el bitllet de l'euro, però si no, jo no ho sabria.
0: Aquesta no és la primera vegada que renovem bitllets. Els bitllets que ara utilitzem tenen un disseny que es va estrenar el 2002, però que va tenir una segona sèrie anomenada Sèrie Europa entre el 2013 i el 2019. Va ser amb l'arribada d'aquesta nova sèrie quan també es va deixar de produir els bitllets de 500 euros, tot i que encara mantenen la seva validesa. Tot i això, amb la Sèrie Europa, el principal objectiu era millorar el disseny dels bitllets preexistents i fer-los més segurs amb mesures més modernes contra fraus. Amb el 20è aniversari d'aquest primer model de bitllets, el 2021 es va decidir renovar les imatges i finalment s'han acordat dues temàtiques finalistes: cultura europea, ocells i rius. Però no ha sigut pas fàcil arribar a aquestes dues temàtiques. El procés va començar el 2021 i no va ser fins 2023 quan es va definir els temes amb una enquesta oberta a la ciutadania juntament amb els grups de control. Amb les dues temàtiques ja sentenciades, el 2025 es va donar el vistiplau als motius que s'associarien amb cada bitllet i es va començar a buscar quins podrien ser els nous dissenys. Aquests dissenys, completament nous, incorporen rostres com Marie Curie o Cervantes i ocells com la cigonya blanca o el pelarroques. En parlem amb la Maria Clua, especialista del Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC, que ens explica per què cal renovar aquests bitllets.
5: El que s'intenta és que un bitllet tingui una durada prou llarga per ser reconeguda, però també que no sigui el suficientment llarga com perquè els falsificadors puguin aprendre tots els petits trets identificatius i qualificatius d'aquests bitllets. Aleshores, per això, amb un marge gran de temps, doncs, els diferents bancs o els diferents centres emissors de bitllets o les autoritats emissores decideixen fem un canvi amb el disseny dels bitllets.
0: La doctora Clua, a més, ens avisa que, tot i que aquestes temàtiques puguin semblar-nos innovadores a primera vista, no són parts novetats en la numismàtica.
5: Amb això m'he donat compte que la temàtica de posar animals i paisatges no és gens nova. Hi ha territoris que han fet servir els seus animals autòctons per a aquests bitllets, que han fet servir la temàtica de muntanyes i de rius. És a dir, que no és el primer cop que s'utilitza la fauna.
0: En els dissenys dels futurs bitllets hi ha tres dones, però segons ens diu Maria Clua, tampoc això és una novetat.
5: En els bitllets, doncs les dones sí que apareixen representades, però normalment personificant les repúbliques. Veus una imatge de la república com a símbol de l'Estat i amb una personificació femenina. El que sí que els bitllets més contemporanis comencen a incorporar la presència de la dona amb les imatges dels bitllets. Dones que han estat sufragistes, dones que han lluitat pels drets socials. A Canadà, per exemple, tenen una missió molt bonica amb una de les advocades que més va lluitar pels drets socials.
0: Els 10 dissenys finalistes que ara es poden votar a l'enquesta en línia són fruit d'un concurs que el Banc Central Europeu va obrir per tots els dissenyadors d'Europa el passat 2025. Van rebre més de 1.200 participacions i d'entre ells, 25 estudis de disseny van passar a la segona fase. Dos d'ells de Barcelona, Hey Studio i Estudio Diego Feijó. Hem parlat amb la Verònica, fundadora i directora creativa de Hey Studio, sobre aquest procés i els requisits que els van demanar.
6: Era un concurs que et presentaves, et demanaven molta informació de credencials, de trajectòria, de currículum, vull dir, no és que fos tothom es podia presentar, sinó havies de ser un professional i demostrar-ho. Llavors aquesta fase va ser molt estricta perquè vam haver de presentar moltes credencials, moltíssimes. I llavors, un cop vam presentar això, va haver-hi una fase, això l'any passat, a partir de l'estiu, així, d'ell seleccionar i mirar i verificar que el que presentàvem era verídic. I després, a partir d'aquí, crec que van haver-hi, podríem estar equivocant, com més de 1.200 o 2.000 aplicacions. I llavors van seleccionar a 39 i d'aquestes 39 van passar 25. I llavors, bueno, hi havia un brief específic, que és el que veieu, no? El que tothom veu, que eren dos temes. Un era els personalitats i escenes d'edificis d'Europa i un altre era ocells, com els més importants. Llavors havíem de seguir aquest briefing que ens van donar.
0: La renovació dels bitllets té quatre objectius principals. Primer, reflectir millor la identitat europea. Després, evitar la falsificació, reduir l'impacte en el medi ambient i, per últim, millorar l'accessibilitat. Aquest últim objectiu té molt a veure amb el disseny i ens ho explica Diego Feijó de l'estudi Diego Feijó.
7: En la part accessible havia una part normativa que ens donaven el material. Per exemple, teníem que posar tàctil, uns elements tàctils al bitllet i després per la nostra part vam optar per els elements visuals que incorporaven fossin accessibles i complissin un estàndard d'accessibilitat que sigui legible, que sigui comprensible, que quedi representada tota la població i que el bitllet resultant tingui funcionalitat per a totes les persones.
0: Ara queda tot en mans dels ciutadans europeus que poden entrar a la web del Banc Central Europeu per donar la seva opinió sobre els 10 dissenys finalistes. L'enquesta estarà activa fins al 21 de setembre i es tancarà la decisió a finals d'any. Així i tot, segons diu el Banc Central Europeu, passaran alguns anys abans que puguem veure els nous dissenys en circulació.
8: Doncs sí, feu com jo, si voleu posar imatge a tot això que ara ens explicava la Mariona Jerez des de Ràdio Rubí, busqueu, entreu a la pàgina web del Banc Central Europeu i allà podreu no només votar, sinó també, evidentment, conèixer com serien aquests bitllets d'euro, el nou disseny, que sembla, pel que diu, que encara doncs, el procés és llarg i lent, com passa amb aquestes qüestions. Un reportatge molt interessant sobre els dissenys dels bitllets d'euro que ens ha ofert Mariona Jerez des de Ràdio Rubí.
9: Tanquem aquí el primer dia del resum de l'Obert per Vacances d'aquest estiu, un programa que hem coproduït les diferents emissores de ràdio locals de la xarxa. Ara us deixem amb els programes, també de la xarxa, Joves amb ofici i després Estimem les mates. Tornem demà a les 9 del matí, gaudiu del que queda del dia, sempre amb Ràdio Rubí a l'orella.
10: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès. Ràdio Rubí, notícies.
11: Molt bon dia. La nova edició dels Tocs de Sant Roc arribarà a Rubí entre el 18 i el 20 de setembre. La coneguda com la festa major petita de la ciutat tornarà a ser un gran aparador de la cultura popular i tradicional catalana, amb foc, música i germanor com a grans protagonistes. Prèviament, per això, la cultura catalana popular també tindrà un fort protagonisme el cap de setmana, el de la Diada. Dijous 10 de setembre, al vespre, l'Ateneu acollirà la ja tradicional prediada d'Òmnium, amb un concert de cançons marineres, i per la Diada, la plaça 11 de setembre acollirà l'acte institucional a partir de 2:45 de 10 del matí, com sempre amb l'ofrena floral dels partits, les entitats i la ciutadania, el ball d'homenatge, la ballada gegantera, les sardanes, l'aixecada d'un pilar casteller i la cantada dels segadors. La jornada de l'11 de setembre clourà al vespre al celler amb la glosa de Sant Roc d'Òmnium, una activitat de cant improvisat i un berenar tradicional de pa amb oli i sucre.
10: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
11: I avui a aquesta casa estrena dos programes nous de la xarxa. Es tracta del Rambla 54 i Connectats, dos programes que produeixen les diferents emissores locals de Catalunya de manera col·laborativa, entre les quals hi ha l'emissora municipal de la ciutat. Aquests dos programes ocuparan la franja de 4 a 6 de la tarda, de dilluns a divendres. La programació regular de Ràdio Rubí, però, començarà el pròxim dilluns, dia 14 de setembre. El Rambla 54 és un programa nou que s'estrena aquesta temporada i que la presentació i la coordinació anirà a càrrec dels serveis centrals de la xarxa. I el Connectats també és un programa nou, un magazín amb entrevistes i reportatges amb un àmbit territorial més petit, i en aquest cas és un programa veterà de la graella, i aquesta serà la seva novena temporada.
10: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
11: I en esports, el 100 patins masculí ha tornat a celebrar un títol estatal 9 anys després. Va superar el Molina Sport a la final de la Supercopa i després de completar una competició perfecta amb la victòria contundent de la semifinal davant del Tenerife Guanches. El 9-3 de dissabte els donava ales per la gran final. S'havia de superar els de Gran Canària, equip que acaparà els títols dels últims anys. I es va aconseguir en un complet partit. Tot i patir fins la botzina final, amb el 3-2 s'aconseguia la primera Supercopa per al club. Les noies, però, no van poder arribar a la final. Van caure en la cita de dissabte davant les Culls Almàssera. No va ser un bon partit per les de Juan Pablo Triviño, que van anar a remolc de les valencianes gairebé tot el partit.
10: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
11: Com sempre, més informació en una hora.
10: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms, i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
2: Allà on, bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes. La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
1: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet de Vinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, quan va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
2: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també, doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar, doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo, doncs, treballar i preservar, doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura, doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també, doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar, doncs, més tot el que havíem estudiat, i ho vam aplicar doncs, als gegants, en aquest cas sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però, clar, això és la diferència entre nosaltres i, vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
1: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
2: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent coses de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem anant fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això. Anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons, doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet que es belluga, llavors vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i bueno...
3: Al final, el boca orella, no?
2: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. Hi ha moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
1: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
2: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que hi treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
1: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Coll de Jou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna, s'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. El taller sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
2: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien, però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més la química que la biologia, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que vull dir, en aquest cas, no estan... doncs tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs, amb lo del tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allà és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
1: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
2: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de la originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarela, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarela, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
1: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
2: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina doncs més... és diferent, la feina més explosiva. La feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen en una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, l'artístic amb lo científic. Intentem doncs lligar aquestes dues disciplines, que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible, i això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades, o inclús a fer jornades, en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula, perquè uns deien que eren menys que els altres, com de dir, i nosaltres els vam dir, això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador, perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració, o l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals també, modernes.
1: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
2: Com a cos també a tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors doncs, de fora, també vaig tenir un mestre doncs, tallista que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno. I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
3: Així que també no ho
2: hem de dir. Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència de, del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant-te com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans de que es morís, que no ho expliqués, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
1: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
2: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI, però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o urbanistes? Qui els hi donarà feina a aquesta pobra gent? Nosaltres és molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre, perquè han de plegar les botigues de sempre. És molt important, això. I no ho diem per naltros. La nostra feina, et dic, pot evolucionar, pot canviar, vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures, o sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar. Que això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
1: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i, com tan sovint, també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Nova York, US Open, set igualat. Els jugadors donen el màxim possible. El públic, mut. Pilota amunt, rebot, intercanvi. Un servei agressiu, una esmaixada tallada. El contrincant no se l'espera. Break, set i partit.
1: Benvingudes i benvinguts a Estimem les Mates, el podcast que converteix qualsevol repte en una ocasió per pensar en números. Bon dia, Laura.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Albert.
3: Ei, què tal? Avui agafem raqueta i ulleres de sol, perquè ens fixarem en un detall que mai es compta, però que passa constantment. Quantes vegades es colpeja la pilota en un partit de tennis?
2: A veure, primera ronda. Sense buscar res, quan diríeu que es colpeja la pilota en un partit de tennis individual?
1: Aviam, per començar a calcular-ho, jo pensaria quants minuts dura un punt, no? I quants cops es fan per punt.
3: I el número de sets, perquè un partit a vegades pot ser llarguíssim.
2: Clar, sí. Vale, d'acord, acotem. Posem que és un partit de 3 sets, fixem-lo així.
1: Vale, i qui juga, la Serena Williams o jo? Perquè, clar, aquí podria canviar bastant, la durada.
2: Vale, tens raó. Posem que juga un professional del Gran Slam, vale?
3: A mi em segueixen faltant dades. Quan mesura un camp de tennis? Perquè la pilota pot trigar més o menys en creuar el camp si jugo de fondo o jugo de volea.
1: I dependrà també de la força, clar.
2: Ja, i per tant de la velocitat. Bé, sabeu què? Avui parlaré amb algú que em pugui donar totes aquestes referències.

0: És perquè ho sé, entre 23 i 25 metres,
1: vale,
0: que jo més o menys sé què és el que fa. Però, vale, sí, però sí que tot es mate, si ja veiem, controles les distàncies i saps.
1: I d'ample, però de la pista individual?
0: Uns 8 o 9, entre 8, 8 i 9.
1: Vale, sí. Per tant, 23 per 8.
0: Sí, potser una mica més, sí.
1: I per exemple, les de pàdel, que ara hi ha molta gent que bueno, es passa el pàdel, en plan 20 per 10, sí. I en realitat no. O sigui, és més ample la de pàdel que la de tennis, de l'individual. I sembla que sembla sigui més petita. Més petita.
0: Bueno, jo crec que el fet de tenir els vidres sembla que es faci més petita. També és cert que aquí, en la majoria d'ocasions, jugues individuals. Perquè clar, quan jugues doble, no és 8. Llavors s'amplien amb els passadissos, clar, llavors és més ample la de tennis. Llavors, vale, crec que amb els passadissos potser fa quasi 11. Llavors, vale, és una mica més ample i una mica més llarga.
1: Clar, també influeix que en tennis, quan juguem, sempre estem fora de la línia, clar, i en canvi, clar, el pàdel estàs als 20 metres, però estàs dintre.
0: Clar, o sigui, la teva percepció del pàdel és que estàs aquí,
1: clar,
0: no estàs a darrere. En canvi, aquí, no, el terreny de joc fa 23, però tu, en el fons, fas com 4 o 5 més enrere. Llavors, la pista s'amplia molt més.
1: Clar. I una altra pregunta així de dada matemàtica. La velocitat del saque, que això és una cosa que es mesura molt, i, a més, quan jugueu, us ho posen, a sí, vegades, no?, a la pista.
0: Sí, sí.
1: Tu a què s'acabes, així en general?
0: Jo crec que el meu servei més ràpid va ser al voltant de 208 km per hora o alguna cosa així.
1: I quina era la clau per sacar molt ràpid?
0: Bueno, primer estar molt fort físicament, tenir molt bona tècnica, practicar molt, molta rutina i sobretot fer tres passos. És com fas un, dos, i t'impulses i aquí de l'aguantes i serveixes el màxim possible i caus.
1: Molta palanca, passos, no?
0: Sí, bueno, coordinació. La palanca, també coordinació i tirar-se molt bé la pilota aquí, com un metro a sobre del de la teva front. Jo crec que hi ha molta matemàtica en el tennis també, perquè, i molta estadística, perquè tu saps que potser et serveixen més vegades cap a fora, cap a la dreta, és molt important. Llavors, això són estadístiques.
1: I això ho entrenàveu amb els entrenadors? Per exemple, em toca jugar contra el Sampras o sí, contra el Moya, sí, el que sí, sigui. Sí. Mirem vídeos d'ell, sí, a veure com saca...
0: Sí, el que passa que ara hi ha moltíssima més informació.
1: Clar.
0: Llavors, ara és molt més fàcil perquè ficar les dades i a tu et diuen quantes vegades ha servit a la dreta, al breakpoint, a... els Sampras, i abans era tot a ull. Anaves tu amb un paper i un boli, clar, i llavors escrivies i deies, uah, ha servit 7 vegades i 3, tal. Llavors miraves la velocitat. Ara t'ho diuen tot, vale, exactament tot.
1: I, a veure, més preguntes. Si jo et preguntés quantes vegades li donem a la pilota durant un partit?
0: Clar, depèn del partit. Si guanyes 6 o 6-1 és un partit, si és 7-6 el cinquè, com a la cara del cine, són 5 hores i mitja, són milers de cop.
1: Déu-n'hi-do. Si fem, per exemple, un 3-7 així, 6-1, 6-3, 6-2, jo què sé.
0: Això és bastant fàcil, eh? Podríem fer un 7-5, 4-6, 7-6, que
1: venga,
0: és més acurat. Aviam.
1: Més ajustat.
0: Hauríem de pensar...
1: Pues, en què
0: això...
1: pensaries? Més que el número, tu en què pensaries? Què necessitaríem? Quines dades necessitaríem saber?
0: Jo necessitaria saber quants punts han jugat, perquè vale, els punts són molt importants. És a dir, si tu jugues... Posem una mitja de 150 punts en aquell partit, que és un partit bastant llarg.
1: 150 punts, creus?
0: Jugats.
1: Jugats.
0: Jugats. Potser jo he guanyat de 150, clar, però jo he guanyat 80 i tu has guanyat 70.
1: Vale. Val?
0: Si jo he guanyat 80 i he guanyat 70, normalment guanyo jo. Si tu guanyes més punts que l'altre, vol dir que has guanyat molts poquets punts més que l'altre. Però si hi ha una diferència gran, és difícil que acabis perdent aquell partit. Pot passar que perdis... O sigui, que guanyis més punts i perdis, perquè si jo et guanyo tu 7-6, vol dir que hem fet bastants punts iguals. Però tu guanyes a mi 6-0 el segon,
1: clar,
0: tu guanyes molts més punts. Si després jo torno a guanyar 7-6, probablement ja... hi ha una diferència de
1: vale,
0: punts. Però bueno, posem 150 punts en un partit, doncs hauríem de pensar en una mitja d'avui en dia de 4 cops...
1: O sigui, tu creus que ara, en mitjana, amb 4 cops s'acaba el punt, ja?
0: Bueno, saquen... hi ha alguns de 7 o 8, però també hi ha molts saques directes, hi ha un resto cap a fora...
1: Clar, una cosa compensa l'altra, en realitat. Clar. En mitjana podríem dir 4-5 punts per punt.
0: 4-5 cops, o sigui, per punt.
1: Exacte, cops, sí, per punt. I llavors, això, 150
0: sí, 600,
1: o 200
0: sí,
1: punts, si és molt ajustat.
0: Sí, serien uns 800 cops per partit.
1: Déu-n'hi-do, quasi 1.000. I, per exemple, que això no es fa mai, si volguéssim recobrir tota la pista, fem l'individual, eh? Mm. Si volguéssim recobrir tota la pista de pilotes, així posades, pum, pum, pum, pum, pum, i recobrir tot,
0: val,
1: així una estimació a lo loco, quantes pilotes creus que necessitaríem?
0: Mils.
1: Milers, eh?
0: però moltes, aviam. Però mira,
1: vale, llavors anem a veure.
0: Hauríem de fer...
1: Els 23 metres que deia...

0: Amsterdam.
1: Tota la pista
0: tota,
1: sencera.
0: Tota, sí.
1: Buah, 23 metres per 8.
0: Clar, la pilota quant mesura de diàmetre?
1: No tinc ni idea quant mesura.
0: Bueno, tipus 6 centímetres, 5-6 centímetres.
1: Sí, por ahí.
0: Clar, així posades, si n'hi ha 23 metres, doncs si féssim 23 dividit entre 0,06, jo això ho porto preparat.
1: Ah, crec que... menys mal, perquè jo dic, jo ara aquí ja sí que m'enganxes.
0: Crec que són tipus 360 boles així posades, pum, pum, pum,
1: fins al final.
0: I això, com que és 8, que és un terç, serien 100 i pico, 120. Per tant, serien 360 per 120, perquè això és un terç d'això.
1: Bueno, sí, però m'estàs parlant només de les línies, però així la fiques...
0: Clar, clar, no, llavors hem de fer tota la multiplicació. Total... 360 per 120 dona tipus... Crec que era, quan era, a veure, 45.000 pilotes.
1: Que deuen ser 40.000, per lo menys.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, per cobrir tota la pista, per fer una foto així xula...
1: Per cobrir la pista necessitaríem 46.000 pilotes.
0: Déu-n'hi-do, eh? Que això són, si a cada pot van 3, són tipus 20.000... 76.000 euros per omplir la pista de boles, tu.
1: No està mal.
0: Uau. Doncs, bueno, Déu-n'hi-do, la de mates que t'he fet pensar.
1: No,
0: i hem fet aquí tot de coses.
1: M'agraden les mates.
0: Sí,
1: penso
0: eh?
1: Que està relacionat amb gairebé tota la vida, les matemàtiques.
0: I, a més, una cosa molt bona és que tota l'estona anaves buscant referències de dades conegudes que tenies. Mm. O sigui, quan algú li diuen, quan és això? No es tracta de qui sap més, no és el que tu sap dir directe i ja està perquè s'ho sap de memòria,
1: no.
0: Sinó que és el que sap fer el raonament de dir, vale, doncs a veure, tants jocs, tants punts, tants cops per punt, doncs ara aquí ja ho aniríem deduint, no?
1: Jo crec que el més important de les mates és entendre, perquè al final si tu aprens, això se t'oblida.
0: Exacte.
1: Però si tu ets capaç d'entendre què és el que estàs buscant, té molta més lògica. Llavors, penso que les mates és això. El que passa que, clar, els números molt llargs i tal...
0: Clar, no, llavors això és el de menys. Pues agafem un boli o ho portem ja calculat o en calculadora.
1: Però està bé, penso que per molt que avui amb el mòbil ho fas, penso que està molt bé pel teu cap que exerceixis i pensis, perquè així estàs constantment treballant i fent maquinar el teu cervell.
0: Exacte.
1: Així que soc
0: molt bé. Doncs què, anem a fer uns
1: sí?
0: punts o què?
1: Vinga, va, anem a jugar. Vamos.
2: 1.000 cops en un partit, és que això són moltíssims moviments, o sigui, quanta concentració.
0: Ja. És que ara ens ha donat moltes dades, però anem a fer bé els càlculs. És a dir, fixem que és un partit de 3 sets.
2: Uh-huh.
0: Posem que, jo què sé, que queden 6-3, 3-6 i 6-1. Això ja són 25 jocs. Llavors, a cada joc podríem comptar... Jo què sé, que fem, això ha dit, no? Entre 6 i 8 punts,
2: sí.
0: Que hi ha alguns jocs de... Iguals avantatge, però després n'hi ha alguns que fas tot 40-0 i joc. Vull dir que en mitjana podríem agafar 7 o 8 punts per joc. I després, o sigui, això ja són tipus 200 punts en un partit. I després a cada punt ha dit que més o menys podia anar entre 5 cops o 10. Clar, sí, si és d'aquests de... un dels punts aquests de la torna,
2: sí.
0: O hi ha vegades que saques i l'altre ni la torna.
2: Sí, un bon saque...
0: Clar, també això s'ha d'agafar tot en mitjanes. Però bueno, si els 200 punts aquests que havíem dit i fem 5 o 10 cops, és entre 1.000 i 2.000, eh? Entre 1.000 i 2.000 vegades es dona contra la pilota amb la
2: raqueta.
3: I afegeix tu serveis, faltes, escalfaments... Vull dir que pots posar-li pel cap baix 500 cops més.
0: Sí. Déu-n'hi-do. Clar, això, contra més referències tenim, més precisa és l'estimació. De fet, si anem fent aquí arrodoniments, més basta és. Però, bueno, més o menys ja seria això. I, de fet, ara, o sigui, podríem fer més... plantejar més reptes concrets quan abans estàveu dient totes les variables que s'havien de tenir en compte. De quanta distància recorren les pilotes al llarg d'un partit.
2: Clar.
0: O amb quanta força tiren... o quantes volees, o quin tant percent de volees
2: jugador, no?
0: O de fondo hi ha. Quina velocitat pot anar la pilota en un servei? És que hi ha moltíssimes dades que et podries plantejar de voler estimar.
2: Clar, i també depèn del que haguem esmorzat, no?
0: Exacte, sí, perquè tiraràs més fluix o més fort. Però, per exemple, jo què sé, quan diríeu amb el servei, per exemple?
3: Jo sí tinc la referència al cotxe conduït responsable 120 km per hora d'autopista. Posa-li 170 quilòmetres per hora.
0: Sí, creus que jo sac... Bueno, jo no, però un professional sacant, la pilota va més ràpida que un cotxe per l'autopista, eh?
3: No, potser m'estic...
0: No, no sé, jo només et plantejo.
2: Jo crec que més ràpid.
0: més ràpid que un cotxe.
2: Per mi sí.
0: Per tant,
2: perquè,
0: els 170,
2: perquè el cotxe, o sigui, si jo estic parada i veig una autopista, els veig passar i la pilota, depèn de la velocitat que agafi, no la veig passar gairebé. Sobretot si són aquests partits de ping-pong, sabeu? O de, jo què sé, la pilota jo crec que pot anar més de pressa.
0: Sí, sí, sí, i a més no té ni fregament amb el terra.
2: Clar,
0: no
2: és molt més lleugera.
0: Vale, doncs mira, això sí que ho podríem buscar. Perquè...
2: O sigui, si fas una foto, tu... O sigui, els radars agafen un cotxe i són una càmera de bastant mala qualitat, diguéssim.
0: Exacte.
2: I, en canvi, un fotògraf ha de tenir un objectiu bastant considerable per fer una bona foto.
0: Vale, molt bé. Aquí està passant una cosa molt interessant, també, que esteu anant a buscar referències. De fet, la Cristina, que és periodista, i això de les càmeres, o sigui, has pensat en aquesta referència que tu tens i llavors això et serveix per estimar una velocitat, que també és una cosa que és difícil d'estimar perquè no tenim tantes referències. Per tant, molt bé, molt bé. Llavors, busquem-ho.
3: Faig un chat GPT ràpid.
0: Sí, sí.
3: Tira, i aviam què em diu, perquè aquí, clar... Hi ha moltes variables, estat físic, distància, intenció de cop...
2: Vinga, mira, diu, en un partit de tennis professional, la velocitat d'una pilota pot variar molt segons el tipus de cop, el jugador i la superfície de joc. Mm-hmm. Aquí tens unes referències aproximades. Servei masculí, sovint arriba als 190-220 km per hora.
0: Buah, pega una xapada i et surt un morat.
2: Però espera, que aquí diu que els més ràpids superen els 230, eh? Quilòmetres, sí, sí, per hora. El rècord oficial són 263 quilòmetres per hora aconseguit per el Sam Groth.
0: Déu-n'hi-do.
2: Després, el servei femení diu que normalment es mou entre els 170 i 190 i que els rècords estan sobre els 200. I després, cops de fons de pista...
0: Aquí ja vas més lent.
2: Sí, dius 110, 140... No, perquè clar, no.
0: Tampoc no va de dalt a baix la pilota, o sigui, sí, ha de pujar i baixar per passar la xarxa...
2: Clar.
0: Vull dir, aquí... No serà tant. En canvi, la volea serà més.
2: Sí, o els smash, sí. Mira.
0: Quan et surt la volea?
2: De 170 a 200,
0: exacte,
2: també, sí. Són cops ràpids. Clar, era també depèn de la intenció del cop, no? O sigui, si la talles o la liftes,
0: clar, això
2: canvia molt la velocitat.
0: Però si l'engaltes a pla, sí, o sigui, la tens ben posicionada...
2: Una bona esmatxada et pentina,
0: clar, i a més,
2: eh?
0: Amb el cos també dones energia, sí, vull dir que Déu-n'hi-do. Clar, doncs aquí, ara ja tenim una altra referència de cosa a 200 km per hora. O sigui... Així com en mitjana, comptant homes, dones, tal, volea... Déu-n'hi-do.
2: Sí. I si ho passem a distància, quants metres recorre la pilota?
0: Clar, cada cop pot fer entre 10 i 20 metres, perquè una pista de llarg mesura, clar, 23, sí, metres, més o menys. Doncs clar, cada vegada que va i que torna, o sigui, va i fa 20 metres, torna, fa 20 metres més. I ja ens havíem dit que hi havia com 1.000 cops, o dos, entre 1.000 i 2.000 cops, imagina't... Bueno, d'aquí podríem treure tres idees clau. De fet, la primera és que els esports són un context ideal per pensar en matemàtiques i en ciències, perquè, a més, inclouen moltes coses de mesura, d'àrees, de velocitat, ja ho heu vist, i, de fet, cada esport té les seves peculiaritats. Després, que les bones preguntes obren la porta a construir encara més referències, i avui hem trobat referències de velocitat, que en això encara no ho havíem treballat mai. I després una altra cosa que ens podem endur és que estimar bé és una habilitat que s'entrena, com el tennis, amb repetició, perquè, si us hi fixeu, ara que portem bastants capítols, ja estem molt més fluïts que els primers, i segurament vosaltres oients també.
3: Mira, jo la propera vegada que vegi un partit de tennis portaré una llibreta per apuntar-me els cops.
2: Mira, això estaria un bon exercici de mates en directe.
0: I recordeu, les matemàtiques no són només càlcul, eh? Són mirada, i les bones estimacions comencen mirant bé.
2: Això ha estat tot per avui. Us esperem al proper capítol de...
4: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bon dia. Demà s'inicia el curs escolar i ho farà amb la primera jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, CGT, Intersindical i COS. En el cas de Rubí, l'Assemblea de Docents ha preparat diverses accions. A les 7 hi haurà un esmorzar i a les 9 els docents que participin en aquesta vaga es trobaran a l'estació dels ferrocarrils per anar plegats cap a Sabadell, perquè a les 10 del matí hi haurà a la plaça Espanya una manifestació comarcal. El Departament de Treball ja ha fixat els serveis mínims de cara a aquesta jornada de vaga de demà. Hi haurà un docent per cada 3 aules d'educació infantil, primària i secundària, i també una persona de l'equip directiu per centre escolar. En el cas de les escoles Bressol, els serveis mínims han de cobrir el 33% de la plantilla i els centres d'educació especial hauran de cobrir el 50%. El Departament també estableix que s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, personal d'acollida, extraescolars i servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Precisament, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, va inaugurar de forma oficial aquest curs el divendres, ho va fer al casino. L'acte va comptar amb la presència de Maria Batet Rovirosa, que va fer una conferència sobre lideratge pedagògic i lideratge distribuït en el context actual. L'alcaldessa va defensar l'educació pública com a eina per reduir les desigualtats i cohesionar d'aquesta manera també la nostra societat. La primera edil també ha parlat de temes actuals, com ara la intel·ligència artificial, la desinformació, el canvi climàtic i també l'augment dels discursos d'odi. Va defensar la necessitat de formar futurs ciutadans crítics i d'adaptar les instal·lacions als nous reptes climàtics. Martínez també defensava l'opció de l'FP dual com a potent eina d'inserció laboral i avançava també que aquest curs estrenarà el projecte educatiu de ciutat. Pel que fa als esports, el 100 patins masculí ha tornat a celebrar un títol estatal 9 anys després. Va superar el Molina Sport a la final de la Supercopa i després de completar una competició perfecta amb la victòria contundent de la semifinal davant del Tenerife Guanches. El 9-3 de dissabte els donava ales per la gran final. S'havia de superar els de Gran Canària, equip que acapara els títols dels últims anys, i es va aconseguir en un complet partit. Tot i patir fins la botzina final, amb el 3-2 s'aconseguia la primera Supercopa per al club. Les noies, per la seva banda, no van poder arribar, en aquest cas, a la final.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, què tal, com esteu? Benvinguts a La Caixa Tonta, el programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim avui al programa. Doncs atents i atentes, perquè avui el menú està a rebentar de coses. Avui tindrem un reportatge que vam enregistrar els càstings d'Eufòria de la nova edició que es van fer a Plaça Catalunya, Barcelona. I parlarem, doncs, amb aspirants, amb exconcursants i amb molta gent, doncs, que ens va atendre molt amablement, la veritat. Després tindrem un apartat d'actualitat televisiva, i és que, atenció, tenim moltes novetats. Torna La Isla de las Tentaciones. S'ha acabat l'última edició de l'altra isla, que és Supervivientes, All Stars, de famosos. I torna Gran Hermano, GH20, que vam assistir a la roda de premsa de presentació. I també, com sempre, la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria, que recordarem, entre d'altres, a Tipicol i molts altres personatges. I per acabar, el nostre estimadíssim Toni Rovira, el Toni Rovira i tu. Per tant, no us ho perdeu. Comencem ja. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Benvinguts, benvingudes.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: Doncs, com sempre, anem a parlar amb l'Assumpta Vitòria de la història de la tele. Assumpta Vitòria, com estàs? Benvinguda.
1: Doncs estupendo. Mira, és que he trobat un llibre que parla de la ràdio i de la televisió. I clar, com es fonen la ràdio i la televisió al principi.
0: Molt bé.
1: Jo penso que això pot ser xulo.
0: I tant.
1: Perquè explica una mica... Per exemple, diu aquí, claro, esto está escrito en castellano, porque en aquella época se escribía todo en castellano, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí.
1: Pero dice el libro.
0: ¿Qué digo? A ver, ahora.
1: El humorista Miguel Gila mantuvo en los años 40 una serie de programas por él protagonizados de enorme éxito. Pepe Iglesias, el Zorro, mantuvo otra larga serie de programas semanales con diversos personajes interpretados por él mismo, que alcanzó la máxima cota de audiencia. Por último, Luis Sánchez Polac y Joaquín Portillo también mantuvieron una alta audiencia en sus diálogos cómicos ante los micrófonos de Radio Madrid. Y en los años 50 y 60, Tipicoll continuava el éxito en la ràdio, igual que en la televisió.
0: Quin temps aquell, Assumpta, que la ràdio feia front a la televisió i que grans personatges com Tipi Coll, que van sortir de la ràdio, després van anar a la tele i van triomfar.
1: Claro, y decían que, bueno, un programa muy importante también, que parecía que fuera tele, era Bobby de Glané con su cabalgata fin de semana.
0: Exacte, Assumpta.
1: Es que es muy fort, es muy fort.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ja ho pots ben dir, història, història viva.
1: Y además también hay otra cosa que dice,
0: digues.
1: Uno de los concursos que parecía de televisión era Lo toma o lo deja.
0: ¿Veus?
1: Que participaban en el por sorteo los oyentes que acudían al estudio de la emisora contestando acertadamente a la primera pregunta. El premio era de 5 pesetas que iban doblando a 10, 20, 40 y el mismo Bobby de Glané organizó otro concurso en el que participaban todas las emisoras de la cadena SER.
0: Fixa't.
1: El que sabe, sabe, y el que no, aprende. Jo, això, ara que parlàvem de Bobby de Glané, jo quan era tan petita escoltava Cabalgata fin de setmana.
0: Correcte.
1: I quan vaig anar a Televisió Espanyola, això és que és el círculo de fort. Vaig fer un programa amb la Letizia Sabater, que era Mucha Marcha. I saps qui dirigia el programa? L'Eduardo de Glané, el fill del Bobby de Glané.
0: Eduardo de Glané, tot un mite.
1: Claro. Y yo le decía, oye, que yo conocía mucho a tu padre cuando era pequeña, porque escuchaba Cabalgata fin de semana. Y em va dir que el Bobby de Glané l'havien també desfenestrat molt.
0: Oh,
1: que no li havien fet cas ni res.
0: Vaja.
1: Bueno, i el seu fill el defensava molt.
0: Normal.
1: I treballava a Televisió Espanyola. És que és molt xulo perquè tot dona la volta, no?
0: Aquí està la vida que dona voltes,
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Després feien un programa que es deia Antoñita la Fantàstica amb una locutora de ràdio que es deia Borita Casas, que va fer un personatge que es deia Antoñita la Fantàstica, que són llibres també molt divertits i no sé, coses d'aquestes d'aquella època.
0: Fixa't.
1: Que dius, mare meva, anava com molt enganxat, no? La tele al principi i la ràdio. I la ràdio... Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Moltes coses d'aquestes.
0: Déu-n'hi-do, Assumpta. Avui hem fet un remember, Hem recordat aquells inicis de la televisió i lligat tot amb la ràdio, perquè recordem que la ràdio va ser l'inici de tot.
1: Clar, era la mare de la tele, no?
0: Exacte. I a poc a poc...
1: A mi m'ha fet...
0: Clar.
1: Sí, sí,
0: digues.
1: No, què diu aquí, què diu? En la primera etapa de la ràdio no havia humor i llavors van agafar en el Tipi Coll, el Gila, que tant van triomfar a la ràdio com a la tele. És que van ser superimportants.
2: Si a vostra casa hi ha un familiar cualesquiera, cuñado, una cuñada, un suegro o suegra, o incluso alguien querido, y pide un vaso de agua, ¿cómo llenarlo? O de cerveza.
3: En efecto... les vamos a enseñar cómo hacer un vaso de agua. Ya a partir de este instante, todas mis palabras las irá traduciendo mi compañero al francés, que como verán, es una lengua que domina perfecta.
2: Ah, com sí, com sí.
3: Ah, perfectamente.
2: Peches, peches. No,
3: bueno, hoy es mejor que el propio Tarzán de los monos. Sí.
2: Un respeto al artista.
3: Pero que al artista. Y a ti también. Comenzamos.
2: Comenzón.
3: Empezamos.
2: Empezón.
3: Tarancamos.
2: Tarancón.
3: Socabramos.
2: La manelón.
3: Tener un vaso de agua.
2: ¿Cómo viene además de lo?
3: Es imprescindible que el vaso esté vacío.
2: ¿Qué vas a basuar?
3: Porque si está lleno.
2: Porque si lleno.
3: Ya no se puede llenar.
2: ¿Pero qué va posible?
3: A ver, el vaso deberá estar vacío.
2: ¿Basua?
3: En sentido vertical.
2: ¿Basua?
3: Con la abertura hacia arriba.
2: ¿Basua?
3: Porque si está con la abertura hacia abajo.
2: ¿Basua?
3: Vean que no se puede llenar.
2: Regárdete de lo, cállale él y se pone hecho una merda.
3: Bien. Pero imaginemos,
2: o
3: supongamos,
2: por ejemplo,
3: ¿qué ponemos?
0: Doncs escolta'm, com sempre, moltíssimes gràcies per ser-hi i per recordar-nos, com cada setmana, la història de la nostra estimadíssima Caixa Tonta.
1: Clar, és que hi ha coses molt, molt gracioses, perquè, per exemple, diu, al final de los años 40, los directores, como por ejemplo de radio, cogían a Juana Quinto, a Fernando Rey, a Rafael Calvo, y todos estos triunfaron en televisión. És que és molt fort, perquè,
0: és que,
1: clar...
0: És que Déu-n'hi-do, eh?
1: Clar, de la ràdio anaven a la tele. No falla.
0: No falla.
1: L'Adolfo Marsillac,
0: sí, sí.
1: També. O sigui, tots eren el mateix. De la ràdio se n'anaven a la tele.
0: A la tele. I així,
1: claro.
0: I així cada dos per tres.
1: Cada dos per tres, Adolfo Marsillac, mare de Déu, tothom.
0: Doncs queda dit, Assumpta, gràcies com sempre per recordar-nos la història de la tele. Una abraçada forta.
1: Igualment a tots vosaltres, adeu.
4: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
0: Doncs estigueu ben atents, perquè avui tenim una secció d'actualitat repleta de coses, però de coses potents. I és que acaba, tot just d'acabar, la final de Supervivientes All Stars, i des de comunicació de Mediaset ens han fet arribar un balanç d'aquest final de programa que escoltarem tot seguit.

0: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.
1: I avui a l'entrevista no tenim entrevista, sinó un reportatge que vam anar a gravar als càstings de la nova edició d'Eufòria. Estigueu atents i atentes perquè comencem.

0: Família, som aquí al càsting d'Eufòria. Està a tope. Anem a fer un reportatge sobre el tema. Què us sembla? Vinga, som-hi.
1: Que sí, vaig passar el càsting final el 2023. Sí. I res, soc Dolor i ja està. Love to you, ooh.
0: Love to you, oh. Doncs seguim aquí al càsting d'Eufòria. Amb qui estem?
2: Laura Ventura.
0: Laura, per què et presentes a Eufòria?
2: Perquè m'agrada cantar i... Sí, m'agrada cantar.
0: És la primera vegada que et presentes?
2: Sí.
0: T'has presentat altres càstings?
2: Mai, és el primer, sí.
0: Molt bé. I, escolta, quina és la teva motivació principal per presentar-te?
2: Doncs transmetre emocions a través del cant.
0: Molt bé. I què cantaràs? A veure si, no sé si ho tens clar o què faràs.
2: Una cançó d'Olivia Rodrigo que es diu Traitor i una de Judith Nederman que es diu Vinc d'un poble.
0: Molt maques les dues. Doncs que tinguis moltíssima sort.
2: Gràcies.
0: I que vagi molt bé.
2: Gràcies. Adéu.

0: tinc 22 anys, he acabat ara la carrera de IES, a la carrera d'Història de l'Art, i vaig a començar el màster de psicomèdia per a ser profe. I vaig a...
1: Maria, lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca, Maria, lo que fuera por un beso...
2: Amb qui estem ara?
3: Amb Mariona Viladoms.
2: Mariona, d'on vens?
3: De Lleida.
2: Estem, recordem, aquí el càsting d'Eufòria. Quina és la teva motivació per presentar-te a Eufòria?
3: Bueno, em vaig decantar per presentar-me a Eufòria, ja que la gent del món d'or...

0: paraba de dirme que em presentés, que visqués l'experiència. I bueno, pues ja que tenia la motivació de la gent de fora, del meu motor, doncs vaig presentar-me i vaig passar la primera fase.
1: Genial, doncs aquí està.
0: A donar-ho tot avui.
1: A donar-ho tot aquí a full. I què cantaràs?
0: Cantaré la de Sort de tu i la de You Know I'm Not... Ai, la de Valerie de Amy Winehouse.
1: Uau, tremendo. Moltes gràcies, moltíssima
0: sort. Moltes gràcies a tu.
1: Doncs seguim aquí al càsting d'Eufòria. Amb qui estem ara mateix?
2: Amb el Mateo García.
1: Mateo, per què et presentes a Eufòria?
2: Doncs perquè m'agrada molt cantar des de molt petit i quan vaig veure que podia presentar-me a Eufòria i tal, vaig dir, vinga, cap endavant, però no pensava que diguéssim, Nina, no sé, no m'ho esperava.
1: Doncs mira, aquí estàs. I què anava a dir? Quina és la teva motivació per presentar-te a Eufòria? Segueixes el programa?
2: No segueixo el programa. Sí que m'he mirat algun vídeo i tal, però, no sé, per provar coses noves, veure què tal aquesta experiència, conèixer gent i millorar també.
1: I què és el que cantaràs? A veure, tens clar o no?
2: Sí, cantaré Nana Triste, de la Natalia Naculta, i Xuxi Poque, d'Estallets, que és una nova de rebot.
1: Molt bé. I escolta'm, quin és el teu estil preferit?
2: Jo, pop. Més pop, també comercial, però alguna balada també m'encanta cantar i m'agrada.
1: Genial. Mateu, moltes gràcies. Que vagi molt bé i molta sort.
2: Gràcies.
1: Seguim aquí al càsting d'Eufòria. Amb qui estem?
3: Estem amb la Marta, que també em dic Prati.
1: Marta, escolta'm, o Prati, com vulguis. Per què et presentes a Eufòria?
3: Mira, és com la tercera vegada que em presento, jo crec que aquesta serà la vençuda.
1: La tercera va la vençuda, ja ho veuràs.
3: I, doncs pues mira, sempre m'ha agradat molt cantar, bueno, de fet em vull dedicar a això, i jo crec que és una molt bona oportunitat per donar-te, bueno, visibilitat, per aprendre, per créixer com a professional, com a artista, i per què no? També vinc a passar-m'ho bé, evidentment.
1: Escolta, i tant que sí. T'has presentat en altres càstings, altres programes?
3: Sí, m'he presentat a La Voz, m'he presentat al Got Talent, m'he presentat a OT, però no hi ha hagut sort fins ara.
1: Però qui la sigue, la consigue.
3: Exacte.
1: I has de perseguir els teus somnis. Tota o sigui que no defalleixis mai, però mai.
3: Moltes gràcies.
1: De veritat, no, és una de les coses que sempre jo crec que bueno, a tota la gent que vaig veient els càstings els hi dic perquè no se sap mai quan sonarà la flauta. O sigui, que tu, a persistir.
3: S'ha d'anar picant pedra.
1: Això mateix. I, escolta, què cantaràs avui al càsting d'Eufòria?
3: Mira, doncs crec que cantaré, si encara ho estic mig decidint, crec que encara hi ha rato i per...
1: Sí, tens una estoneta encara.
3: Crec que la de APC, de la Rose i el Bruno Mars.
1: Molt bé.
3: I després la de T'estimo, de Belén Aguilera.
1: Uau!
3: Molt maca.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, vols cantar un trosset o què?
3: Vale, sí,
1: venga, el que vulguis, tu mateixa.
3: Vale, una
1: estrofeta, venga.
3: Vale. T'estimo quan em dibuixes les ales i fas que voli més a prop del cel i sembla que mai han estat trencades fas que no vulguis ser ningú més i no em recordes a ningú en res.
1: Bravo, jolín, m'has deixat flipant, quina veu.
3: Moltes gràcies.
1: Uau, moltíssima sort, de veritat. Endavant amb tot el que facis.
3: Moltes gràcies.
1: Bon dia, amb qui parlem?
4: Hola, sóc l'Helena.
1: Helena, estem aquí al càsting d'Eufòria. I per què et presentes? Quina és la teva motivació?
4: La meva motivació d'entrar a Eufòria és, sobretot, aprendre com estar a la tele, diguem. Aprendre a ballar, a estar a un escenari, a millorar cantant... Tot, una mica
1: de tot,
4: sí,
1: no?
4: Sí, l'experiència.
1: La que si t'has presentat a altres càstings, d'altres programes...
4: No.
1: La primera vegada.
4: Bueno, sí, un cop, fa molts anys, i ja està. Sí, no, d'aquest tipus de programes, molt poca experiència.
1: Bueno, no passa res, escolta, sempre hi ha la primera vegada.
4: Sí.
1: I què ens cantaràs? Què cantaràs avui aquí al càsting? Ho tens pensat o no?
4: Sí, havia pensat... Una de Joan Manuel Serrat, que es diu Menuda.
1: Molt bé, carai.
4: I una d'Ava, que es diu Thank You For The Music.
1: Que maques, les dues precioses.
4: Moltes gràcies.
1: No sé si vols cantar una estrofa d'alguna cosa.
4: Vale, va, canta la de Menuda.
1: Sí, ja la conec jo, eh?
4: Vale.
1: La conec. Endavant.

0: Uau, tens una veu molt dolça.
1: Moltes gràcies.
0: De veritat. Ojalà que t'agafin.
1: Gràcies.
0: Tens un registre molt, molt guai.
1: Moltes gràcies.
0: Moltíssima sort i que vagi molt bé el càsting.
1: Gràcies.
0: Seguim aquí al càsting d'Eufòria. Amb qui parlem?
2: Jo em dic Jana Sales, tinc 21 anys i soc d'aquí de Barcelona.
0: Jana, per què et presentes a Eufòria?
2: Doncs per aprendre molt, per conèixer-me a mi mateixa, per conèixer gent del món de la música i per créixer com a persona, com a artista, sí.
0: Una mica de tot, no?
2: Sí.
0: I provar, no?
2: Que per provar, bé, sí, sí.
0: I noves experiències.
2: Noves experiències, totalment.
0: I escolta, que cantaràs al càsting? A veure si ets ho pots dir.
2: Doncs en català he portat una cançó que es diu Nòmada, de Dala, que és un artista que m'agrada molt. I després Something's Gonna Hold On Me, la versió de la Cristina Aguilera, que és la meva cantant preferida.
0: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
3: Poca
0: broma.
2: Sí.
0: Paraules majores, això, eh? Escolta, doncs moltes gràcies i moltíssima sort.
2: Gràcies.
0: Julien, com estàs?
4: Benvinguts
0: molt bé, aquí a la Caixa Tonta.
4: Moltes gràcies.
0: Bueno, estem aquí als càstings d'Eufòria, nova edició. Déu-n'hi-do el que vas viure tu, l'anterior, eh?
4: Quins records. Em fa molta il·lusió venir aquí avui i espero que em convidaran més perquè seré eufòric tota la resta de la meva vida.
0: Tota la vida, això es porta a dins, no?
4: Sí.
0: Parlàvem abans amb l'Aina també, l'Aina de Silva, que també corre per aquí.
4: Sí.
0: I Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina experiència. Què recomanes a la gent que s'està presentant ara? Que n'hem parlat amb uns quants, estan nerviosos?
4: Sí, això és normal. Què recomano? Dormir bé, no posar-se malalt i no, sobretot, dir que sí a tot, amb moltes ganes, bon humor i bona voluntat. Això funciona sempre.
0: I ara que, Julien, no pares tampoc. Vaig veient,
4: no
0: vaig
4: molt,
0: seguint.
4: No molt,
0: vas fent concerts i molta activitat.
4: Bolos per tot Catalunya i Catalunya Nord. Estem creant amb un amic un centre cultural a Ribes Altes, centre cultural en català. Encara no en puc dir molt, però és un projecte que tinc aquí al cor.
0: Que guai.
4: Tinc un projecte de pel·li que no puc...
0: No desvetllarem res.
4: No puc desvetllar encara, però també poso un peu cap a la comèdia, cosa que volia fer. I mira, coses, m'he de posar les piles per crear també, trobar temps per fer cançons, simplement.
0: També és important, que volem escoltar nou material.
4: Clar.
0: Doncs, Julien, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: A vosaltres.
0: I a seguir creant i fer coses, que no pares.
4: Moltes gràcies.
0: Enhorabona. Aina de Silva, com estàs?
5: Doncs estic molt bé. Avui estic als càstings d'Eufòria.
0: Escolta, estàs guapíssima com sempre, eh? Deixa'm dir-t'ho. Perdona. El teu pare corre per aquí, ja l'he vist, que et segueix els passos.
5: El meu pare m'acompanya a tot arreu, pobret meu.
0: A tot arreu, com quan va venir a la ràdio.
5: Com quan va venir a la ràdio.
0: Que va ser més protagonista ell que tu, quasi bé.
5: Quina gràcia, sí, sí.
0: Escolta, Aina, enhorabona per tot el que estàs fent. T'estem seguint Eufòria Dance Kids.
5: Doncs
0: canvio-me el nom.
5: Eufòria Dance Kids.
0: M'agrada molt.
5: Quina aventura. Ha sigut molt guai perquè, a més, per mi passar de concursant a presentadora d'aquest format, d'aquest programa que m'ha donat tant, és una bogeria.
0: Mira, oh, mare meva.
5: Sí, sí, bueno, una abraçada molt, molt, molt gran.
0: I què anava a dir-te, també? Què és el que tens preparat?
5: Ai.
0: Tens preparat alguna cosa o no?
5: M'acabes de fer la meva pregunta preferida, perquè molt aviat trec música, estic molt emocionada, porto preparant els meus temes tot aquest any, així que molt atents.
0: Molt atents. Eufòria Dance Kids i també tenim el Super 3.
5: Exacte, segueixo el Super 3, segueixo el musical del Fil Invisible, fent música una mica tot arreu, ja sabeu que no puc parar.
0: No pares, no pares. Una abraçada ben forta i molta sort amb tot el que facis.
5: Gràcies.
0: Ja saps.
5: Adéu.
0: Doncs fins aquí el reportatge dels càstings d'Eufòria. Us deixem amb els eufòrics que ens van regalar a l'última final del programa aquesta versió del mític Eufòria de Lorin. I també doncs seguirem la pista del concurs com sempre aquí a la Caixa Tonta. Vinga, seguim amb el programa.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí, ara. Acabem de fer un programa ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està, a veure?
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui a l'ambient, no?, perquè estaven una mica freds els dilluns, home, ja saps, no?
0: Home, ja ho sé, ja.
1: La gent arriba en ressaca
0: costa,
1: del diumenge...
0: Costa.
1: I la cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: Ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda, doncs, algú per aquí que dona voltes.
0: A veure, qui queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure,
1: tinc un mag que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers on tinaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quant de temps ha estat, però quasi bé un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no et pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, per aniré passant...
0: Home.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre, aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès, això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt, molt bo, i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
2: Exacte, he fet mentalisme.
0: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.
2: Exactament. Aquest va ser una miqueta la inspiració de tot plegat, no? Vull dir, després hi ha hagut molts altres mags i mentalistes que fem el mateix, diguem-ne, però sí que realment la primera vegada que es va veure un fenomen mundial va ser l'Uri Geller fent exactament això, doblegant les culleres.
1: És que això s'ha de veure per la tele.
0: Home, clar, per favor.
1: Que se te va,
3: que se te va. L'autobús,
0: que se va l'autobús.
3: Ja no m'espera, cariño, mi autobusero.
1: Ja no t'es fiel?
3: No, ja no m'es fiel.
1: Però que no le dices que vienes del Toni Rovira.
3: Sí, clar, se lo digo, pero bueno, está muy loco.
0: ¿Qué le pasa?
3: Se han apoderado de él otras.
1: Como ¡ay! Todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta gente...?
2: Mira que li ensenya les cames i tot. Estàs parant l'autobús aquí a fora,
0: Però no funciona, no funciona, no funciona.
2: No funciona, no funciona, no sé per què.
1: Mare meva. Quanta gent ha entrat avui?
2: Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 m'agrades. Cada dia més.
0: Estàs molt bèstia, Mare meva.
2: I la gent preguntant, encara hi ha gent que pregunta que com, d'onde poden veure este programa, en sèrio.
0: Però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira,
2: sí,
0: o no? Molta gent entra i pregunta, ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
2: I hi ha gent nova que diu, ostres, este programa d'onde lo dan, saps? O
0: sigui,
2: està molt bé.
0: Això està molt bé, les xarxes...
2: I ara ens poden veure
0: YouTube,
2: a YouTube en directe la gravació.
0: En directe.
2: Ah,
0: o sigui, que déu-n'hi-do, Sergio, escolta'm...
2: Sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos y señales y todo.
0: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira, amb el cubilete i tot.
2: Sí, sí, això ho vam estrenar aquest any, a l'estiu el vam estrenar.
0: Que xulo.
2: I ara surt sempre a tot arreu.
1: Ha despertat ara.
2: Sí, però
0: és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo.
2: Hombre, el cubilete,
0: que xulo,
2: claro.
0: Con el Toni.
1: Bueno, Joan, que tinc que acabar per aquí. Paqui.
0: No pareu,
1: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
0: Sí, el David, amb faldilla.
1: Una faldilla molt curta.
0: Home, que no para el David,
1: amb les celles depilades.
0: Les xarxes. Sí, sí, escolta'm.
4: Hola, Joan, què tal?
0: David, hombre, què tal per aquí el Toni?
4: Molt bé, molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
0: Ui.
1: Indecent o...?
4: Indecent una mica.
0: Com sempre.
4: Aquest sempre depilar-me en directe.
1: Depilar-te en directe.
0: Ostres!
1: Qui t'ho farà, la
0: Xaro? Jo lo compro.
4: Com vulguis, jo em deixo.
1: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador.
0: Oi, sí.
1: I aleshores et depilem tot de dalt a baix ja.
0: No, ostres, seria boníssim. Sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro. Ja t'ho dic jo.
1: A quants metres tenim algun ligue avui?
4: Ai. A un metre.
0: A un metre?
1: Metre?
0: Toni, a un
4: metre. A un metre, 200.
0: Això està aquí ja, Això està aquí ja,
1: El del Cuidado. Metre està aquí dintre,
0: Cuidado,
4: A lo millor m'he connectat jo i he vist a un metre i ara potser que em surti a 350.
0: Clar, metres. Ja ha marxat.
1: Així s'acostuma a lligar tot el dia. No para. Avui ja, ja no has lligat aquest dematí, no?
4: Aquest dematí, pues mira, no. Bueno, hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
0: Va.
1: Tu, amb ell?
0: És sí. Que...
4: No m'interessava.
1: No m'interessava.
0: No m'interessava. No pues ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs,
4: i sobretot, fes l'amor i no la guerra.
0: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està Joan, tot, no, escolta'm...
1: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
0: També,
1: unes bones panties. Paqui, que sí, unos buenos panties.
5: O sí, unas buenas medias y unos buenos tacones.
1: Unos buenos tacones.
5: Sí.
1: Pero es que David tiene un poco de peso y los tacones...
5: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
0: Sí, del tacón gordo, le quedaría muy bien.
5: Sí, sí, sí, sí.
0: Hombre...
1: No, si al final, bueno, si ell és feliç així, pues cada un que es vesteixi com vulgui.
0: Sí, home, i tant,
5: claro,
0: i tant.
5: Que sí.
0: I tant.
1: Paqui, canta-les un poco, venga, va, perquè ell assumia ser cantant, tu.
0: A veure, Paqui.
1: I un no pot perdre mai les il·lusions. Paqui té algunes dificultats físiques, però això no vol dir res.
0: Ja la coneixem, és guapíssima, guapíssima.
5: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
0: Pues aquí, oye...
1: 86, tanto.
5: 86, un 86.
1: Ja ha sigut mare,
0: no.
1: Dues filles, ho ha fet tota la vida.
0: Sí. Lo que tienes tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
5: Bueno, muchísimas gracias.
0: Es verdad.
5: Bueno, te voy a cantar un trocito.
1: Venga, cántale un poquito.
0: Venga, va.
5: ¿Quieres?

0: Ole, què et sembla?
1: Bravo, bravíssimo!
2: Sonríe, va, una risa, tía, contagiosa.
1: Qué guapa.
3: Muchas gracias, un besito para todos.
1: Abrazo fuerte, artista.
3: Gracias.
1: Mare meva.
2: Un bé, Joan. Mare aquí meva. Sempre, i queda alegria, tu. Ai, i tanco les
1: sí.
2: portes.
1: I broche de oro.
2: El torno a les gemeles. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte,
2: perquè
1: exacte.
2: Ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, mm-hmm. perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno, clar. Encendre i apagar totes
1: no
2: porta un rato, i dic, va, perquè m'he deixat alguna cosa. Entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren
2: felices,
1: per allà, elles. Clar que sí. Estan a
2: continua
1: casa seva.
2: Continua la vida. Continua la vida, i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina't.
2: Aquí, la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que facin la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa. Una abraçada ben forta i a cuidar-se.
2: Bona nit, amics, estimats, o bona tarda, sigui l'hora que l'escoltin. Adéu-siau.
4: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Vivo, tu respiro,
1: que queda aquí. I nosaltres avui marxem amb el més nou de Sergio Dalma. I és que el proper 14 de novembre estrena nou disc. No puedo ahora estarme quieto. I això és un avançament que ens han fet arribar, que és Entre tu i mil mares. Yo que había estado por ti. Una versió d'un gran èxit de la gran Laura Pausini. Doncs bé, avui hem tingut aquest reportatge dels càstings d'Eufòria. També hem parlat d'actualitat televisiva, de Supervivientes All Stars, de Gran Hermano 20, de GH20, de la roda de premsa a la que vam assistir, i també de la nova temporada de La Isla de las Tentaciones. I també hem tingut, com sempre, l'Assumpta Vitòria amb la història de la tele i el Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Avui una secció també molt, però que molt xula, eh? Tengo miedo, ayúdame, mi vida. Apa, gràcies per escoltar-nos, per ser-hi, gràcies a totes les emissores que ens feu confiança. I a tu, que ens escoltes quan sigui. Última, és mejor si no. Fins la propera. A reveure. Adéu-siau. Ah, i seguiu-nos a xarxes, la Caixa Tonta Ràdio. Vagi bé.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'empresa encarregada de la gestió del cicle de l'aigua a la ciutat, Veolia, ha confirmat a Ràdio Rubí que reprendrà les obres de renovació del col·lector del carrer Cadmo el dia 25 de setembre. La intervenció inclourà la construcció d'un dipòsit sota el Pipicà que evitarà les inundacions que patia el veïnat o l'escola bressol municipal Sol Solet durant els episodis de pluges intenses. Tot plegat forma part de la reurbanització del carrer Cadmo, unes obres que van començar l'estiu de 2023 amb la renovació del col·lector i el nou asfaltatge del carrer. Encara quedava pendent la segona fase dels treballs, que renovaran també el col·lector del clavegram en un tram del carrer Joaquim Blume i que sobretot inclouran un nou sistema de seguretat per evitar inundacions. Aquesta segona fase dels treballs va començar inicialment a primers de 2025, però va quedar aturada després de detectar danys estructurals importants que malmetien la integritat del monument a les víctimes de la Rierada que es troba en aquest mateix carrer. Després de mesos estudiant la situació, l'Ajuntament va decidir tallar l'escultura de Subiracs per poder reparar-la. A més, això va permetre deixar via lliure per reprendre també les obres. I una cinquantena de persones van participar divendres a la jornada de portes obertes de la sala Neus Català. Les 10 entitats que col·laboren habitualment amb l'espai van explicar les activitats que fan durant tot l'any. La sala Neus Català és la seu d'algunes associacions i entitats ciutadanes que han compartit les seves activitats amb la ciutadania. Cada setmana hi ha una trobada del col·lectiu Maria Blanca de Rubí, el Ferrubí, que també fa cursos d'alfabetització per adults, i la sala té un club de lectura que es troba de forma periòdica. L'espai del carrer Ulloa és la seu també d'entitats de persones migrades, com a Milindo Ecuador o Esproc, i a banda d'això, algunes entitats locals col·laboren puntualment amb l'espai. Es tracta del cas del Centre d'Estudis Rubinencs, l'Escola d'Art i Disseny, l'Associació de Solidaritat i Ajuda Veïnal ASAF, o per exemple, el grup de dones de l'Espai Comunitari de les Torres. I anem cap als esports. El 100 Patins torna amb un títol de Supercopa d'Espanya. El conjunt masculí va superar en Molina Sport a la final de diumenge i després de completar una competició perfecta amb la victòria contundent de la semifinal davant del Tenerife Guanches. A la gran final s'havia de superar els de Gran Canària, equip que acapara els títols dels últims anys, i es va aconseguir en un partit molt complet. Tot i patir fins la botzina final, amb el 3-2 s'aconseguia la primera Supercopa masculina per al club. Les noies, per la seva banda, no van poder arribar a la final en caure en la cita de dissabte davant de les Culls al Màssera.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: passa a la ciutat, t'ho explicarà Ràdio Rubí.
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Com que no saps de què se tracta?
3: Ni idea.
2: Xules, és un programa de coses xules.
3: Aneu a punt de veure un...
2: No, esteu a punt d'escoltar.
3: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
1: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
5: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
6: Toni, ja ho tenim tot a punt?
7: Jo sí.
6: Els micros?
7: Preparats.
6: Les notícies?
7: També.
6: I tu?
7: Jo què?
6: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
7: Home, ja era hora que em presentessis.
6: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
7: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
6: I tot allò que passa, Rubí.
7: Durant 3 hores.
6: De 9 a 12 del migdia.
7: Així que ja ho saps.
6: Tornem.
7: Torna al Rubí al dia.
8: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. A partir del dia 14 de dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
6: Per saber què passa, per entendre què passa.
4: Continguts en xarxa.
9: Aquest capítol el comencem al desembre de 2023, amb una sequera que sonava així. És el so de la tala de pins pinastre morts, en concret al paratge natural d'interès nacional de Poblet. Així començava una actuació gairebé sense precedents i amb la previsió de retirar uns 30.000 arbres en 45 hectàrees. Estaven molt castigats per la falta de pluges i una plaga d'escarbats els va matar. Allà, la llavors directora general d'Ecosistemes Forestals de la Generalitat, Anna Sanitges, ens explicava l'actuació. Avui ens retrobem amb ella per parlar de la resistència i la recuperació dels nostres boscos. La natura és sàvia? Com? De quina manera? Avui ens preocupem per la flora i la fauna. Pararem l'orella a l'entorn natural. I hem preparat tres converses que prometen ser molt interessants. L'impacte del canvi climàtic i de les nostres accions són una amenaça per nombroses espècies que habiten el planeta, sobretot en aquells ecosistemes més fràgils. També a casa nostra? Ens ho preguntem avui. Benvinguts i benvingudes al Quatre Gotes.
10: De les sequeres que hem patit a les sequeres que vindran. Quatre gotes.
9: Els darrers anys, mentre patíem per si hi havia restriccions d'aigua, si es podrien regar els camps o si les piscines estarien més o menys plenes, també hi ha hagut altres persones preocupades a més per l'impacte de la sequera en el medi natural. La flora i la fauna tampoc han disposat de l'aigua habitual i, per tant, han patit. La qüestió és com canviarà l'entorn natural en aquest horitzó no tan llunyà, més càlid i més sec. Ho han seguit i analitzat des del CREAF, des del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, per exemple, a través del projecte de monitoratge dels boscos de Catalunya, el de Boscat. La Mireia Banquer, investigadora del CREAF, n'ha estat la coordinadora. Mireia, benvinguda.
11: Hola, què tal? Moltes gràcies.
9: Al Quatre Gotes ens preguntem per si estem prou preparats per al futur que ens ve. Intentem fer aquesta mirada en tots els àmbits, en tots els eixos. I podríem dir que la prova de foc l'hem tingut aquests darrers 3 o 4 anys. En aquest cas, els nostres boscos fins a quin punt s'han posat al límit?
11: Jo crec que més que parlar d'una prova de foc, potser parlaria d'un tast del que ha de venir, no? D'una mostra o d'una prova del que ha de venir. Llavors, els boscos, en aquest sentit... el que estem veient ara, després de les pluges de la primavera del 24 i del 25 plujos que hem tingut, és que tenen una capacitat de regenerar i de refer-se bastant gran. El que passa és que, segons les previsions, aquest tipus d'episodis seran més freqüents i més intensos. Llavors, la nostra pregunta és fins a quin punt aquesta capacitat de recuperar-se s'allargarà al llarg del temps. És a dir, recuperar-se d'una sequera intensa, estem veient que en gran part dels casos és possible, tot i que hi ha hagut episodis de mortalitat, Però si això es va repetint i cada cop és més intens, doncs haurem de veure si aquesta recuperació es pot mantenir.
9: Aquest és l'interrogant. Després te'l tornaré a plantejar d'una altra manera. En qualsevol cas, estem parlant d'un impacte fort en el medi natural perquè s'ajunten dos elements determinants, temperatura i també falta d'aigua.
11: Exacte. Això és la combinació que fa que els boscos hagin patit aquests efectes molt més que altres entorns naturals. No? Els boscos, una cosa que és una obvietat, és que els arbres no es poden moure. Per tant, no poden anar a buscar aigua, no poden posar-se a l'ombra per tenir menys calor, diguem. Llavors estan on estan, i si on estan no plou i on estan fa molta calor, doncs pateixen els efectes d'aquests impactes. Com més alta és la temperatura, i això és el que s'ha estat donant els darrers anys, més aigua evapotranspiren els arbres. Per tant, més aigua necessitarien. I aquests darrers anys el que ha passat és que ha fet molta més calor i a més ha plogut molt poc. Per tant, la combinació d'aquests dos vectors ha sigut molt dura i molt estressant pels nostres boscos.
9: I la mortalitat ha estat tan elevada perquè tenim espècies poc adaptades al que seria el clima mediterrani, amb les seves fluctuacions habituals, aquestes sequeres en períodes amb més o menys aigua, que això formaria part, podríem dir, del nostre clima? O estem parlant que els fets aquests anys darrers han estat tan excepcionals que ni les espècies que s'havien habituat a casa nostra ho han pogut resistir?
11: Clar, nosaltres tenim espècies molt adaptades, en realitat, perquè vivim en un context de clima mediterrani en el que és habitual, freqüent, i la normalitat és que a l'estiu fa molta calor i no plou gens. Per tant, les espècies al llarg dels segles han anat desenvolupant estratègies per fer front a aquest estrès hídric, sobretot estival. Per tant, la major part d'espècies dels nostres ecosistemes forestals tenen estratègies i eines per fer front a aquestes condicions. I això explica en part com, gràcies a les pluges d'aquest últim any, doncs, han tingut aquesta capacitat de resistència. Els episodis de mortalitat que hem vist, que de moment no han sigut massius, hem tingut moltes afectacions com simptomàtiques d'estrès hídric, però sobretot en el cas d'alzines, roures i aquest tipus d'espècies s'han recuperat. Els casos de mortalitat que hem vist i aquests símptomes intensos de decaïment forestal, que és com nosaltres ho anomenem, són deguts al que tu mateix comentaves, que és a l'excepcionalitat d'aquest episodi. És a dir, les espècies estan adaptades, però les condicions estan canviant. Estan adaptades a unes condicions que són les que hem tingut en els darrers segles, però el canvi climàtic està fent que les condicions canviïn, no? Està canviant les normes del joc. Llavors, en aquestes noves normes, bueno, hem d'anar veient on està el límit de resistència d'aquestes espècies. I en alguns casos, per exemple, en el cas del pi roig, estem veient que és una espècie que està patint més que d'altres, perquè és una espècie molt de latituds més elevades, molt eminentment europea, que necessita climes més freds i més humits, i en zones com Osona o el Moianès estem veient episodis de mortalitats de pi roig que no s'havien vist fins ara.
9: La diagnosi és clara perquè ho hem vist amb aquest primer tasc que ens comentaves abans, d'aquests darrers anys de sequera, però el que no sabem ben bé per on passa és el futur. I abans deixàvem un interrogant, una qüestió que ara volem estirar. Si aquestes plantes, aquests arbres, en conjunt, els boscos s'han posat al límit, aquest fet els debilita per les pròximes sequeres o bé els enforteix?
11: No, els debilita. Els debilita. De fet, amb un any bo estem veient una recuperació molt important, però no estan amb el vigor que tenien abans d'aquest episodi de sequera. En molts casos els arbres no s'han mort, però sí que han perdut part de la seva capçada o tenen algunes de les seves branques que s'han mort i que ja no han pogut treure noves fulles. És a dir, requeriria un període llarg d'anys bons que això tornés a agafar embranzida. Ara estan afrontant aquest estiu amb unes condicions hídriques molt més bones que en els darrers 3 anys, però no estan en plena forma. És a dir, s'estan recuperant d'un sotrac molt gran. Això no els reforça, sinó que el que fa és que els debilita, i això hi necessitem un seguit d'arbres bons perquè perquè puguin recuperar doncs, totes les reserves que han hagut de fer servir per treure noves fulles, recuperar aquestes, o refer o treure noves branques que substitueixin les que s'han mort. Per tant, no és un, no és un entrenament, diguem, no? És un sotrac.
9: I podríem dir on està el límit de resistència d'aquests boscos? El podríem arribar a estimar, per exemple, de quan llarga pot ser una sequera perquè hi hagi aquesta resistència, aquesta capacitat de que quan torni a ploure els ecosistemes tornin a reviscular?
11: Doncs això és una gran pregunta de recerca que tenim nosaltres sobre la taula i se saben algunes coses que ens permeten saber doncs, que hi ha determinades espècies que són més resistents que altres. Es fan experiments per sotmetent els arbres a sequeres intenses, més enllà de la real, no? a escala de laboratori. I això ens permet saber que hi ha algunes espècies que resisteixen molt més que altres. No? Per exemple, doncs, és molt fàcil imaginar que un faig necessita molta humitat, necessita molta aigua, viu en llocs d'alçada, no? I en canvi les alzines o determinats pins com el pi blanc o com el pi pinyer són molt més resistents a la sequera del que podria ser un faig o un pi roig inclús.
9: I per últim, Mireia, també et volíem preguntar si nosaltres hi podem intervenir en aquesta adaptació, és a dir, a no deixar-ho tot a la simple adaptació de les espècies, si podem participar, si podem col·laborar en que els boscos estiguin més preparats.
11: Jo crec que sí. Aquí hi ha dues respostes. Una és, si nosaltres no intervenim, els boscos tenen una dinàmica natural que els permetrà adaptar-se, però els convertirà en uns ecosistemes que no sé si són els que nosaltres volem com a societat, perquè poden ser ecosistemes molt més àrids, molt més adavesats. Pot ser que la transició sigui molt traumàtica perquè pot ser molt, molt ràpida, no? Pot ser a través d'episodis importants de mortalitat o pot ser a través d'episodis de grans incendis forestals. Llavors, si nosaltres no fem res, això té una dinàmica que es recol·locarà tot al llarg dels anys. Aquí la pregunta és, què volem nosaltres com a societat? Què ens aporten a nosaltres els boscos com a societat? Si nosaltres considerem que són entorns que volem conservar i que volem mantenir com a fonts de lleure, de biodiversitat, de relax, de vents, no? De fusta, de bolets, d'embornal de carboni, si volem mantenir tots aquests béns i serveis, sí que és important acompanyar-los a aquesta adaptació del canvi climàtic. I aquest acompanyament passa per fer gestió. Diferents tipus de gestió. La gestió és un ventall molt ampli que passa d'intervenir poquíssim i a un nivell molt quirúrgic a intervenir molt, no? Té un ventall molt ampli de possibilitats, però algun punt d'aquesta gestió diferent en cada cas i diferent en cada lloc ajuda o pot ajudar aquest acompanyament, aquesta adaptació dels nostres boscos al canvi climàtic.
9: Doncs de seguida estirarem el fil de la gestió, també volem parlar de l'impacte en la fauna que té la sequera i de com es podran adaptar les espècies. En qualsevol cas, Mireia Banquer, coordinadora d'aquest projecte de seguiment dels boscos a Catalunya del CREAF, gràcies per atendre'ns i seguirem pendents als resultats de les recerques que teniu en marxa.
11: Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
12: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
9: Seguim mirant aquest horitzó de futur per veure quin impacte tindrà aquest canvi del clima en la flora i la fauna, i a l'inici del programa dèiem que avui tindríem un retrobament d'aquella primera escena del paratge natural de Poblet amb la tala dels arbres. Ara, però, per saludar altra vegada l'experta en la gestió d'aquests boscos, l'Anna Sanitges, que és enginyera forestal. Anna, benvinguda al programa.
13: Bon dia.
9: Com seran els boscos de Catalunya en un futur?
13: Bé, els boscos de Catalunya segur que seran diferents dels que coneixem ara, perquè els efectes del canvi climàtic provocaran a llarg termini segur molts canvis. Hem d'esperar boscos més secs, més mediterranis i potser zones més obertes. Segurament dominarà més el matollar en algunes zones que els arbres en aquestes zones més mediterrànies.
9: Aquestes espècies, les que han patit més, difícilment les tindrem, vol dir, en un context de futur?
13: Depèn de quines zones. La La qualitat que té Catalunya és que és un país molt divers i tenim molts estadis de vegetació i tenim des de les pinedes marítimes arran de mar a Tarragona fins a les fagedes i les abatoses a les zones del Pirineu. Llavors, seguirem tenint aquests extrems, però en zones on ara hi ha com molta diversitat, hi havia moltes espècies, hi havia pins que necessitaven molta aigua, hi havia roures, hi havia alzines, aquí com que la situació serà més extrema, doncs anirem perdent aquestes espècies més del nord.
9: En aquest sentit, en aquest horitzó a futur, cal pensar que l'aposta de ser conservar aquestes espècies per afavorir-les i que tinguin més espai?
13: Bé, l'aposta de futur és entendre que aquests boscos es reorganitzaran i el que hem de fer és donar les eines perquè aquests boscos s'adaptin el millor possible. És a dir, aquests canvis d'espècies poden passar de dues maneres. D'una manera molt radical i sobtada, que és amb un gran incendi forestal on passarà l'incendi i començarà de nou la reforestació d'aquesta zona. El que passa és que això ens posa en perill a les persones i també tindrem una pèrdua de biodiversitat directa, o podrem treballar, acompanyar aquests boscos mitjançant una gestió forestal perquè aquests canvis es facin de manera ordenada i, a més, en puguem treure un rendiment com la fusta, no? Quins són aquests canvis que hem d'ajudar al bosc, no? Doncs el que necessitem són boscos amb menys arbres, però més forts. Això moltes vegades no passa de manera natural, sinó que és amb aquesta gestió forestal, és anant al bosc, marcant quins són els arbres que s'han de treure i deixant aquells arbres que poden tenir més opcions de futur. Aquests arbres que tindran més opcions de futur en algunes zones seran espècies que fins ara eren complementàries i desapareixeran les que fins ara dominaven.
9: Potser no era una pràctica tan freqüent o habitual, però sí que coincidint amb la sequera ho hem vist, aquestes talers massives d'arbres, d'intentar atacar els que estan més malmesos. Ens hem d'acostumar a una gestió més així?
13: Bé, no és tan tales massives, sí que què passa quan el bosc pateix una sequera? Doncs que els arbres perden fulles, tenen com diferents eines per aguantar, però això els debilita. El fet de que estiguin dèbils és una oportunitat per espècies de plagues o per malalties per atacar-los i acabar-los matant. Llavors sí que hem trobat, per exemple, zones com a les muntanyes de Prades, doncs que a partir d'una sequera molt intensa ha entrat una plaga i hi ha hagut una mort important i s'ha hagut de fer una tallada intensa. També en zones on la sequera era molt extrema vam veure com col·lapsava tot un bosc, es moria tot el bosc per sequera i això feia que s'hagués de tallar. Tot i això, l'ideal seria gestionar, tenir cura del bosc i aprofitar-lo abans que ens passin aquests episodis.
9: Clar, ens comentaves que les plagues van de la mà de la sequera.
13: Sí, bueno, van de la mà de moltes coses, perquè les plagues també van de la mà de la globalització, no? D'aquest canvi global que parlem a vegades ens arriben espècies d'altres països de l'Àsia que aquí no tenen cap predador i arrasen, no? Són exemples que ens passen, però sí que és cert que el canvi climàtic està afavorint la presència d'algunes d'aquestes plagues i el decaïment o la pèrdua de força d'alguns arbres, no? Per exemple, la processionària, que és aquesta eruga que puja pels pins i que molesta tant perquè et poden caure uns palets que et piquen, doncs aquesta eruga, quan hi ha un hivern molt fred, doncs es mor. Què està passant últimament? Que els hiverns són molt suaus i hi ha un boom d'aquesta plaga. Llavors aquí doncs hem de ser capaços de gestionar el bosc, de fer mesures preventives perquè això no passi.
9: La tendència ha estat que a Catalunya la massa forestal ha crescut, els boscos han estat cada vegada més densos i això acaba repercutint també en l'aigua disponible que tenim en l'entorn. És a dir, ara les pluges podem afirmar que no s'aprofiten de la mateixa manera.
13: Clar, perquè tenim uns boscos, tenim una massa forestal que es queda molta d'aquesta aigua. Nosaltres parlem de l'aigua que cau amb la pluja i es queda a les capçades o es queda als arbres, i parlem d'aigua verda, i l'aigua que s'infiltra i que arriba als rius i les rieres és l'aigua blava, no? Què passa? Que quan plou, quan un bosc és molt espès, les capçades fan com un efecte paraigües. Les gotes queden a les capçades i s'evaporen directament. No és que se la beguin als arbres, sinó és que ja desapareix, no? Ja s'evapora. I llavors també, a mesura que hi ha més arbres, més sotabosc, també capten aquesta aigua i és aigua menys aigua que tenim als rius. si fem una gestió forestal, si tenim cura del bosc, si tallem una part d'aquests arbres, no vol dir ni molt menys arrasar-los, però si hi ha molts arbres que estan molt espessos i en traiem una part, el que estarem fent és contribuint a que el bosc estigui millor i que també l'aigua de pluja pugui arribar a terra, es pugui infiltrar i tinguem més aigua blava, tinguem més aigua als rius.
9: I al límit dels entorns naturals, l'hem vist ara darrerament, s'han posat al límit amb aquesta última sequera?
13: Sí, jo crec que moltes zones, per exemple, al Garraf, van veure zones que col·lapsaven. Pi blanc, que és aquest pi típic dels entorns més secs, doncs que morien per la sequera, no? I és com el llindar o l'alarma. Això també ens ha de fer reflexionar, és a dir, la natura aguantarà, s'adaptarà, ens canviarà, però tot té un llindar, si no volem una Catalunya molt més àrida i semidesèrtica, no? I aquí vindrà, l'única eina que tenim és reduir emissions i reduir els efectes del canvi climàtic.
9: Anna Sanitjas, gràcies per acompanyar-nos al Quatre Gotes.
13: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
9: Catalunya s'encamina cap a la desertificació. La imatge, per exemple, dels Monegres a l'Aragó reproduirà en algun dels nostres paisatges. Al Quatre Gotes intentarem sortir de dubtes, no amb una bola de vidre, sinó escoltant l'opinió de la comunitat científica. Per això, si ens seguiu, si seguiu connectats amb nosaltres, en el desè capítol reunirem a primeres espases en aquest camp perquè ens il·lustrin. L'objectiu de l'actual programa, però, és un altre. Hem entrat als boscos, ens hem fixat molt en els arbres, també en el sotabosc, i ara volem centrar-nos en els animals que hi habiten.
12: Quatre gotes.
9: Roger Puig, doctorat en Biologia de la Universitat de Barcelona. Benvingut al programa.
14: Moltes gràcies.
9: Com afecten aquests llargs episodis de sequera en la fauna que habita els nostres ecosistemes?
14: Quan parlem d'efectes d'una pertorbació, diguem d'aquesta manera, una pertorbació ja sigui natural o artificial, una cosa que crec que és important abans de començar la xerrada és que no hi ha un... O sigui, no sempre hi ha perdedors, també hi ha guanyadors. Val? Hi ha espècies que els episodis de sequera els hi van bé i hi ha espècies que els hi van malament. Llavors, aquí, òbviament, trobarem espècies que malauradament són la gran majoria, es veuen perjudicats per episodis de molta severitat, com és aquest que hem tingut, però també és cert que hi ha espècies que surten beneficiades.
9: Doncs, si et sembla, després ens expliques quines són les que estan en un costat i l'altre de la balança, però sigui com sigui, aquests efectes de les sequeres són, en el moment, són immediats, o diguéssim que una vegada superats aquests 3 o 4 anys hi ha una pèrdua de la biodiversitat, o en el cas contrari, els ecosistemes es poden refer?
14: Clar, una sequera de 3 anys com la que hem tingut aquí, bueno, de fet no són 3 anys, són una mica més, però una sequera d'aquest tipus, per si sola, o sigui, si agaféssim aquesta sequera i l'alléssim de la resta de coses, afecta, com aquell que diu, la té en el moment immediat. Però també, novament, depèn de les espècies. O sigui, no és el mateix un organisme que es reprodueixi molt ràpid que en l'any, el primer any de sequera, ja pot tenir efectes. En canvi, espècies que tenen vides més longeves, doncs aquests, els efectes els veurem possiblement passar de la sequera, o sigui, en conseqüències. Però, de totes maneres, això, el fet de la sequera en si, si la lléssim del que passa els altres anys, en principi 3 anys de sequera, el nostre sistema mediterrani estem acostumats a tenir períodes de sequera. Ara bé, si aquests períodes de sequera es fan no de 3 anys, tot i que aquest ha sigut molt excepcional, això també posar-ho en constància, ha sigut molt excepcional perquè hem tingut precipitacions per sota en alguns llocs, per sota la mitjana normal d'un any. Clar, si aquests períodes s'allarguen, no només duren 3 anys, sinó que imagina't que en durin 5, i que no siguin cicles de ara tinc una sequera i d'aquí uns anys en tinc una altra, sinó que es van repetint aquests períodes de sequera i no permeten que la fauna, en els ecosistemes en general, la biodiversitat, es recuperi, aquí és on podríem tenir problemes. Bé, nosaltres, la fauna en general.
9: I quines són aquestes espècies que pateixen més la falta d'aigua i també les temperatures més elevades?
14: Si ens parem a pensar en espècies concretes, òbviament els que depenen més de l'aigua són els que surten més perjudicats. En aquest cas serien els amfibis, granotes, salamandres, etc., que són els que es veuen clarament perjudicats per les sequeres. També les espècies d'insectes que viuen en aquestes aigües són els que ho passen més malament. Llavors hi ha altres espècies que no depenen directament de l'aigua, però, òbviament, tot animal necessita aigua per viure. Per tant, espècies que s'hagin de desplaçar o anar-se'n en hàbitats en què tinguin més disponibilitat d'aigua, aquests també es poden veure afectats. Se m'acudeixen, per exemple, els ocells. Nosaltres hem vist en alguns llocs concrets que els ocells marxaven, o sigui, desapareixien, com aquell qui diu, dels hàbitats més secs i se n'anaven a hàbitats en què possiblement no hi haguessin sigut en un any normal. S'anaven en llocs més pròxims amb aigua o hàbitats més humits per poder obtenir aigua, perquè al final, per tirar endavant una pollada d'un ocell, necessiten aigua.

0: Si un any de sequera o un any molt... Imaginem-nos que tenim un any molt humit i llavors hi ha suficient menjar en els ecosistemes per mantenir una població de ratolins relativament gran. Aquests ratolins seran depredats per un munt de depredadors, des de carnívors mamífers, ocells i rapinyaires. Val? Sí, hi haurà una sèrie de depredadors que se menjaran d'aquests i aquests es podran reproduir. Si ve una sequera, la primera cosa que deixarà de fer la vegetació és produir fruits. No? Llavors, aquests ratolins, per exemple, els alzines deixen de produir glans. Els ratolins, si ja no tenen glans ni tenen vegetació disponible fresca, el que farà aquesta població de ratolins és caure, desplomar-se, que de fet això és el que hem vist aquests anys, desplomar-se a pràcticament zero, desaparèixer dels nostres boscos i dels nostres matollars. Si aquests ratolins desapareixen, això significa que els seus depredadors, ja sigui una guineu, ja sigui un gamarús, ja sigui un astó, aquests ja no tenen una disponibilitat d'aliment tan gran. I els depredadors tenen dues coses. No es poden reproduir, perquè si no tens menjar per tu, no pots alimentar els polls ni els cadells, per tant, deixen de reproduir-se. Si aquesta triple interacció que es dona degut a la climatologia s'allarga en el temps, clar, aquí és on comences a veure els problemes. És el que deia al principi. Si aquests períodes de sequera s'allarguen més enllà de 3-4 anys i són molt més prolongats, totes aquestes interaccions es perdran. Si en 3 anys hem vist una recuperació espectacular quan ha tornat a ploure, si aquests períodes s'allarguen, és possible que aquesta recuperació ja arribi massa tard, perquè possiblement una espècie ja hagi desaparegut d'algun lloc i, per tant, aquesta recuperació no la puguem veure. Però això és hipotetitzar, això no en tenim ni idea.
1: Roger, abans ens parlaves dels guanyadors i dels perdedors, allò de la llei del més fort, no? Dels que tenen una fàcil adaptació, els que podran sobreviure més són els que s'imposaran. En aquest sentit, quina és la batalla o aquest combat que abans ens volies explicar?
0: No, hi ha espècies que ja estan adaptades a climes més secs. Òbviament, també poden patir les conseqüències de la sequera. Ara poso un exemple i després et contesto la pregunta. Imagineu una espècie que viu en un lloc ja molt àrid i que és una espècie adaptada simplement a aquest hàbitat. Llavors, possiblement durant la sequera, de fet també ho hem vist, aquesta espècie en aquests hàbitats que ja eren àrids de per si, però s'han sigut molt més rigorosos, és possible que aquella espècie adaptada a aquestes condicions hagi patit. Ara bé, la mateixa espècie que li agraden aquests hàbitats secs, és possible que, de la mateixa manera que els ocells hagin marxat o altres espècies han marxat a hàbitats més favorables, aquestes espècies també hauran colonitzat els hàbitats que fins al moment no els eren favorables, però ara, amb aquestes noves condicions, els hi comencen a ser favorables. I això es veu especialment amb espècies que en diem xeròfiles, que són espècies especialistes d'hàbitats secs, de zones obertes, de matollar, que en tenim unes quantes a Catalunya, de fet, tant d'ocells com d'invertebrats com de tots els organismes, tenim espècies especialistes d'aquest oït, i aquests segurament hauran guanyat en espai per poder viure.
1: D'alguna manera, en la humanitat sí que tenim coneixements, tecnologies per adaptar-nos a aquest nou context climàtic. De fet, aquí en el programa estem parlant, no?, de com adaptar-nos a la sequera que vindrà, en el context climàtic que tindrem d'aquí unes dècades. En aquest sentit, podem fer alguna cosa per ajudar a les espècies animals a que tinguin una millor adaptació al futur?
0: Sí, es poden fer coses. Mira, una de les coses que se m'acut és, ja que hem vist que moltes depenen de la disponibilitat en el medi d'aigua, doncs és deixar-los hàbitats amb aquesta disponibilitat d'aigua. Això vol dir deixar una quantitat d'aigua circulant per les zones, fer el mínim d'extraccions possibles dels aqüífers i, per tant, deixar el famós cabal ecològic, perquè el cabal ecològic és precisament perquè les espècies puguin trobar aquesta aigua que necessiten. Això seria en quant a aigua, i aquí podrien entrar totes les espècies que viuen més d'aigües, com serien els amfibis, els invertebrats aquàtics, etc. Per a aquestes espècies que s'han de moure a hàbitats que tinguin la capacitat de retenir humitat, els hem de donar dues coses. Els hàbitats, és a dir, hem de procurar que aquests hàbitats estiguin el més sa possible per superar

0: aquestes períodes de sequeres, hem vist molta mortalitat d'arbres. Generalment són arbres que estan en el seu límit de distribució. Per tant, aquests hàbitats, possiblement els hem de treure en aquests arbres competència perquè puguin continuar sent un refugi per a aquesta fauna. I per l'altra, si les espècies s'han de moure, el que necessitem és que les espècies es puguin moure. Si les espècies no tenen connexió entre els hàbitats i per anar d'un hàbitat que li és favorable troba l'autopista més transitada de Catalunya, pues, òbviament sí que podran anar, però la meitat es quedaran pel camí perquè els haurem atropellat. Llavors, el que necessitem és que hi hagi una mica de mosaic d'hàbitats, que aquests hàbitats que puguin ser de refugi els conservem i els tinguem preparats per quan les espècies els necessitin, i necessitem facilitar el moviment de les espècies, de totes les espècies, les grans i les petites. Jo crec que una mica el que hauria d'anar per aquí les coses, i el que més crec que és necessari és reduir la competència que tenen els nostres boscos, perquè és l'única manera de fer que els boscos tornin siguin madurs, que puguin resistir aquestes sequeres. Òbviament no tots els individus podran sobreviure, però si tu tens un bosc que no té competència a l'hora que tothom vol aigua, aquests arbres amb poca aigua podran tindran disponibilitat d'aigua. Llavors, aquí, jo crec que és el que es pot fer. És una qüestió més de, no tant les espècies, sinó una mica cuidar-los i la casa. Més que cuidar els individus, les espècies, és cuidar-los i la casa. Jo crec que és l'important. La missió que tenim en aquest moment, jo crec que és cuidar la casa de les espècies.
1: Roger Puig, doctor en Biologia de la UB, podríem estar molta estona més conversant sobre aquestes qüestions que són tan interessants i que encara hi ha segur molts fils per estirar, però ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: A vosaltres.
1: I podríem anar molt més enllà. Les converses d'avui ens agradaria que com a mínim serveixin com un toc d'avís per pensar-hi, per convidar-nos a fer altres preguntes. Per exemple, el Roger ens introduïa el concepte, la idea dels cabals ecològics, i això ens portaria a parlar de l'estat dels rius i, si fem un pas més, a la biodiversitat marina. Qui sap si el futur del Quatre Gotes també ens portarà a navegar per aquests altres entorns. La factura que paguin les espècies pot arribar a ser molt elevada, tot i que, com que no es quantifiqui econòmicament, no pesi tant, no ocupi un percentatge del PIB d'un país, no? En el pròxim Quatre Gotes sí que ens fixarem en aquestes factures, les que costen molts diners i que fins i tot també ho veurem, endeutaments, pèrdua de llocs de treball i altres derivades que, com de costum, nosaltres intentarem abordar en diversos punts de vista, també d'aquells que inverteixen en l'aigua. En el pròxim Quatre Gotes, les butxaques que s'aixuguen.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
3: Continguts en xarxa. Continguts en xarxa.
4: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.
5: Són les 10:32 de la nit. La Cora nota una contracció. És nova, intensa, desconcertant. En ve una altra i una altra. El part ha començat. I amb ell, tot. Una vida nova, un rol nou, una pila de preguntes. I entre el dolor i l'emoció se li escapa aquell pensament tant de mare que és: i ara què? Això com es fa? Sabré parir? Sabré criar? Intentarem trobar les respostes aquí, a Ni Mama Ni Momo.

0: amb un desig. Posar paraules al que sovint sentim, però no expressem. Animama Animomo, el que volem és acompanyar-te. Acompanyar-te en aquesta gran aventura que és la criança. I ho farem sense receptes, sense judicis, amb moltes preguntes, amb consells i amb recomanacions des de la realitat i de tocar de peus a terra. I ho farem de la mà de la Cindy Peñalver. Ella és pedagoga especialitzada en disciplina positiva, infants i criança. I avui, Cindy, plantarem la llavor. A veure, comencem pel començament. Com es comença a fer aquest camí que li diem la criança?
1: Doncs, Sílvia, es comença parant. Parant per poder mirar. Si no parem, no? Anem tots tant al ritme frenètic de la vida que no som capaços. Llavors, parant i realment adonar-nos que sovint a la criança o bé repetim patrons, aquests patrons que hem tingut nosaltres a la infantesa, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. No? Aquestes frases que a vegades diuen, que sovint diuen de jo no vull que els meus fills passin per el mateix que he passat jo, o no vull ser com la meva mare o el meu pare. Llavors, quan realment ens agafem el temps de pensar com volem que sigui la relació amb els nostres infants, és quan podem començar a canviar, a fer aquest canvi d'allò que volem canviar. I molt important, no es tracta de voler fer-ho perfecte, això és impossible. Es tracta de voler fer-ho conscient.
0: De fet, és totalment lícit no saber com es fa.
1: Totalment.
0: Perquè no ho hem fet mai. No?
1: Normal.
0: I el més normal és doncs, aplicar el que tu has viscut, o el que comentes, no? Tu has viscut, o el que tu has vist, com es fa, doncs intentes replicar.
1: Total.
0: El que passa que en molts casos hem vist que no és un model adequat, que no ens agrada, i ens anem just a l'altre pol, que com comentaves tampoc és l'adequat. Doncs què vol dir, realment? Comencem per entendre el concepte. Què vol dir criar?
1: Criar vol dir acompanyar, vol dir fer-ho des de moltes vessants, no només la física, que moltes vegades hem pensat que criar és poder solventar, no?, o cobrir aquestes necessitats bàsiques, més aviat físiques, que és el vestir, l'aliment, el portar a una bona escola, tenir una habitació ben maca, no?, que tingui moltes joguines, que també, no?, que tingui una seguretat física és imprescindible, però va molt més enllà. La part emocional, ja veurem, no?, el per què no la tenim tant en compte, però també és molt important mirar cap allà. I la part emocional em refereixo a dues necessitats bàsiques. La primera és la connexió, la pertinença, sentir-me vist. I la segona és la contribució, sentir-me vàlid o vàlida. Llavors, poder mirar cap allà, que és el que necessiten els infants i nosaltres mateixos, perquè faig un petit spoiler, que en el programa no parlarem només d'infants, parlarem de les necessitats dels humans, no? De nosaltres com a persones. Llavors, poder mirar més enllà de lo físic és criar, és donar eines de vida, és poder donar-te allò que necessitaràs per ser un adult funcional, amb autoestima, amb capacitats.
0: Tenim feina, eh?
1: Uf!
0: Cindy, tenim feina. A veure, parlem d'aquests models, aquests dos models que tenim molt identificats i que segurament coneixem, però que a vegades no ens hem aturat una miqueta a analitzar. Quins són aquests dos models de criança?
1: Normalment ara parlem de dos models que són el dictatorial, no? El control, allò que
0: perquè
1: fem...
0: Perquè jo ho dic.
1: Sí, anava a dir una barbaritat, però no la diré, no? Por mi sting, no? Perquè,
0: sí.
1: Perquè vull tenir... És una lluita. Jo vull tenir la raó i és així prou, no? Jo sóc l'adult. Que ve del conductisme, de mirar només el que fa l'infant i controlar la seva conducta. I, per l'altra banda, seria més el permissiu, la permissivitat.
0: Totalment a l'altra banda.
1: Totalment a l'altra banda, però igual de perjudicial.
0: Per què?
1: Perquè les dues maneres no miren la necessitat de l'infant, sinó que miren la necessitat o la por de l'adult. Llavors, quan entres en control, per exemple, estàs anul·lant completament doncs, la capacitat de pensar, de reflexionar, de donar eines amb la seva parcel·la de poder, de decisió, no? I es torna un addicte en la referència externa, amb allò que dèiem los likes d'Instagram o de les redes sociales, no? Perquè quan un infant és petit, el que vol és agradar. Llavors farà lo necessari per que el seu adult o la seva adulta de referent estigui orgullós o content.
0: Llavors, crees una dependència de... Ho he fet bé?
1: Sí.
0: Sí, és així?
1: Sí,
0: no?
1: Totalment. I per l'altra banda, és una manca de seguretat, de límits. No? Parlarem dels límits en el programa. Sembla que fa por a vegades parlar de límits o de disciplina fins i tot. I els límits i la disciplina són superimportants i necessaris. Ara és com els posem. aquí és del que farem la reflexió. Llavors, no donar límits a una persona la deixa totalment desprotegida. I quan som petits, no tenim la capacitat d'identificar què és el que em farà mal, què no em farà mal, fins a on puc arribar. Els infants descobreixen el que està bé o malament segons el que els adults ens deixen fer. Llavors, és abandonar, és que al final és una negligència la permissivitat i és molt perjudicial pels infants.
0: Llavors, un cop hem identificat aquests models, estem d'acord que volem canviar, que ho volem fer diferent. I què ens passa el dia d'avui, pares i mares, que tenim moltíssima informació? És a dir, a diferència segurament de com ens van criar nosaltres, que no hi havia informació, hi havia molt poca a nivell de literatura, de formacions, etc. I tampoc ells, diguem-ne, que s'interessaven, no?, per fer aquesta recerca de com és la criança, simplement doncs, aplicaven el patró, segurament que també a ells els hi van fer, no?, a nivell de criança. Nosaltres estem en una generació que sí que ens volem formar, perquè en general ja ens hem format per tot. Llavors, en el tema de la criança també hi ha llibres, hi ha xarxes socials, hi ha perfils de YouTube, hi ha 1.000 canals diferents que ens estan bombardejant constantment amb informació sobre criança. Com fem la tria?
1: Clar, això és com un mestre de la universitat que deia la infoxicació, no? És important fer la tria com tota la vida. Abans ho parlàvem entre tu i jo i dèiem que això s'ha de generalitzar en tota la vida. I és veure d'on ve aquesta informació. Quan parlem d'una persona en concret, doncs veure quins són els estudis i la formació que hi ha darrere, que el que digui estigui contrastat, que sigui veraç, que hi hagi un estudi darrere, perquè parlàvem al principi de què és allò que ens agrada, com ens agrada educar, i va molt més enllà del que ens agrada, és què senta bé, perquè afortunadament avui en dia hi ha molts estudis que em portarem aquí per parlar d'ells i és important no quedar-nos amb... Hi ha molts estudis, no? Parlar d'ells, què volen dir, quines són les conclusions que ens mostren, quins comportaments van bé o no. Llavors, identificar, jo et diria, sobre el que és una opinió, el que és una opinió i el que és coneixement. Llavors, tothom pot donar opinions, per suposat, però quan hi ha un impacte tan gran, no?, en què faig amb el meu infant, amb el meu fill o filla, veure que la persona que estic escoltant és rigorosa i realment la informació no és com lo hago yo con mis hijos, que això passa molt.
0: Clar,
1: no?
0: Això passa molt perquè tu estem constantment connectats a les xarxes, veiem 1.000 exemples de vida, de models de família...
1: Ens comparem.
0: Exacte. Però què ho fa que ens sentim tan atrets per aquest tipus de perfils? És a dir, jo mateixa segueixo un munt de persones que no tinc cap tipus de connexió amb elles i m'expliquen el seu dia a dia com a criança, no? Criant. Per què ens sentim? És la comparació aquesta que comentes?
1: Sí.
0: Què és el que ens atrau d'aquests perfils que, o per exemple, poso el cas, famílies amb 10 fills, amb 8 fills, que en el meu cas se m'allunya totalment de la meva realitat.
1: Sí.
0: Però per què els seguim? Per què m'interessa a mi com ho fa aquesta persona amb 10 fills quan s'aixeca a les 6 del matí?
1: Clar.
0: Per a 25 tàpers.
1: Jo crec que aquí hi ha un punt d'aquesta primera reflexió que hem fet, que ho volem fer d'una altra manera, llavors intentem buscar models que ens diguin com fer-ho. No? Aquí hi ha una trampa molt gran, que és l'expectativa que ens produeix. És mentira.
0: Spoiler.
1: Clar, no tot serà mentida, no vull dir, no? Però sí que quasi tot el que surt a les xarxes, que et mostren una vida perfecta, aquí no cridem, aquí no... pues no pot ser sempre així. Llavors, què ens promou, no?, el veure tot això? Doncs buscar maneres de fer-ho diferent. Després hi ha un punt dopamínic, no?, l'scrolling, llavors l'algoritmo que sap, llavors t'ensenya moltes coses. Jo el que diria és que tot allò que generi culpa, que generi frustració, que després de veure això digues, és que ho eliminis, deixa de seguir-ho. Un follow. Perquè, clar, perquè ja vivim amb prou culpa com per a sobre que és això que no ens dona cap valor.
0: No.
1: Perquè no dona valor. Aquest punt crític que dèiem, no? Això t'aporta la teva vida? Què és el que et dona? Perquè si et dona realment recursos que tu pots aplicar a la teva vida i que et fa ser millor persona, tenir una millor autoestima, una relació millor amb qui sigui, fantàstic. Però si tot allò et genera culpa i frustració, no té cabuda. Llavors, també siguem crítics perquè això és com l'aliment, no? Mirem molt què mengem, què ens senta bé al cos, tot això, però tot allò que consumim pels ulls, per les orelles, la informació, també ens provoca un estat, intern. Llavors, suposo que són les ganes de fer-ho millor, però aquí hem de ser molt crítiques.
0: Molt bé. I com dèiem, a la vida en general. No només amb la criança, tot el que consumim, molt crítics, i conèixer la font, identificar-la i tenir una mica de criteri i esperit crític, sobretot. Posem el focus en aquest programa i a la vida, quan ets pare o mare, en la criança, en els nens, en les nenes, en les criatures, però moltes vegades també hi ha un pas previ que comentes que és i jo què? No? Aquest anàlisi personal.
1: Sí, i jo crec que és el primer pas i és innegociable per realment començar a mirar la relació amb qui sigui. Però si parlem amb els nostres fills d'una manera diferent, hem de mirar cap endintre. Quina és la relació que tinc jo amb el meu nen? Amb el meu nen, no amb el meu nen.
0: De quan jo era.
1: Quan jo era una nena, no? Què passava, què sentia, què necessitava. Llavors, quan puc fer aquesta introspecció, com em parlo, quina és la relació que tinc a mi mateixa, quina és la creença que tinc sobre mi mateixa, perquè si sóc una persona que, per exemple, no tolera la frustració, no? O no tolera que li posin límits, serà molt difícil que jo a la meva vida pugui posar un límit. I no té que veure amb el meu fill o filla, té que veure amb el que sento jo, amb la frustració, amb el límit. Llavors, un primer treball personal
0: és com ens prenem aquella reacció de l'infant, no? Les típiques, en parlarem, les enrabiades dels 2 anys, no? Aquests terribles 2 anys, dels 2 als 4, que els nens estan començant a descobrir el seu caràcter, la seva manera de ser, la seva persona, i tenen enrabiades a tot arreu, supermercat, a teatre, on sigui.
1: I on hi hagi més gent, encara més,
0: Correcte, si et poden mirar tots a tu, millor, perquè així, clar, què passa aquí? Que posem el focus en nosaltres, no?
1: La nostra valia, també, no?
0: Correcte, per què m'estàs fent això? No? O quan et criden, o quan et peguen, o que ells ho fan des d'un punt de vista que analitzarem i descobrirem, intentarem entendre i comprendre, però el primer que fem és, a mi no em parlis així.
1: Clar, ens ho prenem a lo personal.
0: Correcte.
1: No? A mi m'agrada molt una noia que es diu Sara de Cire Ruiz, que parla d'adolescència, i el seu eslògan és, principalment, no és personal, és cerebral. No?
0: Clar.
1: Llavors, aquí hi ha 2 punts molt importants. Primer, distingir què és maduratiu, quins comportaments són maduratius i quins comportaments no ho són. I són el que se li diu, que aquí també en parlarem molt, de les metes errònies, que és el comportament que el nostre fill i filla identifica que ha de fer per aconseguir aquests 2 pilars que parlaven de pertinença i de contribució. Moltes vegades els nens, jo sempre dic que són com una mica són una mica com Sherlock Holmes, van amb la seva lupa i la seva llibreteta. Llavors, a partir que van visquent, van fent-se la seva lògica privada sobre com s'han de relacionar.
0: Vale.
1: Llavors, si jo vaig al supermercat, no? Imagina't, posem un exemple. La mama em diu que hem d'anar al supermercat, és molt tard, són les 7 de la tarda, per qualsevol cosa el papa o la parella està de viatge, i diu, mira, hem d'anar, però només hem de comprar... Tu només pots escollir una cosa, no?
0: Pinta malament.
1: Te suena esto, no?
0: Que pinta molt malament, això no acabarà bé.
1: I llavors hi diu, Maria, només una cosa, hem d'anar a fer la compra perquè no tenim res a sopar, però només podràs escollir una cosa. I la Maria diu, sí, te lo prometo. Vale. Llavors, la mare va convençuda que això serà així.
0: Sí, però ja amb el cap pensant, són les 7, és tard, no.
1: Exacte.
0: He de preparar el sopar.
1: Amb la gerra...
0: Aquí, això és tenir el run-run,
1: Eso és. Vinga. Llavors, entrem al supermercat i el primer que veu la Maria són uns fosquitos i li diu, mama, fosquitos. I la mama li diu, vale, te'n recordes que hem dit que només una cosa? Sí, fantàstico. Llavors, la nena li diu, m'ho vull menjar. La caixera la mira i li diu, tranquil·la, després passa i ja ho pagaràs. Ja està. Ja ha agafat, has vist que bé? Vale. Llavors aquí van passejant tu pel supermercat i apareix la secció de les galetes.
0: El cosmos.
1: El cosmos, no? De repente, pum, totes les galetes de tots els colors, de totes les formes, de tots els animals possibles, i la Maria mira la mare i li diu, mare, no, jo vull els dinosaures.
0: Clar.
1: I la mare li diu, no, Maria, carinyo, te'n recordes el que hem dit a casa, que només una cosa? Llavors la Maria aquí es tira al terra.
0: Explota,
1: es tira al terra, no? I una vegada al terra, la mare que veu allò quilòmetres de distància amb tot el dia que ha tingut, comença a posar-se una mica nerviosa. Llavors la Maria la mira i veu que comença a ressoplar. I la Maria diu, mi mare ressopla, ok. Vale, llavors la Maria comença a semblar una nena de l'exorcista, que li surten mocs, baves, comença a arquejar-se.
0: Jo crec que el cap dona voltes.
1: Dona voltes.
0: Tu veus que dona voltes.
1: Totalment, dona voltes. I a sobre el supermercat comença a omplir-se d'avis i àvies, que ens els estimem molt, però a vegades no, fan comentaris, sí, no, pobreta, sí, sí. Compra-li, què te passa, no? Clar, llavors la Maria veu això, i veu que la seva mare ja no només està vermella i tremola una mica, sinó ja que hi ha un tembleque.
2: Una mica de tic.
1: Una mica de tic, no? L'ojo se le va. Llavors la Maria, vale, ho anota, la seva llibreteta. Llavors hi ha un moment en què la mare li diu, mira, Maria, agafa el que vulguis, jo ja no puc més i anem cap a casa. Què és el que està prenent la Maria? Que la mare no fa el que diu. I tot el que necessita fer per aconseguir les galetes. La Maria vol manipular? No. Està aprenent a viure. Clar. I ella vol aconseguir una cosa que vol. I la seva mare, amb les accions que fa, li està ensenyant com aconseguir-les. Que ja parlarem de tot això, dels límits,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Però és important...
2: Que tot ho estan analitzant els
1: ho estan
2: infants.
1: Analitzant tot.
2: I tot prenen nota. I tu et sembla que un detall de no res... que és la clau de tot. No?
1: El vincle. El vincle és fonamental per sentir-nos segurs o no. Quan parlem d'impactes a la vida, quan parlem de traumes, quan parlem de los apegos seguros, inseguros, que tothom ara està a la boca de tothom, no parlem d'allò que ens passa, parlem de les persones que ens han ajudat o acompanyat quan ens ha passat allò. No hi ha impacte emocional, si hi ha alguna persona que té un vincle que ens pot veure, que ens pot acompanyar, que no ens jutja, l'impacte serà menor i serà molt més fàcil sortir d'aquí. Llavors, els vincles sempre estan. No, quan hi ha una relació és impossible no tenir un vincle, tenim un vincle. Ara, com podem fer perquè aquest vincle sigui sa, sigui segur? I repeteixo i ho repetirem moltes vegades, no hem de ser perfectes perquè això succeeixi. Podem tenir vincles sants amb els nostres fills i filles sent lo suficientment bones. I lo suficientment bones vol dir tenir relacions amb ells que creïn seguretats. I després la cagarem i ens equivocarem i podrem reparar. I reparar entra dintre de tenir un bon vincle.
2: Uh-huh.
1: Llavors, simplement posar en consciència i fer unes interaccions saludables cap als nostres infants.
2: I si ens equivoquem, podem demanar perdó.
1: Sempre. Ho hem de fer.
2: A tothom. Als nostres fills i filles també. Cosa que potser a vegades amb nosaltres no ha passat. No?
1: Totalment,
2: moltes
1: clar.
2: Vegades, no, per allò que dèiem, no? Per aquella doctrina més, dictatorial,
1: sí.
2: De, escolta, jo he decidit això, doncs es farà així.
1: Clar.
2: És que no era la millor. Ho he decidit així. No, ostres, doncs mira, m'he equivocat.
1: Sí.
2: Jo a vegades sempre, des de l'experiència, dic, saps què passa? Que sempre sóc nova. Perquè ara tens 5 anys, però és la primera vegada que crio una persona de 5 anys. Quan en tingui 6, encara que tingui 5 anys d'experiència, però no t'hauré criat mai una persona de 6. I així fins a l'últim dia de les nostres vides.
1: In eternum. De fet, tenim l'edat de mares de l'edat dels nostres fills. Sí, quan el nostre fill o filla té un any i mig, tu tens un any i mig de mare. Com és el cervell d'un any i mig? Doncs pues això. I això que deies de la reparació, no? És molt important. L'altre dia, en una entrevista que em feien, em preguntaven, et perds autoritat al demanar perdó als seus fills? I era un no! No, al contrari! Al contrari! I a nosaltres ens ha passat moltes vegades això que deies, és important, no?, que potser ja d'adultes hem anat als nostres pares i potser hem volgut comentar doncs, allò que va passar, em va fer mal o tal, i ens han dit, ets una desagraïda, o allò que dius no ha passat mai.
2: Sí.
1: I això...
2: I tu tens aquí clavada l'espina entre costelles...
1: I allò encara fa més mal,
2: encara,
1: perquè t'estan seguint sense veure, o sense veure allò que va passar. I al final la reparació és... Veig el que et passa, valido la teva emoció. Que validar no vol dir acceptar, no? Ja parlarem de les enrabiades i tot això. Quan parlarem de la validació emocional, molta gent diu, ai, és que llavors li estic donant la raó o estic acceptant aquella conducta. No, no, no. Ja parlarem de com poder reconduir o donar alternatives a la conducta. Però validar l'emoció sempre, perquè l'emoció està allà.
2: És allà.
1: És allà.
2: No la podem eliminar.
1: I com es diu tant, i tanta raó hi ha en aquestes frases, de que no hi ha emocions bones o dolentes, hi ha emocions.
2: Són emocions.
1: I s'han d'acompanyar.
2: El tema és com reaccionem com, envers els altres o envers aquella emoció.
1: Totalment.
2: Molt bé, doncs sí. Fem un cas pràctic, oi que sí, Cindy, què ens vols acotar?
1: Un exercici portat.
2: Vinga.
1: Un petit exercici per continuar plantant aquesta llavor. Llavors, m'agradaria demanar a tothom que estigui escoltant ara mateix i si no ho pots fer ara, doncs ho poses a casa quan tinguis un moment. És un espai, res, 3 minutets on et donguis el per...
2: El lavabo és una bona.
1: Oi, tancat allà.
2: Oi que sí?
1: Em vaig a dutxar, poses l'aigua i...
2: Total. La porta, aquí... Escolta, 5 minuts de glòria.
1: 5 minuts de glòria.
2: En tenim prou per fer l'exercici.
1: Sí,
2: doncs vinga,
1: i tant, som-hi. I tant. És un viatge en el temps, Sílvia.
2: Molt bé.
1: Llavors, imagina que agafes una nau espacial i te'n vas, si ho fas amb els ulls tancats, quasi millor.
2: Vinga, jo et vaig demano, a provar-ho.
1: Vinga, va. Doncs jo et demano que et posis còmode, que descreuis les cames, això és. I que aquí, amb els ulls tancats, puguis fer un parell de respiracions profundes.
2: Ho veus o no?
3: Molt bé.
2: No dic res i dic tot, eh? No vinc preparada per això.
1: No, jo no t'havia fet spoilers,
2: no,
1: clar, no sé jo.
2: M'hauries d'avisat, perquè no hi ha res que remogui més
1: sí.
2: que ara endavant i endarrere.
1: Totalment. Però a vegades és important. Llavors, aquí, una vegada hem fet aquest exercici, la pregunta és, quines habilitats de vida, quins valors t'agradaria que tingués aquesta persona, aquest home, aquesta dona que has vist? I això ho recuperarem perquè ens ajudarà amb els propers programes.
2: En tot cas, hem posat una llavor avui.
1: Sí.
2: Escolta, crec que està fantàstica. Què hem de recordar a la gent?
1: Molt important. Ho estàs fent el millor que saps. I això és moltíssim.
2: Home, és que és així. És així. I sempre ho fem tot a fi de bé, pel que fa referència als nostres fills.
1: Totalment.
2: Així doncs, Cindy, ens retrobem a la propera.
1: Amb moltes
2: Vindrem
1: ganes.
2: Vindrem Kleenex a la propera, perquè m'haig de
1: Exacte.
2: Preparar. Ho estic veient, que això és fort, és fort. Aquí passaran coses i donarem respostes i, sobretot, us acompanyarem amb la criança, que és un regal que ens fa la vida i l'hem d'aprofitar. Així que ens retrobem. Anima'm ben aviat.
4: Continguts en xarxa.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dilluns 7 de setembre, comencem setmana molt pendents de l'inici del curs demà dimarts per 9.163 alumnes de centres públics i concertats de la ciutat. El començaran, de fet, amb una nova jornada de vaga, gairebé com es va acabar el curs anterior al juny. Veurem quin serà el seguiment dels docents i com anirà aquest nou curs. Anem a repassar els altres titulars, una jornada encara força calorosa. Demà hi ha convocada aquesta jornada de vaga per part de l'USTEC, la Intersindical i el COS. Avui n'ha parlat el president Salvador Illa, de seguida l'escoltem. I a més també us explicarem quins són els serveis mínims que ha decretat el Departament de Treball. I avui també parlarem d'obres, perquè l'empresa Veolia ha confirmat aquesta casa que reprendrà les obres de renovació del col·lector del carrer Catmo, divendres 25 de setembre. Aquesta segona fase dels treballs va començar inicialment a primers de 2025, però va quedar aturada després de detectar danys estructurals importants al monument que hi ha en aquest carrer. I avui comencen les inscripcions de la programació de tardor de l'Ateneu Municipal amb activitats, com sempre, de tot tipus i dirigida a tots els públics. Les inscripcions per a aquestes activitats, doncs, s'han de fer en línia. Pel que fa al temps, encara continuem amb aquesta calor, tot i que es preveu un canvi important aquesta setmana. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez, com sempre, des de la xarxa.
2: Bon dia, ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure sal de sobre, i és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passen d'una forma àmplia, dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37-39-40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades. Novament, una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Dèiem, demà, dimarts 8 de setembre, comença aquest curs escolar 2026-2027. Ho farà amb aquesta primera jornada de vaga que han convocat els sindicats USTEC, la CGT, la Intersindical i el COS. En el cas de Rubí, l'Assemblea de Docents ha preparat diverses accions que començaran, de fet, a primera hora del matí. Ja a les 7 hi haurà un esmorzar i un parell d'hores més tard, a les 9, els docents es trobaran a l'estació dels ferrocarrils per anar plegats cap a Sabadell per que allà, a partir de les 10 del matí a la plaça Espanya, hi haurà la manifestació comarcal. Després, a les 11, s'han preparat una mena de macroassemblees per decidir entre tothom, entre tots els docents que hi participin, quins passos seguiran a partir d'ara per aconseguir les seves reivindicacions. Sens dubte serà un inici de curs diferent, per dir-ho d'alguna manera, a d'altres anys. Veurem precisament quin serà el seguiment d'aquesta nova vaga coincidint amb el primer dia de curs. I precisament n'ha parlat aquest mateix matí el president del govern català, Salvador Illa, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Illa ha demanat respecte també pel dret a l'educació.
3: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern per afrontar la qüestió que tenim a les escoles en matèria de retribució dels professors, en matèria d'augment de recursos, en matèria de disminució de ràtios, en matèria de millora de la infraestructura. I el govern té mà estesa i dedica recursos i seguirà dedicant recursos, i jo també m'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
1: Davant d'aquesta primera convocatòria d'atura del sector educatiu català, el Departament de Treball ha fixat els serveis mínims. Per tant, hi haurà un docent per cada 3 aules d'educació infantil, primària i secundària, i també, a més, una persona de l'equip directiu per cada centre escolar. En el cas de les escoles bressol, els serveis mínims han de cobrir el 33% de la plantilla i els centres d'educació especial hauran de cobrir el 50%. El Departament d'Empresa i Treball també estableix que s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, el servei de cuina, el personal d'acollida, les extraescolars i també el servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Canviem de tema, parlem de l'empresa encarregada de la gestió del cicle de l'aigua aquí a Rubí, Veolia, anteriorment coneguda com Agbar Osorea, que ha confirmat a Ràdio Rubí que reprendrà aquestes obres importants de renovació del col·lector del carrer Cadmo. Ho faran uns quants dies, divendres dia 25 de setembre. Fa més d'any i mig que es va decidir aturar els treballs per no malmetre encara més el monument a les víctimes de la Rierada, però una vegada retirada l'escultura, l'obra es podrà reprendre amb seguretat. La intervenció inclourà la construcció d'un dipòsit sota el Pipicà que evitarà les inundacions que patia el veïnat i també l'escola bressol municipal Solsolet durant els episodis de pluges intenses. Tot plegat forma part de la reurbanització d'aquest carrer, del carrer Cadmo, unes obres que van començar l'estiu de 2023 amb la renovació del col·lector i el nou asfaltatge del carrer. Encara quedava pendent la segona fase dels treballs que renovaran el col·lector del clavegram en un tram del carrer Joaquim Blume i que sobretot inclouran aquest nou sistema de seguretat per evitar inundacions que dèiem. Els col·lectors són les grans canonades del clavegram que transporten cap a la depuradora les aigües residuals dels domicilis i l'aigua de la pluja que es filtra pels embornals del carrer. Però la capacitat de la depuradora és limitada i en cas de pluges intenses pot arribar al seu límit, cosa que provoca inundacions. El nou sobrereixidor i sistemes de drenatge que s'ubicaran sota l'àrea d'esbarjo per a gossos regularan precisament el cabdal d'aquestes aigües i, si se supera la capacitat, les canalitzarà cap al que és la riera. Aquesta segona fase dels treballs començava, com dèiem els titulars, a primers de 2025, però es va haver d'aturar perquè es van detectar danys importants en aquest monument que dèiem, les víctimes de la Rierada, que està situat en aquest carrer. Després de mesos estudiant la situació, l'Ajuntament finalment doncs, va decidir tallar aquesta escultura per poder reparar en condicions més òptimes totes aquestes intervencions. De fet, escoltem molt breument el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Rubí, Andrés Medrano.
4: Llavors fem les coses amb ordre, fem la restauració del monument i finalment ja es podrà fer aquest dipòsit. Això no vol dir que tota la part de clavegram, òbviament, ja està en funció, ja fa temps.
1: En total, la reforma del clavegram d'aquest carrer, del carrer Cadmo, té un pressupost que volta al milió d'euros.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I una cinquantena de persones van participar el passat divendres a la jornada de portes obertes de la sala Neus Català. Les 10 entitats que col·laboren habitualment amb l'espai van explicar les activitats que fan durant tot l'any. La sala Neus Català és la seu d'algunes associacions i entitats ciutadanes que han compartit les seves activitats amb la ciutadania. Cada setmana hi ha una trobada del col·lectiu Marea Blanca de Rubí, el Ferrubí també fa cursos d'alfabetització per adults i la sala té un club de lectura que es troba de forma periòdica. L'espai del carrer Ulloa és la seu d'entitats de persones migrades com ara Amilindo Ecuador o Asproc, l'associació senegalesa de Rubí. A banda d'això, algunes entitats locals col·laboren puntualment amb l'espai, per exemple, el Centre d'Estudis Rubinencs, l'Escola d'Art i Disseny, l'Associació de Solidaritat i Ajuda Veïnal, el Grup de Dones de l'Espai Comunitari de les Torres, entre d'altres. La presidenta de la Sala Neus Català, Marta Ribas, ha agraït la col·laboració de totes aquestes entitats.
5: Les portes obertes han servit doncs, perquè 10 entitats de la ciutat que fan moltes coses ens demostrin que Rubí té vida, té molta vida, té molta activitat, té moltes coses interessants, molta gent diversa i que, a més, a la sala Neus Català conflueixen doncs, també molta d'aquesta activitat perquè totes aquestes entitats que han estat avui presents o bé formen part directament de la sala Neus Català o bé la utilitzen o bé col·laboren amb nosaltres en activitats durant l'any.
1: Enguany hi ha dues novetats. El Servei de Normalització Lingüística farà servir la sala Neus Català pel seu projecte de parelles lingüístiques i l'Associació de Salvament Marítim Open Arms, que té integrants rubinencs, també ha presentat els seus projectes a aquest espai rubinenc.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Més coses importants de la ciutat. Aquest dilluns dia 7 de setembre perquè comencen les inscripcions de la programació de la temporada de tardor de l'Ateneu Municipal que duraran fins al mes de desembre. La gran majoria són gratuïtes, inclouen temàtiques diverses, cinema, música, creativitat, però també ciència, per exemple. Ens ho recorda tot plegat la nostra companya, la Belén Tierno.
6: Les novetats d'aquest trimestre que més destaquen són el seminari de lectura Pensament Polític, que convida a explorar l'origen de la política moderna. Serà un cicle quinzenal, els dimarts, des del 22 de setembre al 15 de desembre. També hi ha una conferència aquest 30 de setembre dedicada a Gaudí. Forma part del centenari de l'arquitecte que es fa a tot Catalunya. D'altra banda, seguirà el documental del mes, un cicle gratuït de cinema els divendres un cop al mes, i els cicles de jazz i poesia. Altres activitats que tenen continuïtat inclouen el Club de Lectura Criminal, el cicle Conta'm una òpera i el Seminari de Lectura de la Fenomenologia de l'Esperit. A més, hi ha cursos i tallers d'art, com el curs d'aquarela i els tallers d'escriptura creativa. Per les famílies també hi ha tallers d'art i creativitat i titelles monstruoses. Les inscripcions es poden fer des d'avui a les 5 de la tarda en línia i es faran només online. Per tant, hi ha places limitades i es tancaran els grups quan es vagin exhaurint les places.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I anem, com sempre, a la informació esportiva. Parlem avui de l'Hockey Club Rubí Cent Patins masculí, en aquest cas, perquè assoleix la seva primera Supercopa. Sí, Escolar García.
7: Va guanyar en la final, de fet, gran i grata sorpresa, el totpoderós Molina Sport, 2-3, davant d'un rival que en els últims anys ha dominat a mà de ferro totes les competicions, tant a nivell estatal com també a nivell europeu. Però és que el conjunt que entrena, qui també juga, el Màrius Godano, va protagonitzar una Supercopa en general espectacular. En la final es van posar per davant en el marcador la primera meitat 2-0 amb un gran joc, però el seu rival de gran nivell els va acabar arribant a empatar amb el 2-2. S'arribava al descans a la segona meitat en una doble exclusió, primer una i la segona consecutiva del Molina Sport. La va aprofitar el conjunt de la nostra ciutat per fer el 2-3 i assolir aquest primer títol de la Supercopa i de nou guanyar un títol estatal després de 9 anys. El 2017 va ser l'últim, quan llavors van guanyar una Copa del Rei. Victòria important per un equip que marca un futur prometedor, sense cap mena de dubtes en matèria d'hoquei patins en línia, categoria masculina. I pel que fa a les noies, aquí les coses no van sortir com es preveien, perquè com a mínim s'esperava la presència del conjunt que entrena ara el Juan Pablo Triviño a la final, però no li van acabar de sortir les coses davant de qui va guanyar la competició, l'Escuix Almàssera, qui va superar els penals en la final al Panteras de Valladolid. Partit irregular, amb alguna anada i tornada per part de l'equip de la nostra ciutat, però en termes generals sempre a remolc d'un Escuix Almàssera que, diguem-ne, que revalida títol, el seu segon títol guanyat a nivell estatal en la seva història, deixa les nostres sense un inici bo de temporada, però resta tot un món. La veritat és que la qualitat de l'equip que entrena el Juan Pablo Triviño, que tot just les ha agafat, doncs fa preveure que estaran lluitant per tots els títols a final de temporada. Arrencada, doncs, per a l'Hockey Club Rubí Cent Patins, per a l'Hockey Patins en línia estatal, que d'aquí a un parell de setmanes ja tornaran amb la lliga regular.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.

0: quedarem a la Rambla, a la Rambla 54.
1: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
0: Alegria.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Daigico.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Xules, és un programa de coses xules.
4: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
1: Estupendo.
7: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
8: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dilluns 7 de setembre, comencem setmana molt pendents de l'inici del curs demà dimarts per 9.163 alumnes de centres públics i concertats de la ciutat. El començaran, de fet, amb una nova jornada de vaga, gairebé com es va acabar el curs anterior al juny. Veurem quin serà el seguiment dels docents i com anirà aquest nou curs. Anem a repassar els altres titulars d'una jornada encara força calorosa. Demà hi ha convocada aquesta jornada de vaga per part de l'USTEC, la Intersindical i el COS. Avui n'ha parlat el president Salvador Illa, de seguida l'escoltem. I a més, també us explicarem quins són els serveis mínims que ha decretat el Departament de Treball. I avui també parlarem d'obres, perquè l'empresa Veolia ha confirmat aquesta casa que reprendrà les obres de renovació del col·lector del carrer Catmo, divendres 25 de setembre. Aquesta segona fase dels treballs va començar inicialment a primers de 2025, però va quedar aturada després de detectar danys estructurals importants al monument que hi ha en aquest carrer. I avui comencen les inscripcions de la programació de tardor de l'Ateneu Municipal amb activitats, com sempre, de tot tipus i dirigida a tots els públics. Les inscripcions per a aquestes activitats, doncs, s'han de fer en línia. Pel que fa al temps, encara continuem amb aquesta calor, tot i que es preveu un canvi important aquesta setmana. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez, com sempre, des de la xarxa.
2: Bon dia, ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure sal de sobre, i és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37-39-40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfasades. Novament, una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Dèiem, demà dimarts 8 de setembre comença aquest curs escolar 2026-2027. Ho farà amb aquesta primera jornada de vaga que han convocat els sindicats USTEC, la CGT, la Intersindical i el COS. En el cas de Rubí, l'Assemblea de Docents ha preparat diverses accions que començaran, de fet, a primera hora del matí. Ja a les 7 hi haurà un esmorzar i un parell d'hores més tard, a les 9, els docents es trobaran a l'estació dels ferrocarrils per anar plegats cap a Sabadell perquè allà, a partir de les 10 del matí a la plaça Espanya, hi haurà la manifestació comarcal. Després, a les 11, s'han preparat una mena de macroassemblees per decidir entre tothom, entre tots els docents que hi participin, quins passos seguiran a partir d'ara per aconseguir les seves reivindicacions. Sens dubte serà un inici de curs diferent, per dir-ho d'alguna manera, a d'altres anys. Veurem precisament quin serà el seguiment d'aquesta nova vaga coincidint amb el primer dia de curs. I precisament n'ha parlat aquest mateix matí el president del govern català, Salvador Illa, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Illa ha demanat respecte també pel dret a l'educació.
3: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern per afrontar la qüestió que tenim a les escoles en matèria de retribució dels professors, en matèria d'augment de recursos, en matèria de disminució de ràtios, en matèria de millora de la infraestructura. I el govern té mà estesa i dedica recursos i seguirà dedicant recursos, i jo també m'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
1: Davant d'aquesta primera convocatòria d'aturada del sector educatiu català, el Departament de Treball ha fixat els serveis mínims. Per tant, hi haurà un docent per cada 3 aules d'educació infantil, primària i secundària, i també, a més, una persona de l'equip directiu per cada centre escolar. En el cas de les escoles bressol, els serveis mínims han de cobrir el 33% de la plantilla i els centres d'educació especial hauran de cobrir el 50%. El Departament d'Empresa i Treball també estableix que s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, el servei de cuina, el personal d'acollida, les extraescolars i també el servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Canviem de tema, parlem de l'empresa encarregada de la gestió del cicle de l'aigua aquí a Rubí, Veolia, anteriorment coneguda com Agbar o Sorea, que ha confirmat a Ràdio Rubí que reprendrà aquestes obres importants de renovació del col·lector del carrer Cadmo. Ho faran uns quants dies, divendres dia 25 de setembre. Fa més d'any i mig que es va decidir aturar els treballs per no malmetre encara més el monument a les víctimes de la Rierada, però una vegada retirada l'escultura, l'obra es podrà reprendre amb seguretat. La intervenció inclourà la construcció d'un dipòsit sota el Pipicà que evitarà les inundacions que patia el veïnat i també l'escola bressol municipal Solsolet durant els episodis de pluges intenses. Tot plegat forma part de la reurbanització d'aquest carrer, del carrer Cadmo, unes obres que van començar l'estiu de 2023 amb la renovació del col·lector i el nou asfaltatge del carrer. Encara quedava pendent la segona fase dels treballs que renovaran el col·lector del clavegram en un tram del carrer Joaquim Blume i que sobretot inclouran aquest nou sistema de seguretat per evitar inundacions que dèiem. Els col·lectors són les grans canonades del clavegram que transporten cap a la depuradora les aigües residuals dels domicilis i l'aigua de la pluja que es filtra pels embornals del carrer. Però la capacitat de la depuradora és limitada i en cas de pluges intenses pot arribar al seu límit, cosa que provoca inundacions. El nou sobrereixidor i sistemes de drenatge que s'ubicaran sota l'àrea d'esbarjo per a gossos regularan precisament el cabdal d'aquestes aigües i, si se supera la capacitat, les canalitzarà cap al que és la riera. Aquesta segona fase dels treballs començava, com dèiem els titulars, a primers de 2025, però es va haver d'aturar perquè es van detectar danys importants en aquest monument que dèiem, les víctimes de la Rierada, que està situat en aquest carrer. Després de mesos estudiant la situació, l'Ajuntament finalment doncs, va decidir tallar aquesta escultura per poder reparar en condicions més òptimes totes aquestes intervencions. De fet, escoltem molt breument el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Rubí, Andrés Medrano.
4: Llavors fem les coses amb ordre, fem la restauració del monument i finalment ja es podrà fer aquest dipòsit. Això no vol dir que tota la part de clavegram, òbviament, ja està en funció, ja fa temps.
1: En total, la reforma del clavegram d'aquest carrer, del carrer Cadmo, té un pressupost que volta al milió d'euros.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I una cinquantena de persones van participar el passat divendres a la jornada de portes obertes de la sala Neus Català. Les 10 entitats que col·laboren habitualment amb l'espai van explicar les activitats que fan durant tot l'any. La sala Neus Català és la seu d'algunes associacions i entitats ciutadanes que han compartit les seves activitats amb la ciutadania. Cada setmana hi ha una trobada del col·lectiu Marea Blanca de Rubí, el Ferrubí també fa cursos d'alfabetització per adults i la sala té un club de lectura que es troba de forma periòdica. L'espai del carrer Ulloa és la seu d'entitats de persones migrades com ara Amilindo Ecuador o Asproc, l'associació senegalesa de Rubí. A banda d'això, algunes entitats locals col·laboren puntualment amb l'espai, per exemple, el Centre d'Estudis Rubinencs, l'Escola d'Art i Disseny, l'Associació de Solidaritat i Ajuda Veïnal, el grup de dones de l'Espai Comunitari de les Torres, entre d'altres. La presidenta de la Sala Neus Català, Marta Ribas, ha agraït la col·laboració de totes aquestes entitats.
5: Les portes obertes han servit doncs, perquè 10 entitats que, de la ciutat que fan moltes coses ens demostren que Rubí té vida, té molta vida, té molta activitat, té moltes coses interessants, molta gent diversa, i que a més a la sala Neus Català conflueixen doncs, també molta d'aquesta activitat perquè totes aquestes entitats que han estat avui presents o bé formen part directament de la sala Neus Català o bé la utilitzen o bé col·laboren amb nosaltres en activitats durant l'any.
1: Enguany hi ha dues novetats. El Servei de Normalització Lingüística farà servir la sala Neus Català pel seu projecte de parelles lingüístiques i l'Associació de Salvament Marítim Open Arms, que té integrants rubinencs, també ha presentat els seus projectes a aquest espai rubinenc.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Més coses importants de la ciutat. Aquest dilluns dia 7 de setembre, perquè comencen les inscripcions de la programació de la temporada de tardor de l'Ateneu Municipal, que duraran fins al mes de desembre. La gran majoria són gratuïtes, inclouen temàtiques diverses: cinema, música, creativitat, però també ciència, per exemple. Ens ho recorda tot plegat la nostra companya, la Belén Tierno.
6: Les novetats d'aquest trimestre que més destaquen són el seminari de lectura Pensament Polític, que convida a explorar l'origen de la política moderna. Serà un cicle quinzenal, els dimarts, des del 22 de setembre al 15 de desembre. També hi ha una conferència aquest 30 de setembre dedicada a Gaudí. Forma part del centenari de l'arquitecte que es fa a tot Catalunya. D'altra banda, seguirà el documental del mes, un cicle gratuït de cinema els divendres un cop al mes, i els cicles de jazz i poesia. Altres activitats que tenen continuïtat inclouen el Club de Lectura Criminal, el cicle Conta'm una òpera i el seminari de lectura de la fenomenologia de l'esperit. A més, hi ha cursos i tallers d'art, com el curs d'aquarela i els tallers d'escriptura creativa. Per les famílies també hi ha tallers d'art i creativitat i titelles monstruoses. Les inscripcions es poden fer des d'avui a les 5 de la tarda en línia i es faran només online. Per tant, hi ha places limitades i es tancaran els grups quan es vagin exhaurint les places.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I anem, com sempre, a la informació esportiva. Parlem avui de l'Hockey Club Rubí Cent Patins masculí, en aquest cas, perquè assoleix la seva primera Supercopa. Sí, Escolar García.
7: Va guanyar en la final, de fet, gran i grata sorpresa, al totpoderós Molina Sport, 2-3, davant d'un rival que en els últims anys ha dominat a mà de ferro totes les competicions, tant a nivell estatal com també a nivell europeu. Però és que el conjunt que entrena, qui també juga, el Màrius Godano, va protagonitzar una Supercopa en general espectacular. A la final es van posar per davant en el marcador la primera meitat, 2-0, amb un gran joc, però el seu rival de gran nivell els va acabar arribant a empatar. Amb el 2-2 s'arribava al descans a la segona meitat, en una doble exclusió, primer una i la segona consecutiva del Molina Sport. La va aprofitar el conjunt de la nostra ciutat per fer el 2-3 i assolir aquest primer títol de la Supercopa i, de nou, guanyar un títol estatal després de 9 anys. El 2017 va ser l'últim, quan llavors van guanyar una Copa del Rei. Victòria important per un equip que marca un futur prometedor, sense cap mena de dubtes en matèria d'hoquei patins en línia, categoria masculina. I pel que fa a les noies, aquí les coses no van sortir com es preveien, perquè com a mínim s'esperava la presència del conjunt que entrena ara el Juan Pablo Triviño a la final, però no li van acabar de sortir les coses davant de qui va guanyar la competició, l'Escuix Almàssera, qui va superar els penals a la final al Panteras de Valladolid. Partit irregular, amb alguna anada i tornada per part de l'equip de la nostra ciutat, però en termes generals sempre a remolc d'un Escuix Almàssera que, diguem-ne, que revalida títol, el seu segon títol guanyat a nivell estatal a la seva història, deixa les nostres sense un inici bo de temporada, però resta tot un món. La veritat és que la qualitat de l'equip que entrena el Juan Pablo Triviño, que tot just les ha agafat, doncs fa preveure que estaran lluitant per tots els títols a final de temporada. Arrencada, doncs, per a l'Hockey Club Rubí Cent Patins, per a l'Hockey Patins en línia estatal, que d'aquí a un parell de setmanes

0: xarxes socials. Que passeu una molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista al 3CAT, Illa ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
0: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns, 7 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Carina Bellvé.
3: Sí, el líder popular Alberto Núñez Feijóo creu que el país de la Uita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
4: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
5: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
0: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure's el de sobre. I és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passen d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37, 39, 40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades. Novament, una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, 4 núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: 3 ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
3: Els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerectora d'aquesta universitat, Fàtima Sabenc, explica els propers passos a seguir.
7: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
0: En cultura, Catalunya engega avui la temporada teatral amb molt bones xifres.
3: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida d'aquesta nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
0: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
8: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats

0: Els convocants fer una treva.
1: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano, discutim, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
0: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
1: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
0: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
2: Esquerra i els Comuns, socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president fets concrets, diàleg real i també un calendari clar per resoldre conflicte laboral en el món educatiu.
0: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
3: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
0: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha parlat directament de fracàs.
4: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
0: Pisarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
2: Des de Junts critiquen que Illa demani un parèntesi als docents, quan diuen no ha mogut ni un dit aquest estiu per solucionar la crisi. A més, demanen una remodelació de l'executiu. I des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
5: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, però defensa que aquesta aturada s'emmarca, diuen, la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
6: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
2: De fet, ja estan tots els preparatius en marxa de cara a aquesta aturada per demà, primer dia de curs. Avui, per exemple, han presentat la protesta a la ciutat de Girona. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
7: La protesta arrencarà a 8:45 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:45, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència, on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària, amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
8: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
7: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
2: L'aturada, però, es preveu desigual al territori. A Torelló, a Osona, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
9: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
10: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment, l'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
9: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Orís.
2: Doncs aquesta protesta és especialment moguda i se suma a la que ja és habitualment complicada en el cas de les escoles rurals. Per exemple, la de Vilanova de Segrià, integrada a la zona educativa rural de l'Alt Segrià, on cada any toca adaptar els grups i les metodologies a les necessitats de cada alumne. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
11: Petita, de poble i pública són les tres P's que defineixen l'escola rural. A l'escola de Vilanova de Segrià, els mestres ja treballen en la preparació del nou curs. Una feina que cada any és diferent perquè també canvien els grups, els alumnes i les seves necessitats. El centre forma part de la ZER al Segrià, juntament amb les escoles de la Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu. Ho explica la seva directora, la Úrsula.
12: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any. Llavors, hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre a l'alumne.
11: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes s'ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant. Una preparació que manté l'essència del mode rural. Proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada. Els mestres encaren així un nou curs amb el repte d'adaptar-se un any més a una escola que creix i que manté l'alumne al centre.
13: Notícies en xarxa.
2: Obrim plana política i ho fem un dia més amb la crisi migratòria de Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la uita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
14: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
15: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
14: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
16: La contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
14: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
2: Doncs justament Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè, diu, l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
14: A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
17: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
2: Una vuitantena de municipis estan avui sota risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Avui també s'esperen.
14: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
2: A Olot, fins i tot, l'Ajuntament no descarta fer canvis en la programació durant les festes d'altura per tal d'esquivar les hores de més calor. De fet, es mostrarien oberts a fer canvis en la programació i enguany amb unes temperatures que superen de llarg els 35 graus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
18: Les festes d'altura coincideixen en una època de l'any en què l'estiu comença a acomiadar-se i es va imposant els vespres i les nits més fresques. La realitat, però, fa plantejar a l'Ajuntament d'Olot començar a pensar possibles canvis de programació pensant en aquells anys que fa més calor. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, assegurava haver començat a pensar al voltant d'aquesta qüestió i l'actual equip de govern no veuria malament fer modificacions horàries per tal que la calor no fos tan present.
19: Aquí tenim un protocol que es pot canviar, evidentment, si hi ha acord polític al consistori, que marca, diguem, la tradició de les festes d'altura pel que fa a la faràndula, per exemple. Penso que són alguns dels actes més calorosos, perquè són al migdia, el ball dels gegants a plaça a les 12 del migdia. Això és un tema que ja s'ha començat a parlar amb la comissió de la faràndula i amb la faràndula. És delicat, perquè diguem que és d'aquestes tradicions que fa tantes dècades que es fa d'aquesta manera que sempre costa, però jo crec que potser hi ha d'haver l'alternativa d'en banys que potencialment no es pot fer molta calor, de poder proposar de fer-ho una mica abans.
18: Sigui com sigui, de moment aquestes festes d'altura fan patir més per la calor que no pas per la pluja.
13: Notícies en xarxa.
2: 3:15, aquest matí ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
5: I acaba així, doncs, l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les línies pel carrer, travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 del metro i també la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
2: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i la Vall d'Hebron.
5: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
20: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
5: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
2: 3 ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, en concret al campus situat al barri de Sant Pere i Sant Pau. Els fets han passat cap a 9:45 del matí durant la manipulació de productes químics, quan s'ha produït una deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, 2 persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots 3 estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots 3 treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
22: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
21: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
2: Encara el tarragonès Constantí ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover i es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. A més, al mateix temps dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
23: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisen és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
24: Una planta que de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
23: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
2: Avui, 7 de setembre, és dia d'arrencada de temporada per a molts mitjans de comunicació català. És el cas d'aquesta casa, de la xarxa, però també de Lleida Televisió, que celebra enguany una temporada molt i molt especial, i és que celebren el seu 25è aniversari amb diversos actes. Anem fins allà. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
11: Llei de Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna i on el director de la Llei de Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
0: Que els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
11: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, a novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
2: I un apunt més en referència a aquesta casa, a la xarxa, perquè a les 4 de la tarda arrenca el nou programa Rambla 54, un espai de ràdio amb participació de les emissores locals i a càrrec d'Anna Morgades Valldosera i Ivan López.
5: Rambla 54, que deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions.
2: I és moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment de l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va apropar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo al Muntaner i Parmagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
3: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre. I quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
1: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
2: El Baix Empordà, el Begur Comedy Film Festival, permetrà conèixer enguany la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir la vida de l'artista. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
4: La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest uneixen forces per primera vegada. El cicle de cinema begurenc inclou en la seva 12a edició el documental La vida secreta de Port Lligat. La peça parla de la història de Salvador Dalí i la seva vinculació amb el cinema. Des de l'organització consideren que és una oportunitat per conèixer una faceta poc coneguda de l'artista. Clara Dato és la directora del festival.
6: És una porta, no, que s'obre per arribar també a la gent jove i a molta gent que, no, que desconeix aquesta vessant cinematogràfica de Dalí.
4: La unió amb la Fundació Gala Dalí vol suposar un impuls per a l'atractiu cultural que hi ha a l'Empordà. Han deixat clar que aquesta és només la primera passa d'un cicle de propostes que han de permetre conèixer els diferents documentals de la Fundació. El Begur Comedy Film Festival començarà la seva 12a edició el divendres 2 d'octubre. Durant 10 dies s'emetran pel·lícules, documentals i curtmetratges complementats amb diferents tallers i sessions de debat.
2: I arriben els esports. Avui ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça ahir a Mestalla.
25: Bon dia, Marta. Sí, un bon recital blaugrana a Mestalla. El partit va quedar encarrilat ja aviat amb gols de Lamin i Fermín. El Barça acabaria guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari en ple de victòries en 4 jornades. Ara està a 3 punts de Real Madrid i Betis i a 2 de l'Alavés. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
26: We need normally a number 9, a real number 9. So
27: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
26: Also in the midfield, Petri scored the goal.
27: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades, i això és bo.
26: Also in the finishing, and this is good.
25: L'Espanyol va acabar empatant al minut 98 el seu partit davant al Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. A la Lliga F, tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel català entre el Badalona Women i l'Espanyol, la victòria se la va acabar emportant el Badalona Women per 0-1. Escoltem a Maria Llomparra, jugadora del Badalona.
7: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana. Al final treballem molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
25: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4. L'entrenador blaugrana Pere Romeu no acabava d'estar satisfet.
8: Que no ha sigut un partit d'un nivell superat per nostre. No ens hem acabat de trobar al mig del camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que ens havíem tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
25: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
9: L'etapa de Maica García a l'Astralpó Natació Sabadell ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García, amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i al 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 Divisions d'Honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
25: I en handbol, el Barça ha guanyat aquest dissabte la Supercopa Ibèrica en imposar-se a la final a l'Sporting Portuguès per 39 a 34.
2: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: esperarem a la Rambla, 54.
1: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
0: Alegria.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Dai,
2: què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Xules, és un programa de coses xules.
4: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
1: Estupendo.
7: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
8: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
9: Toni, ja ho tenim tot a punt?
10: Jo sí.
9: Els micros?
10: Preparats.
9: Les notícies?
10: També.
9: I tu?
10: Jo què?
9: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
10: Home, ja era hora que em presentessis.
9: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
10: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
9: I tot allò que passa, Rubí.
10: Durant 3 hores.
9: De 9 a 12 del migdia.
10: Així que ja ho saps.
9: Tornem.
10: Torna al Rubí al dia.
11: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. A partir del dia 14 de dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
9: Per saber què passa, per entendre què passa.
12: La millor selecció musical a

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. Demà dimarts 8 de setembre s'inicia el curs escolar 2026-2027 i ho farà amb la primera jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. En el cas de Rubí, l'Assemblea de Docents de la ciutat ha preparat diverses accions des de primera hora del matí. A les 7 hi haurà un esmorzar i a les 9 els docents que participin en aquesta vaga es trobaran a l'estació de ferrocarrils per anar plegats a Sabadell, perquè a les 10 del matí a la plaça Espanya d'aquesta població és on hi haurà la manifestació comarcal. I a les 11 també s'han preparat macroassemblees per decidir entre tothom quins passos seguiran a partir d'ara per aconseguir les seves reivindicacions. A Rubí, un total de 9.163 alumnes comencen aquest nou curs als centres públics i concertats de la ciutat. Recordem que davant la convocatòria de vaga s'han decretat, com és habitual, els serveis mínims. En el cas de les escoles Bressol, es tracta del 33% de la plantilla, els centres d'educació especial són el 50% i pel que fa la resta d'estudis hi haurà un docent per cada 3 aules a educació infantil, primària i secundària, i també una persona de l'equip directiu per centre escolar.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Avui comencen les inscripcions de la temporada de tardor de l'Ateneu Municipal. La gran majoria de les activitats, com sempre, seran gratuïtes i inclouran temàtiques de cinema, música, literatura i pensament, creativitat o ciència. Les novetats d'aquest trimestre que més destaquen són el seminari de lectura Pensament Polític, que convida a explorar l'origen de la política moderna. També hi ha una nova conferència emmarcada en l'any Gaudí i continuen el documental del mes o també els cicles habituals de jazz i poesia. Les inscripcions es fan únicament en línia, hi ha places limitades i es tancaran els grups quan s'hagin exhaurit.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: I en esports, el 100 patins masculí ha tornat a celebrar un títol estatal 9 anys després. Va superar el Molina Sport a la final de la Supercopa i després de completar una competició perfecta amb la victòria contundent de la semifinal davant del Tenerife Guanches. El 9-3 de dissabte es donava ales per la gran final. S'havia de superar els de Gran Canària, l'equip que acapara els títols dels últims anys, i es va aconseguir en un complet partit. Tot i patir fins la botzina final, amb el 3-2 s'aconseguia la primera Supercopa per al club. Les noies, de la seva banda, no van poder arribar a la final. Van caure en la cita de dissabte davant de les Culs al Màssara. No va ser un bon partit de les de Juan Pablo Triviño, que van anar a remolc de les valencianes gairebé tot el partit. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
2: Ara mateix em fas una mica de mania.
3: Et faig una mica de mania, vol dir una mica de ràbia?
2: Sí.
3: Per què? Perquè estic molt guapo, perquè estic molt jove?
2: Doncs mira, perquè acabo de veure la sèrie aquesta que has fet, bueno, que heu fet entre molts, de Rabalejar.
3: Ah, sí.
2: I el personatge aquest del Cristóbal és com molt odiós.
3: Ah, bueno, sí, per això, això és el que volia el Pol. Bueno, el Pol és el que l'ha escrit i el que s'ha inspirat de fets reals. Vull dir que, no, no, jo m'ho vaig passar bomba fent aquest paio tan fastigós. Sí, sí.
2: Suposo que el fet de que el públic haguem percebut aquest personatge com una cosa, com dius tu, molt fastigosa, vol dir que has fet bé la teva feina.
3: Bueno, ja et dic, sobretot que és un objecte audiovisual, això de Rabalejar, del que estem molt orgullosos i molt contents, i sobretot pel Pol, per la seva família, per la seva història, pel seu recorregut cinematogràfic també. Però sí, estem tots molt contents. Trobo que la pel·li, la sèrie, està plena de personatges diferents, rics. Bueno, hi ha una paleta molt xula, i a mi em toca fer un cop més, em toca una mena de bombó també, perquè a mi el fet que sigui dolent o bo, això moralment qüestionable, de fet és un personatge molt xulo, molt xulo, molt divertit de fer.
2: I en tot aquest equip, Sergi, la clau perquè sigueu tots, no només tu, vull dir, jo tirava la floreta a tu, però és veritat que tots esteu increïbles, sí, sí. Enric Auqué, la Maria Rodríguez Soto i tal. Sí. La clau quina és? Que el guió sigui bo, que els actors us ho correu i us ho treballeu i ho porteu ben entrenat, que el director ho faci bé?
3: No, els actors sempre fem, i les actrius fem el que podem. Però nosaltres, al final, som uns intermediaris. Jo, el que és important, que hi hagi un guió, tot va junt, saps? Però que hi hagi un guió i que hi hagi algú darrere que té un punt de vista i que després que aquest punt de vista sigui interessant, que això és una cosa bastant difícil d'explicar, però en aquest cas és molt evident, no? És una pel·li que, parlant del Raval, i d'un cas concret, d'un restaurant concret, acaba parlant molt del món d'avui, de la gentrificació i d'aquest món carregat de contradiccions que compartim, no?
2: Escolta'm, hi ha un moixonet que m'ha dit que tu això del coquet de la direcció el tens allà.
3: El moixonet, ai, els moixonets. Bueno, jo, diguem-ne, amb direcció, amb escriure, amb teatre, sempre el que he fet amb teatre ha sigut sempre de creació, amb el Jorge Pico, amb l'Helena Pla, amb gent diferent, no? Sempre hem fet coses de creació. I ara el que ja fa molt de temps que em voltava pel cap, si un dia escriuríem un guió o intentaríem escriure alguna cosa per fer una pel·li, i, bueno, aquesta curiositat s'ha anat acumulant i ara sembla que, bueno, amb el Lluís Carrizo, amb un amic meu d'aquí a Vilanova, que és un cinèfil empedernit i molt amic meu, doncs ens estem posant al cap de sí, d'intentar explicar alguna història perquè sigui rodada. Estem amb això, una mica. A veure com va.
2: A veure què surt.
3: A veure què surt, a veure què surt.
2: Mira, Sergi, jo he vingut aquí, estem a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú,
3: sí, sí, sí.
2: A la Carpeta Moderna, sí, que és un lloc
3: exactament.
2: Icònic on és fàcil trobar-te tu, no?
3: Sí, un lloc icònic, sí, sí, hi ha gent que diu que és el meu despatx, sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Doncs he vingut perquè m'han encarregat un programa de ràdio.
3: Ah.
2: No és que el faci jo, perquè el fem entre 54 ràdios de la xarxa.
3: Ah.
2: I he pensat, amb tot això que hem parlat, del guió, els actors, la direcció, que potser em podries ajudar, perquè la premissa és, ens han encarregat un programa que no és d'actualitat, és d'explicar històries. I tu d'explicar històries en saps, si més no, de transmetre-les. Llavors, he pensat, igual el Sergi té algun consell per nosaltres. Per, hòstia,
3: explicar històries,
2: per explicar històries i que les expliquem bé i que siguin creïbles i que siguin com el Cristóbal, que facin ràbia o que generin amor o que...
3: No ho sé, al final explicar històries a vegades tenim l'impressió que és una cosa no sé, com externa, com que passa fora, però jo cada cop estic més convençut que per explicar històries, per actuar també, hi ha una mirada cap a dins, hi ha una cosa que... seguir la teva intuïció, seguir la teva pulsió, saps? Ja, al final tinc la sensació que cada individu, cada persona del món explicarà una història diferent, amb un color diferent. Jo penso que es tracta de mirar les teves obsessions, els teus fantasmes, de mirar la teva part fosca també i no sé, burxar per allà i trobar un fil. I saps, és molt curiós com els mateixos fils no inspiren a tothom. Vull dir que hi ha històries que diuen, he pensat en això, i a mi hi ha una idea que a mi no m'interpel·la, no em diu res, i en canvi per un altre és la seva vida, no? Vull dir, trobar el teu fil i bueno, i això és tirar el fil sense complexes, atrevir-te a inventar. Jo penso que també estem en un món, també un moment que tot està molt formatejat, que hi ha molts codis per explicar si això serà romàntic, si serà... Saps? Però vull dir que trobo que hi ha molta cosa per inventar, per trencar, per atrevir-se a explicar històries de maneres diferents.
2: És a dir, intentar trencar i explicar històries diferents.
3: Sí,
2: em quedo amb aquest concepte, sí. I això és el que retransmetré o transmetré a la redacció.
3: Transmeto, doncs.
2: Doncs, escolta'm, també he vingut aquí perquè el nostre contingut, com que el fan les ràdios locals, doncs seran històries locals. I conec poca gent que faci més proselitisme del seu origen, vilanovisme en aquest cas, que el Sergi López.
3: Ja. Sí, hasta jo a vegades em faig ràbia. Veus el que fa? Vull dir, faig ràbia perquè a mi Vilanova em sembla un poble de mala mort com qualsevol altre, saps?
2: Ningú diria.
3: Sí, però al mateix temps és el meu. Vull dir que no trobo que Vilanova sigui ni més maco, ni més lleig, ni més gros, ni més petit, ni més... ni el mar sigui més blau, ni, saps? Però és el lloc on soc i tinc un arrel bastant fort aquí, bueno, i és on te... Bueno, on te tinc ma mare, mon germà, els meus fills i la gent, molta gent que m'estimo. Bueno, tinc una arrel, la plaça de la Vila la conec, de petit jo jugava per aquí, els meus fills també. Sí, però no sé, també a vegades em sento que sembla que faci promoció de la ciutat i, de fet, trobo que ja hi ha prou gent, saps? Vull dir que...
2: Bueno, t'hem vist portar una caixa de gambes de Vilanova fins a Madrid. Explica'ns, sí, això, com va anar. Perquè sí, va sorprendre molt, allò. Poses, bueno, el Broncano i veus el Sergi amb una caixa de gambes de Vilanova.
3: Bueno, se'm va tenir aquesta idea de dir, hòstia, aquest paio, una entrevista amb el Broncano, és bo que tothom li fa un regal. Dic, però és obligatori fer un regal? És molt raro fer-li un regal per obligació, no? Sí, tothom el porta. Dic, hòstia, ara què li porto amb aquest paio? I això se'm va acudir, dic, home, ja que vinc d'aquí, li portaré una gamba, un quilet de gamba de Vilanova, que això, tant si t'agrada com si no, es menja sense gana. Vull dir que sí, se'm va acudir així.
2: I li portaré, vol dir que vas agafar les gambes d'aquí del mercat?
3: Sí, vaig trucar amb algun amic meu que tinc, que treballa per allà baix, el peix, això, que escolta, gamba, com ho tenim? I vaig aconseguir 2 quilos de gamba, els vaig comprar i me'n vaig quedar un jo i l'altre li vaig portar amb ell.
2: I li vas portar tu? O sigui, vas pujar a l'AVE?
3: Sí, vaig pujar a l'AVE amb una caixa de Port Expand i gel a dins, no sé què, les gambes cap allà, esperant que no fessin massa pudor. Les vaig congelar el dia abans, perquè també està millor congelar-les per l'anissac i aquell i això. Bueno, això ho vaig congelar i l'endemà vaig prendre congelat cap a Madrid i va arribar allà en perfectes condicions.
2: Jo no t'he portat una caixa de gambes, però bueno, el fet de que haguem vingut aquí i de que estiguem encetant aquest programa aquí, sí, crec que també em dona punts, en el carnet de...
3: Home, de vilanovisme. Bueno, també ets una friqui, tu, del vilanovisme, no? També ets una referència.
2: I tindrem, entre les moltes ràdios que participaran en aquest programa, tindrem a Canal Blau Ràdio. No sé si hi ha alguna cosa que tu pensis que hauríem d'explicar de Vilanova a la gent de Girona, Montblanc o Torrefarrera, que seran alguns dels punts, sí, on ens escoltaran. Què t'agradaria a tu que aquesta gent sàpigués de Vilanova? A banda de la carpa Juanita, que és lo típic.
3: Sí, no ho sé. No ho sé, que Vilanova... Bueno, però ja ho deuen saber, que jo penso que el gran capital de Vilanova és la gent. No sé si aquesta teoria de que ha sigut el carnaval l'origen de tot, no? Però aquesta cosa de que la gent... Jo, des que sóc jovenet i tinc uns de robes, veus que la gent està constituïda en societats de carnaval, en associacions, en grupúsculs de gent que s'inventen coses. I això fa que té una societat civil bastant activa i espero que... Jo crec que en pensament crític, bueno, és un lloc on venia a participar. Però l'altra cosa és si hi ha prou lloc perquè vingui més gent, perquè hi ha Déu-n'hi-do de la gent que hi ha, però bueno, això jo diria que és el que jo em quedaria per definir la ciutat una mica.
2: Sí, sí, perquè ara mateix estem aquí a la plaça de la Vila i això està ple de gom a gom. Sí. A més, avui fan això de les botigues dels Forestocs. Jo no recordava, sí, que hi hagués tanta gent en aquesta vila.
3: Sí, sí, hi ha molta gent. I el diumenge, quan surt la Rambla, molta gent que no saps d'on surten. Sí, sí.
2: Una altra cosa, Sergi, que t'explicaré, ja que estem aquí, és el nom del programa.
3: Sí? Clar, el nom del programa.
2: El nom del programa. Quan ens van fer l'encàrrec, un programa per explicar històries entre 54 ràdios locals, que són superdiferents, des de Sant Joan de les Abadesses fins a Deltebre, a Lleida i Premià de Mar. Vam pensar, ostres, què tenen en comú tota aquesta gent? I llavors primer vam pensar, mira, anem a mirar el nomenclàtor, quin és el carrer més comú als pobles de Catalunya? I ens van trobar Carrer Major.
3: Carrer Major, clar.
2: Això ho vam haver de descartar perquè els companys de Tarragona ja fan un programa entre ells que es diu Carrer Major i ens semblava una mica prendre'ls-hi la cartera. I llavors, donant voltes en aquest sentit, al final vam dir, i el concepte de la Rambla... Mm. I al final el concepte va quallar i sí que és cert que hi ha molts municipis petits que de Rambla no en tenen, però vam pensar que ramblejar una mica ho fa tothom, no? Tothom té un carrer per on passeja, on hi ha un bar, van a fer el cafè, hi ha la carpeta moderna del poble que sigui i tal. I al final hem optat per Rambla 54. No sé si com ho veus, tu.
3: Està bé. Fan pensar això, amb més central, no? Amb columna vertebral del poble, com, sí, l'eix de cada poble, sí, és interessant.
2: I a més, un altre exercici de vilanovisme. Nosaltres som un poble, jo dic poble carinyosament, sí, sí, som una ciutat amb 7 rambles, que són moltes.
3: 7 rambles en tenim? Tantes?
2: 7 rambles, sí.
3: Tu les deus haver comptat.
2: Bueno, no les vaig comptar jo, les va comptar el Joan Ignasi Gómez de Canal Blau. Sí. Em va dir, n'hi ha 7, i em va passar els noms i tal. Sí. Només ens guanya Vic, que en tenen 8. Són xulos.
3: Però bueno, nosaltres tenim platja.
2: Exacte. doncs els hi direm. li hem posat la Rambla, I volem que aquesta Rambla 54, li hem posat 54 per reflectir també el número de ràdios, també perquè és el número, sí, de minuts que dura cada programa, cada dia,
3: sí?
2: Estarem 54
3: està
2: minuts
3: bé,
2: en antena. I llavors la volem omplir de gent que volem com una mica atorgar títols de ramblers, i tu series el primer. Accepta ser el nostre primer rambler.
3: Què implica això? Què implica ser rambler?
2: No,
3: em comprometo?
2: No demanem subscripcions, no som una plataforma online d'aquestes que et demana ingressos ni pagaments. Implica que passegis amb nosaltres, que si un dia cuines alguna cosa que t'agrada, o si un dia vas per Vilanova i veus una cosa que et crida l'atenció, o estàs a França i acabes de també viure o veure alguna cosa que t'agrada, ens envies una nota de veu i nosaltres la compartirem amb tota la gent que vulguin formar part de la nostra Rambla.
3: Vale, hòstia, me n'hauré de recordar, però, eh?
2: Bueno, no passa
3: perquè
2: res,
3: a tu. Perquè jo vaig veure coses, com que soc un tio molt curiós, estic tot el rato veient coses que em semblen excepcionals, o sigui, a vegades són escarbats o formigues, eh? Vull dir, però ja haig de pensar, sí.
2: Bueno, bueno
3: sí, per quan, què no? Per què no?
2: Quan hi pensis jo, de tant en tant, et diré, ei, Sergi...
3: Què has vist d'interessant?
2: Has vist alguna cosa interessant? Ens vols explicar
3: vale.
2: alguna cosa?
3: Vale.
2: Doncs quedes nomenat primer Rambler...
3: És un honor.
2: ...del nostre programa.
3: Vale.
2: Ara ja només ens faltaria que el Quimi Portet ens deixi la seva sintonia de la Rambla, no?
3: Ah, sí?
2: No sé.
3: Sí. Us la deixarà o no?
2: Ah, ho podem provar. Tu el coneixes?
3: Jo sí, el conec, sí. No puc dir que sigui un amic meu íntim, però sí, el conec. A més, un tio, bueno... M'agrada molt.
2: A mi m'agrada molt el que fa. M'agrada ell molt. I m'agrada l'última de la fila,
3: sí,
2: també.
3: Sí, el seu to, la seva intel·ligència, sí. Com s'explica a si mateix, és un tio molt divertit, molt.
2: Doncs li demanarem, si et sembla.
3: Demaneu-li de part meva, que no sé si es farà cas.
2: Igual li podem, no, igual li podem enviar un WhatsApp, tu i jo,
3: a veure si
2: respon.
3: Pica, a veure si pica.
2: Vinga, doncs, Sergi, moltíssimes
3: gràcies
2: pel teu
3: tu,
2: temps.
3: Anna.
2: Un plaer tornar al poble. Jo ara estic instal·lada més a Barcelona.
3: Estan
2: que a Vilanova, però com tu. O sigui, ni millor ni pitjor, però és el meu.
3: Molt bé.
2: Vinga,
3: salut,
2: moltes gràcies.
3: Salut, petons, vagi bé.
2: Ei, Quimi, mira, estic amb el Sergi a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
4: Hola, Portet, sóc el López.
2: Escolta'm, que estem parlant d'aquest programa de ràdio que comencem el dilluns 7 de setembre
4: sí.
2: I estem... Bé, volíem demanar-te si tu ens deixaries la sintonia de la teva cançó de la Rambla, que ens agrada molt i molaria molt, no?
4: Va, el programa es diu Rambla 54 i dèiem, calla, el Portet potser ens pot tirar un cable aquí.
2: Vinga, doncs, ens dius alguna cosa?
4: Salut, nano! Va, anima't, home.
2: Vinga, una abraçada.
5: Hola. A veure, ara.
6: A veure, hola.
5: Hola.
6: Hola. Molt bé, doncs jo crec que això... Va, puja molt, Max, i segur que se sent bé.
5: Rambla 54 és inspiració.
6: Ui, s'ha acoplat algo?
5: S'ha acoplat una mica.
6: Al micro.
7: Com et dius?
8: Em dic Quipa.
7: I què veus?
8: Ara mateix, aigua sola.
7: Per això és tan transparent.
8: No pot ser ginebra amb cola.
7: Et presento l'Ivan López, que és el tècnic de so. Si la Ludwig Van han convertit el seu en una estrella del rock, nosaltres no serem menys. Li hem posat un micro a l'estudi i, com el Xavier, ens anirà dient tot el que hem de fer. Ivan, de moment, què tal ho portem, això?
9: Hola, bona tarda. Doncs jo crec que ho tenim bastant ben preparat, tot enllestit. A veure què tal. Anem a fer una mica el programa. Molt il·lusionat, molt...
7: Engrescat.
9: Expectant, a veure què tal. Bueno, tot bé.
7: Doncs tens el micro aquí, quan vulguis, tu mateix l'obres i estàs a casa teva.
9: Gràcies.
7: Ara, uns consells no publicitaris i tornem.

0: Hola, Ivan. Aquí Mia Font. Què tal? Escolta'm, que davant d'aquesta nova aposta que fas de ser el tècnic de so del programa i, a més, posar-te davant del micro, et vull tranquil·litzar. Pensa que és boníssim que facis això, perquè per fi, com a tècnic de so, et podràs defensar quan el conductor o conductora del programa digui allò de que ho sentim molt, però per problemes tècnics, per fi podràs dir, bueno, problemes tècnics, és un tall de corrent, l'ordinador s'ha penjat, jo no tinc la culpa, jo no m'he equivocat de tecla, jo estic aquí i faig les coses bé. Fins ara no ho podies fer. Prou ja d'aquest ningunejament que ens fan els tècnics de so. Pensa que quan jo vaig saltar de tècnic de so al terrat i em vaig convertir en el president del Nadie Sabe Nada, honorífic, això sí, el Nadie Sabe Nada d'Andreu Buenafuente i Berto Romero, i em donen veu, a mi m'ha canviat la vida. Cobro el mateix, això sí. Sí que és veritat que tampoc em donen taula als restaurants com a ells quan arriben i està tot ple, però la gent es fa selfies amb mi. I jo crec que tu arribaràs a això, a que la gent et pari i et digui, Ivan, fes-te un selfie amb mi, vés al tanto amb el que dius, no et vulguis fer ara el listillo, no, que no se't pugin els fums, perquè l'oient això ho nota i queda malament. Tu, paciència, i sobretot, tranquil·litat. Doncs ja està, només et volia dir això, que sort a tot l'equip, ara sí, en sèrio, amb aquest nou projecte, enhorabona a tots i abraçades i petons per tothom. Adeu.
1: El 7 de setembre de 2026, un escamot de bons professionals de la xarxa ha estat enviat al programa Rambla 54. Tenen la missió que els guions estiguin a punt i les connexions també. A partir d'avui, seran cada tarda darrere el vidre de l'estudi durant una hora. Si estàs escoltant això o ets company d'una ràdio, els has de tenir localitzats. Són la resta de l'equip de Barcelona. Arnau Vidal, superredactor, sempre fa bona cara i és capaç de crear 10 documents en un temps rècord. El seu pare té la meva edat. Benvingut, Arnau.
2: Moltes gràcies, Anna. I també deixa'm afegir que m'encanta la música country, les festes de Nadal i que els plans sempre surtin bé.
1: Gisela Puntí, productora i artista. Te la pots trobar en format Conxita o fent altres 1.000 personatges. Aquí és la jefa del telèfon. Gisela, ho portem tot bé?
3: Tot bé, tot bé. I amb ganes que em doni reptes per buscar gent com avui. Començar d'aquesta manera, Sergi López. Déu-n'hi-duret, eh?
1: Laia Micó, productora i geni. És la més llesta de tots nosaltres i també serà jefa del telèfon. Això quan torni de vacances, és clar. Laia, t'esperem al 54 de la Rambla.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
2: Ja.
1: I què he de dir?
0: Rambla 54.
1: Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.

0: Rambla 54 és un projecte que neix avui, dilluns 7 de setembre, i estem intentant posar-te en context amb tot el nostre univers. El nostre títol, com dèiem amb el Sergi López, fa al·lusió a un tipus de via que és molt freqüent a municipis, pobles i ciutats de Catalunya. O això pensem nosaltres, vaja. Maria, això és així?
1: Sí, Anna, de fet, això t'anava a dir. Perquè, bé, avui precisament vinc a respondre aquesta pregunta, però també a parlar de carrers, passejos, avingudes i a parlar-te bàsicament d'onomàstica.
0: Maria, doncs primer de tot deixa'm que et presenti oient. Aquesta és la Maria Gateu de Ràdio Rosselló. Maria, ens fas 5 cèntims de l'emissora de Ràdio Rosselló i de tu, si us plau.
1: I tant, mira, Ràdio Rosselló porta 40 anys en actiu i aquesta temporada estrenem nous estudis. La gent del Segrià Nord i alguns barris de Lleida ens poden sentir pel 107.5 de la FM i, si no, a tot el món per la nostra web, que és radiorosselló.cat. I jo soc periodista cultural, però a les ràdios locals, de fet, com ja sabem tots els companys, fem de tot i molt, A banda d'això, em flipa la música i hi ha qui em diu poeta, perquè també escric i he publicat un poemari titulat Malva.
0: Ei, doncs d'això no haurem de parlar un dia d'aquests, no? Va bé?
1: Doncs sí, sí, i tant. De poesia cap problema, Anna. Però onomàstica, no tant, Per això la meva estrena la faig acompanyada d'un company periodista que investiga aquestes coses de l'onomàstica. De fet, el presentem ja, És l'Ismael Chiva. Benvingut, Isma.
2: Hola, bona tarda, Maria. Gràcies.
1: A tu. Bé, de fet, comencem pel principi, si et sembla. Com s'anomenen les vies d'un municipi? Segons tinc entès, hi ha com una part genèrica i una part específica.
2: Sí, al cap i a la fi, els noms de lloc, els topònims, existeixen perquè ens són útils. Ens són útils per a designar els llocs que compartim amb altres persones de la nostra comunitat. I tots ells, normalment, tenen una part genèrica i una part específica. La part genèrica seria un carrer, una plaça, una avinguda. N'hi ha molts carrers a una ciutat, a un poble, moltes avingudes, moltes places. Però entre totes elles n'hi ha una d'específica, que és aquí on entra la part, diguem-ne, específica o denotativa. El carrer Major, la plaça de la Vila, el carrer de Dalt, el carrer de Baix. I este és el que seria la estructura normal o habitual dels topònims. Hi ha excepcions que ara de seguida veurem, però això seria, a grans trets, el que normalment succeís amb la formació dels topònims.
0: Ismael, jo t'anava a preguntar això, per les excepcions en aquesta manera de fer o d'anomenar les vies. Com aniria això?
2: Doncs bé, per exemple, un topònim, un nom de lloc que ens sona a tothom. Collserola, diem Collserola, no diem Serra de Collserola. Ens mengem la part genèrica, que ja la sabem tots que Collserola és una serra, i diem només la part específica. També tenim casos d'aglutinació. Per exemple, aquí a la comarca de l'Urgell tenim Vilagrassa, que surt de Vila Grassa, o Montserrat, o Puigcerdà, són exemples. I finalment, tenim un exemple molt escaient al nom del programa, que és el de la toponimització del genèric, quan la part genèrica és tan important, tan rellevant, que es converteix en la part específica, com ocorre, per exemple, amb la Rambla de Barcelona, que tothom li diu la Rambla, ni Rambla dels Caputxins, ni Rambla de Canaletes, ni Rambla de les Flors, sinó la Rambla.
1: I, escolta, ara, abans de parlar de Barcelona, el cas de les Rambles, definim primer de tot, no?, què és una Rambla. Mm-hmm. I quina diferència té aquesta via, no?, de d'altres.
2: Bé, una Rambla en origen és una paraula que la nostra llengua és una llengua neolatina que ve del llatí, però que ha rebut aportacions d'altres idiomes. Un d'ells és l'àrab. I la paraula Rambla ve de l'àrab Rambla, que significa areny, sorral, un lloc que ha estat cobert per arena i per restes de sediments durant pluges torrencials, durant grans avingudes d'aigua. I això és el que vol dir en essència. D'ahir, quan les rambles van començar a urbanitzar-se, també se va estendre el significat d'aquesta paraula rambla a passejos urbans, passejos que no necessàriament, però sovint, ocupen llits d'antigues rambles.
0: Uh-huh. Ens deies que a Barcelona tenim un cas molt especial, és veritat, és la Rambla de Barcelona en singular, però en realitat és una Rambla de Rambles, no? Ens ho pots explicar una mica més, això?
2: Sí, la veritat que com deia, la Rambla de Barcelona són diverses rambles, no? Dividides per trams, la Rambla de Canaletes, la Rambla de les Flors, com que són denominacions oficials que va posar en el seu dia l'Ajuntament de Barcelona, són separacions arbitràries, ja que tothom tenim en el cap la Rambla de Barcelona, és una única via que va de plaça Catalunya fins a les Drassanes, fins a la mar. Llavors, bueno, per això lo del plural. El que ha passat amb la Rambla de Barcelona és una cosa curiosa, no? Al llarg del temps se va especular que la Rambla de Barcelona era l'antic llit d'una riera, que es deia la Riera de Malla, però Pau Vila, que ja fa molt de temps va investigar sobre aquesta qüestió, i després Joan Coromines, un dels filòlegs més importants del nostre idioma, van arribar a la conclusió que la Riera de Malla no passava per allí, però sí que és veritat que la Rambla era un desaigüe, un antic desaigüe de les aigües que baixaven de Collserola al Pla de Barcelona i sortien cap a la mar. Per exemple, un diluvi que va haver, se li va dir el diluvi el 14 de setembre del 1862, va inundar completament la Rambla i esta via pública ja urbanitzada aleshores va recuperar la seva funció original de desaigüe de l'aigua de Barcelona cap a la mar.
1: Mm-hmm. Molt interessant, el que ens comentes, Isma. Però, escolta, ara tornant cap aquí, cap a Ponent, a Rosselló, per exemple, nosaltres no tenim Rambla, però sí que tenim avinguda. Per què passa això?
2: Això és realment molt arbitrari, no? Perquè sí que, si bé és cert que una plaça tothom ho identifiquen com una plaça, o un carrer tothom ho identifiquen com a carrer, la distinció entre avinguda, passeig, bulevard, ronda, rambla, és una diferència molt subtil, no? Moltes vegades li posem bulevard a un carrer perquè, mira, ens sona com més elevat, com és una paraula que m'agafa del francès, doncs mira, quedarà més bonic, no?

0: Ja, la veritat que dic dues paraules i se'm nota de seguida, no? Però sí, al País Valencià una rambla normalment definís la part específica dels noms de lloc de lo que aquí diríem riera o torrent, no? No són tan freqüents en l'àmbit urbà. Sí que hi ha alguns exemples, els ha pogut buscar perquè jo no en coneixia cap, la rambla de Méndez Núñez, que és un dels principals carrers d'Alacant, o la Rambla de la Independència a Silla, que és una localitat que està a prop de València, però no abunden, és algo que és un específic molt concret d'aquí de Catalunya.
1: Uh-huh. I escolta, Isma, que com se'ns està acabant el temps ja, no volia tampoc deixar aquesta entrevista no sense preguntar-te per una qüestió més personal, és a dir, d'on te surt a tu aquest cuquet per l'onomàstica?
0: Bueno, va ser arran de la pràctica del senderisme, no? De voler identificar tots aquests llocs per on passava, camins, muntanyes, barrancs. Moltes vegades a internet, quan consultava blogs o rutes gravades per altra gent a Wikiloc, no trobava una explicació satisfactòria dels noms de lloc, no? I una cosa va portar a l'altra, vaig començar a aficionar-me al senderisme i del senderisme vaig passar a l'onomàstica, i la veritat que és un camp que m'apassiona i jo crec que me continuarà apassionant durant molt de temps més, ja que és inabastable el que tenim en els nostres pobles de noms de lloc, clar.
2: Nois, doncs, moltes gràcies a tots dos i ens veiem a la Rambla.
0: Molt bé, gràcies. Adeu.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Ei, hola, sóc el Joan Ignasi Gómez, de Canal Blau, conegut ja en aquest programa com el comptador de Rambles. Estem a punt d'inaugurar una Rambla nova ja per superar a Vic, en tot cas. Bé, estem encantats d'entomar el repte del Sergi i buscar aquestes entrevistes, aquests personatges que fan Vilanova i la Geltrú, que és això també, la ciutat són la seva gent, no? I Vilanova, doncs, de gent, imagina't, hi ha gent com nosaltres. Per tant, sí, sí, entomem el repte.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.

0: Doncs ara que ja ho saps tot de les Rambles i d'altres vies, aprofitem el nomenclàtor per descobrir un dels carrers més marcianos que hem trobat. És el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines. I per què dic que és extraterrestre? Bé, no és que ho digui jo, m'ho ha explicat la Laia de Déu, dona codinenca. Laia, benvinguda a la Rambla.
1: Moltíssimes gràcies, Anna, un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Abans de sortir a l'espai amb aquest carrer marcianívol, com que tots som nous avui amb això de la Rambla, ens pots explicar alguna cosa sobre una codinenca i sobre tu?
1: Doncs mira, dona codinenca, us diré que és la ràdio municipal de Sant Feliu de Codines, que es va crear fa 21 anys, el 2005 concretament, i es gestiona doncs, a través d'una associació. Aquí hi ha programes de tota mena, podreu trobar des de tema de vincles, tema de menjar, esportius, informatius sobretot, també, i molt d'entreteniment també. I sobre mi, doncs, que spoiler, no sóc comunicadora ni periodista com a tal, em queda molt poc, però sí que sóc integradora social des de fa més de 10 anys i he treballat amb col·lectius molt diversos des de sense sostre, drogodependent, salut mental durant molt de temps i, a part, toco en una orquestra a Sabadell i sóc saxofonista i pianista. Crec que no em deixo res. I cul inquiet.
0: Si Laia, no. tot això ens ho has d'explicar, eh? Vull dir, anem fent Arnau, anem fent llocs a l'escaleta, Laia saxofonista, Laia integradora social, tot això anem de conèixer més coses. De moment, avui volem saber qui és el personatge del teu passatge, aquest Antoni Ribera.
1: És que Antoni Ribera va ser moltes coses, també. Era una mica versàtil o polifacètic. Va destacar per ser doncs, escriptor, traductor, submarinista, però lo important aquí és que va ser ufòleg. Això de l'ufologia és lo del món dels ovnis.
0: Sí, sí. Com es va introduir en aquest món?
1: Doncs, mira, es va introduir als vols del 47, però clar, vull dir, tot

0: va ser perquè en aquella època van començar a sortir a la premsa espanyola notícies sobre plats voladors i li va cridar doncs, l'atenció. A partir d'aquí doncs, va escriure llibres, va fer moltíssimes coses, sobretot doncs, això, escriure llibres, perdoneu, i se'l considera el pare de l'ufologia aquí a Espanya, de fet.
1: I més enllà, perquè la seva fama va travessar fronteres, no?
0: Doncs sí, de fet, el van convidar a moltíssims congressos internacionals, des d'Europa fins a Amèrica. Però sí que és veritat que una cosa molt important que va fer és que el 1979 va ser convidat a la Cambra dels Lords britànica, dins del marc de la UFO Study Group, sent el primer conferenciant no anglosaxó en dissertar doncs, sobre els ovnis, sobre els plats voladors, en aquesta cambra. Un detall bastant curiós.
1: Doncs hem conegut avui aquest passatge Antoni Rivera de Sant Feliu de Codines de la mà de la Laia, que la tornarem a trucar perquè ja hem dit que és moltes coses i ens les ha d'explicar si vol, no, Laia?
0: I tant, jo us explico el que necessiteu i el que vulgueu, jo encantada.
1: Vinga, doncs benvinguda a la Rambla.
0: Merci.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de coses així molt aterrat el que et vingui. Rambla 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.
4: Escolto Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs més benvingudes, Carme Reverte. Benvinguda a la Rambla.
5: Què tal, Anna? Molt bona tarda.
1: Igualment. Ja hem conegut a la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló, a la Laia de Déu, dona codinenca, totes dues tenen feina ja. De la Carme Reverte i de Ràdio Sant Cugat, què ens n'has de dir? Què ens en pots dir?
5: Doncs mira, jo crec que ho podem resumir amb una paraula, esports. I t'explico per què. Resulta que Ràdio Sant Cugat va néixer un any de Mundial, el 82, el del Naranjito. I justament la primera emissió va tenir a veure amb la inauguració, perquè hi actuava l'Esbart Sant Cugat al Camp Nou. Una servidora, doncs, que és una de les veteranes de la casa, també va començar fent esports. I és més, et diré que de totes les pràctiques esportives que he fet, ara mateix, puc definir-me com a jugadora de petanca. Què et sembla?
1: Molt bé, doncs ens ho apuntem. Arnau, apunta, Carme Reverte juga a la petanca, qualsevol dia la truquem perquè ens expliqui com funciona el joc de la petanca, que jo encara no estic introduïda en el tema,
5: però vaig cap allà.
1: Sí, sóc de platja, sí, sóc de platja. He vist molta gent jugant a la petanca, però no m'hi he animat mai. A veure si un dia d'aquests mantenim una conversa i em dones allò, una empenta.
5: Clar que sí.
1: Carme, tu t'estrenes a la Rambla amb uns insectes petits, però que fan una gran feina, realment molt gran, i són les abelles. Tenen una funció importantíssima en el nostre ecosistema. Sense elles no hi ha una Rambla ni hi ha res. Les abelles pol·linitzen, ens ajuden a mantenir la biodiversitat i també ens parlen de la salut del nostre entorn. I a Collserola, abans ho mencionàvem, hi ha un projecte que treballa precisament per cuidar-les, repoblar els nostres espais rurals i apropar aquest món a la ciutadania. Quin és aquest projecte, Carme?
5: Doncs sí, senyora, es diu Melvida i avui en parlem amb el seu responsable, que és l'Eric Barberó, que es troba aquí al meu costat als estudis de Ràdio Sant Cugat. Eric, què tal, com estàs?
6: Bona tarda, Carme. Bona tarda, Anna.
5: Doncs escolta, explica'ns a Melvida aquest projecte que neix a Collserola. Per què neix?
6: Bueno, Melvida és un projecte familiar, de proximitat i sobretot responsable. Per què em refereixo a responsable? Canvio responsable per sostenible. M'agrada canviar-ho. A veure, és un projecte que el que volem és sumar al bosc de Collserola. Intentar sumar, no? Diguem que l'origen de tot, per mi, és l'aigua, després les flors, i qui, Carme, qui va primer a visitar les flors?
5: Les abelles.
6: Les abelles o els insectes. I bueno, pues és per això que vam decidir, ja fa aproximadament 7 o 8 anys, pues començar aquesta aventura, sumar-nos a la iniciativa de recuperació del marc agroforestal de Collserola i d'aquesta forma també apropar-nos a totes les activitats de pagesia i de ramaderia que es fa aquí a la Serra de Collserola.
1: Eric, i quan parlem d'apicultura sostenible i de repoblar abelles, exactament, la gent que no en sabem, què ens hem d'imaginar?
6: Bueno, Anna, jo amb la presentació que has fet ja veig que saps bastant, d'abelles, que has dit coses molt interessants. Però, a veure, responsable, sostenible, són conceptes o són termes que estan molt, entre cometes, de moda actualment, però les utilitzem per dir que no tot. Jo el que no vull des de Melvida, i sempre mai ho he volgut, és que relacionin directament mel amb abelles o abelles amb mel. Està clar, nosaltres cuidem, tenim cura, i elles de nosaltres, les abelles de nosaltres també, de l'abella negra o l'abella autòctona, d'aquí l'abella negra, l'abella de la mel. I sí que molts cops ho relacionem, però també hem de pensar que a part d'aquesta mel també tenen unes una funció molt important al nostre ecosistema. I és per això que utilitzem el joc de la paraula sostenibilitat o responsabilitat, perquè, com sabem, les abelles són un bioindicador essencial de com està l'ecosistema, de com està la fauna, de com està la flora dels nostres estimats boscos, no?, que formen el Parc de Collserola. I és per això que des d'una visió d'un abellaire que té cura d'aquestes abelles, sempre ho hem de fer des d'un cànon de responsabilitat, des d'un cànon de sostenibilitat.
5: Així, mira, acaba de dir una paraula clau. Ella es defineix, Anna, com a abellaire, no com a apicultor.
1: Ho he sentit.
5: Quina diferència?
1: Sí.
6: Bueno, com us comento, Anna i Carme, a mi, bueno, ja fa uns anys em va sortir aquesta paraula, em va sortir de l'ànima. Em va sortir, no, ostres, Eric, tu ets apicultor. No, jo sóc abellaire. Per què? A veure, hi ha apicultors i apicultors, hi ha abellaires i abellaires, val? Però, per mi, el concepte d'abellaire és molt més proper i és, intento que sigui una relació directa entre una persona que té cura de les seves abelles, que no vull dir que els apicultors no ho tinguin, però no només de les abelles. O sigui, una abellaire, per tenir cura al 100% del seu ramat, que en aquest cas són abelles, també ha de tenir cura de quines són les floracions de Collserola, si hi ha estrès hídric o no, si hi ha unes temperatures molt altes o no, si hi ha pressió d'insectes, com poden ser la vespa asiàtica, de depredadors. Llavors, és la figura d'una abellaire és com algo que ha d'estar una miqueta ficat en tot.
1: Vindria a ser un pastor d'abelles, no, Eric?
6: Pot ser, sí.
1: Escolta'm, què pot arribar a passar als nostres ecosistemes? Jo no sé si en som prou conscients, si les poblacions d'abella continuen disminuint. Perquè a hores d'ara fa molt de temps que se sent aquesta brama de cada vegada n'hi ha menys, cada vegada estan més amenaçades. Què ens diu avui la situació de les abelles sobre la salut del nostre entorn?
6: A veure, hem de partir, Anna, de el fet que és real i és objectiu i científic de que les abelles, i no només les abelles, i no només les nostres, les que cuidem des de Melvida, val? També hem de pensar que hi ha altres abelles solitàries d'altres espècies a Collserola que també fan la seva funció de polinització igual o inclús més específicament en certs matolls o certes flors, d'acord? Però sí que està demostrat científicament que 7 de cada 10 aliments que avui dia mengem intervé en algun dels moments, en aquest procés, intervé un insecte, ja sigui una abella negra, ja sigui una abella osmia cornuta, o sigui, o algun tipus d'abella solitària, o algun altre tipus d'insecte. Llavors, és per això que tu ho has dit molt bé, al principi de tot. Avui parlarem d'uns insectes petits. I jo hagués afegit petits i valents.
5: Eric, un dels pilars de Melvida és la divulgació. També esteu per divulgar la importància de l'existència d'aquests éssers diminuts. Porteu escoles, porteu famílies, grups, els apiaris. Explica'ns una mica com percep la gent, com encaixa aquesta informació, tot el que acaben descobrint quan venen a veure-us.
6: Mira, Carme, justament, la relació que he fet justament a l'inici d'abelles i mel, nosaltres l'hem donat una petita volta. Hem utilitzat la mel com a eina, val? Com a eina per atreure aquesta ciutadania, per crear aquesta humilment parlant, educació ambiental, no?, i conscienciació, fent aquestes apivisites. En aquestes apivisites venen escoles de totes les edats, des d'I3 a adults, a primària, inclús, i després els caps de setmana venen famílies. També ara hem obert un nou nicho, que és, comencem a fer team buildings. Hi ha empreses que s'estan interessant en venir a aprendre el funcionament de les abelles per incorporar-ho als seus sistemes,
5: la manera de funcionar,
6: empresarials. Mm-hmm. I això, bueno, pues ens encanta. La gent com s'ho pren? Bueno, has estat algun cop visitant taurons?
5: No.
6: Bueno.
5: No encara.
6: És una mescla entre curiositat, és una mescla entre por, però por sana, perquè sempre les visites les fem molt progressives des d'un inici, sempre amb molt de respecte i amb molt de carinyo, i, òbviament, amb totes les mesures de seguretat i amb professionals.
1: Mm-hmm. Eric, doncs, escolta, enhorabona per aquesta feina, i gràcies a tots dos, a tu i a la Carme, per haver estat aquí amb nosaltres en aquesta estrena del Rambla 54. Ens veiem aviat.
6: Moltes gràcies.
5: Gràcies. Adéu, bona tarda.

0: Hola, Anna, sóc l'Enric, de Ràdio Televisió de Cardedeu. Escolta, com han anat les vacances? Estic convençut que has estat donant voltes i voltes i voltes a com dormen a les abelles. És que vas quedar frapada, d'aquella història que vaig penjar de l'abella dormint al nenúfar. Així que res, he pensat, escolta'm, per què no comencem la Rambla parlant d'això? Així que per dimecres tinc una entrevista preparada, amb un especialista.
1: Quedem a la Rambla, quedem a la Rambla, la Rambla 54.
2: Tornem a començar i fas una parada perquè no quedin enganxades.
1: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
2: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
1: Sí.
2: Vinga, ja està.
1: Su.
3: Ei, Anna, sóc l'Albert de Tordera. Ara surto de la ràdio. Acabo d'estar parlant amb el convidat, amb el Ramblero. I molt bé, ja veuràs. Per cert, el programa d'avui molt bé, eh? Vinga, va, seguim. Adéu.
4: Anna, una cosa. Que ens acaba d'entrar un altre WhatsApp. Te'l voldria tirar.
5: Me'l passes en directe, sabem de qui és?
4: No, jo no tinc aquest...
5: Ostres, això,
4: no
5: això és una mica perillós, Ivan. No sé, vull dir... Vols dir?
4: Home, és per tu, jo... Confio que sí.
5: Vinga, va.
6: Hola. Hola, Anna. Hola, Sergi. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Aprofito l'ocasió per enviar una forta abraçada a tots els vilanovins i vilanovines i a vosaltres dos en especial. Salut i per molts anys.
5: Doncs ja tenim sintonia, Ivan.
4: Sí, ha estat una sorpresa.
5: T'agrada?
4: Molt, ja ho saps que sí. A mi el Quim Fontet m'encanta, és un crac.

0: Arnau, què tal? Com ho has vist, això?
1: Ostres, molt xulo, no? Vull dir, ha sigut un passeig per la Rambla, no sé, molt interessant, la veritat.
0: T'ho imaginaves així?
1: Des de dins l'estudi o des de fora?
0: O des dels 15 dies que fa que anem bojos, tancant temes i trucant a les ràdios.
1: No, ha quedat molt xulo, jo crec. Vull dir, la idea la teníem. Jo crec que l'hem materialitzat molt bé, no? No sé què penses tu, també, Anna.
0: Sí, no, jo estic bastant contenta. Gisela, tu com ho has escoltat, això?
2: Jo crec que ha quedat molt bé, i perdoneu, però Rambla, tenir la Rambla del Quimi, això és
0: de Déu, no? Això és una passada. Gràcies, Quimi Portet, des d'aquí.

0: A més, hem conegut la història de la Rambla de Barcelona, d'aquestes Rambles que són una única Rambla. Avui ha estat un programa una mica diferent. Hem agafat molta protagonisme nosaltres, potser una mica massa, perdoneu-nos si ha estat així. Aquest és un programa que pretén ser molt coral, on hi haurà 54 emissores explicant històries. Arnau, no sé si t'has apuntat tot allò que et deia.
1: M'ho he apuntat tot.
0: Perquè això tenim com a mínim 4 entrevistes ja tancades només amb els nostres redactors que fan...
1: Un munt de hobbies.
2: O sigui... Sí.
0: No,
1: una... I molt interessants tots, eh?
0: Pues sí, molt interessants. Demà obrirem el micro a altres redactors, a veure què ens expliquen, i mica en mica anirem ampliant aquestes aficions, perquè hi ha entrevistes que ja estem agendant, poetessa, una saxofonista... No sé, tenim una redacció que és una passada.
1: Una petanca, també.
0: Una petanca.
1: De la Carme de Sant Cugat.
0: Sí, la Carme de Sant Cugat m'ha d'explicar com es juga a la petanca. A
3: veure. Reivindico la petanca, jo, eh?
0: Tu jugues a la petanca?
3: He jugat 2 o 3 cops i m'ha encantat, realment. Em pensava que era, no sé, un esport avorrit, que no hi havia sentit, i realment... T'enganxa.
0: Sí?
3: Sí, t'enganxa.
0: Ostres, doncs farem una... Mira, apunta-ho. Ja al costat de la Carme Reverte, la Gisela entrarà a l'estudi.
3: Amb... Farem una petanca.
0: I farem entre tots una petanca, que m'ha preguntat si hi haurà de poble de platja i a Sant Cugat, amb carinyo, una mica xulos, però ells de platja no en tenen. Com diu el Sergi López, de platja, Vilanova i la Geltrú. Que potser avui també ens hem passat una mica de vilanovisme, com ho veieu, això?
3: Home, no. Home. No. Som molt fans de Sergi López.
1: Sí.
3: Ha sent meravellós. Conèixer-lo una mica més i entrar una mica més a dins i fer-ho així d'una forma distesa i propera.
0: A casa seva, t'he de dir. Si mai aneu a Vilanova, la Carpeta Moderna, la plaça de la Vila, és l'oficina, efectivament, del Sergi López, a banda d'un lloc entranyable, perquè tenim, mal m'està dir-ho, una plaça de la Vila de les més boniques de Catalunya.
3: Això fa Rambla, això fa poble,
0: Això fa poble, exacte. Volem passejar i esperem que en aquest primer passeig us ho hagueu passat bé amb nosaltres. I bé, demà més no hem desvetllat res. Hem tingut l'Albert de Tordera, que diu que demà ens porta un nou rambler, una persona d'aquestes que anirà explicant-nos la seva vida al llarg d'aquest programa. I l'escoltarem, no? I moltes més sorpreses.
3: Sí, sí. Moltes sorpreses, i jo no sé si aquest programa al final és d'una hora, però potser la cosa quedarà curta, perquè hi ha moltes propostes, hi ha diferents ràdios que tenen ganes de participar.
0: No donis idees, que la Tercera Planta ens estan escoltant i diran
1: pel mateix preu,
0: una hora més.

Doncs, oient, nosaltres avui ho deixem aquí. Espero que t'hagi agradat aquesta presentació i que vulguis tornar demà a passejar pel Rambla 54 amb nosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: El pebrot. El pebrot, capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després d'assecar i moldre diferents varietats de pebrot dolç, pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.

0: És cert que si t'arrenques un pèl blanc te'n surten 7 nous? Doncs la veritat és que no. El fenomen dels cabells blancs té més a veure amb la genètica. Es formen a partir de l'absència de pigments als fol·licles, cosa que va determinada per la quantitat de melanina present a les glàndules. D'aquesta manera, com a més melanina tinguem, més fosc serà el nostre pèl. Per aquesta raó, hi ha gent que té molta més predisposició a que li surtin cabells blancs, fins i tot abans d'hora i en més quantitat. D'aquesta manera, els experts aclareixen que no té res a veure el fet d'arrencar un cabell blanc perquè en surtin més, perquè el fol·licle pilós fa que per molt que t'arrenquis un pèl, se'n generi un altre, i no 7 nous.
1: La xarxa.
2: Ràdio Rubí, notícies.
3: Bona tarda. L'empresa encarregada de la gestió del cicle de l'aigua a Rubí, Veolia, anteriorment coneguda com a Agbar o Sorea, ha confirmat que reprendrà les obres de renovació del col·lector del carrer Catmo el divendres 25 de setembre. Recordem que fa més d'any i mig que es va decidir aturar els treballs per no malmetre més el monument a les víctimes de la Gerrada, però una vegada retirada aquesta escultura, l'obra es podrà reprendre amb seguretat. Sentim el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
4: Llavors fem les coses amb ordre, fem la restauració del monument i finalment ja es podrà fer aquest dipòsit. Això no vol dir que tota la part de clavegram, òbviament, ja està en funció, ja fa temps.
3: Com mencionava el regidor, la intervenció inclourà la construcció d'un dipòsit sota el Pípica que evitarà les inundacions que pateix el veïnat i l'escola bressol municipal Sol Solet durant els episodis de pluges intenses.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: Una cinquantena de persones participaven divendres passat a la jornada de portes obertes de la sala Neus Català. Les 10 entitats que col·laboren habitualment amb l'espai van explicar les activitats que fan durant tot l'any. Sentim la presidenta de la sala, Marta Ribas.
5: Les portes obertes han servit doncs perquè 10 entitats que de la ciutat, que fan moltes coses, ens demostrin que Rubí té vida, té molta vida, té molta activitat, té moltes coses interessants, molta gent diversa, i que a més a la sala Neus Català conflueixen doncs també molta d'aquesta activitat, perquè totes aquestes entitats que han estat avui presents o bé formen part directament de la sala Neus Català, o bé la utilitzen, o bé col·laboren amb nosaltres en activitats durant l'any.
3: Marea Blanca, Alfa Rubí, Amilindo Ecuador, Asproc, el Centre d'Estudis Rubinencs, la SAF, l'Escola d'Art i Disseny, el grup de dones de l'Espai Comunitari de les Torres, per exemple, són algunes d'aquestes entitats que col·laboren durant l'any amb la sala Neus Català.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: I en esports, el Cent Patins torna amb un títol de Supercopa d'Espanya. El conjunt masculí va superar el Molina Sport a la final de diumenge i després de completar una competició perfecta amb la victòria contundent de la semifinal davant del Tenerife Guanches. A la gran final s'havia de superar els de Gran Canària, equip que acapara els títols dels últims anys, i es va aconseguir en un partit molt complet. Tot i patir fins la botzina final, amb el 3-2 aconseguia la primera Supercopa masculina del club. Les noies, de la seva banda, no van poder arribar a la final en caure en la cita de dissabte davant les Culs al Màssara. Mal partit de les de Juan Pablo Tribí, que van anar remolc de les valencianes gairebé tot el maig. La derrota 5-2 les deixava sense una supercopa que van guanyar les seves butxines a la final davant del Panteres de Valladolid. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, fes la teva.

0: Ens posem al dia, ho fem repassant l'actualitat més destacada dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Terrassa va acollir la quarta edició dels Barcelona Vegan Awards, uns premis que reconeixen els projectes, les persones i les iniciatives més destacades de la cultura vegana. El Vapor de Plovdiv es va vestir de gala en una jornada amb 11 categories premiades i en la qual hi van assistir un centenar de persones. Entre els guardonats d'aquesta edició hi havia Algamar, que es va endur el premi a l'empresa sostenible, mentre que Fit Planet va ser reconeguda en la categoria de moda sostenible. Els premis també van voler reivindicar els valors que hi ha darrere del moviment vegà, amb una aposta per una societat més justa i pel respecte i la protecció dels animals. Amb aquesta quarta edició, els Barcelona Vegan Awards consoliden una cita que dona visibilitat a persones i iniciatives que treballen per transformar la relació entre la societat, els animals i el planeta.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Doncs aquí a Sabadell avui és l'últim dia de festa major i la ciutat es prepara per acomiadar-la amb una tarda i una nit plenes d'activitats. A partir de les 6 de la tarda, la plaça de Sant Roc acollirà el concert de corals, mentre les barraques també començarà a les 6 el Saballut de Ferro. A les 7 començarà un dels actes més tradicionals de finals de festa major, que és el seguici de Cluenda, que sortirà des del passeig de la plaça Major i recorrerà els carrers de la ciutat. A 8:45 arribarà el moment del ball final del seguici festiu de Sabadell a la plaça de Sant Roc, amb els entremesos del seguici i l'acompanyament de la banda de música de Sabadell. I la nit continuarà amb un dels moments més esperats, és a dir, a les 10, el Parc de Catalunya acollirà el tradicional castell de focs a càrrec de pirotècnica igual. I per acabar aquesta festa major amb música i molta festa, a 10:45 l'Eix Macià a l'Espai Concert rebrà Hotel Cochambre. Per tant, una última jornada per sortir al carrer, gaudir de la ciutat i acomiadar una nova festa major de Sabadell.
0: Gràcies, Anna. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda de nou, Carme. Una temporada més i en aquest cas comencem amb una notícia sobre Xavier García Albiol, perquè l'alcalde avui ha assegurat que les obres de Francesc Layret entraran a la segona fase aquest mes de setembre. La pacificació del centre avança i a partir del 22 d'aquest mes l'actuació arribarà al segon tram de la via que afectarà la plaça de la Vila, ho ha explicat l'alcalde aquest matí al Badalona Matí, on també ha avançat que els terrenys on s'ha de construir la futura piscina de la Focus s'hauran de descontaminar abans de fer l'estudi arqueològic. Les obres de pacificació del primer i del segon tram de Francesc Layret conviuran durant uns dies. Durant la segona quinzena de setembre es començarà a senyalitzar i actuar en el carrer entre la plaça de la Vila i el Centre Cultural del Carme. El projecte inclou la reforma de la plaça i afectarà el recorregut de la cavalcada d'enguany. Escoltem Xavier García Albiol.
4: Coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però començarà la segona fase, que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui. Ajuntament inclòs. Plaça de la Vila es reforma tota sencera.
3: Pel que fa a les obres dels equipaments, l'alcalde ha assegurat que l'actuació de la piscina Mireia Belmonte estarà finalitzada el mes d'octubre després d'haver-se fet una reforma integral. També ha parlat de la futura piscina de la Focus. Segons Xavier García Albiol, s'ha detectat contaminació en el solar que ara ocupa l'antiga fàbrica i que ha d'encabir el complex esportiu. Això farà retardar el projecte, ja que abans d'analitzar les possibles restes arqueològiques que amagui, s'haurà de fer la neteja de l'espai per eliminar tots els materials contaminants.
0: Gràcies, Martí. Continuem ara des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Encara durant aquests darrers dies previs a l'arrencada del curs han estat moltes les famílies del Prat que s'han aprovat a les llibreries per adquirir el material escolar i també els llibres de text. La despesa varia en funció del curs de l'infant i del jove, però una eina que ha contribuït i molt a alleugerir els costos dels quaderns, de les llibretes, els bolígrafs, entre d'altres, han estat els vals escolars. Així mateix ho assenyalen Isabel Jiménez de les llibreries Drac i Atenea i Mària del Mar Bartà del Servei Secretaria.
6: Tothom el fa servir, és una ajuda molt important i que la gent ho agraeix.
7: El val escolar serveix perquè els pares no se n'adonguin d'aquesta pujada. Aleshores, bé, sí, cada any pugen, com amb tot, però no gaire més que no una peça de roba o qualsevol altra cosa de menjar.
5: Enguany és la quarta edició en què s'han habilitat aquests vals formats per dos xecs de 30 euros cadascun a les famílies per cada alumne de primària i de secundària inscrits en centres públics i concertats. Una mesura amb la qual es vol pal·liar els efectes de la pujada de preus i alhora impulsar també el comerç de proximitat.
0: Gràcies, Lluís. Anem ara a continuar aquest repàs per l'actualitat. De retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La Unió Esportiva Castellà ha arribat enguany als 115 anys d'història i el club ho va voler celebrar el passat divendres amb una festa a l'Auditori Miquel Pont de Castellà, omplint els gairebé 308 seients d'aforament. A la grada, cares conegudes com els membres del consistori gairebé al complet, diversos expresidents o personalitats com Francesc Sampera, el jugador més antic del club en vida. També van assistir jugadors de diverses èpoques i part de la plantilla que va assolir l'ascens del 2016 a primera catalana, com Jairo Díaz, Carlos Silva, Dani Quesada o Jean-Marc Roldán. Posterior als parlaments, el president Miqui Vilanova va fer entrega de diverses plaques commemoratives a entitats com el Centre d'Esports Sabadell, recollida per l'exfutbolista Francisco Tanco, el Puigreig, el tècnic Juan Antonio Roldán, un dels més importants de la història del club, o Armand Martínez, cap de la policia local de Castellà. Un dels moments més emotius de la vesprada va ser l'homenatge als afectats per la Dana de València, on el club va organitzar l'enviament de més d'11 tones d'ajuda. La sorpresa de la jornada va saltar amb la presentació del nou himne, el de l'aniversari, de la mà de la Coral Espaiar, interpretat al piano per Àlex Gatell, autor de lletra i música i de les veus femenines del cor.
0: Gràcies, Albert. I ara seguim, ens n'anem fins a la població de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. A Rubí, Veolia confirma que es reprendran les obres del carrer Cadmo el pròxim 25 de setembre. L'empresa encarregada de la gestió del cicle de l'aigua de la ciutat va iniciar les obres de renovació del col·lector del carrer Cadmo fa més de 2 anys, però es van aturar per evitar malmetre el monument a les víctimes de l'arribada del Vallès Occidental del 1962 que hi ha a la zona. Les obres formen part de la reurbanització del carrer Rubinenc que es va iniciar l'estiu de 2023. La primera part va consistir en un nou asfaltatge, però la renovació del col·lector del clavegueram, que afectava també el carrer Joaquim Blumer, va quedar aplaçada. Inicialment, aquesta segona fase es va començar a principis de 2025, però es va aturar quan es van detectar danys estructurals importants que malmetien la integritat del monument a les víctimes de la riuada. L'escultura en qüestió, que va ser feta per Subirachs en honor a un dels episodis d'inundacions més mortífers del país, va ser tallada i reparada per ordre de l'Ajuntament de Rubí al maig de 2026. Finalment, la reforma del carrer Cadmo tindrà un pressupost del voltant del 1 milió d'euros.
0: Gràcies, Mariona. Tancarem amb la crònica de Sant Cugat, avui de la mà de Joan Garcia. Bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. Fer més de mitja hora de cua per comprar tomàquets val la pena. Si és de la varietat Mandó, hi ha centenars de persones que creuen que sí. Així s'ha evidenciat aquest diumenge a la plaça de Barcelona de Sant Cugat durant la 5a festa Tasta Mandó, una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Cuixarola. Una trobada que ha posat a manifest l'interès per aquesta varietat tradicional, amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
11: És la punta de llança perquè la gent conegui que hi ha pagesia al parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa cua, és impressionant perquè la gent fa cua per comprar tomàquet Mandó, això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
10: També ha destacat el creixement de la distribució dels productes de Collserola en comerços, mercats i restaurants de Sant Cugat.
12: Tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: Avui se celebra el Dia Internacional de la Cooperació Policial, una iniciativa de l'ONU per l'assistència tècnica als estats membres en la lluita contra totes les formes de delinqüència. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Arrenquem temporada i ho fem, com bé dius, amb el Dia Internacional de la Cooperació Policial, un dia relativament desconegut que es va començar a celebrar fa poc, el 7 de setembre del 2023, i que va impulsar l'Organització de les Nacions Unides per contribuir a la cooperació entre organismes. Per fer-ho tenim amb nosaltres el castellarenc César Galván, cap de l'Oficina de Relacions de la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Sabadell. Bona tarda, César, benvingut.
2: Molt bona tarda, gràcies.
1: Un dia tan modern que potser fins i tot vosaltres ho deus coneixíeu, no?
2: Sí, bé, bueno, la veritat és que ja està bé que es commemori aquest dia des de fa 3 anys, tal com has dit, però l'important d'això és que nosaltres ja commemoràvem aquest dia, diguéssim, d'una manera efectiva des de fa molts anys. La cooperació policial és importantíssima, és necessària, i nosaltres la portem a terme des de sempre, vamos. Ja està bé que es commemori el dia, però a la pràctica ja feia molts anys que es portava a terme, diguéssim.
1: Entenc que no es fa cap celebració especial.
2: No celebra que jo tingui coneixement, no, diguéssim.
1: Per centrar-nos una mica al tema, en quines situacions és especialment important la cooperació entre els diferents cossos policials, tant a escala nacional com internacional?
2: Doncs en el dia a dia, tal qual, diguéssim. Evidentment hi ha situacions importants, no?, en les quals s'ha de col·laborar o temàtiques importants. Per exemple, nosaltres, quan portem a termes alguns dispositius molt concrets, molt específics, no?, aquesta cooperació podes visualitzar molt més i podes... és quan la gent ho veu més clarament, però ja et deia que en el dia a dia és realment important que existeixi i existeix aquesta cooperació, aquest trasbalsament d'informació, de dades d'uns cossos als altres.
1: Perquè com us coordineu en el dia a dia amb un delicte, per entendre's habitual, un delicte de carrer? Perquè, clar, teniu, en aquest cas a Sabadell teniu, igual que aquí a Castellà, la policia local i els Mossos d'Esquadra. Com funciona una mica això?
2: Bé, nosaltres, al final, pensa que, ja et dic, en el dia a dia, ara mateix estan treballant, no?, hi ha diferents torns de feina, doncs, als diferents cossos policials, i, evidentment, si hi ha algun fet rellevant que s'ha de comunicar o ens hem de comunicar entre tots, existeix la manera més ràpida, és la trucada telefònica entre els responsables dels torns, no?, els caps de torn de cada servei. Doncs si hi ha algun fet rellevant, ja sigui a Castellà, en el nostre àmbit castellà, o potser ciutats del voltant, doncs es truquen i es comuniquen ràpidament. Això seria la part... O via emissora, no? Seria la més fàcil. I aquesta és la del dia a dia, d'acord? Existeix un incident important, una informació rellevant, i es comunica. Evidentment, això ja et dic, és pel funcionament del moment. Llavors, hi existeixen reunions que estan programades, taules de coordinació policial, que en diem, en el qual doncs, hi ha aquest trasbàs que té abans d'informació d'uns als altres. Es comenten doncs, els fets més rellevants, quines són les accions que s'han de portar a terme, quina és la situació actual d'un municipi o d'un altre a nivell de seguretat. Vull dir que hi ha moltes maneres de comunicar-se. La més efectiva, la del moment, està molt clara, però després tenim altres bases de dades policials que ens permeten doncs, fer mapes delinqüencials, per establir estratègies a l'hora de fer accions policials. Hi ha moltes maneres de comunicar-nos i de coordinar-nos, diguéssim.
1: Això, evidentment, com deia Sara, és un avantatge a l'hora d'actuar, però també, que ho estàs explicant, a l'hora de prevenir la delinqüència.
2: Correcte. Moltíssimes vegades aquesta coordinació el que ens serveix és per intentar avançar-nos aquests fets delinqüencials, no? O, no sé, per exemple, ara tenim com dues accions molt importants o dispositius molt importants de coordinació clares, no? Per exemple, el Pla Campai, que està relacionat amb els multireincidents i delictes contra el patrimoni, en el qual col·laborem els diferents cossos policials, ja sigui en el cas nostre de Sabadell i voltants, doncs, Policia Nacional, i evidentment amb les policies locals, i es fan controls específics, accions específiques, molt quirúrgiques, relacionades amb el multireincidents i els delictes contra el patrimoni. També el Pla Daga, que és un pla que està també darrerament doncs, molt... sobre la taula, que és també el fet d'intentar doncs, prevenir i aconseguir retirar de la via pública doncs, armes blanques, tipus navalles, etc. Que també ho fem de manera coordinada, aquestes accions, i coordinades entre els diferents cossos policials. I, per tant, això ja ens serveix, aquestes accions que et deia, aquests dos plans, són com de manera preventiva. No? Tu fas aquestes accions doncs, per retirar armes blanques, per retirar o per intentar aconseguir identificar i poder doncs, detenir persones que són multireincidents, que generen moltes situacions de delinqüència. Bueno, és una manera d'actuar, aquesta preventivament, diguéssim.
1: Parlaves ara mateix, que ho deies, no, la multireincidència. Sempre mm-hmm. és potser la cosa més en boca de tothom, no? La multireincidència. Mm-hmm. I al final tenim un codi penal, que és com és. Amb això no podem fer res, vosaltres com a cossos policials tampoc. Però és potser un dels grans problemes que hi ha socialment avui dia, no?
2: Bueno,
1: molts aspectes.
2: Evidentment, genera una certa alarma social, o la pot generar, evidentment. Nosaltres, policialment, el que actuem o intentem actuar és per doncs, ser efectius i aconseguir doncs, rebaixar també aquesta situació més o menys d'alarma social, que moltes vegades és una sensació. No es corresponen els números reals amb la sensació, que no vol dir que no sigui important aquesta sensació d'inseguretat que pot tenir la gent, que evidentment ho és, i nosaltres hem de treballar, sobretot des de la nostra oficina, des de les ORCs, intentem treballar amb els diferents actors socials per intentar doncs, rebaixar aquesta tensió, perquè un fet explicat mil vegades no són mil fets. I a vegades ha passat un fet que és prou greu, és prou important i pot generar una certa alarma, per dir-ho així, però a vegades això no es correspon al que et deia, no? Doncs avui en dia, amb les xarxes socials, tot es magnifica.
1: Hi ha un canvi de percepció aquí, en aquest aspecte.
2: Correcte.
1: Sí, això ho parlàvem l'altre dia, no? Quan vam estar parlant, no és que hi hagi més delictes. Ara, per exemple, no? Surten moltes notícies, no? Que han trobat amb una pistola o s'ha fet un tiroteig no sé on. No és que abans no passés, és que abans no s'enteraven, no? I ara sí que pràcticament que tothom amb un mòbil pot gravar, ens enterem de més coses. O sigui, no és que hagi crescut tot això.
2: És cert. Vull dir, els números més o menys... Bueno, evidentment, poden haver-hi doncs, ràtzies, no? Èpoques que una ciutat o una població pot tenir un cert augment d'uns fets delictius molt concrets. Això pot passar i passarà, i ha passat, tal com deies tu, vull dir que és real. També és veritat que avui en dia, tal com deies, és cert, les xarxes socials, qualsevol persona, que ja està bé, no és una crítica, però és una realitat, doncs tot es magnifica, si és la paraula. Tot arriba com molt més. Que arribi molt més no vol dir que passi molt més, és que arriba més. Llavors, la sensació molta vegada de la gent, clar, si tu tens una xarxa social i t'arriba que ha passat un fet i t'arriba moltes vegades, pot generar aquesta cosa de dir, ostres, estem malament, no? Molt malament.
1: De fet, les dades diuen totalment el contrari, no? Que la delinqüència està baixant.
2: Està baixant, portem uns anys que estem, diguéssim, prou bé, sense treure ferro. És a dir, evidentment que passen coses complicades i han passat i tornaran a passar. Això no ens posem una vena, eh? I diem, no, aquí no passa absolutament res i tot és... No, evidentment, hi ha situacions de risc, però no és el que moltes vegades la percepció que té la gent no s'adequa a la realitat.
1: En aquest cas, potser la percepció, no, que té la gent de la vostra feina, dels Mossos d'Esquadra i dels cossos en general, és potser... hi ha una mica de desconeixement, no?, potser, en aquest aspecte.
2: Bé, sí, evidentment, perquè nosaltres treballem d'una manera doncs molt de portes endins, no? I evidentment tenim una part que és de comunicació i tal, que expliquem el que fem i com ho volem fer i tal, però sí que és veritat que el nostre dia a dia la policia doncs, hem de treballar d'una manera molt respectuosa, d'una manera de cap endins, treballem amb informació molt sensible, doncs no expliquem tot el que fem i a vegades això pot... La gent a vegades, doncs, bueno, no... moltes vegades parla des d'aquesta desconeixença. A vegades faig un símil que és com el futbol, no? Tothom porta com un seleccionador a dins, no? Doncs tothom... Sí, aquí
1: tothom sap guanyar partits.
2: Tothom sap de futbol, tothom sabem de futbol i tothom faria. I amb el policia a vegades també tenim aquesta percepció, eh? I la gent també ens diu moltes vegades, perquè això s'ha de fer així, jo ho hagués fet. I està molt bé que la gent pugui opinar, evidentment, faltaria més. Però sí que és cert que nosaltres, al final, els tècnics en seguretat som nosaltres i és que nosaltres som els que hem de prendre aquest tipus de decisions i aquestes accions, no?
1: Perquè en l'època de la viralitat, com ho viviu des de dins quan es fa viral una actuació? Perquè podeu fer-ho bé, podeu fallar, sí. Evidentment, com tot el món. Tots som persones en aquest aspecte.
2: Al qual...
1: Tothom ens equivoquem a la nostra feina. Com ho viviu quan hi ha un acte... Una situació d'aquestes.
2: No, jo crec que al final és una mica... Doncs, tenir molt clar que nosaltres la feina la fem bé, Evidentment, algun dia, tal com dius tu, podem fer alguna cosa, doncs, ens hi podem equivocar, com tothom, faltaria més, però evidentment ja tenim maneres de corregir aquests errors o manera que es corregeixin aquests errors, depèn de quin tipus d'error sigui, algú ens corregirà i de manera molt contundent. Dit això, com ho vivim? Nosaltres intentem fer la nostra feina el millor que sabem, amb implicació, amb dedicació, amb una certa passió, ens agrada treballar i fem la nostra feina, que vull dir, ens agrada, som policies i la portem a terme de la millor manera que sabem. Que entenc que és prou bona, estem en un cos policial, que tenim una formació constant, una formació contínua, tenim experiència en el dia a dia, i hem de viure amb naturalitat, evidentment. També haig de dir que moltes vegades les imatges, és com tota la vida, vull dir, 10 segons no expliquen... visualment semblen una cosa, però s'hauria de veure mitja hora abans i mitja hora després, no?
1: En aquest aspecte, potser els mitjans de comunicació també tenim una mica de responsabilitat, no? Perquè sempre, al final, com tot, no? Sempre surten les actuacions controvertides, no?
2: Sí.
1: Als mitjans.
2: Bueno, és la vostra feina i, al final, s'ha de poder... Tothom pot, té dret a tenir accés a la informació d'una manera o una altra. Evidentment, sempre que... A mi m'agradaria, és un títol personal, que sempre que sigui veràs, que entenc que normalment és així, eh? Hi ha alguns mitjans, com a tot arreu, que no fan la feina, doncs com jo entenc que s'hauria de fer, però també serveix, ho podríem aplicar a la feina policial, eh? Vull dir, també tenim gent que igual doncs, no fa la feina com toca, bueno, doncs ja la corregirem.
1: Perquè com s'hauria de fer per millorar aquesta confiança amb la comunicació, amb la ciutadania? Tu que a més estàs en un àmbit molt proper a això.
2: Però per part de Mossos, vols dir, o per part de...
1: En general, de tothom. O sigui, Mossos, ciutadania... Com...
2: Jo
1: aquesta confiança de dir, perquè al final la policia és un cos que ajuda.
2: Sí,
1: que
2: bueno...
1: I potser a vegades es té aquesta percepció errònia, no?, de que, ui, estan els Mossos... Bueno. O està la policia, en general,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: I hi ha aquesta percepció a vegades. Jo me l'he trobat a vegades pel carrer i dir, ei, que t'estan ajudant, que no estan aquí per fer-te mal. No,
2: està clar.
1: Però potser queda aquesta, una mica aquesta percepció, no?
2: Sí, t'haig de dir que les valoracions que tenim quan es fan enquestes a nivell oficial, diguéssim, les valoracions que es té del cos de Mossos d'Esquadra, parlo de Mossos i entenc que dels altres cossos serà similar o poder superior, és bona la percepció que té la gent de la seva policia, en aquest cas dels Mossos en general, dic. Llavors hi ha gent que pot tenir el que tu deies, aquesta percepció de vegades, bueno, la policia, que fa això, fa allò...
1: Al final qui s'amaga és qui,
2: bueno,
1: qui
2: sí,
1: fa alguna que n'ha de fer.
2: És una màxima que dic normalment. Sí. Escolta, hi ha gent que diu, és que a la policia li tenim por. Dic, no, por no se l'ha de tenir la policia, ni molt menys. I si algú té por, que no sé si és la paraula, és perquè igual té alguna cosa a amagar. Si tu no tens res a amagar, no has de tenir, entre cometes, por a la policia, ni molt menys. Ja et dic que estem per ajudar. El 80% dels serveis que portem a terme nosaltres són assistencials. Igual la gent es pensa que estem tot el dia doncs, o posant multes o fent coses més, no, més restrictives, i al contrari, nosaltres el 80% de les actuacions que portem a terme són assistencials, ajudar la gent d'una manera o una altra. Per això estem, i per això ens preparem, i per això ens trobareu sempre, vull dir, per ajudar, i és la nostra voluntat.
1: Això dels tirotejos és molt de les pel·lícules americanes.
2: És correcte. Evidentment, ja et dic, evidentment n'hi ha, de tant en tant hi ha alguna situació d'aquestes que poden haver i que n'hi haurà, i n'hi han hagut, vull dir, que és el que tu deies abans, no ho hem de perdre de vista, ha passat sempre, però és el que diem, eh? Per sort estem en un país, Catalunya és molt segura, tot i tenir com tenim fets delictius, que no vull que la gent pensi que venim aquí a dir que no passa absolutament res i que és un abassador, i evidentment
1: tot
2: que no.
1: Tot arreu, evidentment.
2: Correcte, però les dades són molt bones. Si ho traslladem, jo què sé, jo puc parlar del que conec més al detall, però si parléssim de castellà, doncs està, el darrer any està considerat, per exemple, el municipi de més de 25.000 habitants més segur, no de Catalunya, de l'estat espanyol. Bueno, doncs alguna cosa estem fent bé entre tots. I quan dic entre tots, parlo dels cossos policials i de la ciutadania. Perquè la seguretat no només és qüestió ni situació respecte a la policia. Ens pertoca a tothom. I, per tant, tots ens hem de felicitar.
1: Pues esperem que continuï així. César Galván, cap de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Sabadell. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres a Ràdio Castellà. I esperem que tot continuï anant bé.
2: Esperem que sigui així i així serà. Gràcies per vosaltres.
1: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.

Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Pilar Moreno, una infermera i inventora d'una pulsera que ajuda a que les persones que treballen amb infants sàpiguen què han de fer en cas d'un atac d'al·lèrgia. I bueno, tenim aquí la Pilar. Hola Pilar, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Bé, tenim a la Pilar. Intentarem que aquesta comunicació sigui el més fluida possible després de resoldre una sèrie de problemes que intentarem que ens permetin doncs, saber exactament de què va aquesta història. Pilar, explica'ns com funciona aquesta pulsera exactament.
1: Pues mira, aquesta pulsera està ideada per evitar, vull dir, quan un nen té una anafilàxia, en el cas que està originat, està per al·lèrgies alimentàries, ¿vale? És a dir, imaginem que un nen pues, està a l'escola, està al menjador i per una errada pues, menja alguna cosa que no tindria que menjar. Pot provocar-li una anafilàxia, aleshores aquestes pulseres el nen la portaria a sobre perquè bueno, el pare li hauria comprat i la portaria a sobre i aleshores la persona que estaria al costat podria escanejar el QR de la pulsera per veure com s'ha d'administrar l'autoinjector d'adrenalina, que és el que s'ha de fer davant d'una anafilàxia. Aleshores, a vegades la gent que està al costat dels nens tenen por, doncs tenen, bueno, que no en saben posar l'adrenalina i per tant aquest vídeo els guia tal com ho han de fer. A part, les pulseres tenen uns clips identificatius que es col·loquen a la corretja per saber a què és al·lèrgic el menor, que està, bueno, que es ven tot conjunt a la pulsera i els clips identificatius.
2: Un invent molt pràctic, eh? Tot sí. Sigui dit. Escolta, Don, com s'ha tacut la idea de fer aquesta pulsera?
1: Pues és tot arrel de que el meu fill, Maliker, fa 6 anys li va passar, va tenir una anafilàxia a l'escola per una errada li van donar macarrons amb pesto i ell és al·lèrgic als fruits secs. Aleshores, arrel d'això, jo en aquell moment ja vaig idear un vídeo amb una taronja i una adrenalina i li vaig enviar a l'escola per e-mail. I l'any passat hi va haver un congrés d'infermeria i de lideratge i innovació i es podien presentar projectes semilla. Aleshores, vaig estar pensant què podia fer perquè no tornés a passar pues, el que va passar a l'Iker, ¿vale? De que bueno, jo vaig arribar molt ràpid des de la feina, el vaig portar a l'hospital i va fer una anafilàxia molt greu. I pensant, aquella idea rudimentària d'un vídeo amb una taronja va acabar a el que és la pulsera actualment.
2: Mariona.
1: I Mariona no està connectada?
2: No la tenim, a la Mariona. Bé, en qualsevol cas...
1: Bueno, està aquí al meu costat.
2: Val. Continuem amb tu, Pilar, perquè, clar, davant de situacions d'aquestes, evidentment els riscos són importants si no s'actua correctament, si no s'actua a temps en cas d'aquesta reacció al·lèrgica, oi que sí?
1: Exacte, sí, les recomanacions de totes les associacions de l'al·lergologia, dels al·lergòlegs, de la SEICAP, es recomanen de forma ràpida de que s'ha d'administrar l'autoinjector d'adrenalina. Aleshores, ara també s'està treballant des del Congrés del Senat perquè això sigui, hi havia un protocol més establit de que, perquè la comunitat educativa, sobretot, no se senti amb aquesta por de posar una adrenalina. És millor posar una adrenalina i que el nen no evolucioni a una anafilàxia greu que no posar l'adrenalina i que evoluciona a lo que, bueno, que pot ser molt greu.
2: Conseqüències més importants, sí, efectivament. Sí. Hem de dir que heu rebut diversos premis, el Premi sí. Filen al millor projecte d'innovació en infermeria o també el Premi Cabra de la millor iniciativa emprenedora. Com valoreu aquest reconeixement?
1: Bueno, pues la veritat és que tots els premis que hem rebut és molt important perquè és donar-li valor en aquest projecte. És a dir, és que estem fent, bueno, que estic fent una molt bona feina i que li pot ajudar a moltes persones. I ara estic en el projecte Impulsa de la Cambra de Comerç de Terrassa, que és, bueno, per això, per impulsar aquest projecte per arribar a totes les famílies possibles perquè vegin que és a l'inici d'un projecte de que la idea és ajudar en situacions de risc a les persones que estan al voltant i no tenen formació sanitària. Mm-hmm. És aquesta la idea.
2: Tu t'havies trobat alguna altra vegada en una situació similar que t'haguessis vist obligada a inventar, a

0: crear, a buscar una solució?
1: Moltes vegades se m'acudeixen idees. El que passa és que, encara que se t'acudeixen idees, no sempre és molt fàcil portar-les a terme. En aquest cas de la pulsera, a part de tenir la idea, vaig tenir la beca. I la beca va ajudar moltíssim perquè vaig poder patentar el producte, vaig poder fer el PMV, presentar una indústria farmacèutica, una distribuïdora farmacèutica, que és la que l'han posat a la venda a les farmàcies. És a dir, hi ha hagut moltes factors perquè el producte estigui a la venda ara mateix a les farmàcies. Moltes vegades en tenim idees que solucionarien la vida a molta gent, però no en tenim la capacitat per portar-les a terme.
0: Ja, i escolta'm una cosa, en el procés de creació d'aquest invent, quins obstacles has hagut de sortejar?
1: Doncs bastants, sobretot la part econòmica, perquè tot...
0: Ara sí que tenim, estem tenint algun problema, Pilar, i no t'acabem de sentir bé. A veure si ho recuperem. Estem sentint més soroll de cable que les teves declaracions.
1: Sí, perquè la Mariona està apretant un cable.
0: Bueno, ara, a veure, vinga, que... sí. Podem seguir.
1: Sí, continuo?
0: Sí.
1: Vale. Pues a veure. Sobretot el problema que seria la part econòmica. És a dir, perquè qualsevol cosa
0: No ens està arribant en condicions, Pilar. No estem entenent, no et podem escoltar amb claredat. No hi ha manera que puguem rebre el teu missatge com l'hauríem de rebre. Estava funcionant tot molt bé, molt tranquil·lament. A veure si podem recuperar aquesta... La Pilar la tenim, sí, no? Mira,
1: sí,
0: perfecte.
1: Jo estic aquí, ara? Sí?
0: Perfecte, perfecte, no toquem res més.
1: Sí?
0: No toquem
1: ara
0: res
1: sí?
0: més, sí.
1: Doncs pues no toquem res més.
0: Vinga,
1: vale,
0: endavant.
1: Doncs pues, que el que estava dient és que les dificultats que m'he trobat durant tot aquest camí he sigut sobretot econòmiques. És a dir, qualsevol cosa que volia fer del projecte eren unes sumes importants de diners. Clar, la beca arribava per lo que va arribar. A partir d'aquí, la feina que he fet jo ha sigut molt d'hores personals meves en dissabtes, diumenges, i han fet tot. Sí que és veritat que la IA t'ajuda en moltíssimes coses i és una bona eina de treball i d'ajuda. Ha sigut el meu tutor, per dir-ho d'una manera, la IA. Uh-huh. Però tot això ha sortit de la feina de les meves mans perquè era molt difícil a nivell econòmic.
0: Val. Pilar, la pulsera Erics està ja... La podem trobar a les farmàcies, oi?
1: Les farmàcies d'Espanya... A vegades es troben amb dificultat els usuaris per trobar-les perquè no totes les farmàcies treballen amb aquesta distribuïdora farmacèutica. Sí que és veritat que les poden trobar per Fedefarma i per Activius i Vadefarma, que serien les tres distribuïdores, i també per la pàgina Dietètica Central, que és la pàgina web de la distribuïdora farmacèutica. Però és a dir, que la poden trobar a qualsevol farmàcia i a la pàgina web.
0: Val, hem de dir que el preu, perquè la gent estigui també informada, oscil·la entre els 15 i els 18 euros.
1: Sí.
0: Estem empitjorant ara la comunicació. Però vaja, la informació és aquesta, que entre 15 i 18 euros és el preu d'aquesta pulsera Erics. Una última qüestió i ja tanquem. El producte està pensat per nens. Jo no sé si això es podrà ampliar, si arribarà a un model per als adults.
1: Mira, això és una pregunta superimportant perquè quan comences un projecte és de tot el mercat, això està clar, i per tant s'es va acotar als nens de menors de 12 anys, que són els més vulnerables, i si el projecte avança, que és clar que sí, doncs estaria molt bé que estigués també per adults, perquè o millor en aquest format o en un altre format, això es valoraria, i també la idea és intentar personalitzar els icons identificables que també ens ho han demanat. Però com els projectes són lents, hi ha una part econòmica important que s'ha de tenir en compte i les dificultats s'han superant. I per això també el projecte Impulsa de la Cambra de Comerç és una bona ajuda per impulsar el projecte.
0: Pilar Moreno, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis acompanyat. T'agraïm també l'esforç de Ràdio Rubí per intentar superar aquestes dificultats. L'estrena no ha sigut tot el favorable que ens hagués agradat, però agraïm moltíssim l'esforç tant a la Pilar, la nostra convidada, com a la Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Que vagi molt bé. Felicitats.
1: Moltes gràcies.

0: Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.
1: Hola, sóc l'Albert i m'agradaria recomanar-vos la cançó Blinding Lights de Weeknd perquè és una passada. Vinga.

0: tarda, no et desconnectis. Connectar. Avui i demà l'aeroport del Prat obre les seves portes als spotters. Parlem de les persones aficionades a fotografiar avions i que es passen hores buscant la millor imatge. Avui i demà ho fan des de la pròpia infraestructura. Per això marxem fins al Prat Ràdio, on ja hi tenim el Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
1: Bona tarda, així és. Es tracta de l'Open Day amb el que el Joan Carles Lacruz, president de l'Associació d'Espotters Barcelona al Prat, i també la resta d'aficionats que l'acompanyen, passen tota la jornada d'avui caçant les aeronaus que surten o aterren des de l'aeroport. Joan Carles, què tal? Com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs mira, aquí una mica cansats ja tota la jornada, però bueno, perquè avui a més ha sigut un dia molt calorós. Però molt emocionats i molt contents.
1: Què representa per vosaltres un Open Day com aquest i, a més, quan celebreu els 15 anys de l'entitat?
2: Bueno, celebrar els 15 anys ja ho diu tot. Vull dir, 15 anys, com diuen en castellà, la niña bonita, però bueno, 15 anys és molta feina, és consolidar una associació i aleshores a l'Open Day per als spotters és la gran festa. És que, per exemple, quan parlem del World Trade i del Mobile World Center, que és la gran festa de tot l'any, és el temps de l'exposició, doncs nosaltres la gran festa de tot un any de treball, de comunicacions, de viatges, de tot això, és la gran festa perquè aquí ens trobem i sobretot tenim la possibilitat de poder entrar i gaudir, de poder fotografiar els avions molt i molt de prop.
1: Perquè ens fem una idea, què té de diferent avui i demà amb aquest Open Day respecte doncs, a quan aneu a caçar avions amb els altres miradors que teniu aquí al voltant de l'aeroport del Prat?
2: Bueno, sobretot, no sé si ho pots sentir ara el soroll que fan. No sé, perquè ara s'acaba d'enlairar un avió, però sobretot el diferent és que nosaltres, quan estem fora de l'aeroport, tenim uns punts en concret als quals ja estem acostumats i hi ha una certa distància. Aleshores, lluitem contra les condicions atmosfèriques. A l'estiu fa molta calor, aleshores les fotografies, moltes d'elles surten amb reverberació per la distància que hi ha. A l'ifred ens hi morem de fred i sempre la distància, la proximitat per fer l'avió. Aquí estem, ja et dic, a uns 50 metres de la pista i aleshores això ens dona unes condicions perfectes. La qualitat de la foto surt nítida, una nitidesa absoluta, pots veure el detall en ple esforç de l'avió, els xorros d'aire calent que surten del motor per la part de darrere. Bé, una sèrie de condicionants que de cara als fotògrafos i de cara als spotters, doncs això, podem gaudir-ho des de dintre i des de fora tot això no ho veiem.
1: I escolta, Joan Carles, explica'ns una mica, perquè no sé si el perfil de persones que teniu per aquesta cita com és l'Open Day és la mateixa que teniu habitualment. És a dir, no sé si la intenció també és la de captar noves persones per l'entitat, no?
2: Bueno, aviam, nosaltres el que fem és reservem unes places per al públic de fora, perquè això és... Això no ho fem com a associació Barcelona al Prat, però aleshores tenim un acord amb AENA de no limitar-lo només als socis, sinó d'obrir-lo a la gent de fora. Aleshores, nosaltres intentem obrir al màxim possible el que és la festa i que coneguin l'associació i que coneguin l'aeroport de Barcelona. Avui, per exemple, tenim gent que ens ha vingut de Canàries, gent que ens ha vingut de Madrid, gent que ens ha vingut de València... i que no són socis, vull dir que, o sigui, que han entrat dintre de les places que van resultar per al públic en general. I aleshores, doncs, bueno, també tinc que dir que malauradament tenim una limitació d'aforament i que aquest any doncs, s'han quedat a fora, entre els dos dies s'han quedat a fora entre 30 i 35 persones que no podran venir. Aleshores, el que fem és que els que han vingut aquest any intentem que l'any que ve no repeteixin, si s'apunten els truquem per aviam si pot ser i una mica perquè això sigui una cosa rotativa, que no siguem sempre els mateixos i que moltíssima gent pugui conèixer tot aquest tinglador.
1: Clar, en tot això a més teniu doncs, això, no? La col·laboració estreta amb AENA, entenc.
2: Sí, total, o sigui, sense la seva col·laboració això seria impossible, vull dir, clar, perquè pensa que estem dintre del recinte aeroportuari, o sigui, nosaltres passem el control de seguretat com si anessis a viatjar, el que passa és que per entrar, en comptes d'entrar per on entra el passatge normal, entrem per on entren els treballadors, per dir alguna cosa, no? Uh-huh. I aleshores, a partir d'aquí, ens recol·loquem. Però nosaltres, sense la col·laboració d'Aena, evidentment no podríem fer tot això, perquè necessitem entrar dintre de l'aeroport. I Aena és el que coordina temes de seguretat amb la Guàrdia Civil, temes de tot, no? Vull dir, seguretat del propi aeroport, i aleshores, evidentment, sense ells, impossible fer això. Nosaltres els estem molt agraïts que ens puguin permetre fer aquesta festa avui en aquí. Bueno, avui i demà.
1: Exacte. Aprofitant això, que teniu molta gent de fora, de Canàries, comentaves, de València, d'altres indrets sí, també, què és el que us diuen? És a dir, com veuen el Prat com a punt de spotting?
2: Bueno, el Prat, jo sempre ho he dit, i ells ho diuen, a part de que aquest punt de spotting els hi està encantant molt, i a més, avui que tenim la configuració que se'n diu 06, és a dir, que els avions s'enlairen, podríem dir, direcció Gavà-Barcelona, perquè la configuració normal és la 24, que és Barcelona-Gavà, per entendre'ns.
1: Sí.
2: Doncs avui estem situats en un punt on les fotografies són ideals, perquè estem veient els avions com s'enlairen just en el moment que deixen terra, que fan la maniobra de rotació que se'n diu, que és en el moment que comencen a despegar del terra, nunca mejor dicho, els tenim de cara, els tenim molt a prop, i aleshores ells ens diuen que avui és una situació, estan gaudint moltíssim, estan gaudint molt. Vull dir, ells i nosaltres, d'entrada. Uh-huh. Vull dir que, però, a més, Barcelona el que té és que són uns punts de spotting que són molt bons en comparació amb altres llocs. I no vull dir res amb això i que cadascú agafi les paraules, però Madrid té unes limitacions importants en quant a visualització dels espais, València... I Barcelona té, tant amb una configuració com amb una altra, té uns punts de spotting magnífics.
1: Uh-huh. Escolta, Joan Carles, ja que estem parlant del 15è aniversari també de la vostra entitat i per acabar l'entrevista també volíem preguntar-te també una mica per com ha evolucionat la mateixa associació i també fins i tot l'afició de l'espotting, perquè clar, en 15 anys han passat moltes coses.
2: Bueno, mira, en 15 anys jo, per exemple, puc dir que hem passat de tenir tot homes, per entendre'ns, a tenir més d'un 20% de dones, que això ens il·lusiona molt. I sobretot també tenim socis menors d'edat, que això també ens il·lusiona moltíssim perquè és el futur d'aquest hobby, d'aquesta afició, no? Uh-huh. Aleshores, ha evolucionat molt en quan primer ens posàvem en uns punts de spotting en un punt de l'aeroport pues que, bueno, que convencia o no convencia uns i altres. Hem anat consolidant el que és la massa social, hem anat consolidant els actes, hem anat consolidant les sortides. Abans era una associació com tot, no? És com quan et cases, que al principi estàs com una mica... ho tens tot molt maco, tot molt ben endreçat, però no saps com bellugar-ho, no?, per entendre'ns. Doncs a l'associació ens passava igual, no? Vull dir que era tot molt maco, hi havia unes previsions molt maques, i en quant a associacions hem consolidat molt, molt i molt, vull dir, en quant a sortides, en quant a tot. I sobre la tècnica fotogràfica, doncs ja ni t'explico, vull dir, si tu tires la fotografia 15 anys enrere, la que tenim avui en dia, doncs ja és... la diferència és abismal.
1: I no només la fotografia, sinó també les eines tecnològiques que utilitzeu.
2: Les, perdona?
1: Deia que, a banda de les fotografies, és a dir, de les màquines o dels mòbils, fins i tot, també totes aquelles eines tecnològiques que ens permeten doncs, saber doncs, quan vindrà un avió, a quina hora...
2: Sí, sí, total, total. Fa 15 anys, per exemple, l'aplicació més famosa de tothom, que era el Flyer, que és el Flyer Radar 24, que ens anuncia els vols que vindran avui, que es vindran demà, de quina companyia, com aniran pintats i tot això, això no ho teníem. Uh-huh. I ara, avui en dia, saps quin avió vindrà demà a les 4 de la tarda, per dir alguna cosa. Uh-huh. M'entens? Vull dir que tot això i després les tècniques per editar la fotografia, vull dir tot, o sigui, hem millorat moltíssim en tots els aspectes. Uh-huh. En tots els aspectes.
1: Ja per acabar, a banda d'aquest Open Day, d'aquesta cita doncs, molt important en el vostre calendari, quines altres activitats teniu doncs, pensades, no sé si per celebrar també encara per acabar de tancar aquest aniversari dels 15 anys de l'entitat?
2: Bueno, mira, aquest any, d'aquí escassament 3 setmanes, del dia 29, tenim una visita al TLP, que és està dintre de la base militar de l'aeroport de Los Llanos, al Albacete, on tindrem un briefing amb el coronel, i és el TLP que se'n diu, que ara no sé com es diu, són unes cicles que es diuen en anglès, que són uns cursos per a comandants d'aviació militar. Aleshores, allà hi participaran com uns 25 avions de diferents països, de 25 avions caces, avions de combat, i de Portugal, de França, d'Itàlia, de Suècia, de molts llocs, dels Tornado alemanys també participaran. I aleshores aquest any, com a cluenda, tenim la visita al TLP. Vam escriure al TLP, vam tenir que escriure una carta a l'Estado Mayor de Madrid per intentar que ens convidessin. Ens van acceptar la invitació i, finalment, pues, aquest any tindrem el dia 29 una visita a la base aèria de Los Llanos.
1: Molt bé. I, com sempre, també us poden seguir, com és habitual, a xarxes, a Instagram, per exemple, que estem molt actius, sempre penjant doncs, tot el que feu a Spotters, BSN Prat. Doncs, Joan Carles Lacruz, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, per apropar-nos a aquesta afició que és l'Spotting i que vagi molt bé la jornada que queda.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

Doncs aquesta ha estat l'estrena, el tret de sortida a la nova temporada del Connectats. Ja us acostumareu. A les 4 de la tarda arriba sempre el Rambla 54. Allà també ens hi trobeu els Connectats. Però després, si voleu fer més en petit comitè, doncs a partir de les 5 ja sabeu que ens trobareu a la vostra emissora de proximitat una horeta més. Gràcies a tots. Demà més. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. Demà dimarts 8 de setembre s'inicia el curs escolar 2026-2027 i ho farà amb la primera jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. En el cas de Rubí, l'Assemblea de Docents de la ciutat ha preparat diverses accions des de primera hora del matí. A les 7 hi haurà un esmorzar i a les 9 els docents que participin en aquesta vaga es trobaran a l'estació de ferrocarrils per anar plegats a Sabadell, perquè a les 10 del matí a la plaça Espanya d'aquesta població és on hi haurà la manifestació comarcal. I a les 11 també s'han preparat macroassemblees per decidir entre tothom quins passos seguiran a partir d'ara per aconseguir les seves reivindicacions. A Rubí, un total de 9.163 alumnes comencen aquest nou curs als centres públics i concertats de la ciutat. Recordem que davant la convocatòria de vaga s'han decretat, com és habitual, els serveis mínims. En el cas de les escoles Bressol, es tracta del 33% de la plantilla, els centres d'educació especial són el 50% i pel que fa la resta d'estudis hi haurà un docent per cada 3 aules a educació infantil, primària i secundària, i també una persona de l'equip directiu per centre escolar.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Avui comencen les inscripcions de la temporada de tardor de l'Ateneu Municipal. La gran majoria de les activitats, com sempre, seran gratuïtes i inclouran temàtiques de cinema, música, literatura i pensament, creativitat o ciència. Les novetats d'aquest trimestre que més destaquen són el seminari de lectura Pensament Polític, que convida a explorar l'origen de la política moderna. També hi ha una nova conferència emmarcada en l'any Gaudí i continuant el documental del mes o també els cicles habituals de jazz i poesia. Les inscripcions es fan únicament en línia, hi ha places limitades i es tancaran els grups quan s'hagin exhaurit.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: I en esports, el 100 patins masculí ha tornat a celebrar un títol estatal 9 anys després. Va superar el Molina Sport a la final de la Supercopa i després de completar una competició perfecta amb la victòria contundent de la semifinal davant del Tenerife Guanches. El 9-3 de dissabte els donava ales per la gran final. S'havia de superar els de Gran Canària, l'equip que acapara els títols dels últims anys, i es va aconseguir en un complet partit. Tot i patir fins la botzina final, amb el 3-2 s'aconseguia la primera Supercopa per al club. Les noies, de la seva banda, no van poder arribar a la final. Van caure en la cita de dissabte davant de les Culs al Màssara. No va ser un bon partit de les de Juan Pablo Triviño, que van anar a remolc de les valencianes gairebé tot el partit. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials. Gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics, on repassem els grans èxits de la dècada dels 80. Avui recuperem alguns dels èxits més destacats del
0: 1981.
1: Un any en el qual hi va haver el primer informe mèdic sobre malalts de sida de la història, malaltia que fins llavors era desconeguda. També un any en el que Grècia va entrar a la Unió Europea. Un any on també van néixer l'actriu Natalie Portman i el tenista suís Roger Federer. I un any en el qual li sonaven èxits com aquest Get Down On It de Kool & The Gang.

0: Me sembrava belle.
1: Un dels representants de la música espagueti de principis dels 80, Pino D'Angio, amb aquesta veu profunda tan característica, Ma quale idea, va ser tot un èxit aquell 1981.
2: Rock and Classics, un regal per les teves orelles que et porta Esteve Llull.
1: Continuem amb un altre èxit que encara avui sona a les emissores de ràdio, de la mà de la parella Men at Work. Va ser un dels seus temes més celebrats. How can it be now?

0: Els britànics en van més des d'un celebradíssim treball que es deia Seven i que van publicar aquell 1981. La banda d'escà, que també sabia tocar temes més relaxats, com aquesta espècie de reggae que es diu It Must Be Love. Seguim amb més èxits al Rock and Classics.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

El 1981, Michael Field va iniciar una fructífera relació de col·laboració amb la cantant Maggie Reilly, que a partir d'aquells moments va començar a cantar alguns dels millors èxits de Michael Field fins a la data. Com per exemple aquest Fat Millie Man, que formava part del seu treball Five Miles Out, Michael Field. Un altre èxit d'aquell 1981 en clau de rock, Jessie's Girl, de la mà de Rick Springfield.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: El 1981, Phil Collins iniciava una fructífera i interessant carrera en solitari. El seu disc de debut en solitari va ser molt celebrat i realment és el millor de la seva discografia al marge de Genesis. Un disc que es diu Face Value i que comença amb aquest grandíssim tema que segur que heu escoltat i que posa els pèls de punta. In the Air Tonight, Phil Collins.

0: Hem escollit un altre dels singles d'aquest fantàstic Face Value de Phil Collins per a seguir disfrutant de la música del rock and clàssics. I Missed Again, un altre dels temes que més va sonar d'aquesta llarga durada, publicat el 1981 pel britànic Phil Collins.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: I ara una nova regressió en el temps. No us heu equivocat, no esteu escoltant José María García, però això sí que està clar que era la sintonia d'un dels seus programes més famosos. I era un tema de Simple Minds, ni més ni menys, des del treball Sons of Fascination, publicat aquell 1981. Love Song amb Simple Minds.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Prince anava fent el seu camí cap a l'estrellat. El 1981 publicava un nou treball. Aquest era el tema que li donava títol. Es deia Controversy.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: I ara anem a ballar amb els Tequila. Recordant aquesta banda a Espanya, entre Espanya i Argentina, que formaven Alejo Estivel, Ariel Roth, Julián Infante, Felipe Lipe i Manolo Iglesias. Aquest era el tema que tancava el seu treball confidencial de 1981.

0: Fantàstics els primers Iron Maiden, encara amb Paul Di'Anno a la plaça de vocalista abans que entrés Bruce Dickinson. Aquest era el seu segon llarga durada, es deia Killers, es publicava l'any 1981 i aquest era l'èxit Rothschild.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llo.
0: I ara amb els Police, que treien un nou treball també aquell 81, que començava amb aquest Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Estem escoltant ja els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat a l'any 1981. Abans de marxar, recordem les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
2: twitter.com/rocknclassics.
1: facebook.com/rockandclassics.esteballó.
0: Per acabar, us deixem amb una banda que va començar a despuntar just aquell 1981 amb un treball anomenat senzillament com ells, Level 42, i que ens portava temes funky molt interessants. Donaria molt que parlar durant aquella dècada. Love Games. Amb ells marxem. Adéu-siau, que vagi molt bé. Gràcies per estar al nostre costat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'empresa encarregada de la gestió del cicle de l'aigua a Rubí, Veolia, anteriorment coneguda com Agbar o Sorea, ha confirmat que reprendrà les obres de renovació del col·lector del carrer Catmo el divendres 25 de setembre. Recordem que fa més d'any i mig que es va decidir aturar els treballs per no malmetre més el monument a les víctimes de la Gerrada. Però, una vegada retirada aquesta escultura, l'obra es podrà reprendre amb seguretat. Sentim el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
2: Llavors fem les coses amb ordre, fem la restauració del monument i finalment ja es podrà fer aquest dipòsit. Això no vol dir que tota la part de clavegram, òbviament, ja està en funció, ja fa temps.
1: Com mencionava el regidor, la intervenció inclourà la construcció d'un dipòsit sota el Pípica que evitarà les inundacions que pateix el veïnat i l'escola bressol municipal Sol Solet durant els episodis de pluges intenses.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Una cinquantena de persones participaven divendres passat a la jornada de portes obertes de la sala Neus Català. Les 10 entitats que col·laboren habitualment amb l'espai van explicar les activitats que fan durant tot l'any. Sentim la presidenta de la sala, Marta Ribas.
3: Les portes obertes han servit doncs perquè 10 entitats que de la ciutat, que fan moltes coses, ens demostren que Rubí té vida, té molta vida, té molta activitat, té moltes coses interessants, molta gent diversa, i que a més a la sala Neus Català conflueixen doncs també molta d'aquesta activitat, perquè totes aquestes entitats que han estat avui presents o bé formen part directament de la sala Neus Català, o bé la utilitzen, o bé col·laboren amb nosaltres en activitats durant l'any.
1: Marea Blanca, Alfa Rubí, Amilindo Ecuador, Asproc, el Centre d'Estudis Rubinencs, la SAF, l'Escola d'Art i Disseny, el grup de dones de l'Espai Comunitari de les Torres, per exemple, són algunes d'aquestes entitats que col·laboren durant l'any amb la sala Neus Català.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: I en esports, el Cent Patins torna amb un títol de Supercopa d'Espanya. El conjunt masculí va superar el Molina Sport a la final de diumenge i després de completar una competició perfecta amb la victòria contundent de la semifinal davant del Tenerife Guanches. A la gran final s'havia de superar els de Gran Canària, equip que acapara els títols dels últims anys, i es va aconseguir en un partit molt complet. Tot i patir fins la botzina final, amb el 3-2 aconseguia la primera Supercopa masculina del club. Les noies, de la seva banda, no van poder arribar a la final en caure en la cita de dissabte davant les Culs al Màssara. Mal partit de les de Juan Pablo Tribí, que van anar remolc de les valencianes gairebé tot el maig. La derrota 5-2 les deixava sense una supercopa que van guanyar les seves butxines a la final davant del Panteres de Valladolid. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim avui? Doncs moltíssimes coses. De convidada, ni més ni menys que a la Belén Pueyo, la Belena Gaynor. Ella és una de les responsables de l'equip digital de Jazz Music i d'Operación Triunfo, on ja parlarem d'aquesta edició, de com està anant i de la seva feina, que no és poca. També tindrem amb nosaltres el Pedro Palomo, director de Viva Eurovisión, que com sempre ens fa les cròniques del Benidorm i d'Eurovisión. En aquest cas parlarem del Benidorm Fest, que ja tenim els nous participants de l'edició del 2026. Per tant, volem saber més coses i ell va estar a la roda de premsa i ens ho explicarà. També tindrem amb l'Assumpta Vitòria, que ens portarà la història de la tele, i el Toni Rovira, que avui ens porta la seva secció del Toni Rovira i tu, del Toni Rovira, del seu racó, en el que, escolta'm, hi pot passar de tot i, a més, tindrem convidades, convidades especials, no us ho perdeu. Res, comencem el programa ja. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. I ara sí, vinga, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
1: I com cada setmana no pot faltar la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria amb la història de la tele. Assumpta Vitòria, benvinguda, com estàs?
3: Hola, cariño. Doncs continuem el de la passada setmana,
1: molt
3: saps?
1: Bé, i tant.
3: Que vaig explicar que el del Serrat, que va guanyar un premi...
1: Exacte,
3: sí, aquell llibre, amb aquell llibre de Televisió Espanyola, explica...
1: Què explica?
3: Ganar un premi en un festival otorga a la emisora un prestigio y un reconocimiento que incide positivamente a la hora de vender o intercambiar programas. En este sentido, es justo reconocer que el prestigio de Televisión Española es realmente notable y se ha visto acrecentado en la concepción de galardones. Por ejemplo, en programas como La Cabina de Antonio Mercero, que costó, al parecer, unos 4 millones de pesetas.
1: Déu-n'hi-do, és molt, bueno, és molt poc per l'època.
3: Ai, no sé, 4 milions de pesetes.
1: Clar, bueno, en l'època, clar, ara, abans potser era semblava més, ara ja no és tant.
3: Aquí explica que para ganar el premio, que ya lo hicieron para ganar, ¿no? Fue rodado en color íntegramente en exteriores y con la participación de técnicos complicados, con numerosos extras, y hubo que grabar con grúas, helicópteros, para seguir la angustiosa odisea de José Luis López Vázquez. Y este gran actor, naturalmente, percibió una cantidad superior a la habitual en los repartos de dinero.
1: Claro, normal.
3: Es muy fort. Máxima teniendo en cuenta que toda la fuerza del drama reside en su interpretación. En este sentido, los 4 millones que costó La Cabina pueden darse por muy bien empleados, ya que el programa ha sido proyectado prácticamente en todos los países europeos, en Australia, en América, y los beneficios han sido muy grandes.
1: ¿Qué te sembla? Déu-n'hi-do, home, es normal, es normal.
3: I després d'això van fer amb el professor Miravitlles un film científic que es deia Les Galàxies, que també valia molts diners. No sé.
1: Sí, sí.
3: I després Dies de Roses, que van guanyar Les Nimfes. No
1: apa,
3: sé.
1: Apa, aquí.
3: L'Asfalto, amb el Chicho, que va fer L'Asfalto.
1: Ah,
3: recordes,
1: sí,
3: que la gent s'enfonsava al traspassar el carrer?
1: Sí, sí, sí, sí, exacte, exacte. Déu-n'hi-do.
3: Es passaven i s'enfonsaven, i era L'Asfalto, i era, però que era l'any 67, el que passa quan donat moltes vegades,
1: sí,
3: no?
1: Sí, ho han repetit diverses vegades,
3: clar,
1: això. Però bueno,
3: i després
1: mira,
3: també hi havia una cosa que era Història de la Frivolidad.
1: Apa, aquí.
3: I també era del Chicho.
1: Mira, veus? Era del Chicho.
3: Però que era molt, molt, molt censurat i una sàtira de la censura i la repressió simbolitzada per la enlutada figura de la Irene Gutiérrez Cava.
1: Sí.
3: I llavors que tenia moltes, van fer moltes estisores amb aquest programa, eh?
1: Sí, van fer
3: que van
1: força...
3: tallar-lo molt, molt,
1: tisora?
3: Molt.
1: Carai. Carai.
3: Però jo no sé si això interessa, Joana.
1: Home, i tant que sí, perquè la història de la televisió és important, perquè ara tot és el mateix. En canvi, això era, ja, era el principi de tot, eren els inicis, era la gent que començava, però, els pioners, com el Chicho.
3: Era un riesgo, clar. Però clar, jo penso que em diran, aquesta és com la batallitas de l'abuelo.
1: No, home, no, que no veus que...
3: I em sap greu,
1: la història, la història sempre s'ha de recordar, perquè si no, no sabem d'on venim ni cap on anem. Exacte.
3: Ja, però tu creus que li interessa algú?
1: Home, ja t'ho dic jo que sí. Home, el primer, doncs, a mi. Home,
3: vale, això la, sí, perquè
1: que
3: tu
1: la
3: fas
1: tele,
3: deixar tonta
1: que la tele,
3: i ets el director.
1: Clar, però la televisió sempre ha estat molt important a les nostres vides. I ja segur que hi ha gent que recorda aquests moments amb molt de carinyo.
3: Pues clar, dius, Déu meu, que bo era el que feien.
1: Exacte.
3: Perquè es mullaven moltíssim.
1: Correcte.
3: Buscant programes. Van fer una zarzuela com la Canción del Olvido.
1: Imagina't.
3: Producida en color. Clar. I va conquistar la Perla d'Oro al MIFET de Milán.
1: Fixa't. Fixa't, assumpte.
3: O sigui, coses,
1: Mama.
3: Però és que ara no fan res.
1: Ara
3: tu
1: ja saps.
3: Tu passes la tele.
1: Clar.
3: I perdona, però és que veus el tram aquí, aquí, aquí, aquí. A tot arreu les mateixes imatges, tu.
1: Ai, sí, que no s'acaba. Sempre el mateix, sempre la mateixa gent i els programes tots són iguals.
3: Jo no vull fer crítica molt dolenta, però...
1: No, home, però ja ho sabem.
3: Em sap molt de greu. Perquè, per exemple, abans hi havia periodistes arriesgats, com el de la Quadra,
1: sí,
3: bueno, qualsevol, com
1: qualsevol,
3: el Pep Rodríguez.
1: Sí, sí, tant i tant. Doncs, Assumpta, gràcies, com
3: adeu.
1: Sempre. Una abraçada forta.
3: A tu, Joan. Una forta abraçada, carinyo.
2: Cada setmana, una veu. Cada semana una entrevista.
4: Esta sección ha nacido de pues nuestra relación con TikTok, ¿vale? Ya sabéis que pues nos llevamos muy bien y este año hemos propuesto que tengáis como unos 15 minutos de contacto con el mundo, ¿vale? O sea, no va a salir nada. Exacto.
5: Es como vivir dentro de una burbuja, ser un niño.
4: Es un es un poco mi burbuja y la del equipo de TikTok. Veréis que hay perritos a chicha, bueno, lo que me sale a mí. Entonces, también me gustaría que me dijerais, así, a grandes rasgos, cada uno un contenido que soléis ver en TikTok y que os guste, y un creador que os guste. Porque así nosotros lo sabemos y vamos a por ello. ¡Ah!

0: I avui al programa ens acompanya una de les ments més creatives i reconeixibles del món digital. És una de les caps de contingut de Jazz Music i d'Operació Triunfo. Però molts la coneixem amb el seu alter ego a les xarxes, Belena Gaynor. Una comunicadora brillant que ha sabut barrejar també l'humor, autenticitat i estratègia per connectar amb molta gent. Parlem amb ella sobre creativitat, també memes i sobretot també com mantenir-se fidel a un mateix enmig del soroll digital, encara que ara té una mica apartat el seu alter ego. Belén Pueyo, benvinguda al programa.
1: Moltes gràcies, un any més, aquí estem.
0: Aquí estem, eh? A vegades ens veiem per allà, a vegades ens fem trucades, però sempre estem connectats. Gràcies. Exacte. Per atendre'ns, de veritat.
1: A vosaltres.
0: Als micròfons de la xarxa. Escolta'm, com recordes els teus primers passos en el món de la comunicació digital, ara que estàvem parlant d'això?
1: Doncs això és un tema que ens podríem preguntar gairebé quan comences a parlar, no? Però, perquè crec que és una mica innat també. Però realment, quan vaig començar amb tot aquest món, va ser al desembre de 2011, amb el meu canal de YouTube, i just aquell any també vaig començar a la universitat per estudiar publicitat i relacions públiques, així que diríem que professionalment tot va començar al 2011.
0: I què et va portar a apostar per aquest sector quan encara era un terreny tan nou? Perquè tu vas començar, per mi, ets una de les pioneres.
1: Sí, o sigui, al principi jo no esperava res, simplement a mi m'agradava molt veure youtubers i m'ho passava superbé, fins un dia que vaig decidir fer-ho jo, no? Perquè al final, quan t'agrada comunicar i ho portes dins i t'agrada fer riure la gent també, explicar coses, doncs jo sentia que també ho podria fer, no? Jo era superfan de la Yellow Mellow, Raja Smith, Gominuque, el canal de A Quien Le Importa, o sigui, era tota una generació...
0: El J. Pelirrojo i companyia,
1: bueno,
0: te recordes?
1: En aquest cas, no gaire.
0: No gaire, però era de l'època, eh?
1: Sí, jo era més de Ron Larret, la veritat, sí. Però sí, tota aquesta...
0: I Yellow Mellow,
1: la primera crec. Generació, doncs jo sempre els seguia i això, un dia vaig decidir llançar-me jo i no em va anar malament i vaig aprendre molt. Que això sempre ho dic, que al final jo vaig estudiar a la uni, però la majoria de coses, bueno, tot el que em fa avui en dia treballar, ho vaig aprendre pel meu compte, la veritat, perquè les unis no estan preparades per assumir la rapidesa del món de la comunicació i menys de les xarxes.
0: Correcte, i cada cop la cosa va més ràpid. Vosaltres ho sabeu millor que ningú, eh? Cada
1: tant,
0: cop la cosa va més a saco. Escolta'm, com va ser fer el salt a Jazz Music i a Operació Triunfo?
1: Doncs és que és tan friqui realment, però molt orgullosa
0: de com
1: va ser. Quan va tornar Operació, o sigui, quan van fer Hotel Reencuentro, sí, d'Operació Triunfo 2001,
0: mític,
1: que van cantar aquí a Barcelona, van fer tres episodis documentals i després va acabar amb aquest concert, no? Jo, òbviament, hi vaig anar amb l'entrada més cara del món, vaig plorar, vaig riure, ho vaig fer tot i a l'acabar el concert jo és que només pensava tant de bo tornar a aquest programa i a la setmana van anunciar que tornava. Aleshores jo em vaig tornar una mica boja, vaig començar a fer vídeos al meu canal de YouTube parlant d'OT sense parar.
0: Sí, sí.
1: No podia parar. I un dia doncs, vaig decidir escriure-li al Tinet Rovira, al director de la productora, i res, li vaig dir que tenia moltes idees, que a veure si fèiem un cafè, tal, i res, o sigui, jo no en tenia cap d'idea, només li volia demanar feina i
0: tal
1: treballar
0: qual.
1: El programa, i em va deixar en visto durant 3 mesos, però em va contestar, i quan em va contestar, ja gairebé que em va contratar, així que
0: fort.
1: Va sortir bé aquest DM per Twitter, la veritat.
0: Pela, home, déu-n'hi-do, eh? Escolta'm, un DM que diu para mucho, eh?
1: Sí, sí, totalment. No, mai cap missatge ha anat tan lluny, la veritat.
0: Déu-n'hi-do, ostres, que guai. Un somni fet
1: realitat. I tant, home, ja fa 8 anys ara que treballo aquí. I han passat ja quantes edicions?
0: Mare meva.
1: 4? 5, no? Anem per la cinquena.
0: 5 edicions ja, eh? Que es diu aviat, eh? Es diu aviat,
1: sí, sí.
0: Passa el temps que vola. Escolta'm, OT és un dels fenòmens digitals més potents dels últims anys, ja que ara, doncs, gairebé que OT es mou un tant per cent molt elevat, ja. És que no sé quin tant per cent, però no sé, un tant per cent molt elevat per xarxes, ja. Des de que es va fer ja el canal 24 hores, que allò va ser un bombazo. Com es viu des de dins tot aquest transatlàntic, Belén?
1: Doncs com un transatlàntic, tu ho has dit. És molta feina, són moltes hores. Per sort, cada any hem anat sumant persones a l'equip i ara doncs, tenim torns, podem descansar,
0: sí,
1: que
0: es
1: valora molt, perquè a la del 2017 érem tres persones que treballàvem 7 dies a la setmana, no 24 hores, però quasi. I ara, doncs, ja som 8 o 9, no, ara no ho sé, però som 8 o 9, i la veritat és que està molt bé fer torns, descansar 2 dies seguits, intentar oblidar-te una mica d'aquest programa per tornar amb més ganes, això és superimportant.
0: És importantíssim, o sigui, oxigenar-se. Eh?
1: Encara que tu arribis a casa i vegis un parell de vídeos a TikTok, ja no estàs tota l'estona amb això, saps?
0: No.
1: És molt important.
0: I, a veure... Què t'inspira o com us inspireu a l'hora de crear contingut per un projecte com OT?
1: Al final la inspiració és ser fan, o sigui, quan fem entrevistes per treballar aquí ja es veu la gent que és fan d'aquest programa i amb això ja hi ha molt de guanyat, no?
0: Sí,
1: si algú ha seguit almenys 2 edicions sap molt bé com és el fandom d'OT, sap molt bé el tipus de contingut que funciona, sap si... alguna conversa funcionarà millor que una altra. O sigui, aquest criteri te'l dona ser fan, la veritat. Perquè si ara vingués aquí algú que té 5 màsters
0: sí.
1: I sap editar superbé i tal, i no ha vist mai el programa, ho
0: mal
1: passaria
0: vamos.
1: Malament.
0: Mal vamos.
1: Sí, o sigui, ho faria. Però no encaixaria amb el públic del programa.
0: I amb la frescura que tenen les xarxes, no, d'OT.
1: Sí, i que al final tenim un públic que jo sempre ho dic, el fandom d'OT, jo crec que estan els K-popers, els de la Taylor Swift i els nostres. O sigui, van a muerte amb tot.
0: Sí,
1: van
0: muerte.
1: Per lo bo com per lo dolent. O sigui, si fem algo malament, també hi van, eh? O sigui,
0: sí.
1: Ja està bé perquè al final és passió el que sent la gent per aquest programa i volen que tot estigui bé i sigui perfecte i quan la cagues, la cagues.
0: Així és.
1: I són així. Aleshores, és un fandom que s'ha de conèixer per poder dominar-lo i que no et domini ell a tu, al final, també.
0: Important,
1: saps?
0: important, perquè el fandom OT és muy potente, eh?
1: Sí,
0: tu ja ho saps, tu ja ho saps. Una pregunta que et volia fer. Com es pot mantenir l'autenticitat en un entorn on tot sembla planificat, Belén? Perquè, o sigui, heu de tenir un planning, però realment les publicacions que feu són molt fresques.
1: Clar, però tenim la sort de que no venim de cap planning. Mm-hmm. Estem veient a persones conviure 24 hores en una casa, aleshores... aquesta frescura la donen els concursants.
0: Sí.
1: Nosaltres simplement agafem aquests moments i els convertim en contingut consumible a xarxes socials, però aquesta frescura sempre, sempre, sempre depèn d'ells.
0: Però teniu un planning, allò de dir, doncs mira, farem una publicació sobre l'esmorzar, una publicació sobre el dinar.
1: Sí, això sí. O sigui, tenim molt clar els vídeos que tallem a YouTube. Mm-hmm. O sigui, amb l'horari que pengem cada matí del que passarà durant el dia... és el que serveix a l'espectador per saber quan
0: Exacte.
1: Es vol connectar al directe, per saber el que li interessa més o menys, i a nosaltres ens serveix com a referència de... tot això ha d'estar pujat al canal de YouTube, perquè al final, per la història d'OT, no? És guai poder reprendre aquest programa. Jo què sé, jo ara també m'estic mirant vídeos de 2023, saps?
0: Jo també.
1: I penso, uau,
0: que
1: fort,
0: també.
1: No? Com ha canviat això,
0: sí.
1: Com ha canviat la generació...
0: Ha canviat. Tu has notat, no? Vull dir que és diferent, no? Vull dir que cada any és diferent. És
1: sí,
0: lògic,
1: clar.
0: És com diu és el que diu la Noe, no? Vull dir, és que si fueran iguales cada any, pues mal vamos, no?
1: No, clar, 100%.
0: Com veus aquesta generació, ara que estàvem tractant aquest tema?
1: Doncs pues molt diferent, clar. Això també va canviant molt perquè jo quan vaig començar a OT 2017 jo tenia 24 anys.
0: Imagina't.
1: Ara en tinc 32, aleshores vas veient com tu vas creixent i ells sempre tenen la mateixa edat, més o menys, no?
0: Sí,
1: i és una
0: sí.
1: mica, ostres, i es nota molt la diferència sí. d'una generació a una altra. Sí, sí, ja no sí. només per l'edat, sinó doncs, la generació millennial no té res a veure amb la Z ni amb la X.
0: Totalment,
1: saps?
0: Totalment.
1: I aquests són molt diferents, saben molt bé què és Operación Triunfo i com s'ha viscut aquest últim any, sobretot el 2023. Eren molt fans del programa.
0: Eren molt fans, sí.
1: Sí, i això també fa que ells doncs, tinguin més coneixement de les coses que fan o estiguin més o menys preocupats pel que diuen o no, saps? Perquè saben la rellevància que pot tenir a fora.
0: Sí, no, a veure, és que és un programa que és un aparador tan gran, vull dir, això ho parlàvem amb la Noé el dia dels càstings i ens deia, ostres, que... Vull dir que ella pateix per això moltes vegades, ens ho comentava, no? Que, ostres, perquè la gent s'ho pren tan a pit, no?
1: Sí.
0: Que, escolta'm, hi ha cada comentari a vegades a les xarxes que és... Ostres, que dius, sisplau, pensa't una miqueta les coses abans d'escriure segons què, perquè això no és perquè ho vegin ells, perquè ells ara estan a dintre, sinó per als familiars, la gent que està aquí i que els veu, i que, ostres, gent, amics coneguts, que dius, ostres, com estan publicant això? Bulos, sí. que jo estic llegint aquests dies, que no vull ni repetir, i dius, ostres, però com pot ser que la gent tingui la cara... De dir aquestes coses, no? Vull dir...
1: Això és molt fàcil, i és perquè no hi ha educació a casa ni a les escoles. I a mi també em sap greu moltes vegades que diuen no tenes odio, heu de fer un tuit denunciant això. Sí, però és que OT és un programa de tele, OT no ha d'educar ningú,
0: exacte.
1: Saps? És un programa de televisió, aquesta obligació no se li diu a cap altre programa, ¿vale? Aleshores...
0: Sí, sí.
1: A mi és una cosa que al principi sí que deia hòstia, OT no és odio, tal, però ara em molesta perquè és com, jo no he d'educar ningú.
0: No.
1: Tu has de saber el que has de fer i el que no. I que un tuit pot fer mal a algú, ho saps. I si ho fas amb consciència. Aleshores, aquí entra el problema de que ara estem en una generació on, bueno, encara els pares no saben molt bé el que és Twitter, no saben on hi ha els fills o
0: exacte.
1: Què estan dient. Aleshores, aquí hi ha un problema de que no saben com gestionar-ho ni el que està fent pues, la gent a xarxes. També hi ha gent gran, que és dolenta, em refereixo. No, només
0: aquí
1: nens,
0: hi ha de tot, Sí, sí, sí.
1: No som conscients, potser, de la rellevància que, o de lo molt que pot afectar-li a una persona, saps?
0: Sí, sí,
1: aleshores,
0: no, és totalment cert.
1: També sap greu, perquè les xarxes no deixen de ser la millor manera que té un artista per estar en contacte amb el seu públic, i si el públic utilitza les xarxes per fer això, al final faran que els artistes no hi vulguin ser.
0: Clar.
1: Aleshores, o els tractem bé, o ens tractem bé tots, i si no ens agrada una cosa, fem swipe up, que no és tan complicat, però potser ens hem de retenir una mica de dir segons quins comentaris, no? Que ningú t'ha preguntat, saps? O sigui,
0: és correcte,
1: que és
0: així.
1: És difícil.
0: És així, jo participo a vegades, i no me n'amago, a tertúlies a través de Twitter, a través de TikTok, de gent, doncs, que periodistes, gent que no és periodista, que seguim el programa. Perquè si una cosa és certa, és que OT, i tu saps, dona contingut per donar i per vendre. O sigui, quan comença OT, és com un Titanic que comença a zarpar, m'entens o no? I que comença a tirar endavant i ho arrolla tot. OT eclipsa, i tu ho saps també, moltíssimes altres produccions. Perquè OT és l'altre dia ho parlàvem amb gent, influencers, a través de TikTok, que és un programa que apel·la tant directament a les emocions... que és un programa que és màgic, o sigui, és diferent dels altres.
1: Sí.
0: Nosaltres el seguim molts el seguim des de sempre, no? I clar, és un programa que jo crec que l'èxit rau amb aquesta apel·lació a les emocions, amb la música, amb el jovent, no? Que, ostres, entra amb unes ganes impressionants de menjar-se el món, de dir, ostres, aquí estic jo, llaurar-se un futur i d'aprofitar al màxim aquesta oportunitat. Però sap greu que tot això quedi eclipsat moltes vegades per al que dèiem, no? De comentaris fora de lloc, de gent que no té en consideració que és el que dèiem, que és el que diu també el Manu, que és simplement un programa de televisió. És un programa d'entreteniment, senyores i senyors, que ho fan el millor que poden. I que després, doncs, ostres, hem de donar gràcies a que, jolín, que un any més, jo sempre ho dic, dono gràcies de que un any més puguem gaudir d'Operación Triunfo.
1: Clar.
0: Perquè
1: sí,
0: és un format que és molt dur. És molt dur.
1: Sí.
0: O no, Belén?
1: I és molt maco. O sigui, al final, creient tot això, és un programa molt bonic, perquè al final, no sé, l'altre dia tenim aquí un guanyador de la Voz.
0: Sí, sí, exacte.
1: Per què hi ha un guanyador de la Voz a OT? Doncs perquè a la Voz no són ells els protagonistes. Els protagonistes són els coaches.
0: Exacte. Vale. Sí, sí, que l'altre dia ho explicava perfectament el Crespo.
1: Sí, és que és tal qual. No està mai millor definit. I què passa? Quan els protagonistes ja són artistes que estan consolidats, i més que consolidats, que són mastodontes de la música,
0: sí.
1: Doncs tota la gent que s'hi presenta és com, bueno, saps? Mm-hmm. És que no passarà res amb tu. Saps? Aleshores, tindre a OT un guanyador de la Voz, hòstia, jo crec que juguem molt a favor nostre i diu molt del programa. Al final, que hagis de vindre aquí perquè la gent t'estimi i et comenci a reconèixer pel teu nom, és molt important. I al final, que no es dona en cap cas veure a gent 24 hores com aprenen. Sí que podem tenir Gran Hermano, però és que allà no els coneixes tampoc.
0: No,
1: o sigui, allà estan fent un paper i volen guanyar,
0: sí.
1: I faran el que sigui per guanyar. Aquí no. Mm-hmm. Aquí l'important, ja ho saben, no és guanyar, és quedar-te el màxim de temps per aprendre.
0: Exacte.
1: I els 100.000 euros és que molts arriben al final i ni se'n recorden de que hi ha un premi de 100.000 euros, saps?
0: Correcte.
1: Perquè no és el que busquen. Mm. Aleshores, el fet de que tu els puguis conèixer com si fossin amics teus, és el que fa especial aquest programa. I és el que fa que quan ells surtin, doncs tinguin un fandom molt gran, que després cadascú s'ha d'anar quedant amb els que realment li toque, no? Perquè surten d'OT i és com, ai, me bajan los seguidores. Clar, ara ja no estàs dins d'aquest context.
0: Exacte.
1: Ja s'ha acabat el programa.
0: Ara has de treballar tu, no?
1: Clar, sí, i de 100.000 seguidors, tens 100.000 seguidors d'OT. D'aquests,
0: exacte,
1: potser la teva música li agraden a 10.000.
0: Mm-hmm.
1: Vale, doncs és amb el que ens quedem i amb el que juguem. Però,
0: exacte,
1: venim amb una base de zero. Aleshores, bueno, s'ha de jugar amb això.
0: Exacte, aquí està. OT és un aparador impressionant.
1: Sí.
0: Vull dir que t'està mirant tot Cristo. Això és innegable. I comentar que aquest any, realment, els concursants són uns cracs. O sigui,
1: sí, i tant.
0: Són, de veritat, molt bons. O sigui, jo sóc el jurat i jo no voldria estar a la seva pell, sincerament.
1: No.
0: Vull dir que,
1: no,
0: és que, clar, estem a la gala 3. I, clar, ha estat brutal aquesta gala. I estem només a la gala 3. Ja ho veurem a la 6, quan diu el Manu que la cosa empieza a zarpar, que les coses canvien. A partir de la 6 a la 7 ja comença a disparar-se la cosa. Però és que aquests nanos són tan bons, que jo crec que és la veritat que una generació molt potent, molt potent.
1: Sí, i al final jo crec que també és guai veure com a cada gala hi ha més gent,
0: sí,
1: interessada.
0: Sí, sí.
1: Que jo avui estava al bus i ja sents gent parlar del programa,
0: clar,
1: saps? Això és com, vale, és un molt bon termòmetre. Al final,
0: és molt
1: també
0: bon
1: en altres, és una putada, perquè no tenim dades d'audiència.
0: No,
1: o sigui, la gent es pensa que ens ho inventem, però
0: aquest,
1: és que no.
0: Aquest
1: no
0: és un hàndicap, Belén.
1: Sí.
0: Perquè, clar, o sigui, tu quan estàs amb una generalista o una privada que és un canal, doncs, que normal, de la TDT normal, doncs, clar, tu tens una audiència. Però, clar, a l'estar en una plataforma vas una mica guiat per el termòmetre de la gent, no? O sigui, però
1: sí,
0: jo crec que... I l'altre dia ho vaig notar amb els directes. Jo ho noto també bastant amb el 24 Hores, perquè jo entro sovint.
1: Sí.
0: I, ostres, cada cop hi ha més gent que entra. Ostres, i hi ha una... Hi ha un moviment, i cada cop més, i, ostres, és que tampoc es portem tant de temps en el concurs, aquests nanos, no? Vull dir que...
1: No, i tant.
0: Tot just acabem d'arrencar, com qui diu, no? Vull dir, és que en totes les gales que queden, vull dir, és que encara en queden unes quantes, no? Passarà volant.
1: No, i és això, o sigui, lo no sé com dir-t'ho, lo curiós de no tindre dades d'audiència de la plataforma és que l'única manera

0: L'edició passada fue mejor. Això sempre ha estat. Això sí. Sempre ha estat, o no, Belén? Perquè és una cosa que escoltes contínuament. I després...
1: Però és que no passa res. No. O sigui, jo també t'ho diré, seré sincera, per mi, com 2023 no n'hi ha cap. Per mi, sí, personalment, sí. Cadascú tindrà la seva preferida. Mm. O la del 2006, saps?
0: Imagina.
1: Per mi n'hi ha, 2001, 2006, 2017 i 2023. Les altres, a mi, bueno, sí, em van agradar perquè sóc fan.
0: Sí, sí.
1: Però no em van tocar com aquestes. Aquesta, quan acabi, t'ho diré.
0: A veure,
1: saps?
0: Què?
1: Però,
0: sí, sí. Escolta,
1: però,
0: no se sap
1: mai.
0: I que
1: no passa res. O sigui, que digui, no, va ser millor, vale. Però, i aquesta et pot agradar més o menys, però et pot agradar igualment. No passa res. I no són competència,
0: no,
1: entre ells tampoc.
0: No,
1: saps?
0: No,
1: és com, no passa res.
0: És el que dius.
1: Sí, és passió. És... Bueno, és molt passional.
0: Sí, a veure, només cal veure com va entrar el Juanjo. Aquesta,
1: no, clar.
0: Sí o no? Que maco que va ser, sí o no? Que maco, que bonic.
1: No, és que jo només que va entrar ja estava plorant.
0: Ai,
1: vull dir,
0: Déu
1: és
0: meu.
1: Que...
0: Quanta però gent es va emocionar.
1: Perquè hi ha gent que... I perquè el Juanjo és un d'aquests concursants que està agraït i ho està
0: molt,
1: de veritat.
0: Molt, molt,
1: i ho
0: molt.
1: Està amb tot l'equip. I això també, l'equip ho agraeix molt.
0: Molt,
1: perquè al final...
0: Molt.
1: Sembla que bueno, que treballem tal, ens hi deixem la pell perquè ells brillin.
0: Totalment.
1: Al final. I quan ells se n'adonen d'això i t'ho agraeixen, és com, uf, que bé, saps?
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: N'hi ha d'altres que no ho tenen en compte, no. Tot això. I,
0: no, no.
1: I és dur, també, perquè és com, joder.
0: I això es veu, saps? La gent ho veu,
1: I tant.
0: La
1: gent
0: ho veu i ho copsa, Vull dir que no va faltar ni dir noms, però es veu. Es veu.
1: Claro,
0: vull dir que...
1: i tant que es veu.
0: I el Juanjo és una d'aquestes persones que, ostres, que veus que parla amb sinceritat, que parla
1: clar.
0: Des del cor. I quan va fer la visita a l'acadèmia, només de veure la Noé com es va emocionar, ja t'ho dic tot.
1: Sí, la Noé era un reflex de com estàvem tots.
0: Exacte, això com... és un flan de l'emoció.
1: Sí, totalment, i a la gala també va ser molt emocionant.
0: Molt maco,
1: ell
0: maco.
1: No volia marxar. Deia,
0: ella
1: és que
0: es volia quedar
1: aquí.
0: A dinar, es volia quedar a dinar, però no
1: es
0: van deixar.
1: És que es volia quedar a dormir, es volia quedar tot el mes si volgués put.
0: Pobret.
1: Perquè ell sí que està agraït, també li va canviar la vida en molts sentits.
0: Totalment.
1: I això és supermaco, però que també costa trobar concursants que tinguin una història tan profunda al darrere, que tinguin tota aquesta evolució.
0: Per favor.
1: I quan,
0: sí, sí,
1: i quan
0: sí.
1: La gent la veu i és partícip de veure la transformació d'algú, també és molt emocionant, saps?
0: I un altre crac ha estat Iván Rojo, per favor.
1: Home,
0: Iván Rojo, que tu vas posar també
1: molt
0: a les xarxes
1: bé,
0: amb el Wisin, per favor.
1: I tant.
0: El tio ha entrat perfectament al trapo. I
1: és el que s'ha de fer.
0: És el que s'ha de fer.
1: Sí, quan tu t'uneixes al meme, el desactives.
0: Aquí està. Aquí està.
1: I ja està. Saps?
0: És que va ser tremendo. Va ser tremendo.
1: Clar, la gent ho fa per... Alguns ho fan per fotre, alguns perquè fa gràcia, però quan tu mateix rius de tu mateix, aleshores ja se'n van amb una altra cosa, saps? I és la millor manera d'afrontar-ho, això, jo crec.
0: Així és.
1: Sí,
0: així
1: que
0: és.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, sí, no, és així, vull dir que o te unes a l'enemigo o contra
1: l'enemigo,
0: no? O contra l'enemigo. Millor te unes i, escolta'm, aquí reímos todos. No?
1: Exacte.
0: I ja
1: sí,
0: està,
1: sí, tal
0: així
1: qual.
0: O no?
1: És que no hi ha més.
0: És així, no hi ha més, no hi ha més.
1: Mm.
0: Escolta, Belén, per anar acabant, tornaràs a fer vídeos? Belén Againor tornarà a fer algun vídeo o no?
1: I tant.
0: Perquè
1: mira,
0: jo et seguia.
1: No, sóc lo pitjor. De fet, tinc gravats dos, però és que no tinc temps per editar-los. Quan arribo a casa, no vull editar.
0: No, en casa de herrero, cuchillo de palo, que diuen
1: no,
0: les abuelas.
1: Literal.
0: Sí o no?
1: No, tota la raó. Sí, tota la raó. No m'escondo. Però sí que tornaré. Tinc moltes ganes i la gent m'ho demana i ja t'ho dic. O sigui, per mi, YouTube sempre ha sigut un hobby o un lloc on aprendre, comunicar i riure. I no ho faig ni per subscriptors ni dineros a un menys,
0: no.
1: Simplement perquè és una cosa que
0: m'agrada,
1: em fa feliç, m'agrada, i a la gent li agrada també. I quan t'escriu algú de «ai, estava malament i m'has fet riure», ostres, doncs a mi això ja em serveix, saps? Jo aniria a casa de cada persona que estigués malament i parlaria una estona, però com que no puc...
0: No pots, perquè no desparava tant.
1: Doncs faig vídeos i ja està.
0: I ja està, ja està. Doncs, Belén, no sé si vols afegir alguna cosa més abans d'acabar, perquè ja la cosa ja s'acaba l'entrevista, no tenim més temps, ojalà, un altre dia ja trucarem o vindrem.

0: Vindrem allà a l'acadèmia, que aviat vindrem, Tenim...
1: Així m'agrada.
0: El que passa és que no podem venir tots els dies perquè anar, tu ja, el trajecte d'aquí fins allà és un rato, perquè anar fins a Terrassa i tot, tu ja saps. I més nosaltres que ens recullen en el bus, ens porten fins allà, clar... cada setmana i les gales.
1: Jo que
0: t'he
1: de dir que vinc cada dia.
0: Tu vens cada dia, Tu vens cada dia. Nosaltres venim de tant en tant, però...
1: No, clar.
0: Però vosaltres que esteu allà cada dia ja és com casa vostra.
1: I tant.
0: L'Hospital del Tòrax i companyia.
1: I tant.
0: Belén Agaynor, Belén Pueyo, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més. Escolta, tens algun favorito abans de marxar?
1: Sí, però no t'ho diré.
0: No m'ho diràs, no?
1: Et puc dir, clar que no.
0: Però tens favorito o favorita, no?
1: No t'ho diré.
0: No m'ho diràs, però tens o no? Tens o no?
1: Sí,
0: tens...
1: clar. Sí, tant i tant.
0: No em digues el nom, no em digues el nom.
1: No t'ho diré.
0: No. Però, bueno, a veure què tal va. A veure què tal va.
1: Això.
0: Seguirem la pista d'aquests concursants que cada setmana, doncs, de veritat que s'estan deixant anar, perquè al principi és el que diem. Lògicament, estàs en un concurs, estàs en una acadèmia que té 3.000 càmeres. A poc s'aniran deixant anar, vull dir, és lògic, no pots estar tot el dia mirant les càmeres. I ja ho estan fent, Jo crec que ja estan sent molt autèntics, molt autèntics. Doncs gràcies, Belén, una abraçada ben forta, cuida't.
1: Igualment, una abraçada.
2: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
0: I tot seguit anirem a parlar del Benidorm Fest.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris. De...
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Informatiu migdia.
7: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
8: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
9: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
6: Informatiu vespre.
10: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
11: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre de 10 a 11 del matí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. Demà dimarts 8 de setembre s'inicia el curs escolar 2026-2027 i ho farà amb la primera jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. En el cas de Rubí, l'Assemblea de Docents de la ciutat ha preparat diverses accions des de primera hora del matí. A les 7 hi haurà un esmorzar i a les 9 els docents que participin en aquesta vaga es trobaran a l'estació de ferrocarrils per anar plegats a Sabadell, perquè a les 10 del matí a la plaça Espanya d'aquesta població és on hi haurà la manifestació comarcal. I a les 11 també s'han preparat macroassemblees per decidir entre tothom quins passos seguiran a partir d'ara per aconseguir les seves reivindicacions. A Rubí, un total de 9.163 alumnes comencen aquest nou curs als centres públics i concertats de la ciutat. Recordem que davant la convocatòria de vaga s'han decretat, com és habitual, els serveis mínims. En el cas de les escoles Bressol, es tracta del 33% de la plantilla, els centres d'educació especial són el 50% i pel que fa la resta d'estudis hi haurà un docent per cada 3 aules a educació infantil, primària i secundària, i també una persona de l'equip directiu per centre escolar.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Avui comencen les inscripcions de la temporada de tardor de l'Ateneu Municipal. La gran majoria de les activitats, com sempre, seran gratuïtes i inclouran temàtiques de cinema, música, literatura i pensament, creativitat o ciència. Les novetats d'aquest trimestre que més destaquen són el seminari de lectura Pensament Polític, que convida a explorar l'origen de la política moderna. També hi ha una nova conferència emmarcada en l'any Gaudí i continuant el documental del mes o també els cicles habituals de jazz i poesia. Les inscripcions es fan únicament en línia, hi ha places limitades i es tancaran els grups quan s'hagin exhaurit.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: I en esports, el 100 patins masculí ha tornat a celebrar un títol estatal 9 anys després. Va superar el Molina Sport a la final de la Supercopa i després de completar una competició perfecta amb la victòria contundent de la semifinal davant del Tenerife Guanches. El 9-3 de dissabte es donava ales per la gran final. S'havia de superar els de Gran Canària, equip que acapara els títols dels últims anys, i es va aconseguir en un complet partit. Tot i patir fins la botzina final, amb el 3-2 s'aconseguia la primera Supercopa per al club. Les noies, de la seva banda, no van poder arribar a la final. Van caure en la cita de dissabte davant de les Culs al Màssara. No va ser un bon partit de les de Juan Pablo Triviño, que van anar a remolc de les valencianes gairebé tot el partit. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Toni, ja ho tenim tot a punt?
1: Jo sí.
0: Els micros?
2: Preparats.
0: Les notícies?
2: També.
0: I tu?
2: Jo què?
0: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
2: Home, ja era hora que em presentessis.
0: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
2: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
0: I tot allò que passa, Rubí?
2: Durant 3 hores.
0: De 9 a 12 del migdia.
2: Així que ja ho saps.
0: Tornem.
2: Torna al Rubí al dia.
3: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. A partir del dia 14 de dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
0: Per saber què passa, per entendre què passa.

0: Són les 9 de la nit.
1: Aquest capítol el comencem al desembre de 2023, amb una sequera que sonava així. És el so de la tala de pins pinastre morts, en concret al Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet. Així començava una actuació gairebé sense precedents, i amb la previsió de retirar uns 30.000 arbres en 45 hectàrees. Estaven molt castigats per la falta de pluges i una plaga d'escarbats els va matar. Allà, la llavors directora general d'Ecosistemes Forestals de la Generalitat, Anna Sanitges, ens explicava l'actuació. Avui ens retrobem amb ella per parlar de la resistència i la recuperació dels nostres boscos. La natura és sàvia? Com? De quina manera? Avui ens preocupem per la flora i la fauna. Pararem l'orella a l'entorn natural. I hem preparat tres converses que prometen ser molt interessants. L'impacte del canvi climàtic i de les nostres accions són una amenaça per nombroses espècies que habiten el planeta, sobretot en aquells ecosistemes més fràgils. També a casa nostra? Ens ho preguntem avui. Benvinguts i benvingudes al Quatre Gotes.
2: De les sequeres que hem patit a les sequeres que vindran. Quatre gotes.
1: Els darrers anys, mentre patíem per si hi havia restriccions d'aigua, si es podrien regar els camps o si les piscines estarien més o menys plenes, també hi ha hagut altres persones preocupades a més per l'impacte de la sequera en el medi natural. La flora i la fauna tampoc han disposat de l'aigua habitual i, per tant, han patit. La qüestió és com canviarà l'entorn natural en aquest horitzó no tan llunyà, més càlid i més sec. Ho han seguit i analitzat des del CREAF, des del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, per exemple, a través del projecte de monitoratge dels boscos de Catalunya, el de Boscat. La Mireia Banquer, investigadora del CREAF, n'ha estat la coordinadora. Mireia, benvinguda.
3: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Al Quatre Gotes ens preguntem per si estem prou preparats per al futur que ens ve. Intentem fer aquesta mirada en tots els àmbits, en tots els eixos. I podríem dir que la prova de foc l'hem tingut aquests darrers 3 o 4 anys. En aquest cas, els nostres boscos fins a quin punt s'han posat al límit?
3: Jo crec que més que parlar d'una prova de foc, potser parlaria d'un tast del que ha de venir, no? D'una mostra o d'una prova del que ha de venir. Llavors, els boscos, en aquest sentit, el que estem veient ara, després de les pluges de la primavera del 24 i del 25 plujos que hem tingut, és que tenen una capacitat de regenerar i de refer-se bastant gran. El que passa és que, segons les previsions, aquest tipus d'episodis seran més freqüents i més intensos. Llavors, la nostra pregunta és fins a quin punt aquesta capacitat de recuperar-se s'allargarà al llarg del temps. És a dir, recuperar-se d'una sequera intensa, estem veient que en gran part dels casos és possible, tot i que hi ha hagut episodis de mortalitat, però si això es va repetint i cada cop és més intens, doncs haurem de veure si aquesta recuperació es pot mantenir.
1: Aquest és l'interrogant, després te'l tornaré a plantejar d'una altra manera. En qualsevol cas, estem parlant d'un impacte fort en el medi natural perquè s'ajunten dos elements determinants, temperatura i també falta d'aigua.
3: Exacte, això és la combinació que fa que els boscos hagin patit aquests efectes molt més que altres entorns naturals, no? Els boscos, una cosa que és una obvietat és que els arbres no es poden moure, per tant no poden anar a buscar aigua, no poden posar-se a l'ombra per tenir menys calor, diguem. Llavors estan on estan, i si on estan no plou i on estan fa molta calor, doncs pateixen els efectes d'aquests impactes. Com més alta és la temperatura, i això és el que s'ha estat donant els darrers anys, més aigua evapotranspira en els arbres. Per tant, més aigua necessitarien. I aquests darrers anys el que ha passat és que ha fet molta més calor i a més ha plogut molt poc. Per tant, la combinació d'aquests dos vectors ha sigut molt dura i molt estressant pels nostres boscos.
1: I la mortalitat ha estat tan elevada perquè tenim espècies poc adaptades al que seria el clima mediterrani, amb les seves fluctuacions habituals, aquestes sequeres en períodes amb més o menys aigua, que això formaria part, podríem dir, del nostre clima? O estem parlant que els fets aquests anys darrers han estat tan excepcionals que ni les espècies que s'havien habituat a casa nostra ho han pogut resistir?
3: Clar, nosaltres tenim espècies molt adaptades, en realitat, perquè vivim en un context de clima mediterrani en el que és habitual, freqüent i la normalitat és que a l'estiu fa molta calor i no plou gens. Per tant, les espècies al llarg dels segles han anat desenvolupant estratègies per fer front a aquest estrès hídric, sobretot estival. Per tant, la major part d'espècies dels nostres ecosistemes forestals tenen estratègies per, i eines per fer front a aquestes condicions. I això explica en part com, gràcies a les pluges d'aquest últim any, doncs, han tingut aquesta capacitat de resistència. Els episodis de mortalitat que hem vist, que de moment no han sigut massius, hem tingut moltes afectacions com simptomàtiques d'estrès hídric, però en, sobretot en el cas d'alzines, roures i aquest tipus d'espècies s'han recuperat. Els casos de mortalitat que hem vist i aquests símptomes intensos de decaïment forestal, que és com nosaltres ho anomenem, són deguts a al que tu mateix comentaves, que és a l'excepcionalitat d'aquest episodi. És a dir, les espècies estan adaptades, però les condicions estan canviant. Estan adaptades a unes condicions que són les que hem tingut en els darrers segles, però el canvi climàtic està fent que les condicions canviïn, no? Està canviant les normes del joc. Llavors, en aquestes noves normes, bueno, hem d'anar veient on està el límit de resistència d'aquestes espècies. I en alguns casos, per exemple, en el cas del pi roig, estem veient que és una espècie que està patint més que d'altres, perquè és una espècie molt de latituds més elevades, molt eminentment europea, que necessita climes més freds i més humits. I en zones com Osona o el Moianès estem veient episodis de mortalitats de pi roig que no s'havien vist fins ara.
1: La diagnosi és clara perquè ho hem vist amb aquest primer tas que ens comentaves abans, d'aquests darrers anys de sequera, però el que no sabem ben bé per on passa és el futur. I abans deixàvem un interrogant, una qüestió que ara volem estirar. Si aquestes plantes, aquests arbres, en conjunt, els boscos s'han posat al límit, aquest fet els debilita per les pròximes sequeres o bé els enforteix?
3: No, els debilita. Els debilita. De fet, en un any bo estem veient una recuperació molt important, però no estan amb el vigor que tenien abans d'aquest episodi de sequera. En molts casos els arbres no s'han mort, però sí que han perdut part de la seva capçada o tenen algunes de les seves branques que s'han mort i que ja no han pogut treure noves fulles. És a dir, requeriria un període llarg d'anys bons que això tornés a agafar embranzida. Ara estan afrontant aquest estiu amb unes condicions hídriques molt més bones que en els darrers 3 anys, però no estan en plena forma. És a dir, s'estan recuperant d'un sotrac molt gran. Això no els reforça, sinó que el que fa és que els debilita, i això hi necessitem un seguit d'arbres bons perquè puguin recuperar doncs, totes les reserves que han hagut de fer servir per treure noves fulles, recuperar aquestes, o refer o treure noves branques que substitueixin les que s'han mort. Per tant, no és un entrenament, diguem, no? És un sotrac.
1: I podríem dir on està el límit de resistència d'aquests boscos? El podríem arribar a estimar, per exemple, de quan llarga pot ser una sequera perquè hi hagi aquesta resistència, aquesta capacitat de que quan torni a ploure els ecosistemes tornin a reviscular?
3: Doncs això és una gran pregunta de recerca que tenim nosaltres sobre la taula. I se saben algunes coses que ens permeten saber doncs, que hi ha determinades espècies que són més resistents que altres. Es fan experiments per sotmetent els arbres a sequeres intenses, més enllà de la real, no? a escala de laboratori. I això ens permet saber que hi ha algunes espècies que resisteixen molt més que altres. No? Per exemple, doncs, és molt fàcil imaginar que un faig necessita molta humitat, necessita molta aigua, viu en llocs d'alçada, no? I en canvi les alzines o determinats pins com el pi blanc o com el pi pinyer són molt més resistents a la sequera del que podria ser un faig o un pi roig, inclús.
1: I per últim, Mireia, també et volíem preguntar si nosaltres hi podem intervenir en aquesta adaptació, és a dir, a no deixar-ho tot a la simple adaptació de les espècies, si podem participar, si podem col·laborar en que els boscos estiguin més preparats.
3: Jo crec que sí. Aquí hi ha dues respostes. Una és, si nosaltres no intervenim, els boscos tenen una dinàmica natural que els permetrà adaptar-se, però els convertirà en uns ecosistemes que no sé si són els que nosaltres volem com a societat. perquè poden ser ecosistemes molt més àrids, molt més adavesats. Pot ser que la transició sigui molt traumàtica perquè pot ser molt, molt ràpida, no? Pot ser a través d'episodis importants de mortalitat o pot ser a través d'episodis de grans incendis forestals. Llavors, si nosaltres no fem res, això té una dinàmica que es recol·locarà tot al llarg dels anys. Aquí la pregunta és: què volem nosaltres com a societat? Què ens aporten a nosaltres els boscos com a societat? Si nosaltres considerem que són entorns que volem conservar i que volem mantenir com a fonts de lleure, de biodiversitat, de relax, de vents, no? De fusta, de bolets, d'embornal de carboni, si volem mantenir tots aquests béns i serveis, sí que és important acompanyar-los a aquesta adaptació del canvi climàtic. I aquest acompanyament passa per fer gestió. Diferents tipus de gestió. La gestió és un ventall molt ampli que passa d'intervenir poquíssim i a un nivell molt quirúrgic a intervenir molt, no? Té un ventall molt ampli de possibilitats, però algun punt d'aquesta gestió, diferent en cada cas i diferent en cada lloc, ajuda o pot ajudar aquest acompanyament, aquesta adaptació dels nostres boscos al canvi climàtic.
1: Doncs de seguida estirarem el fil de la gestió, també volem parlar de l'impacte en la fauna que té la sequera i de com es podran adaptar les espècies. En qualsevol cas, Mireia Banquer, coordinadora d'aquest projecte de seguiment dels boscos a Catalunya del CREAF, gràcies per atendre'ns i seguirem pendents els resultats de les recerques que teniu en marxa.
3: Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: Seguim mirant aquest horitzó de futur per veure quin impacte tindrà aquest canvi del clima en la flora i la fauna, i a l'inici del programa dèiem que avui tindríem un retrobament d'aquella primera escena del paratge natural de Poblet amb la tala dels arbres. Ara, però, per saludar altra vegada l'experta en la gestió d'aquests boscos, l'Anna Sanitges, que és enginyera forestal. Anna, benvinguda al programa.
4: Bon dia.
1: Com seran els boscos de Catalunya en un futur?
4: Bé, els boscos de Catalunya segur que seran diferents dels que coneixem ara, perquè els efectes del canvi climàtic provocaran a llarg termini segur molts canvis. Hem d'esperar boscos més secs, més mediterranis i potser zones més obertes. Segurament dominarà més el matollar en algunes zones que els arbres en aquestes zones més mediterrànies.
1: Aquestes espècies, les que han patit més, difícilment les tindrem, vol dir, en un context de futur?
4: Depèn de quines zones. La qualitat que té Catalunya és que és un país molt divers i tenim molts estadis de vegetació i tenim des de les pinedes marítimes arran de mar a Tarragona fins a les fagedes i les abatoses a les zones del Pirineu. Llavors, seguirem tenint aquests extrems, però en zones on ara hi ha com molta diversitat, hi havia moltes espècies, hi havia pins que necessitaven molta aigua, hi havia roures, hi havia alzines, aquí com que la situació serà més extrema, doncs anirem perdent aquestes espècies més del nord.
1: En aquest sentit, en aquest horitzó a futur, cal pensar que l'aposta de ser conservar aquestes espècies per afavorir-les i que tinguin més espai?
4: Bé, l'aposta de futur és entendre que aquests boscos es reorganitzaran i el que hem de fer és donar les eines perquè aquests boscos s'adaptin el millor possible. És a dir, aquests canvis d'espècies poden passar de dues maneres. D'una manera molt radical i sobtada, que és amb un gran incendi forestal on passarà l'incendi i començarà de nou la reforestació d'aquesta zona. El que passa és que això ens posa en perill a les persones i també tindrem una pèrdua de biodiversitat directa, o podrem treballar, acompanyar aquests boscos mitjançant una gestió forestal perquè aquests canvis es facin de manera ordenada i, a més, en puguem treure un rendiment com la fusta, no? Quins són aquests canvis que hem d'ajudar al bosc, no? Doncs el que necessitem són boscos amb menys arbres, però més forts. Això moltes vegades no passa de manera natural, sinó que és amb aquesta gestió forestal, és anant al bosc, marcant quins són els arbres que s'han de treure i deixant aquells arbres que poden tenir més opcions de futur. Aquests arbres que tindran més opcions de futur en algunes zones seran espècies que fins ara eren complementàries i desapareixeran les que fins ara dominaven.
1: potser no era una pràctica tan freqüent o habitual, però sí que coincidint amb la sequera ho hem vist, aquestes talers massives d'arbres, d'intentar atacar els que estan més malmesos. Ens hem d'acostumar a una gestió més així?
4: Bé, no és tan tales massives, sí que què passa quan el bosc pateix una sequera? Doncs que els arbres perden fulles, tenen com diferents eines per aguantar, però això els debilita. El fet de que estiguin dèbils és una oportunitat per espècies de plagues o per malalties per atacar-los i acabar-los matant. Llavors sí que hem trobat, per exemple, zones com a les muntanyes de Prades, doncs que a partir d'una sequera molt intensa ha entrat una plaga i hi ha hagut una mort important i s'ha hagut de fer una tallada intensa. També en zones on la sequera era molt extrema vam veure com col·lapsava tot un bosc, es moria tot el bosc per sequera i això feia que s'hagués de tallar. Tot i això, l'ideal seria gestionar, tenir cura del bosc i aprofitar-lo abans que ens passin aquests episodis.
1: Clar, ens comentaves que les plagues van de la mà de la sequera.
4: Sí, bueno, van de la mà de moltes coses, perquè les plagues també van de la mà de la globalització, no? D'aquest canvi global que parlem a vegades. A vegades ens arriben espècies d'altres països de l'Àsia que aquí no tenen cap predador i arrasen, no? Són exemples que ens passen. Però sí que és cert que el canvi climàtic està afavorint la presència d'algunes d'aquestes plagues i el decaïment o la pèrdua de força d'alguns arbres, no? Per exemple, la processionària, que és aquesta eruga que puja pels pins i que molesta tant perquè et poden caure uns palets que et piquen, doncs aquesta eruga, quan hi ha un hivern molt fred, doncs es mor. Què està passant últimament? Que els hiverns són molt suaus i hi ha un boom d'aquesta plaga. Llavors aquí doncs hem de ser capaços de gestionar el bosc, de fer mesures preventives perquè això no passi.
1: La tendència ha estat que a Catalunya la massa forestal ha crescut, els boscos han estat cada vegada més densos i això acaba repercutint també en l'aigua disponible que tenim en l'entorn. És a dir, ara les pluges podem afirmar que no s'aprofiten de la mateixa manera.
4: Clar, perquè tenim uns boscos, tenim una massa forestal que es queda molta d'aquesta aigua. Nosaltres parlem de l'aigua que cau amb la pluja i es queda a les capçades o es queda als arbres, i li parlem d'aigua verda, i l'aigua que s'infiltra i que arriba als rius i les rieres és l'aigua blava, no? Què passa? Que quan plou, quan un bosc és molt espès, les capçades fan com un efecte paraigües. Les gotes queden a les capçades i s'evaporen directament. No és que se la beguin als arbres, sinó que ja desapareix, no? Ja s'evapora. I llavors també, a mesura que hi ha més arbres, més sotabosc, també capten aquesta aigua i és aigua de menys aigua que tenim als rius. Si fem una gestió forestal, si tenim cura del bosc, si tallem una part d'aquests arbres, no vol dir ni molt menys arrasar-los, però si hi ha molts arbres que estan molt espessos i en traiem una part, el que estarem fent és contribuint a que el bosc estigui millor i que també l'aigua de pluja pugui arribar a terra, es pugui infiltrar i tinguem més aigua blava, tinguem més aigua als rius.
1: I el límit dels entorns naturals, l'hem vist ara darrerament, s'han posat al límit amb aquesta última sequera?
4: Sí, jo crec que moltes zones, per exemple el Garraf, van veure zones que col·lapsaven, pi blanc, que és aquest pi típic dels entorns més secs, doncs que morien per la sequera, no? I és com el llindar o l'alarma. Això també ens ha de fer reflexionar, és a dir, la natura aguantarà, s'adaptarà, ens canviarà, però tot té un llindar, si no volem una Catalunya molt més àrida i semidesèrtica, no? I aquí vindrà, l'única eina que tenim és reduir emissions i reduir els efectes del canvi climàtic.
1: Anna Sanitges, gràcies per acompanyar-nos al Quatre Gotes.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Catalunya s'encamina cap a la desertificació. La imatge, per exemple, dels Monegres a l'Aragó reproduirà en algun dels nostres paisatges. Al Quatre Gotes intentarem sortir de dubtes, no amb una bola de vidre, sinó escoltant l'opinió de la comunitat científica. Per això, si ens seguiu, si seguiu connectats amb nosaltres, en el desè capítol reunirem a primeres espases en aquest camp perquè ens il·lustrin. L'objectiu de l'actual programa, però, és un altre. Hem entrat als boscos, ens hem fixat molt en els arbres, també en el sotabosc, i ara volem centrar-nos en els animals que hi habiten.
0: Quatre gotes.
1: Roger Puig, doctorat en Biologia de la Universitat de Barcelona. Benvingut al programa.
5: Moltes gràcies.
1: Com afecten aquests llargs episodis de sequera en la fauna que habita els nostres ecosistemes?
5: Quan parlem de d'efectes d'una pertorbació, diguem d'aquesta manera, una pertorbació ja sigui natural o artificial. Una cosa que crec que és important abans de començar la xerrada és que no hi ha un... O sigui, no sempre hi ha perdedors, també hi ha guanyadors, val? Hi ha espècies que els episodis de sequera els hi van bé i hi ha espècies que els hi van malament. Llavors, aquí, òbviament, trobarem espècies que, malauradament, són la gran majoria, es veuen perjudicats per episodis de molta severitat, com és aquest que hem tingut, però també és cert que hi ha espècies que surten beneficiades.
1: Doncs, si et sembla, després ens expliques quines són les que estan en un costat i l'altre de la balança, però sigui com sigui, aquests efectes de les sequeres són, en el moment, són immediats, o diguéssim que una vegada superats aquests 3 o 4 anys hi ha una pèrdua de la biodiversitat, o en el cas contrari, els ecosistemes es poden refer?
5: Clar, una sequera de 3 anys com la que hem tingut aquí, bueno, de fet no són 3 anys, són una mica més, però una sequera d'aquest tipus, per si sola, o sigui, si agaféssim aquesta sequera i l'alléssim de la resta de coses, afecta, com aquell que diu, la té en el moment immediat. Però també, novament, depèn de les espècies. O sigui, no és el mateix un organisme que es reprodueixi molt ràpid que en l'any, el primer any de sequera, ja pot tenir efectes. En canvi, espècies que tenen vides més longeves, doncs aquests, els efectes els veurem possiblement passar de la sequera, o sigui, en conseqüències. Però, de totes maneres, això, el fet de la sequera en si, si la aïlléssim del que passa els altres anys, en principi 3 anys de sequera, el nostre sistema mediterrani estem acostumats a tenir períodes de sequera. Ara bé, si aquests períodes de sequera es fan no de 3 anys, tot i que aquest ha sigut molt excepcional, això també posar-ho en constància, ha sigut molt excepcional perquè hem tingut precipitacions per sota en alguns llocs, per sota la mitjana normal d'un any. Clar, si aquests períodes s'allarguen, no només duren 3 anys, sinó que imagina't que en durin 5, i que no siguin cicles de ara tinc una sequera i d'aquí uns anys en tinc una altra, sinó que es van repetint aquests períodes de sequera i no permeten que la fauna, en els ecosistemes en general, la biodiversitat, es recuperi, aquí és on podríem tenir problemes. Bueno, nosaltres, la fauna en general.
1: I quines són aquestes espècies que pateixen més la falta d'aigua i també les temperatures més elevades?
5: Si ens parem a pensar en espècies concretes, òbviament els que depenen més de l'aigua són els que surten més perjudicats. En aquest cas serien els amfibis, granotes, salamandres, etc., que són els que es veuen clarament perjudicats per les sequeres. També les espècies d'insectes que viuen en aquestes aigües són els que ho passen més malament. Llavors hi ha altres espècies que no depenen directament de l'aigua, però, òbviament, tot animal necessita aigua per viure. Per tant, espècies que s'hagin de desplaçar o anar-se'n en hàbitats en què tinguin més disponibilitat d'aigua, aquests també es poden veure afectats. Se m'acudeixen, per exemple, els ocells. Nosaltres hem vist en alguns llocs concrets que els ocells marxaven, o sigui, desapareixien, com aquell qui diu, dels hàbitats més secs i se n'anaven a hàbitats en què possiblement no hi haguessin sigut en un any normal. Se n'anaven en llocs més pròxims amb aigua o hàbitats més humits per poder obtenir aigua, perquè al final, per tirar endavant una pollada d'un ocell, necessiten aigua també.
1: Entenc que una de les primeres conseqüències de l'impacte d'aquesta falta d'aigua es pot veure en com és la reproducció dels animals.
5: Clar, espècies, per exemple, posaré un cas molt clar, que va com un cadenat, no? Perquè al final estem parlant d'espècies, però les espècies no viuen soles. Necessiten menjar i necessiten una llar, no? Llavors, tot està interaccionat entre ells. Totes les espècies del nostre entorn estan interaccionades entre elles, no? El que en diem les xarxes tròfiques. Llavors, per exemple, si un any de sequera o un any molt... Imaginem-nos que tenim un any molt humit i llavors hi ha suficient menjar en els ecosistemes per mantenir una població de ratolins relativament gran. Aquests ratolins seran depredats per un munt de depredadors, des de carnívors mamífers, ocells i rapinyaires. Val? Sí, hi haurà una sèrie de depredadors que se'n menjaran d'aquests, i aquests es podran reproduir. Si ve una sequera, la primera cosa que deixarà de fer la vegetació és produir fruits.
6: no? Llavors, aquests ratolins, per exemple, els alzines deixen de produir glans. Els ratolins, si ja no tenen glans ni tenen vegetació disponible fresca, el que farà aquesta població de ratolins és caure, desplomar-se, que de fet això és el que hem vist aquests anys, desplomar-se a pràcticament zero, desaparèixer dels nostres boscos i dels nostres matollars. Si aquests ratolins desapareixen, això significa que els seus depredadors, ja sigui una guineu, ja sigui un gamarús, ja sigui un astó, aquests ja no tenen una disponibilitat d'aliment tan gran. I els depredadors tenen dues coses. No es poden reproduir, perquè si no tens menjar per tu, no pots alimentar els polls ni els cadells, per tant, deixen de reproduir-se. Si aquesta triple interacció que es dona degut a la climatologia s'allarga en el temps, clar, aquí és on comences a veure els problemes. És el que deia al principi. Si aquests períodes de sequera s'allarguen més enllà de 3-4 anys i són molt més prolongats, totes aquestes interaccions es perdran. Si en 3 anys hem vist una recuperació espectacular quan ha tornat a ploure, si aquests períodes s'allarguen, és possible que aquesta recuperació ja arribi massa tard, perquè possiblement una espècie ja hagi desaparegut d'algun lloc i, per tant, aquesta recuperació no la puguem veure. Però això és hipotetitzar, això no en tenim ni idea.
1: Roger, abans ens parlaves dels guanyadors i dels perdedors, allò de la llei del més fort, no? Dels que tenen una fàcil adaptació, els que podran sobreviure més són els que s'imposaran. En aquest sentit, quina és la batalla o aquest combat que abans ens volies explicar?
6: No, hi ha espècies que ja estan adaptades a climes més secs. Còpiament, també poden patir les conseqüències de la sequera. Ara poso un exemple i després et contesto la pregunta. Imagina una espècie que viu en un lloc ja molt àrid i que és una espècie adaptada a aquest hàbitat. Llavors, possiblement durant la sequera, de fet també ho hem vist, aquesta espècie en aquests hàbitats que ja eren àrids de per si, però s'han sigut molt més rigorosos, és possible que aquella espècie adaptada a aquestes condicions hagi patit. Ara bé, la mateixa espècie que li agraden aquests hàbitats secs, és possible que, de la mateixa manera que els ocells hagin marxat o altres espècies han marxat a hàbitats més favorables, aquestes espècies també hauran colonitzat els hàbitats que fins al moment no els eren favorables, però ara, amb aquestes noves condicions, els hi comencen a ser favorables. I això es veu especialment amb espècies que en diem xeròfiles, que són espècies especialistes d'hàbitats secs, de zones obertes, de matollar, que en tenim unes quantes a Catalunya, de fet, tant d'ocells com d'invertebrats com de tots els organismes, tenim espècies especialistes d'aquest oït, i aquests segurament hauran guanyat en espai per poder viure.
1: D'alguna manera, en la humanitat sí que tenim coneixements, tecnologies per adaptar-nos a aquest nou context climàtic. De fet, aquí en el programa estem parlant, no?, de com adaptar-nos a la sequera que vindrà, en el context climàtic que tindrem d'aquí unes dècades. En aquest sentit, podem fer alguna cosa per ajudar a les espècies animals a que tinguin una millor adaptació al futur?
6: Sí, es poden fer coses. Mira, una de les coses que se m'acut és, ja que hem vist que moltes depenen de la disponibilitat en el medi d'aigua, doncs és deixar-los hàbitats amb aquesta disponibilitat d'aigua. Això vol dir deixar una quantitat d'aigua circulant per les zones, fer el mínim d'extraccions possibles dels aqüífers, i, per tant, deixar el famós cabal ecològic, perquè el cabal ecològic és precisament perquè les espècies puguin trobar aquesta aigua que necessiten. Això seria en quant a aigua, i aquí podrien entrar totes les espècies que viuen més d'aigües, com serien els amfibis, els invertebrats aquàtics, etc. Per a aquestes espècies que s'han de moure a hàbitats, que tinguin la capacitat de retenir humitat, els hem de donar dues coses. Els hàbitats, és a dir, hem de procurar que aquests hàbitats estiguin el més sa possible per superar aquestes períodes de sequeres. Hem vist molta mortalitat d'arbres. Generalment són arbres que estan en el seu límit de distribució. Per tant, aquests hàbitats, possiblement els hem de treure en aquests arbres competència perquè puguin continuar sent un refugi per aquesta fauna. I per l'altra, si les espècies s'han de moure, el que necessitem és que les espècies es puguin moure. Si les espècies no tenen connexió entre els hàbitats i per anar d'un hàbitat que li és favorable troba l'autopista més transitada de Catalunya, pues, òbviament sí que podran anar, però la meitat es quedaran pel camí perquè els haurem atropellat. Llavors, el que necessitem és que tant, o sigui, hi hagi una mica de mosaic d'hàbitats, que aquests hàbitats que puguin ser de refugi els conservem i els tinguem preparats per quan les espècies els necessitin, i necessitem facilitar el moviment de les espècies, de totes les espècies, les grans i les petites. Jo crec que una mica el que hauria d'anar per aquí les coses, i el que més crec que és necessari és reduir la competència que tenen els nostres boscos, perquè és l'única manera de fer que els boscos tornin siguin madurs, que puguin resistir aquestes sequeres. Òbviament no tots els individus podran sobreviure, però si tu tens un bosc que no té competència a l'hora que tothom vol aigua, aquests arbres amb poca aigua podran tindran disponibilitat d'aigua. Llavors, aquí, jo crec que és el que es pot fer. És una qüestió més de, no tant les espècies, sinó una mica cuidar-los i la casa. Més que cuidar els individus, les espècies, és cuidar-los i la casa. Jo crec que és l'important. La missió que tenim en aquest moment, jo crec que és cuidar la casa de les espècies.
1: Roger Puig, doctor en Biologia de la UB, podríem estar molta estona més conversant sobre aquestes qüestions que són tan interessants i que encara hi ha segur molts fils per estirar, però ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
6: A vosaltres.
1: I podríem anar molt més enllà. Les converses d'avui ens agradaria que com a mínim serveixin com un toc d'avís per pensar-hi, per convidar-nos a fer altres preguntes. Per exemple, el Roger ens introduïa el concepte, la idea dels cabals ecològics, i això ens portaria a parlar de l'estat dels rius i, si fem un pas més, a la biodiversitat marina. Qui sap si el futur del Quatre Gotes també ens portarà a navegar per aquests altres entorns. La factura que paguin les espècies pot arribar a ser molt elevada, tot i que, com que no es quantifiqui econòmicament, no pesa tant, no ocupa un percentatge del PIB d'un país, no? En el pròxim Quatre Gotes sí que ens fixarem en aquestes factures, les que costen molts diners i que fins i tot també ho veurem, endeutaments, pèrdua de llocs de treball i altres derivades que, com de costum, nosaltres intentarem abordar en diversos punts de vista, també d'aquells que inverteixen en l'aigua. En el pròxim Quatre Gotes, les butxaques que s'aixuguen.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

0: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.
1: Són les 10:32 de la nit. La Cora nota una contracció. És nova, intensa, desconcertant. En ve una altra i una altra. El part ha començat i amb ell tot. Una vida nova, un rol nou, una pila de preguntes. I entre el dolor i l'emoció se li escapa aquell pensament tant de mare que és: i ara què? Això com

0: Veritat i de tocar de peus a terra. I ho farem de la mà de la Cindy Peñalver. Ella és pedagoga especialitzada en disciplina positiva, infants i criança. I avui, Cindy, plantarem la llavor. A veure, comencem pel començament. Com es comença a fer aquest camí que li diem la criança?
1: Doncs, Sílvia, es comença parant. Parant per poder mirar. Si no parem, no? Anem tots tant al ritme frenètic de la vida que no som capaços. Llavors, parant i realment adonar-nos que sovint a la criança o bé repetim patrons, aquests patrons que hem tingut nosaltres a la infantesa, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. No? Aquestes frases que a vegades diuen, que sovint diuen de jo no vull que els meus fills passin per el mateix que he passat jo, o no vull ser com la meva mare o el meu pare. Llavors, quan realment ens agafem el temps de pensar com volem que sigui la relació amb els nostres infants, és quan podem començar a canviar, a fer aquest canvi d'allò que volem canviar. I molt important, no es tracta de voler fer-ho perfecte, això és impossible. Es tracta de voler fer-ho conscient.
0: De fet, és totalment lícit no saber com es fa.
1: Totalment.
0: Perquè no ho hem fet mai. No?
1: Normal.
0: I el més normal és doncs, aplicar el que tu has viscut, o el que comentes, no? Tu has viscut, o el que tu has vist, com es fa, doncs intentes replicar.
1: Total.
0: El que passa que, en molts casos hem vist que no és un model adequat, que no ens agrada, i ens anem just a l'altre pol, que com comentaves, tampoc és l'adequat. Doncs, què vol dir, realment? Comencem per entendre el concepte. Què vol dir criar?
1: Criar vol dir acompanyar, vol dir fer-ho des de moltes vessants, no només la física, que moltes vegades hem pensat que criar és poder solventar, no?, o cobrir aquestes necessitats bàsiques, més aviat físiques, que és el vestir, l'aliment, el portar a una bona escola, tenir una habitació ben maca, no?, que tingui moltes joguines, que també, no?, que tingui una seguretat física és imprescindible, però va molt més enllà. La part emocional, ja veurem, no?, el per què no la tenim tant en compte, però també és molt important mirar cap allà. I la part emocional em refereixo a dues necessitats bàsiques. La primera és la connexió, la pertinença, sentir-me vist. I la segona és la contribució, sentir-me vàlid o vàlida. Llavors, poder mirar cap allà, que és el que necessiten els infants i nosaltres mateixos, perquè faig un petit spoiler, que en el programa no parlarem només d'infants, parlarem de les necessitats dels humans, no? De nosaltres com a persones. Clar. Llavors, poder mirar més enllà de lo físic és criar, és donar eines de vida, és poder donar-te allò que necessitaràs per ser un adult funcional, amb autoestima, amb capacitats.
0: Tenim feina, eh?
1: Uf!
0: Cindy, tenim feina. A veure, parlem d'aquests models, aquests dos models que tenim molt identificats, que segurament coneixem, però que a vegades no ens hem aturat una miqueta a analitzar. Quins són aquests dos models de criança?
1: Normalment ara parlem de dos models que són el dictatorial, no? El control, allò que
0: perquè
1: fem...
0: Perquè jo ho dic.
1: Sí, anava a dir una barbaritat, però no la diré, no? Por mi sting, no? Perquè,
0: sí.
1: Perquè vull tenir... És una lluita. Jo vull tenir la raó i és així prou, no? Jo sóc l'adult. Que ve del conductisme, de mirar només el que fa l'infant i controlar la seva conducta. I, per l'altra banda, seria més el permissiu, la permissivitat.
0: Totalment a l'altra banda.
1: Totalment a l'altra banda, però igual de perjudicial.
0: Per què?
1: Perquè les dues maneres no miren la necessitat de l'infant, sinó que miren la necessitat o la por de l'adult. Llavors, quan entres en control, per exemple, estàs anul·lant completament doncs, la capacitat de pensar, de reflexionar, de donar eines amb la seva parcel·la de poder, de decisió, no? I es torna un addicte en la referència externa, amb allò que dèiem los likes d'Instagram o de les redes socials, no? Perquè quan un infant és petit, el que vol és agradar. Llavors farà el necessari per que el seu adult o la seva adulta de referent estigui orgullós o content.
0: Llavors, que crees una dependència de... Ho he fet bé?
1: Sí. Sí,
0: és així?
1: Sí,
0: no?
1: Totalment. I per l'altra banda, és una manca de seguretat, de límits. No? Parlarem dels límits en el programa. Sembla que fa por a vegades parlar de límits o de disciplina fins i tot. I els límits i la disciplina són superimportants i necessaris. Ara és com els posem. Aquí és el que farem la reflexió. Llavors, no donar límits a una persona la deixa totalment desprotegida. I quan som petits, no tenim la capacitat d'identificar què és el que em farà mal, què no em farà mal, fins a on puc arribar. Els infants descobreixen el que està bé o malament segons el que els adults ens deixen fer. Llavors, és abandonar, és que al final és una negligència la permissivitat i és molt perjudicial pels infants.
0: Llavors, un cop

0: Hem identificat aquests models, estem d'acord que volem canviar, que ho volem fer diferent, i què ens passa el dia d'avui, pares i mares, que tenim moltíssima informació. És a dir, a diferència segurament de com ens van criar nosaltres, que no hi havia informació, hi havia molt poca, a nivell de literatura, de formacions, etc. I tampoc ells, diguem-ne, que s'interessaven, no?, per fer aquesta recerca de com és la criança, simplement doncs, aplicaven el patró, segurament que també ells els hi van fer, no?, a nivell de criança. Nosaltres estem en una generació que sí que ens volem formar, perquè en general ja ens hem format per tot. Llavors, en el tema de la criança també hi ha llibres, hi ha xarxes socials, hi ha perfils de YouTube, hi ha 1.000 canals diferents que ens estan bombardejant constantment amb informació sobre criança. Com fem la tria?
1: Clar, això és com un mestre de la universitat que deia la infoxicació, no? És important fer la tria com tota la vida. Abans ho parlàvem entre tu i jo i dèiem que això s'ha de generalitzar amb tota la vida. I és veure d'on ve aquesta informació. Quan parlem d'una persona en concret, doncs veure quins són els estudis i la formació que hi ha darrere, que el que digui estigui contrastat, que sigui veraç, que hi hagi un estudi darrere, perquè parlàvem al principi de què és allò que ens agrada, com ens agrada educar, i va molt més enllà del que ens agrada, és què senta bé, perquè afortunadament avui en dia hi ha molts estudis que em portarem aquí per parlar d'ells, i és important no quedar-nos amb... Hi ha molts estudis, no? Parlar d'ells, què volen dir, quines són les conclusions que ens mostren, quins comportaments van bé o no. Llavors, identificar, jo et diria, sobre el que és una opinió, el que és una opinió i el que és coneixement. Llavors, tothom pot donar opinions, per suposat, però quan hi ha un impacte tan gran, no?, en què faig amb el meu infant, amb el meu fill o filla, veure que la persona que estic escoltant és rigorosa i realment la informació no és com ho hago yo con mis hijos, que això passa molt.
0: Clar,
1: no?
0: Això passa molt perquè tu estàs estem constantment connectats a les xarxes, veiem 1.000 exemples de vida, de models de família...
1: Ens comparem.
0: Exacte. Però què ho fa que ens sentim tan atrets per aquest tipus de perfils? És a dir, jo mateixa segueixo un munt de persones que no tinc cap tipus de connexió amb elles i m'expliquen el seu dia a dia com a criança, no? Criant. Per què ens sentim? És la comparació aquesta que comentes?
1: Sí.
0: Què és el que ens atrau d'aquests perfils que, o per exemple, poso el cas, famílies amb 10 fills, amb 8 fills, que en el meu cas se m'allunya totalment de la meva realitat.
1: Sí.
0: Però per què els seguim? Per què m'interessa a mi com ho fa aquesta persona amb 10 fills quan s'aixeca a les 6 del matí?
1: Clar.
0: Per a 25 tàpers?
1: Jo crec que aquí hi ha un punt d'aquesta primera reflexió que hem fet, que ho volem fer d'una altra manera, llavors intentem buscar models que ens diguin com fer-ho. No? Aquí hi ha una trampa molt gran, que és l'expectativa que ens produeix. És mentira.
0: Spoiler.
1: Clar, no tot serà mentida, no vull dir, no? Però sí que quasi tot el que surt a les xarxes, que et mostra una vida perfecta, aquí no cridem, aquí no... Pues no pot ser sempre així. Llavors, què ens promou, no?, el veure tot això? Doncs buscar maneres de fer-ho diferent. Després hi ha un punt dopamínic, no?, l'scrolling, llavors l'algoritmo que sap, llavors t'ensenya moltes coses. Jo el que diria és que tot allò que generi culpa, que generi frustració, que després de veure això digues, és que ho eliminis, deixa de seguir-ho. Un follow. Perquè, clar, perquè ja vivim amb prou culpa com per a sobre que és això que no ens dona cap valor.
0: No.
1: Perquè no dona valor. Aquest punt crític que dèiem, no? Això t'aporta a la teva vida? Què és el que et dona? Perquè si et dona realment recursos que tu pots aplicar a la teva vida i que et fa ser millor persona, tenir una millor autoestima, una relació millor amb qui sigui, fantàstic. Però si tot allò et genera culpa i frustració, no té cabuda. Llavors, també siguem crítics perquè això és com l'aliment, no? Mirem molt què mengem, què ens senta bé el cos, tot això, però tot allò que consumim pels ulls, per les orelles, la informació, també ens provoca un estat intern. Llavors, suposo que són les ganes de fer-ho millor, però aquí hem de ser molt crítiques.
0: Molt bé. I com dèiem, a la vida en general, no només amb la criança, tot el que consumim, molt crítics, i conèixer la font, identificar-la i tenir una mica de criteri i esperit crític, sobretot. Posem el focus en aquest programa i a la vida, quan ets pare o mare, en la criança, en els nens, en les nenes, en les criatures, però moltes vegades també hi ha un pas previ que comentes que és i jo què? No?
1: Totalment.
0: Aquest anàlisi personal.
1: Sí, i jo crec que és el primer pas i és innegociable per realment començar a mirar la relació amb qui sigui. Però si parlem amb els nostres fills d'una manera diferent, hem de mirar cap endintre. Quina és la relació que tinc jo amb el meu nen? Amb el meu nen, no amb el meu nen.
0: De quan jo era.
1: Quan jo era una nena, no? Uh-huh. Què passava, què sentia, què necessitava. Llavors, quan puc fer aquesta introspecció, com em parlo, quina és la relació que tinc a mi mateixa, quina és la creença que tinc sobre mi mateixa, perquè si sóc una persona que, per exemple, no tolera la frustració, no? O no tolera que li posin límits, serà molt difícil que jo a la meva vida pugui posar un límit. I no té que veure amb el meu fill o filla, té que veure amb el que sento jo, amb la frustració, amb el límit. Llavors, un primer treball personal
0: és com ens prenem aquella reacció de l'infant, no? Les típiques, en parlarem, les enrabiades dels 2 anys, no? Aquests terribles 2 anys, dels 2 als 4, que els nens estan començant a descobrir el seu caràcter, la seva manera de ser, la seva persona, i tenen enrabiades a tot arreu, supermercat, a teatre, on sigui.
1: I on hi hagi més gent, encara més,
0: correcte, eh? Correcte, si et poden mirar tots a tu, millor, perquè així, clar, què passa aquí? Que posem el focus en nosaltres, no?
1: De, la nostra valia, també, no?
0: Correcte, per què m'estàs fent això? No? O quan et criden, o quan et peguen, o que ells ho fan des d'un punt de vista que analitzarem i descobrirem, intentarem entendre i comprendre, però el primer que fem és, a mi no em parlis així.
1: Clar, ens ho prenem a lo personal.
0: Correcte.
1: No? A mi m'agrada molt una noia que es diu Sara de Cire Ruiz, que parla d'adolescència, i el seu eslògan és, principalment, no és personal, és cerebral. No?
0: Clar.
1: Llavors, aquí hi ha 2 punts molt importants. Primer, distingir què és maduratiu, quins comportaments són maduratius i quins comportaments no ho són. I són el que se li diu, que aquí també en parlarem molt, de les metes errònies, que és el comportament que el nostre fill i filla identifica que ha de fer per aconseguir aquests 2 pilars que parlaven de pertinença i de contribució. Moltes vegades els nens, jo sempre dic que són com una mica són una mica com Sherlock Holmes, van amb la seva lupa i la seva llibreteta. Llavors, a partir que van visquent, van fent-se la seva lògica privada sobre com s'han de relacionar.
0: Vale.
1: Llavors, si jo vaig al supermercat, no? Imagina't, posem un exemple. La mama em diu que hem d'anar al supermercat, és molt tard, són les 7 de la tarda, per qualsevol cosa el papa o la parella està de viatge, i diu, mira, hem d'anar, però només hem de comprar... Tu només pots escollir una cosa, no?
0: Pinta malament.
1: Te suena esto, no?
0: Que pinta molt malament, això no acabarà bé.
1: Llavors hi diu, Maria, només una cosa, eh? Hem d'anar a fer la compra perquè no tenim res a sopar, però només podràs escollir una cosa. I la Maria diu, sí, te lo prometo. Vale. Llavors, bueno, la mare va convençuda de que això serà així.
0: Sí, però ja amb el cap pensant, són les 7, és tard, no.
1: Exacte.
0: He de preparar el sopar.
1: Amb la
0: aquí
1: gerra...
0: Aquí tenia el rum-rum, eh?
1: Eso es.
0: Vinga.
1: Llavors, entrem al supermercat i el primer que veu la Maria són uns fosquitos i li diu, mama, fosquitos. I la mama li diu, vale, te'n recordes que hem dit que només una cosa? Sí, fantàstico. Llavors, la nena li diu, m'ho vull menjar. La caixera la mira i diu, tranquil·la, després passa i ja ho pagaràs. Ja està. Ja ha agafat, has vist que bé?
0: Bé.
1: Vale. Llavors aquí van passejant tu pel supermercat i apareix la secció de les galetes.
0: No, clar, és que no. El cosmos.
1: El cosmos, no? De repente, pum, totes les galetes de tots els colors, de totes les formes, de tots els animals possibles, i la Maria mira la mare i li diu, mare, no, jo vull els dinosaures.
0: Clar.
1: I la mare li diu, no, Maria, carinyo, te'n recordes del que hem dit a casa, que només una cosa? Llavors la Maria aquí es tira al terra.
0: Explota,
1: es tira al terra, no? I una vegada al terra, la mare que veu allò quilòmetres de distància amb tot el dia que ha tingut,
0: correcte,
1: comença a posar-se una mica nerviosa. Llavors la Maria la mira i veu que comença a ressoplar. I la Maria diu, vale, mi madre ressopla, ok. Vale, llavors la Maria comença a semblar una nena de l'exorcista, que li surten mocs, baves, comença a arquejar-se.
0: Jo crec que el cap dona voltes.
1: Dona voltes.
0: Tu veus que dona voltes.
1: Totalment, vale. Dona voltes.
0: D'acord.
1: I a sobre, el supermercat comença a omplir-se d'avis i àvies, que ens els estimem molt, però a vegades no fan comentaris, sí, no, pobreta, sí. Compra-li, què te passa, no? Clar, llavors la Maria veu això, i veu que la seva mare ja no només està vermella i tremola una mica, sinó ja que hi ha un tembleque.
0: Una mica de tic.
1: Una mica de tic, no? El ojo se le va. Llavors la Maria, vale, ho anota, la seva llibreteta. Llavors hi ha un moment en què la mare li diu, mira, Maria, agafa el que vulguis, jo ja no puc més i anem cap a casa. Què és el que està prenent la Maria? Que la mare no fa el que diu. I tot el que necessita fer per aconseguir les galetes. La Maria vol manipular? No. Està aprenent a viure.
0: Clar.
1: I ella vol aconseguir una cosa que vol. I la seva mare amb les accions que fa, li està ensenyant com aconseguir-les. Ja parlarem de tot això, dels límits,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Però és important...
0: Que tot ho estan analitzant els
1: infants. Ho estan
0: infants
1: analitzant tot.
0: I tot, prenen nota, i tu et sembla que un detall de no res... que és la clau de tot. No?
1: El vincle. El vincle és fonamental per sentir-nos segurs o no. Quan parlem d'impactes a la vida, quan parlem de traumes, quan parlem de los apegos seguros, inseguros, que tothom ara està a la boca de tothom, no parlem d'allò que ens passa, parlem de les persones que ens han ajudat o acompanyat quan ens ha passat allò. No hi ha impacte emocional, si hi ha alguna persona que té un vincle, que ens pot veure, que ens pot acompanyar, que no ens jutja, l'impacte serà menor i serà molt més fàcil sortir d'aquí. Llavors, els vincles sempre estan. No, quan hi ha una relació és impossible no tenir un vincle. Tenim un vincle. Ara, com podem fer perquè aquest vincle sigui sa, sigui segur? I repeteixo i ho repetirem moltes vegades. No hem de ser perfectes perquè això succeeixi. Podem tenir vincles sants amb els nostres fills i filles sent lo suficientment bones. I lo suficientment bones vol dir tenir relacions amb ells que creïn seguretats. I després la cagarem i ens equivocarem i podrem reparar. I reparar entra dintre de tenir un bon vincle.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, simplement posar en consciència i fer unes interaccions saludables cap als nostres infants.
0: I si ens equivoquem, podem demanar perdó?
1: Sempre. Ho hem de fer.
0: A tothom. Als nostres fills i filles també. Cosa que potser a vegades amb nosaltres no ha passat. No?
1: Totalment,
0: clar. Moltes vegades, no, per allò que dèiem, no? Per aquella doctrina més, dictatorial,
1: sí,
0: de, escolta, jo he decidit això, doncs es farà així.
1: Clar.
0: És que no era la millor. Ho he decidit així. No, ostres, doncs mira, m'he equivocat.
1: Sí.
0: Jo a vegades sempre, des de l'experiència, dic, saps què passa? Que sempre sóc nova. Perquè ara tens 5 anys, però és la primera vegada que crio una persona de 5 anys. Quan en tingui 6, encara que tingui 5 anys d'experiència, però no t'hauré criat mai una persona de 6. I així fins a l'últim dia de les nostres vides.
1: In eternum. De fet, tenim l'edat de mares de l'edat dels nostres fills. Sí, quan el nostre fill o filla té un any i mig, tu tens un any i mig de mare. Com és el cervell d'un any i mig? Pues això. I això que deies de la reparació, no? És molt important. L'altre dia, en una entrevista que em feien, em preguntaven, et perds autoritat al demanar perdó als seus fills? I era un no! No, al contrari! Al contrari! I a nosaltres ens ha passat moltes vegades això que deies, és important, no?, que potser ja d'adultes hem anat als nostres pares i potser hem volgut comentar doncs, allò que va passar, em va fer mal o tal, i ens han dit, ets una desagraïda, o allò que dius no ha passat mai.
0: Sí.
1: I això...
0: I tu tens aquí clavada l'espina entre costelles...
1: I allò encara fa més mal,
0: encara,
1: perquè t'estan seguint sense veure, o sense veure allò que va passar. I al final la reparació és... Veig el que et passa, valido la teva emoció. Que validar no vol dir acceptar, no? Ja parlarem de les enrabiades i tot això. Quan parlarem de la validació emocional, molta gent diu, ai, és que llavors li estic donant la raó o estic acceptant aquella conducta. No. Ja parlarem de com poder reconduir o donar alternatives a la conducta. Però validar l'emoció sempre, perquè l'emoció està allà.
0: És allà.
1: És allà.
0: No la podem eliminar.
1: I com es diu tant, i tanta raó hi ha en aquestes frases, de que no hi ha emocions bones o dolentes, hi ha emocions.
0: Són emocions.
1: I s'han d'acompanyar.
0: El tema és com reaccionem com, envers els altres o envers aquella emoció.
1: Totalment.
0: Molt bé, doncs sí. Fem un cas pràctic, oi que sí, Cindy, què ens vols aportar?
1: Un exercici portat.
0: Vinga.
1: Un petit exercici per continuar plantant aquesta llavor. Llavors, m'agradaria demanar a tothom que estigui escoltant ara mateix i si no ho pots fer ara, doncs ho poses a casa quan tinguis un moment. És un espai, res, 3 minutets on et donis el...
0: El lavabo és una bona.
1: Ui, tancat allà.
0: Oi que sí?
1: Em vaig a dutxar, poses l'aigua... Llavors...
0: Tanca la porta d'aquí... Escolta, 5 minuts de glòria.
1: 5 minuts de glòria.
0: En tenim prou per fer l'exercici.
1: Sí,
0: doncs vinga,
1: i tant,
0: som-hi.
1: I tant. És un viatge en el temps, Sílvia.
0: Molt bé.
1: Llavors, imagina que agafes una nau espacial i te'n vas... Si ho fas amb els ulls tancats, quasi millor.
0: Vinga, jo vaig demano... a provar-ho.
1: Vinga, va. Doncs jo et demano que et posis còmode, que descreuis les cames... Això és.
0: Vinga.
1: I que aquí, amb els ulls tancats, puguis fer un parell de respiracions profundes.
0: Ho veus o no?
1: Molt bé.
0: No dic res i dic tot, eh? No vinc preparada per això.
1: No, jo no t'havia fet spoilers,
0: no, clar,
1: no sé jo.
0: M'hauries d'avisar, perquè no hi ha res que remogui més
1: sí.
0: que ara endavant i endarrere.
1: Totalment, però a vegades és important. Llavors aquí una vegada hem fet aquest exercici, la pregunta és: quines habilitats de vida, quins valors t'agradaria que tingués aquesta persona, aquest home, aquesta dona que has vist? I això ho recuperarem perquè ens ajudarà amb els propers programes.
0: En tot cas, hem posat una llavor avui. Sí. Escolta, crec que està fantàstica. Què hem de recordar a la gent?
1: Molt important. Ho estàs fent el millor que saps. I això és moltíssim.
0: Home, és que és així, és així. I sempre ho fem tot a fi de bé, pel que fa referència als nostres fills.
1: Totalment.
0: Així doncs, Cindy, ens retrobem a la propera.
1: Amb moltes
0: ganes. Clínex a la propera, perquè m'haig de preparar, o estic veient, que això és fort, és fort. Aquí passaran coses i donarem respostes i, sobretot, us acompanyarem amb la criança, que és un regal que ens fa la vida i l'hem d'aprofitar. Així que ens retrobem. Anima'm.

0: Nova York, US Open, set igualat. Els jugadors donen el màxim possible. El públic, mut. Pilota amunt, rebot, intercanvi. Un servei agressiu, una esmaixada tallada. El contrincant no se l'espera. Break, set i partit.
1: Benvingudes i benvinguts a Estimem les Mates, el podcast que converteix qualsevol repte en una ocasió per pensar en números. Bon dia, Laura.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Albert.
3: Ei, què tal? Avui agafem raqueta i ulleres de sol, perquè ens fixarem en un detall que mai es compta, però que passa constantment. Quantes vegades es colpeja la pilota en un partit de tennis?
2: A veure, primera ronda. Sense buscar res, quan diríeu que es colpeja la pilota en un partit de tennis individual?
1: Aviam, per començar a calcular-ho, jo pensaria quants minuts dura un punt, no? I quants cops es fan per punt.
3: I el número de sets, perquè un partit a vegades pot ser llarguíssim.
2: Clar, sí. Vale, d'acord, acotem. Posem que és un partit de 3 sets, fixem-lo així.
1: Vale, i qui juga, la Serena Williams o jo? Perquè, clar, aquí podria canviar bastant, la durada.
2: Vale, tens raó. Posem que juga un professional del Gran Slam, vale?
3: A mi em segueixen faltant dades. Quan mesura un camp de tennis? Perquè la pilota pot trigar més o menys en creuar el camp si jugo de fondo o jugo de volea.
1: I dependrà també de la força, clar.
2: Ja, i per tant de la velocitat. Bueno, sabeu què? Avui parlaré amb algú que em pugui donar totes aquestes referències. Vale, doncs estem aquí al Club de Tenis Sant Cugat amb l'Àlex Corretja, que és ex-número 2 de l'ATP i campió dels Masters i campió de Copa Davis. Vull dir,
4: home,
2: vas fer
4: com estem, sí.
2: Moltes coses, Àlex?
4: Unes quantes, però bueno.
2: Doncs, a veure, a part del tennis, jo vinc aquí a parlar de mates, eh?
4: M'encanten les mates.
2: Sí, oi?
4: Sí.
2: Vale, llavors, tu quan jugaves a tennis, no sé si pensaves en algú de matemàtiques.
4: La veritat és que no.
2: No, quan estaves jugant no.
4: Quan
2: però en realitat hi ha moltes coses de matemàtiques. De fet, per exemple, si jo et pregunto, quan creus que mesura la pista doncs, d'aquesta línia fins la del final? Em sabries fer una estimació així
4: bueno,
2: si la mirem?
4: Bé, més o menys perquè ho sé. Entre 23 i 25 metres,
2: vale.
4: Que jo més o menys sé què és el que fa. Però,
2: vale.
4: Sí, però sí que tot és mates i aviam, controles les distàncies i saps.
2: I d'ample, però de la pista individual?
4: Uns 8 o 9, entre 8, 8 i 9.
2: Vale, sí. Per tant, 23 per 8.
4: Sí, potser una mica més, sí.
2: I per exemple, les de pàdel, que ara hi ha molta gent que
4: bueno,
2: es passa el pàdel, en plan, 20 per 10.
4: Sí.
2: I en realitat no, o sigui, és més ampla la de pàdel que la de tennis, de l'individual. I sembla que
4: sembla
2: sigui més petita.
4: Més petita. Bueno, jo crec que el fet de tenir els vidres sembla que es faci més petita. També és cert que aquí, en la majoria d'ocasions, jugues individuals. Perquè
2: clar.
4: Quan jugues doble, no és 8. Llavors s'amplien amb els passadissos,
2: clar.
4: Llavors és més ampla la de tennis.
2: Vale.
4: Llavors amb crec que amb els passadissos potser fa quasi 11. Llavors
2: vale.
4: És una mica més ampla i una mica més llarga.
2: Clar, també influeix que en tennis, quan juguem, sempre estem fora de la línia,
4: clar.
2: I en canvi, clar, el pàdel estàs als 20 metres, però estàs dintre.
4: Clar, o sigui, la teva percepció del pàdel és que estàs aquí.
2: Clar.
4: No estàs a darrere. En canvi, aquí, no, el terreny de joc fa 23, però tu, en el fons, fas com 4 o 5 més enrere. Llavors, la pista s'amplia molt més.
2: Clar. I una altra pregunta així de dada matemàtica. A la velocitat del saque, que això és una cosa que es mesura molt, i a més, quan jugueu, us ho posen a vegades, no, a la pista.
4: Sí, sí.
2: Tu a què s'acabes, així en general?
4: Jo crec que el meu servei més ràpid va ser al voltant de 208 km per hora o alguna cosa així.
2: I quina era la clau per sacar molt ràpid?
4: Bueno, primer estar molt fort físicament, tenir molt bona tècnica, practicar molt, molta rutina i sobretot fer tres passos. És com fas un, dos, i t'impulses, i aquí de l'aguantes, i serveixes el màxim possible i caus.
2: Molta palanca,
4: passos.
2: No?
4: Sí, bueno, coordinació.
2: Llei de la palanca.
4: També coordinació i tirar-se molt bé la pilota aquí, com un metro a sobre de la teva front. Jo crec que hi ha molta matemàtica en el tennis, també, perquè, i molta estadística, perquè tu saps que potser et serveixen més vegades cap a fora, cap a la dreta,
2: exacte.
4: El més important. Llavors, això són estadístiques.
2: I això ho entrenàveu amb els entrenadors? Per exemple, em toca jugar contra el Sampras o
4: sí,
2: contra el Moya,
4: sí,
2: el que
4: sí,
2: sigui.
4: Sí.
2: Mirem vídeos d'ell,
4: sí.
2: A veure com saca...
4: Sí, el que passa que ara hi ha moltíssima més informació.
2: Clar.
4: Llavors ara és molt més fàcil perquè ficar les dades i a tu et diuen quantes vegades ha servit a la dreta, al breakpoint, al Sampras. I abans era tot a ull. Anaves tu amb un paper i un boli.
2: Clar.
4: I llavors escrivies i deies, uah, ha servit 7 vegades i 3, tal. Llavors miraves la velocitat. Ara t'ho diuen tot,
2: vale.
4: Exactament tot.
2: I, a veure, més preguntes. Si jo et preguntés quantes vegades li donem a la pilota durant un partit?
4: Clar, depèn del partit. Si guanya 6 o 6-1 és un partit, si és 7-6 el cinquè, com a la cara del Sinner, són 5 hores i mitja, som milers de cop.
2: Si fem, per exemple, un 3-7 així, 6-1, 6-3, 6-2, jo què sé.
4: Això és bastant fàcil, eh? Podríem fer un 7-5, 4-6, 7-6, que venga, és més acurat.
2: Més ajustat.
4: Hauríem de pensar... Doncs,
2: en què pensaries? Més que el número, tu en què pensaries? Què necessitaríem? Quines dades necessitaríem saber?
4: Jo necessitaria saber quants punts han jugat, perquè els punts són molt importants. És a dir, si tu jugues... Posem una mitja de 150 punts en aquell partit, que és un partit bastant llarg.
2: 150 punts, creus?
4: Jugats.
2: Jugats.
4: Jugats. Potser jo he guanyat de 150, però jo he guanyat 80 i tu has guanyat 70. Val? Si jo he guanyat 80 i guanyat 70, normalment guanyo jo. Si tu guanyes més punts que l'altre, vol dir que has guanyat molts poquets punts més que l'altre. Però si hi ha una diferència gran, és difícil que acabis perdent aquell partit. Pot passar que perdis... O sigui, que guanyis més punts i perdis, perquè si jo et guanyo tu 7-6, vol dir que hem fet bastants punts iguals. Però tu guanyes a mi 6-0 el segon, tu guanyes molts més punts. Si després jo et torno a guanyar 7-6, probablement allà hi ha una diferència de punts. Però bueno, posem 150 punts en un partit, doncs hauríem de pensar en una mitja de, avui en dia, de 4 cops...
2: O sigui, tu creus que ara, en mitjana, amb 4 cops s'acaba el punt, ja?
4: Bueno, hi ha alguns de 7 o 8, però també hi ha molts saques directes, hi ha un resto cap a fora...
2: Clar, una cosa compensa l'altra, en realitat. Clar. En mitjana podríem dir 4-5 punts per punt.
4: 4-5 cops, o sigui, per punt.
2: Exacte, cops per punt. I llavors, això, 150 600, o 200 punts, si és molt ajustat.
4: Sí, serien uns 800 cops per partit.
2: Déu-n'hi-do, quasi 1.000. I, per exemple, que això no es fa mai, si volguéssim recobrir tota la pista, fem l'individual, eh? Mm. Si volguéssim recobrir tota la pista de pilotes, així posades, pum, pum, pum, pum, pum, i recobrir tot,
4: val.
2: Així una estimació a lo loco, quantes pilotes creus que necessitaríem?
4: Mils.
2: Milers, eh?
4: Però moltes, aviam, però mira...
2: Vale, llavors, anem a veure.
4: Hauríem de fer...
2: Els 23 metres que
4: tota
2: dèiem...
4: Tota la pista
2: tota,
4: sencera.
2: Tota, sí.
4: Buah, 23 metres per 8.
2: Clar, la pilota quant mesura de diàmetre?
4: No, no tinc ni idea quant mesura.
2: Bueno, tipus 6 centímetres, 5-6 centímetres.
4: Sí, por ahí.
2: Clar, així posades, si n'hi ha 23 metres, doncs si féssim 23 dividit entre 0,06... Jo això ho porto preparat.
4: Menys mal, perquè jo dic, jo ara aquí ja sí que m'enganxes.
2: Crec que són tipus 360 boles així posades, pum, pum, pum, pum, fins al final. I això, com que és 8, que és un terç, serien 100 i pico, 120. Per tant, serien 360 per 120, perquè això és un terç d'això.
4: Bueno, sí, però m'estàs parlant només de les línies, però així la fiques...
2: Clar, clar, no, llavors hem de fer tota la multiplicació. 360 per... per 120 dona tipus, crec que era, quan era, a veure, 45.000 pilotes.
4: Que deuen ser 40.000, per lo menys. 45.000.
2: O sigui, per cobrir tota la pista, per fer una foto així xula...
4: Per cobrir la pista necessitaríem 46.000 pilotes.
2: Déu-n'hi-do, eh? Que això són, si a cada pot van 3, són tipus 20.000... 76.000 euros per omplir la pista de boles, tu.
4: No està mal. Wow.
2: Doncs, bueno, Déu-n'hi-do, la de mates que t'he fet pensar.
4: No,
2: i hem fet aquí tot de coses.
4: M'agrada les mates.
2: Sí,
4: penso
2: que
4: està relacionat amb gairebé tota la vida, les matemàtiques.
2: I, a més, una cosa molt bona és que tota l'estona anaves buscant referències de dades conegudes que tenies. Mm. O sigui, quan algú li diuen, quan és això? No es tracta de qui sap més, no és el que tu sap dir directe i ja està, perquè s'ho sap de memòria,
4: no.
2: Sinó que és el que sap fer el raonament de dir, vale, doncs a veure, tants jocs, tants punts, tants cops per punt, doncs ara aquí ja ho aniríem deduint,
4: jo, no? Jo crec que el més important de les mateixes és entendre, perquè al final si tu aprens, això se t'oblida.
2: Exacte.
4: Però si tu ets capaç d'entendre què és el que estàs buscant, té molta més lògica. Llavors, penso que les mates és això. El que passa que, clar, els números molt llargs i tal...
2: Clar, no, llavors això és el de menys. Pues agafem un boli o ho portem ja calculat o
4: però està
2: o
4: bé, penso que per molt que avui amb el mòbil ho fas, penso que està molt bé pel teu cap que exerceixis i pensis, perquè així estàs constantment treballant i fent maquinar el teu cervell.
2: Exacte.
4: Així que soc
2: molt bé. Doncs què, anem a fer uns punts o què?
4: Vinga, va, anem a jugar. Vamos.
1: 1.000 cops en un partit, és que això són moltíssims moviments, o sigui, quanta concentració.
2: Ja, és que ara ens ha donat moltes dades, però anem a fer bé els càlculs. És a dir, fixem que és un partit de 3 sets.
1: Uh-huh.
2: Posem que, jo què sé, que queden 6-3, 3-6 i 6-1. Això ja són 25 jocs. Llavors, a cada joc podríem comptar, jo què sé, que fem, això ha dit, no?, entre 6 i 8 punts, sí. Que hi ha alguns jocs de iguals avantatge, però després n'hi ha alguns que fas tot 40-0 i joc. Vull dir que en mitjana podríem agafar 7 o 8 punts per joc. I després, o sigui, això ja són tipus 200 punts en un partit. I després a cada punt ha dit que més o menys podia anar entre 5 cops o 10. Clar, si és d'aquests de un dels punts aquests de la torna, sí. O hi ha vegades que saques i l'altre ni la torna.
1: Sí, sí, un bon saque...
2: Clar, també això s'ha d'agafar tot en mitjanes. Però bueno, si els 200 punts aquests que havíem dit i fem 5 o 10 cops, és entre 1.000 i 2.000, eh? Entre 1.000 i 2.000 vegades es dona contra la pilota amb la raqueta.
3: I afegeix tu serveis, faltes, escalfaments... Vull dir que pots posar-li pel cap baix 500 cops més.
2: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Clar, això, contra més referències tenim, més precisa és l'estimació. De fet, si anem fent aquí arrodoniments, més basta és. Però, bueno, més o menys ja seria això. I, de fet, ara, o sigui, podríem fer més... plantejar més reptes concrets quan abans estàveu dient totes les variables que s'havien de tenir en compte. De quanta distància recorren les pilotes al llarg d'un partit. Clar. O amb quanta força tiren. O quantes volees, o quin tant percent de volees,
1: no?
2: O de fondo hi ha. Quina velocitat pot anar la pilota en un servei? És que hi ha moltíssimes dades que et podries plantejar de voler estimar.
1: Clar, i també depèn del que haguem esmorzat, no?
2: Exacte, sí, sí, perquè tiraràs més fluix o més fort. Però, per exemple, jo què sé, quan diríeu amb el servei, per exemple?
3: Jo així tinc la referència al cotxe conduït responsable 120 km per hora d'autopista. Posa-li 170 quilòmetres per hora.
2: Sí, creus que jo sac... Bueno, jo no, però un professional sacant, la pilota va més ràpida que un cotxe per l'autopista, eh?
3: No, potser m'estic...
2: No sé, jo només et plantejo...
1: Jo crec que més ràpid.
2: Més ràpid que un cotxe.
1: Per mi sí.
2: Per tant,
1: perquè,
2: 170,
1: perquè el cotxe... O sigui, si jo estic parada i veig una autopista, els veig passar i la pilota, depèn de la velocitat que agafi, no la veig passar gairebé. Sobretot si són aquests partits de ping-pong, sabeu? O de, jo què sé, la pilota jo crec que pot anar més de pressa.
2: Sí, sí, sí. I a més no té ni fregament amb el terra.
1: Clar, és molt més lleugera.
2: Vale, doncs mira, això sí que ho podríem buscar. Perquè...
1: O sigui, si fas una foto, tu... O sigui, els radars agafen un cotxe i són una càmera de bastant mala qualitat, diguéssim.
2: Exacte.
1: I, en canvi, un fotògraf ha de tenir un objectiu bastant considerable per fer una bona foto.
2: Vale, doncs molt bé. Aquí està passant una cosa molt interessant, també, que esteu anant a buscar referències. De fet, la Cristina, que és periodista, i això de les càmeres, o sigui, has pensat en aquesta referència que tu tens i llavors això et serveix per estimar una velocitat, que també és una cosa que és difícil d'estimar perquè no tenim tantes referències. Per tant, molt bé, molt bé. Llavors, busquem-ho.
3: Faig un xat GPT ràpid.
2: Sí, sí.
3: I aviam què em diu, perquè aquí, clar... Hi ha moltes variables, estat físic, distància, intenció de cop...
1: Vinga, mira, diu, en un partit de tennis professional, la velocitat d'una pilota pot variar molt segons el tipus de cop, el jugador i la superfície de joc. Mm-hmm. Aquí tens unes referències aproximades. Servei masculí, sovint arriba als 190-220 km per hora.
2: Buah, et pega una xapada i et surt un morat.
1: Però espera que aquí diu que els més ràpids superen els 230, eh? Quilòmetres sí, sí. per hora. El rècord oficial són 263 quilòmetres per hora aconseguit per el Sam Groff.
2: Déu-n'hi-do.
1: Després, el servei femení diu que normalment es mou entre els 170 i 190 i que els rècords estan sobre els 200. Després, cops de fons de pista...
2: Aquí ja vas més lent.
1: Sí, diu 110, 140... No, perquè clar, no.
2: Tampoc no va de dalt a baix la pilota, o sigui, ha de pujar i baixar per passar la xarxa...
1: Clar.
2: Vull dir, aquí... No serà tant. En canvi, la volea serà més.
1: Sí, o els smash, sí. Mira.
2: Quan et surt la volea?
1: De 170 a 200,
2: exacte.
1: També. Sí, són cops ràpids. Clar, també depèn de la intenció del cop, no? O sigui, si la talles o la liftes,
2: clar, això
1: canvia molt la velocitat.
2: Però si l'engaltes a pla, sí. O sigui, la tens ben posicionada.
1: Una bona esmatxada, tantina,
2: I a més, amb el cos, també dones energia. Sí. Vull dir que, Déu-n'hi-do. Clar, doncs aquí, ara ja tenim una altra referència de cosa a 200 km per hora. O sigui... Així com en mitjana, comptant homes, dones, tal, volea... Déu-n'hi-do.
1: Sí. I si ho passem a distància, quants metres recorre la pilota?
2: Clar, cada cop pot fer entre 10 i 20 metres, perquè una pista de llarg mesura clar, 23 metres, més o menys. Doncs clar, cada vegada que va i que torna, o sigui, va i fa 20 metres, torna, fa 20 metres més. i ens havíem dit que hi havia com 1.000 cops, o dos, entre 1.000 i 2.000 cops, imagina't. Bueno, d'aquí podríem treure tres idees clau. De fet, la primera és que els esports són un context ideal per pensar en matemàtiques i en ciències, perquè, a més, inclouen moltes coses de mesura, d'àrees, de velocitat, ja ho heu vist, i, de fet, cada esport té les seves peculiaritats. Després, que les bones preguntes obren la porta a construir encara més referències, i avui hem trobat referències de velocitat, que això encara no ho havíem treballat mai. I després, una altra cosa que ens podem endur és que estimar bé és una habilitat que s'entrena, com el tennis, amb repetició, perquè, si us hi fixeu, ara que portem bastants capítols, ja estem molt més fluïts que els primers, i segurament vosaltres, oients, també.
3: Mira, jo la propera vegada que veig un partit de tennis portaré una llibreta per apuntar-me els cops.
1: Mira, això estaria un bon exercici de mates en directe.
2: I recordeu, les matemàtiques no són només càlcul, eh? Són mirada, i les bones estimacions comencen mirant bé.
1: Això ha estat tot per avui. Us esperem al proper capítol de...
5: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms, i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
2: Allà on, bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes. La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
1: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet de Vinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller i mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, com va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
2: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també, doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar, doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo, doncs, treballar i preservar, doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura, doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també, doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar, doncs, més tot el que havíem estudiat, i ho vam aplicar doncs, als gegants, en aquest cas sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i, vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
1: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
2: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent coses de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem anant fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això. Anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons, doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet que es belluga, llavors vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i bueno...
3: Al final, la boca orella, no?
2: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. I ja moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
1: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
2: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que hi treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
1: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Coll de Jou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna, s'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. El taller sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
2: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien, però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més la química que la biologia, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que vull dir, en aquest cas no estan... doncs tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs amb el tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allí és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
1: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
2: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de l'originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarela, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarela, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
1: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menys tenint.
2: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina doncs més és diferent, la feina més explosiva. La feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, lo artístic amb lo científic. Intentem doncs lligar aquestes dues disciplines, que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades, o inclús a fer jornades, en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula, perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals, també, modernes.
1: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
2: Com a cos també a tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors doncs, de fora, també vaig tenir un mestre doncs, tallista, que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno. I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haurà

0: aprenent un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
1: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
0: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí. Però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI, però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o ebenistes? Qui els hi donarà feina a aquesta pobra gent? Un altre és molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per nosaltres. La nostra feina, a dir, pot evolucionar, pot canviar, vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures, o sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar, que això sempre ho hem dit, ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
1: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i, com tan sovint, també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
1: Són les 11 de la nit.

0: És mitjanit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.
3: A l'espera que dilluns que ve, 14 de setembre, a les 9 del matí, comenci el nou magazín Rubí al dia, que arribarà carregat de novetats, aquesta setmana us oferim un recull de les millors entrevistes i seccions d'aquest programa estiuenc coproduït per les diferents emissores de la xarxa. En aquesta primera hora escoltareu diferents continguts relacionats amb una de les notícies d'impacte de l'estiu, l'eclipsi solar del 12 d'agost. Però també hi trobareu un podcast sobre mascotes i un altre sobre el món de la pesca, a més d'una entrevista sobre els vals escolars. Després podreu escoltar diferents continguts elaborats per Ràdio Rubí. Una entrevista al periodista Toni Padilla per parlar de la geopolítica que hi ha al darrere del món de l'esport i, en especial, del recent Mundial de Futbol. També podreu escoltar una entrevista d'un concurs relacionat amb la cultura xinesa i un reportatge d'un altre concurs, el del nou disseny dels bitllets d'euro. I acabarem el resum del primer dia amb un reportatge sobre periodisme de proximitat elaborat per Girona FM.

0: Eclipsa't de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
1: Els eclipsis al llarg de la història han generat interpretacions diverses. En aquest capítol número 6 del podcast en parlem amb Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili i investigador a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. És especialista en literatura i cultura grega antiga i mitologia clàssica. Davant d'un eclipsi total, Jesús Carruesco, quines reaccions es generaven en altres civilitzacions?
2: Doncs bé, les reaccions varien molt al llarg de les cultures i de les èpoques. Varien molt, però alhora també tenen alguns elements que són recurrents i que fins i tot podem trobar-los avui dia fora de l'àmbit del, diríem, del mite o del ritual, que és el que jo, doncs, bàsicament, doncs vinc a parlar, però que són bastant comunes.
1: Quines serien, doncs, aquestes similituds?
2: Primer, la més òbvia i la més universal és justament la de desconcert, la de sorpresa. No? Això que ara en diuen l'efecte uau, doncs els grecs en deien zauma, i és aquesta sensació que alguna cosa extraordinària està passant, que l'ordre natural del cosmos s'ha alterat per algun motiu. I, per tant, doncs, això crea tota una sèrie de reaccions que poden ser diverses, però que totes tenen en comú aquesta sensació de sorpresa, de desconcert bàsica.
1: Jesús Carruesco, com dèiem, està especialitzat en cultura grega antiga. El món grec, com es reaccionava davant d'un eclipsi, ho sabem?
2: Sí, el món grec, com qualsevol cultura, doncs, trobem maneres d'interpretar-lo, que en principi tenen a veure sobretot amb l'àmbit religiós. No tenen una narració mítica, com en altres cultures, que a vegades pot ser molt pintoresca, sinó que bàsicament tenen en comú amb cultures properes com els egipcis o els mesopotàmics, la idea que l'eclipsi és un senyal que envien els déus per algun motiu, que té algun sentit que cal interpretar. És bàsicament aquesta. El que passa és que el món grec té el paper extraordinari que al llarg de la seva història doncs van anar desenvolupant també una manera alternativa d'explicar-lo, vull dir, l'eclipsi, doncs, que és justament la que avui dia tenim, és a dir, una manera no religiosa, científica, diríem, avui dia. No?
1: Mm-hmm. Per aquestes cultures de Grècia, d'Egipte o de Mesopotàmia, bàsicament els eclipsis s'entenien ells que anunciaven coses negatives?
2: Sí, bàsicament era un signe del que alguna cosa, els déus ens transmetien algun signe, evidentment, molt, d'alguna cosa molt important que anava a succeir, doncs atès el caràcter, doncs això, extraordinari de l'efecte, que normalment era un element negatiu. Per exemple, en el món mesopotàmic tenia a veure sobretot amb la reialesa. O sigui, és que era un moment de perill per al rei. El rei podia morir o estava en perill, i evidentment la relació entre el rei i l'estat era tan estreta que, evidentment, la mort del rei era un desastre, una catàstrofe, diríem, a nivell per tota la societat.
1: I en altres civilitzacions, com per exemple a la Xina o a l'Índia, què se'n sap de com afrontaven l'arribada d'un eclipsi?
2: Sí, altres civilitzacions sovint tenen mites que expliquen o que intenten, diguem, narrativitzar el que està passant allà dalt, no? I llavors, doncs, per exemple, tu ara comentaves, la Xina i la Índia tenen en comú amb moltes altres cultures del món, un dels mites, diríem, més recurrents és la idea que el Sol i la Lluna estan amenaçats de ser devorats per alguna criatura, per algun ésser, a vegades és un animal mitològic, altres vegades és un dimoni, i que, per tant, doncs, hi ha un perill que realment, doncs, el món quedi, la continuïtat del món quedi compromesa. Aquí potser diria, molt breument, és que una cosa interessant dels mites és que formen part d'un llenguatge, tots estan interrelacionats entre ells. Per tant, sovint aquest moment de perill es relaciona amb el mite cosmogònic, és a dir, l'origen del món, que apareix el Sol i la Lluna, és l'element bàsic perquè el món funcioni. Per tant, aquí hi ha un moment de perill que ens porta als mites, diríem, escatològics o apocalíptics, és a dir, que a vegades es relaciona amb la possibilitat que s'acabi el món. Mm-hmm. Llavors, doncs, això és el més usual.
1: El Sol i la Lluna devorats per un monstre, però també el Sol i la Lluna a vegades tenen unes altres relacions, no? O es barallen, sí, o fins i tot s'aparellen.
2: Exacte, sí, sí. El Sol i la Lluna, en la major part de les cultures, és una parella, és a dir, un és masculí i l'altre femení. Això canvia a vegades, perquè, per exemple, el més usual és el contrari del que tenim nosaltres, que la Lluna sigui masculina i que el Sol sigui femení.
1: Això és l'habitual.
2: Això és el més habitual, en general. Uh-huh. De fet, fins i tot, propers a la nostra cultura, avui dia, doncs, en alemany, és així, és la Sol i el Lluno, o Lluna. Bé, en tot cas, és una parella que, com totes les parelles, tenen els seus més i els seus menys, i llavors, doncs, a vegades s'explica l'eclipsi, també en moltes cultures, com un moment o bé de crisi de la parella, o bé tot el contrari, o bé que normalment una parella que té una certa distància entre ells, perquè evidentment el Sol i la Lluna viatgen separats, però en moments separats pel món, doncs es reuneixen, es reconcilien o tenen una relació sexual o algun element d'aquest tipus que fa que hi hagi un moment d'anomalia. I que els rituals, d'alguna manera, hi ha rituals a tot arreu, reaccions que intenten retornar el món a la seva, al seu ordre normal.
1: Un dels primers eclipsis que podem datar és de l'any 585 abans de Crist. Què ens aporta la informació que sabem d'aquell fenomen en aquell moment?
2: Sí, aquest és molt interessant, perquè aquest el tenim testimoniat justament en una obra molt important, que és la història d'Heròdot, el primer historiador, que explica doncs, com es va construir l'imperi persa i finalment doncs, com es van enfrontar amb els grecs. Llavors, ens parla d'aquest eclipsi que es va donar gràcies a la ciència actual i a la datació de les dades que ell dona, sabem que va ser exactament doncs, un dia concret del 585 abans de Crist, i que va fer que es va produir enmig d'una guerra entre dos imperis, el que avui és Turquia, l'Àsia Menor, i va fer que la reacció va ser que immediatament es van afanyar a fer les paus i a acabar la guerra, per justament com una manera d'intentar contribuir que l'ordre al cosmos retornés, perquè potser és aquesta guerra que estaven fent aquests dos imperis el que estava, d'alguna manera, trastocant l'ordre del món.
1: Doncs seria una bona metàfora pel moment en què vivim, no?, en el segle XXI.
2: Exacte, realment. Ara avui tenim explicacions molt científiques de l'eclipsi, però no estaria malament també que diguéssim doncs, això també que ens servís per nosaltres doncs, intentar ordenar el nostre món, per veure si no, això ens posem d'acord amb l'ordre de l'univers.
1: Clar, vostè que és expert en mitologia clàssica, no? Clar, davant d'un fenomen com el que tenim aquí a les portes, el que tindrem aquest 12 d'agost del 2026, creu que es generaran mites, noves creences, no sé, supersticions? Què creu que pot passar?
2: Sí, clar, avui dia, de fet, són els grecs els primers que van diguem, presentar ja una història diguem, alternativa, científica, que el primer que fa és desmuntar, per dir-ho així, aquesta por que hi havia tradicionalment. Per tant, avui no tenim por a l'eclipsi. Però sí que, com deia abans, doncs, les reaccions, per exemple, psicològiques, no?, de l'ésser humà segueixen sent bastant semblants i, per tant, doncs, ara, avui dia, doncs, el fet de saber el que passarà i per què passa això no exclou que hi hagi tota mena de creences, en fi, el que és la cultura popular, per exemple, doncs, genera des de memes o des de també a vegades supersticions o, en fi, tota mena de reaccions que són naturals i que, en fi, que segueixen produint-se avui dia com s'han produït sempre i es produiran en el futur, segurament.
1: I per acabar, tornant al món clàssic, al món antic, però amb la perspectiva actual, quines lliçons podem aprendre del que sabem de les reaccions, no?, i dels mites que s'han generat al llarg d'aquests segles d'història?
2: Bé, una cosa molt, molt bàsica i que estaria bé que seguim doncs, allò doncs, mantenint és aquesta sensació d'admiració, de sorpresa i de respecte, per dir-ho així, pel cosmos. No? Tant si creiem que hi ha doncs, alguna entitat divina o el que sigui que està darrere d'aquests fets extraordinaris, com si no, d'alguna manera el que penso que és més interessant i que ens poden ensenyar doncs, totes aquestes cultures és que formem part d'un tot, no? Que aquesta visió de quelcom que ens depassa, sobre la qual cosa doncs, no tenim absolutament cap control, sinó que només doncs, estem reduïts a mirar-ho i a admirar-ho, doncs bé, justament doncs, a veure aquest element. Una mica una reacció similar, per exemple, als que tenen els astronautes quan tornen d'aquests que ara mateix han vist la cara oculta de la Lluna, doncs que el que han transmès, sobretot, és aquesta sensació, no?, de la nostra petitesa, per una banda, per tant, una certa idea de respecte, d'humilitat, no?, davant del cosmos immens en el que ens trobem i que som una minúscula part, i per altra banda, en fi, la idea que nosaltres també en formem part d'això, no?, que d'alguna manera aquesta idea de connexió amb el món que ens envolta.
1: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Sant Jesús Carruesco, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
0: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: I que us ofereix a Port Obert per Vacances Tarragona Ràdio. Vinga, seguim endavant. Ara toca parlar de peluts, de gossos, amb aquest Dog Tips que ens aporten cada setmana des de Ràdio Calella. Avui ens expliquen què hem de preveure a l'hora de marxar de vacances amb els nostres gossets. Què els posem a la maleta?
4: Les vacances, aquesta època de l'any que ens encanta poder gaudir amb les nostres mascotes, amb els peludets de la casa, però de quina manera? Creieu que hi ha alguns tips que hauríem de tenir en compte a l'hora de poder fer el viatge millor per la mascota? Què penseu?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Hi ha gent que em diu, no, és que el meu gos es mareja en el viatge, no?
8: Gerard Estabanell, educador caní.
7: A vegades no es maregen, és estrès. I l'estrès fa que acabin vomitant. Va? I llavors hi ha molta gent que el que volem és treballar, que el gos no es maregi, però primer hem de treballar l'estrès, perquè el gos només entra al cotxe i ja comença a babejar, i això no és que es mareja. Va? Llavors hem de treballar que es calmi, i si es mareja, això ja és una altra història a part.
9: Bueno, haurà de viatjar sobretot el tema de la documentació, perquè a vegades et poden donar problemes.
10: Nacho Mediavilla, veterinari.
9: Per la Unió Europea, amb el passaport que estiguin vacunats de ràbia i xipats, ha de ser suficient. Però per altres països pot arribar a ser molt complicat. Llavors, jo precisament em dedico a fer papers per viatjar a exterior i depèn de quin país, millor que s'informin bé abans. I dins d'Espanya, en principi, no té per què haver-hi molt problema, tot i que aquí a Catalunya no és obligatòria la ràbia, a la resta d'Espanya sí, però jo no conec ningú que li hagin donat un problema perquè no estigui vacunat de ràbia.
7: També que els gossos estiguin acostumats a quedar-se a l'hotel i la gent pugui marxar, per si hi ha qualsevol cosa i un dia aneu a menjar un lloc i aquell lloc no poden menjar el gos, no pot entrar el gos, però jo entenc que els gossos, quan us l'emporteu, ho feu tot amb ells, no? Llavors, què haureu que us digui de viatjar amb el gos? Que em sembla perfecte i és el millor que podeu fer.
4: La platja és un bon lloc per venir amb la teva mascota. Gaudir del mar, de la sorra... Però creieu que acaba sent un perill? Creieu que s'ha de tenir en compte si el vostre animal pot menjar alguna substància o ingerir algun ham de pescadors, per exemple?
9: Bueno, el problema que tenim aquí, i suposo que moltes platges més, és que es poden trobar restes d'hams. Això és el principal perill que veig jo de la platja. Si passés això, també és un consell important, no es tirin mai del fil. Encara que se l'empassi, que vagi l'estómac, se'ls dona espàrrecs i coses que fan fibra i normalment el treuen.
11: Hi han gossos que corren per la platja, es banyen en el mar, s'expulsen, després a casa els hi fem una mica de dutxa per treure, com nosaltres, que ens traiem la sal, una miqueta, i no hi ha cap problema. Ara bé, hi han gossos que es revolquen per la sorra, que fan forats, que s'empassen hams, que es mengen coses que hi han que persones desaprensives han deixat en la platja. Clar, totes aquestes coses comporten una sèrie de perills. Cada animal sap disfrutar o passar-s'ho bé on hi han que no en saben, també. És igual que nosaltres. Els que som morenos tenim menys dificultat amb el sol. Hi ha animalets que són blancs, que tenen fins i tot el nas, la punta del nas, la trufa, que diem, blanca. Totes aquestes coses recomanem protecció.
9: Evidentment, els gossos, com que no suen, la seva manera d'evaporar la calor és pantejant, fan el panteig. Llavors, evidentment, no porteu en hores de calor molt fortes a fer un exercici molt intens, perquè et poden agafar un cop de calor, que es diu que és una cosa que pot ser mortal, eh?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Des de Ràdio Calella ens arriben aquestes píndoles ben breus i ben concises sobre consells per a cuidar els nostres gossos també a l'estiu. Un dia parlarem de gats i d'altres animals de companyia, eh? Això ho tenim pendent.
12: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.
3: Yeah. I seguim avançant en continguts. La propera entrevista també ens porta a parlar sobre l'eclipsi i és una entrevista, jo diria, que molt especial perquè ens traurà de molts dubtes. Sabeu aquestes ulleres que tots tenim preparats per veure l'eclipsi, que ja ens han dit per activa i per passiva que han de ser unes ulleres homologades amb uns filtres especials que no serveix qualsevol cosa. Qui les fabrica? Jo crec que molta gent, molts fabricants hi ha arreu del món, però tenim una empresa aquí a Catalunya doncs, que, sens dubte, ens pot donar doncs, el seu punt de vista i, sobretot, explicar-nos com els ha canviat el negoci, la fabricació, en aquests darrers dies. La companya Mariona Jerez ens en dona més pistes. Mariona, des de Ràdio Rubí, bon dia, de nou.
13: Bon dia, Núria. Sí, avui tenim amb nosaltres...
3: No, que és la primera vegada que connecto amb tu avui, eh? Ja no sé amb qui parlo.
13: Sí. Avui és la primera vegada, sí.
3: Vinga, doncs som-hi.
13: Doncs mira, avui tenim amb nosaltres a José Crespo, de l'empresa Celestec, l'únic fabricant europeu d'ulleres d'eclipsi solar amb producció pròpia a l'Hospitalet del Llobregat a Barcelona.
3: Ah, tenim a prop?
13: Sí, sí, sí. Llavors, José Crespo, bon dia.
14: Hola, què tal? Bon dia. Hola.
13: Explica'ns una mica, ja s'acosta el dia de l'eclipsi a Catalunya. Com han anat les ventes? Encara hi ha demanda?
14: Uf, sí, moltíssima demanda. Bueno, ha estat una temporada sense precedents. Hem treballat a ple rendiment durant mesos, turns nocturns, caps de setmana. Pensa que bueno, hem subministrat a institucions governamentals, com Agència Espacial Espanyola, cadenes d'òptiques, marques d'hotels, planetaris, ajuntaments arreu d'Europa i sobretot a la franja de totalitat aquí a Península. I bueno, super dur, però bueno, molt gratificant.
13: I explica'ns una mica, què són exactament les ulleres per veure l'eclipsi? Com estan fetes i com et protegeixen els teus ulls?
14: Bueno, intentaré no estendre'm un gra massa, no? Les ulleres, al final, per veure l'eclipsi, són un equip de protecció individual. Això és molt important que tota la població ho sàpiga, no? No és un simple gadget... semblen una mica, no? Un gadget, però no ho és. Això és un equip de protecció individual. Les lents estan fabricades amb un polímer de tres capes, en el nostre cas, és l'únic. Són tres capes d'alta protecció específica per l'observació solar directa. No, han de bloquejar el 99,99% de la radiació solar visible. És l'important.
13: I explica'ns una mica. Hi ha gent que pensa que unes ulleres de sol normals poden funcionar per veure l'eclipsi. No és cert, oi?
14: No és cert. Aquí hem de diferenciar els usos, no? Les ulleres de sol estan dissenyades per reduir la llum visible, no per bloquejar la radiació ultraviolada ni la infraroja, no? Això per una banda. Per altra banda, bueno, com ja hem sentit per A i per B, no? Que jo crec que s'ha fet una molt bona campanya de conscienciació, les ulleres han de complir la ISO 123-122. Això és fonamental. Nosaltres, com a únic fabricant a Europa, vàrem dissenyar una lent que no sols bloqueja la llum infraroja i la ultraviolada, sinó que el que marca la ISO, nosaltres ho complim de l'ultraviolada un 29% més cops i 500 cops més la infraroja, amb la qual és un producte molt, molt, molt fiable. Però bueno, mentre sigui un producte que bloquegi la radiació solar i no redueixi la llum, com és el cas d'unes ulleres de sol convencional, és perfecte.
13: Per nosaltres això de l'eclipsi és una cosa extraordinària, però vosaltres feu ulleres tot l'any i cada any, no? On les veneu? Qui les utilitza normalment?
14: Sí, bueno, s'utilitzen especialment per eclipsis. És cert que arreu del món hi ha bastants, depèn, no? Si és un eclipsi parcial, anular o total, com és el cas d'aquest any que el tenim aquí. I, nosaltres ens dediquem fonamentalment a això. Estem treballant aquí a l'Hospitalet per cobrir els tres eclipses que tenim, aquest any, el següent el 2 d'agost i el 28 al gener, no? Estem molt orgullosos de dir, estem fabricant un producte a casa, no? Pels de casa, i a més amb tota la qualitat i la certificació que es pot tindre, no, a nivell global. I, bueno, és una mica això.
13: I digue'm, tens alguna recomanació sobre com utilitzar correctament aquestes ulleres de cara dimecres?
14: Sí, i tant. És super, super, super important que l'ús sigui perfecte, no? Tres coses bàsiques. El primer, verificar, no?, que les ulleres tinguin la ISO 123-122. Super, super important. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, sigui les ulleres que sigui. I, bueno, i el tercer, el més important, seria no treure, no, o sigui, no fer allò que és natural en nosaltres, no? Que és mirar el sol amb les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria: em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat, no? I allà ho veurem perfecte.
13: O sigui que primer hem d'estar d'esquenes al sol i després girar-nos, no?
14: És l'ideal perquè cap raig, cap radiació ens entri sense la ullera posada. És l'ideal, sobretot si estem amb nens, fer que facin aquest gest de ei, em poso d'esquenes i d'on està el sol? Em giro i ho busco amb la ullera posada. Això seria l'ideal, l'idealíssim. Clar, després el que no hem de fer sota ningú concepte és: miro el sol, em trec l'ullera per mirar i torno a posar. No. Sempre amb la ullera posada. En la part de totalitat me les puc treure perquè veuré la lluna tapant el sol i demés, però depèn dels minuts que tingui de totalitat. Me les poso de seguida quan torni a aparèixer la corona solar.
3: José, jo crec que tots anem molt en cura amb les ulleres i anem a última hora, pel que em dius, anem a última hora. Déu-n'hi-do. Però anem molt en cura i suposo que ja les tenim guardades i ben empaquetades. Però, escolta, alguna ullera... Es fan malbé aquestes ulleres? Vull dir, si han estat mal emmagatzemades o les tenim a la bossa de qualsevol manera, es poden arribar a fer molt bé? Hem d'anar en compte si quan les anem a utilitzar veiem que tenen alguna rascada o algun bony... Són sensibles fins a aquest punt? Són delicades o no?
14: No són tan delicades com es creu. De fet, el que deia abans, les nostres estan fetes amb tres capes de polímer, no? La base, que és la... No la base, sinó la capa final és una aleació d'alumini, és un pols d'alumini, que el que fa és precisament això, protegir la lent, que realment no sigui tan delicada, i per altra banda el que fa és que podem veure el sol en relleu i en taronja, que això és una cosa bastant, bastant innovadora, perquè normalment amb la típica ullera, no?, d'una sola capa de protecció, veus un disc pla blanc. Però bueno, això també té a veure amb la protecció de les ulleres.
3: I la gent que porti ulleres ja de normal, ulleres de vista, se les ha de posar pel damunt? S'ha de treure les de vista?
14: Sí,
3: o això a gust del consumidor? Perquè clar, digues.
14: Perdona. Sí. No, ens les hem de posar a sobre. Jo que porto ulleres, per exemple, sí. Per miopia, sí. Si volem veure amb claredat, ens les hem de posar a sobre de les ulleres o de les lents de contacte.
3: Però no hi ha problema que quedi algun angle obert i ens matxaqui.
14: No, això hem de tenir cura, però bueno, les ulleres en si són bastant, bastant ampletes perquè ja pensem en les persones que necessiten posar-les a sobre.
3: Escolta, i l'endemà de l'eclipsi què fem amb les ulleres? Les guardem de record? Les llancem en alguna mena de dispositiu de reciclatge? Què aconselles?
14: Les nostres, per exemple, són quasi 100% reciclables perquè utilitzem papers FCC i coles en base d'aigua respectuoses amb el medi ambient, inocues, etc. Llavors, si obrim l'ullera i posem les lents i l'holograma al contenidor del plàstic, la resta es pot reciclar. Són un 90% reciclables.
3: Però,
14: bueno... Sí, exacte, el paper. Però, bueno, jo me les quedaria perquè són interessants. Tenim tres eclipsis més vinent que podrem veure, sobretot a Catalunya ens recaurà l'anular, que és preciós, el gener del 28. I de fet, per mirar el sol amb seguretat, encara que no hi hagi eclipsi, ho podem utilitzar.
3: Ràpidament te pregunto, abans de tancar, no sé si ja has donat xifra, quantes n'heu arribat a fabricar? Per ara, per l'eclipsi aquest.
14: Fabricant entre el nostre producte i productes personalitzats. De personalitzats hem fet uns 3 milions, més o menys, i del nostre producte, juntament, hem arribat als 7 milions, més o menys. Pensa que nosaltres tirem unes 300.000 unitats diàries i bueno, això més o menys estem en aquestes dates, però bueno, ara quan acabi l'eclipsi farem tota la data i per saber-ne, no?
13: Ostres, doncs és realment una quantitat astronòmica. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, José Crespo, i bueno, i empresa Celestec. I ara ja passarem a la següent part. Núria, t'ho deixo a tu.
3: Doncs vinga, tot meu. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada i fins aviat, companys.
12: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.

0: que a mi em fa falta un bolígraf d'aquells que tenen com a 4 o 6 o 8, a vegades en tenen 8, colors diferents. Saps aquells que apretes a dalt i hi ha els colors bàsics, el blau, el negre, el verd, el vermell... Eduard Virgili, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Mira, els tinc just aquí al davant ara mateix, aquests bolígrafs. Sí, sí, sí. I tu deies, mira, tenen el verd, el blau, el negre sí. I el vermell.
0: Aquests són els bàsics, perquè després n'hi ha alguns que són impossibles, que tenen colors pastel i que en tenen com a 6 o 8.
1: Sí,
0: són el bogeria,
1: sí,
0: no,
1: mira,
0: els
1: bolis. Bé, 6 o 8 no, però sí que canvien ja les tonalitats d'aquests colors bàsics que deies tu ara. Me'ls estan ensenyant, eh? Vull dir, com que t'escolten aquí al lloc
0: clar,
1: on avui he anat, que encara no han revelat. M'estan oferint aquí tot el mostruari.
0: Estem en un lloc que moltes famílies estan visitant aquests dies, perquè a part de ser l'estiu temps de vacances, també és temps per preparar el material escolar per al nou curs, i avui parlem del bal escolar. Eduard.
1: Sí, perquè ens trobem que hi ha gent que no sap ben bé com funciona tot això del bal escolar. Per tant, nosaltres avui hem cregut oportú de donar la informació de servei perquè totes les famílies ho tinguin a mà. Mira, t'explico, som a Regal i Paper, un establiment d'Altafulla que és llibreria, papereria, quiosc, copisteria, també punt de venda de material escolar, llibres, revistes, regals diversos. Un comerç de proximitat, vaja, basat a resoldre consultes relacionades amb el curs escolar. I precisament, com que volem facilitar tota aquesta informació a les famílies, ens acompanya l'Anna Vidal, que és la responsable de Regal i Paper. Anna, bon dia. Gràcies per rebre'ns i per fer un parèntesi en la teva feina, perquè hem d'explicar que al llarg d'aquesta connexió poden anar entrant, sortint i atenent-se persones aquí al taulell.
2: Sí, sí, si s'omple hauré d'estar pels clients i us hauré de deixar un momentet, però bueno, tinc una mica d'ajuda i esperem que no hagi d'interrompre molt.
1: Escolta una cosa, quines preguntes us fan més sovint quan entren per la porta preguntant precisament per això pel bal escolar?
2: Bueno, principalment la pregunta és com s'han d'activar, si ho han de rebre per correu, si com poden accedir als vals. Aleshores, bueno, enguany hi ha una novetat que és nou. Fins ara s'enviava la carta en paper, arribaven a casa. Aleshores, aquest any ja no. Aquest any han d'entrar a valescolar.cat, han d'activar els vals, que allà has de... Bueno, ja, tots els passos has d'anar seguint uns passos molt, que són molt fàcils. L'IDALU és una cosa que és l'identificador de l'alumne, que és una cosa que costa de trobar, però està a l'informe dels alumnes, a les notes, quan els hi donen. Aleshores, des de... ells ho han d'activar. És la novetat, que no esperin. O sigui, ells arriben i em diuen: Anna, no he rebut el bal escolar. I jo els hi dic: és que aquest any no el rebràs. Aquest any has d'entrar tu a bal escolar i activar-lo. I, bueno, és un procés fàcil, però des d'aquí els ajudem més que res per això. Perquè l'IDALU, què és l'IDALU? És l'identificador de l'alumne. On el puc trobar? El pots trobar a les notes que et van enviar els mestres, doncs a dalt de tot, on hi ha les dades de l'alumne, allà està l'IDALU. I, bueno, i preguntes així...
1: O trucant a secretaria del centre, no? També em penso que te'l poden facilitar.
2: Sí, i el 012... El 012 sí. també t'ho podríem facilitar.
1: Ostres, fa uns quants cursos ja que existeix el bal escolar, però detecto, pel que ens estàs explicant, que hi ha molt de desconeixement al voltant d'aquesta ajuda.
2: Sí, sí, perquè... Bueno, desconeixement... Saps què passa amb aquestes coses? Com que es fa una vegada a l'any, i només una vegada a l'any, d'any a any ja no te'n recordes, perquè tots els clients venen i ja ho van fer l'any passat, però no se'n recorden. Aleshores, doncs, a veure, això com es feia, això com anava, i bueno, és ajudar-los una miqueta.
1: I vosaltres heu cregut oportú de penjar cartells pel poble, heu repartit unes informacions per tal de resoldre potser aquests dubtes, perquè ara és un bon moment, som al mes de juliol encara.
2: Sí, sí, bueno, els cartells els posem al costat de l'escola per quan la gent vagi a buscar els nens. Ara ja s'ha acabat, però els vaig penjar quan els nens anaven a buscar, els pares anaven a buscar els nens, veien el cartell, veien lo del bal per recordar-los-hi, perquè encara hi ha algú que desconeix lo del bal, i aleshores aquí, quan tots els que venen a comprar, els hi dic: tens el bal escolar? I si no el tenen, l'ajudem a baixar-lo i poder-se descomptar els 60 euros que es descompten, que està molt bé.
1: Ara en parlarem també amb què es poden gastar aquests 60 euros. En sí. Tot cas, escolta, mira, ara pregunta que et faig jo en primera persona.
2: Sí.
1: Els que tenim canalla que han fet I3, no tenim bal escolar, no encara?
2: Aquests encara no.
1: Llàstima.
2: Aquests encara no. Hauràs d'esperar a que facin primària. El primer any es va fer 100 euros i de per primària només. I el segon any van baixar a 60 euros, però ho van ampliar a secundària. I a infantil, de moment, s'ha quedat així.
1: A veure, explica'ns. Es pot gastar tot de cop? S'ha d'anar fent amb diferents compres? Quan una persona ve aquí per fer la despesa del val escolar al vostre establiment...
2: Mira... Hi ha, el val escolar hi ha, són dos vals de 30 euros. Aleshores, quan tu vas a comprar, t'has de gastar, per descanviar el val, t'has de gastar 30 o més. Perquè si tu et gastes 20 euros i pagues amb el val escolar, la Generalitat et paga aquests 20 euros i els altres 10 es perden. Aleshores, doncs, has de gastar-te'ls els 30 o una mica més i pagar la diferència a l'establiment. Pots fer de 30 en 30 o els 60 de cop. No es poden les coses que entren, diguéssim, les coses que pots gastar-te. Qualsevol cosa, llibres, llibres pel nen, bueno, llibres, papereria...
1: Aquests bolígrafs que s'havia fixat la Núria, aquests també entrarien.
2: Entrarien les motxilles, vull dir, tot el que sigui coses de papereria entren. No entrarien, per exemple, calculadores, també entren...
1: Una motxilla, vosaltres que també oferiu motxilles.
2: Una motxilla.
3: La de bolis que em podria comprar jo amb 60 euros, eh?
2: Bueno, no te'ls acabaries, per això. No te'ls acabaries.
1: Anna, hi ha famílies que prefereixen esperar fins al setembre. És recomanable això? O tu diries que s'avancessin i que s'ho agafessin amb una mica de calma?
2: Mira, saps quin és el problema? Que els llibres encara no arriben. O sigui, els llibres de text no arriben, arriben cap a finals d'agost. Aleshores, les famílies venen aquí amb el val, els que són molt matiners, venen amb el val i em diuen, té, ja el vull gastar. Jo els dic, espera't, perquè clar, ara mateix no tenim aquí els llibres. Aleshores, no arribaríem als 60 euros. I jo els dic que s'esperin i que ho facin quan jo els avisi de que ja tenen la seva comanda preparada. Mm-hmm. Perquè, bueno, nosaltres funcionem així. Ens ve el client, ens fa la comanda per WhatsApp o venen a la botiga físicament,

0: Per la tendència, actualment els llibres, almenys els de secundària, te'n pots donar perfectament els 300 euros, tranquil·lament. Llavors, no sé si el fet que hi hagi aquest ajut de 60 euros fa que es gasti més en papereria. Com que ja tens un alleujament pel que seria l'obligatorietat dels llibres, doncs que aquell remanent es gasti més en papereria. Ha fet que pugin les vendes d'altres productes doncs, que potser no serien tan necessaris? O no?
1: Sí, el fet de, mira, el fet de que muntessin això del val escolar, perquè això la Generalitat, al principi, la idea era perquè la gent gastés al petit comerç. I el primer any estava prohibit bescanviar el val a la xarxa, a les comprant en línia. Mm-hmm. Aleshores, aquí a les llibreries i papereries de peu de carrer va ser un èxit perquè motxilles, bueno, jo no es feia, no sé els anys que feia que no en venia tantes, no? Perquè ara, bueno, malauradament tot va online, les botigues online. Aleshores, aquell any va ser, bueno, les motxilles es van vendre molt, el material, bueno, van augmentar molt les vendes. Per desgràcia nostra, això va canviar i el segon any ja es podia comprar a les botigues online. Aleshores, bueno, es va notar. De fet, el gremi de llibreters està batallant amb la Generalitat perquè s'intenti, doncs, que si fan aquesta cosa que almenys les botigues de proximitat se'n beneficin i no en vagin els beneficis a botigues de fora de Catalunya, no? Mm-hmm. Bueno, això a part. Ah, perdona, em preguntava si havia notat que si la gent es gastava més en papereria.
0: Sí. Bé, sí, papereria sí, o en altres productes, eh? Això que dius a les motxilles, clar, ja és un exemple, sí.
1: Sí, doncs sí que es gasten més, perquè, bueno, és allò, veus els 60 euros, vens a la botiga i dius, bueno, va, els llibres ja ho tinc d'allò, mira, doncs amb aquests 60 euros et compraré aquesta motxilla tan xula, tal, i sí que ajuda, i tant que ajuda.
2: Núria, mentre estem parlant, va entrant gent aquí a Regal i Paper, suposo que els micròfons ho enganxen, sí. Tot això. Anna, ara en ple estiu, què és el que més surt? La gent ve a buscar la premsa, suposo que avui tots els fanàtics del futbol i de la Roja venen a buscar el diari...
1: De fet, avui el Mundo Deportivo encara no l'hem rebut.
2: No?
1: Hem rebut una notificació que arribarà en una segona volta. Haurà passat alguna cosa... Bueno, algú els hi haurà passat i no han pogut sortir a temps i ara vindrà el Mundo Deportivo amb una segona volta. L'estem esperant, però avui sí, avui el dia és vendre els diaris esportius per la Roja i...
2: I molts articles de papereria, veig també que teniu instal·lats aquí, moltes llibretes, molts blocs, també aquests quadernets d'estiu, no?, d'activitats per la canalla.
1: Això és el que t'anava a dir quan m'has dit que és el que més es ven, tant per adults com per nens. El que més es ven ara són el passatemps per fer l'estiu, el passatemps per nens, els del cabell fort, els del tatano, bueno, n'hi ha diversos per nens petits i per adults també. I això és el que, bueno, la gent té ganes de llibres de butxaca per estar a la platgeta una mica i llegir una miqueta. Aquest any, Àngels, aquest any que hem trobat que els passatemps es venen més,
3: sí,
1: que sí?
3: Sí.
2: Doncs, mira, els passatemps que circulin per tota aquella gent que gaudeixi de les vacances i els que encara no les gaudeixin,
1: sí.
2: que vagin ja això reservant el seu exemplar perquè quan les facin puguin tenir...
1: Jo ja el tinc reservat,
2: sí, veus que
1: sí,
2: bé?
1: Sí, ja dic, mira, ara no puc, però quan pugui m'agafaré aquest i em relaxaré una miqueta. Ara no podem.
2: Anna Vidal, gràcies per fer-nos aquest forat a la teva agenda un dia tan intens com avui, que és dilluns.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Núria, escolta, mira, sí? Abans que parlàvem dels motxilles, n'hi ha una de Hello Kitty, una de Bola de Drac, una altra de la Mini,
0: i de One
2: una
0: Piece?
2: Del bàsquet.
0: N'hi ha alguna de One Piece?
1: Sí,
0: ho dic perquè...
1: Sí.
0: Ah, perquè després tenim un Freaky Time dedicat a One Piece, per tant...
2: Sí, mira, ara l'he vist allà a la cantonada gairebé.
0: Molt
2: sí.
0: Eduard Virgili, això és molt llaminer, això
1: mira,
0: és molt llaminer.
1: Ara tinc una... Tinc una clienta que està dient la millor botiga d'Altafulla. Ho trobes tot.
0: Vinga.
1: Moltes gràcies.
0: Eduard.
2: Una abraçada, Núria.
0: Moltíssimes gràcies també. Demà més, company.
2: Gràcies. Que vagi bé, a reveure.
4: Obert per vacances.
0: I el que fem ara és anar avançant amb el programa i ens queden encara un parell de podcast i una agenda abans de tancar l'edició d'avui. Vinga, va, una mica de tranquil·litat i relaxament. Anem cap al mar, però avui anem, com sempre, de la mà, com cada dilluns, de la mà del Sergi Corral de l'Escala, però anem a pescar.
4: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
3: La pesca recreativa a Catalunya és una activitat amb àmplia tradició.

0: i seguiment, tant la seva vessant més recreativa com l'esportiva. La pesca, entesa com a activitat recreativa, l'hem de cercar cap a mitjans i finals del segle XIX, però no és ben bé fins arribat al segle XX quan agafa més empenta i aconsegueix escapar de certs sectors burgesos fins a arribar a tothom. A Catalunya s'estima que hi ha actives més de 67.500 llicències de pesca recreativa, de les quals prop de 48.000 corresponen a la pesca recreativa en superfície al mar, bé sigui des de costa o des d'embarcació. Són dades actualitzades fins al 2024 que ens proporciona l'ICATMAR, l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, l'òrgan institucional que s'encarrega del control i la gestió de la pesca professional i recreativa a Catalunya. De totes aquestes llicències, el darrer estudi n'extreu que el nombre de pescadors actius a Catalunya supera els 52.000, els quals, a data de 2024, van pescar un total de 851 tones de peix, aproximadament menys d'un 5% del volum total de peix pescat a Catalunya. La pesca recreativa ha evolucionat en material, tecnologia i tècnica, però també en la seva relació amb l'entorn i la sostenibilitat. Encara que la captura i solta segueix sent molt minoritària, molts pescadors s'esforcen per a reduir l'impacte de la seva activitat de lleure cap al medi ambient. Un d'ells és Frederic Valls, que és membre de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
1: Bueno, la pesca responsable, que és quelcom que no és nou. Tot això ve de fa molts anys, del Codi de Conducta Responsable que va fer la FAO a l'any 95, i a la vegada venia d'una declaració de Cancún del 1992. Doncs hem de dir que és la utilització dels recursos pesquers de manera ordenada, respectuosa i compatible amb la conservació dels ecosistemes, assumint que el dret a pescar comporta també l'obligació de fer-ho amb criteris de responsabilitat i respecte pel medi natural. En l'àmbit de la pesca recreativa, la pesca responsable és aquella activitat no comercial, evidentment, realitzada per oci, esport, tradició o contacte amb el medi marí, i que es practica complint estrictament la normativa, és a dir, vedes, talles, quotes, autoritzacions, reduint al màxim la mortalitat i el patiment dels peixos també, i aplicant bones pràctiques de captura solta quan correspongui, i també evitant els impactes sobre els hàbitats i les espècies en objectiu. Pesca responsable no és el mateix que pesca sostenible. La pesca responsable va lligada a com fem les coses. I la pesca sostenible més aviat el resultat. La pesca sostenible és aquella que permet aprofitar els recursos sense comprometre la capacitat de renovació, mantenir les poblacions a nivells biològicament segurs, evitant la sobreexplotació, reduint l'impacte sobre els ecosistemes i garantir que les generacions futures puguin continuar disposant d'aquest recurs. Per entendre'ns, la pesca sostenible defineix principalment el resultat que es vol assolir, i la pesca responsable la conducta al mar. No podem parlar de pesca sostenible quan la població a nivell global, la població de peixos a nivell global, està sobreexplotada. Si la població està sobreexplotada, féssim el que féssim, encara que pesquéssim de forma responsable, la pesca no seria sostenible.
0: Amb aquesta filosofia, l'any 1999 neix l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, una associació sense ànim de lucre que reuneix pescadors de totes les modalitats per impulsar precisament una pesca responsable.
1: L'associació el que pretén en primer lloc és donar a conèixer i promoure aquesta manera de fer, que va més enllà de l'estricte compliment de les normes, sinó com podem veure, doncs, establir un marc d'actuació en tots els pescadors, a part de complir les normes, actuïn amb una determinada ètica, amb unes bones pràctiques, on estiguin preocupats per la gestió del recurs, pels criteris ètics, i també en ells amb aquesta vocació d'extendre aquesta manera de fer a través de el que estem fent aquí, no? de promoure a fer activitats vinculades amb la ciència ciutadana. És a dir, d'alguna manera és una associació que el que busca és donar a conèixer aquesta manera de fer, establir eines perquè es pugui fer, i evidentment una de les coses importants és col·laborar amb els científics i l'administració per una millor gestió dels recursos que utilitzem a la pesca recreativa.
0: No només pescadors recreatius, sinó que davant el repte de fer una pesca més responsable, l'entitat treballa colze a colze amb els científics. Projectes com el Data Collection, el marcatge de taurons al Mediterrani i el Scientific Angler Tagging Tour recullen dades fonamentals per a la gestió pesquera a Catalunya i a la Mediterrània.
1: La relació que hi ha actualment entre la pesca i la ciència recreativa és biunívoca, no? Per una part, la pesca recreativa està treballant molt perquè accedim molt al recurs d'una manera molt selectiva, i moltes vegades doncs, la pesca recreativa és una eina important i principal al servei dels biòlegs, no? Tant en la part que podríem dir el data collection, que és pescadors que fan fotos sobre els peixos que pesquen sobre un ictiòmetre i que després doncs, fan cap a institucions científiques, fins i tot doncs, a organitzar sortides dirigides a la pesca de determinats peixos, ja sigui per marcar-los amb diferents tipus de marques o per fer censos o determinades coses. I per altra banda, evidentment, els pescadors recreatius el que volen també és que les normatives que genera l'administració es basin en aquestes dades científiques, no siguin fruit de, anem a dir, principis o objectius polítics, sinó que els principis que han de basar doncs, la gestió de la pesca recreativa han de ser principis científics.
0: Però com ha canviat tot això, la manera de practicar la pesca recreativa als mateixos pescadors? Toni Font és pescador recreatiu i membre també de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
2: Mira, jo des de que vaig ser soci i em vaig estar amb la CPR, doncs el tema de la pesca responsable, la veritat, ahir canviat molt de com pescava abans amb ara. La pesca d'abans anaves a pescar i tot el que sortia doncs ho foties al sarró, parlant clar. Però avui en dia, després de conèixer la CPR, parlar amb ells, i he començat a conèixer una mica les normatives, i bueno, i miro de fer la pesca responsable, miro de pescar el que maca, vull dir, i fem molt la pesca i suelta. Pesquem des d'embarcació, i la veritat, l'hora d'adaptar-se amb les noves normatives, doncs, bueno, comparat amb abans, és bastant... No complicat, però hi ha moltes talles mínimes, hi ha moltes vedes, i s'ha de complir. I nosaltres mirem de complir-ho sempre, el que marca, si el peix no és de la mida, el tornem a l'aigua, i normalment se'ns en quedem dos o tres o quatre per menjar. El de més torna a anar viu i a l'aigua. Vull dir que mirem de complir el que està marcant la normativa, principalment la d'aquí al Cap de Creus i la Badia de Roses.
0: La pesca, com altres activitats a mar, ha de conviure amb un litoral cada cop més massificat, un mar més contaminat i un recurs en clara davallada. Però no només això, sinó que el paradigma de gaudir del mar està canviant a mesura que la societat creix. L'individualisme, els egos, el postureig o simplement l'aïllament digital.
1: Bueno, jo crec que com tota la vida, doncs avui en dia tenim... Estem molt influenciats, més del que potser hauríem d'estar per les xarxes socials, i a les xarxes socials doncs, podem trobar doncs, anem a dir dos grans tendències, no? La tendència aquesta doncs, d'actuar amb responsabilitat, etcètera, no? I després l'altra tendència de grans captures, de grans trofeus, etcètera, etcètera. A partir d'aquí sí que, en funció de l'educació i de la preocupació de cada una de les persones, un pot caure més cap una banda o cap a l'altra. Però, evidentment, la nostra feina i el que desitgem potenciar és tota aquesta tasca relacionada, doncs, com us dèiem, aquesta responsabilitat i aquesta visió ecosistèmica que s'ha allunyat molt d'aquesta pesca trofeig i de pescar més per gaudir més, no? Jo penso que es gaudeix fent les coses bé, no fent-ne molt.
2: Aviam, per nosaltres sí. Vull dir, aviam, nosaltres quan vam sortir a pescar, fa molts anys sorties a pescar i tot el que agafaves em portaves una galla de carn. Casa, que realment ho tenies que regalar perquè no te'n menjaves. Ara, quan anem a pescar, si el peix és gros i de mida, ens l'emportem, però ja et dic, 3 o 4 per fer una menjada. Lo de més, tot tornem a l'aigua. Uh-huh. Mirem que torni viu i torni viu a l'aigua. Aviam, jo en conec alguns quants i molts d'antics pescadors. Aquests antics pescadors trobo difícil que entrin a dins de la normativa. Vull dir, bueno, el que pot passar que algun dia els parin i hi haguin problemes. Però no en fan cas ni en volen saber res. Les noves generacions són més, bueno, creuen més en la normativa i la compleixen molt més. Jo de les noves generacions, i cuidado que no soc jove, no? Però de les noves generacions són molt més complidors de la normativa i fan cas del que he dit.
0: Per tant, pescar no és només endur-se el peix a casa. La pesca genera vincles estrets amb l'entorn, ajuda a observar i entendre el paisatge, fa comunitat i dona benestar emocional a qui la practica.

0: Com comentàvem ara, en temps de notícies, aquesta nit es disputa la primera semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. Un esdeveniment que des de l'11 de juny ha paralitzat mig planeta i que acabarà aquest diumenge amb la supergran final. L'edició d'aquest 2026 serà recordada pels gols de Messi amb 39 anys, per la davantera letal de França, però també per coses que han passat fora del terreny de joc. Als Estats Units, un dels organitzadors del Mundial està en guerra amb un altre país participant, l'Iran, cosa que va fer perillar la seva participació. O la tempesta política, que ha aixecat l'últim article de Mariano Rajoy, on deia que a la selecció francesa no hi juguen francesos. De tot això, de la geopolítica del Mundial, en parlem amb Toni Padilla, periodista i historiador, expert, com dèiem, en geopolítica de l'esport, en especial de futbol, i condueix l'entrevista al nostre company de Ràdio Rubí, Albert Soler. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Sort que m'has fet la introducció, eh? Perquè jo, la veritat, que el Mundial no l'he seguit més.
1: No l'he seguit més.
0: He quedat com una experta, però...
1: Però sí. La màgia de la ràdio, no?
0: Clar,
1: la trenquis.
0: Clar. Què passa? Que sí que és veritat que interessa més potser la conversa al darrere que els gols al final, no? O no?
1: Exacte, i ara la conversa amb el Toni veuràs que el futbol és molt més que 22 mira, jugadors mira. I una pilota i un terreny de joc. Doncs jo crec que el Toni Padilla ja el coneix força gent, en especial aquells a tots els qui us agrada el futbol, dels que ens esteu escoltant. Però com a bon periodista esportiu, no només li agrada parlar de futbol, com ara comprovareu. Toni Padilla, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé. Preparat ja per aquesta nit?
2: Sí, suposo.
1: Suposo. Sí. Ja és la recta final. Després de tants dies treballant, perquè a més tu has estat fent retransmissions d'aquest Mundial, fins a les altes hores de la matinada, suposo que ja també, encara que t'has disfrutat molt, també et ve molt de gust posar-li punt i final.
2: Sí. La veritat és que s'ha fet un Mundial molt llarg, perquè recordem que és el Mundial més llarg de la història, perquè la FIFA, l'ens organitzador del torneig, va ampliar la xifra d'estats que hi participen, de seleccions, ja ha estat més llarg que mai i per una qüestió dels horaris ha estat complicada la conciliació.
1: Molt bé. De fet, aquest fet, no, el que aquest any hi hagi 48 equips per primer cop, en certa manera també hi ha una decisió política al darrere, no? És a dir, és tenir més països contents, més països a l'entorn de la FIFA, etc. No?
2: Sí, si amplies la xifra de participants i de partits, també és una qüestió econòmica, perquè, òbviament, doncs, són més partits, permet doncs, pujar la xifra de diners que cobres per drets de televisió, per entrades, com més actors entren dins el negoci, doncs es genera una xifra de diners que es mou més gran i també hi ha un component polític. De fet, el president de FIFA, Gianni Infantino, ja ha dit que valora ampliar encara més la xifra de participants de cara al proper Mundial, aquell del 2030, que es jugarà entre Espanya, França, Portugal i el Marroc, i més enllà del negoci també hi ha una voluntat d'assegurar aquest senyor, el president Infantino, la seva supervivència com a president, perquè el fet que pugui seguir manant depèn d'unes eleccions on voten les federacions. Llavors, si hi ha més federacions contentes perquè tenen accés al negoci del Mundial, doncs que el senyor Infantino s'assegura tenir més vots.
1: Està claríssim. Faig una petita, diríem, currículum teu, perquè la gent que no et conegui del tot o sàpiga, diríem, on treballes i el que has fet. Vas néixer a Sabadell l'any 1977, ets historiador de formació i periodista de vocació des dels 16 anys, has treballat al 9-9 del Vallès Occidental, al Nou Esportiu i al Diari Ara, on vas ser cap d'esports, però... ha col·laborat i continua col·laborant amb moltíssims mitjans de comunicació més, com a comentarista a Radio Marca, a DAZN, a Gol Television, Movistar, Catalunya Ràdio, RAC1, TV3, etc. Va ser un dels fundadors, i encara en formes part, diríem, de la revista de futbol Panenca, nascuda amb la voluntat d'explicar el futbol des d'una perspectiva cultural, social i històrica, i encara t'ha quedat temps per escriure 7 llibres, uns llibres que exploren la dimensió política, social i sentimental de l'esport. De tots els llibres, em quedo, i és el que segurament enllaça més amb l'entrevista que et farem, és el que vas fer el 2021, que es diu El historiador en el estadio, que va ser reeditat posteriorment com La geopolítica del futbol. Començo... Volíem comentar-te també un fet aquest que destacava la Núria Cartanyà en la presentació de l'entrevista, que és que no sé si hi havia passat mai que dos equips en guerra es trobin en un Mundial i ja a sobre que un dels dos sigui l'organitzador.
2: Clar, sí que ha passat que tinguessin conflictes que podia tenir puntualment doncs, intercanvi de trets perquè estiguessin, però aquesta escena que hem viscut aquest Mundial doncs, ha estat única, no? Quan es va sortejar el Mundial, Estats Units i Iran encara no estaven en guerra, però un cop que comença l'atac d'Estats Units i la resposta d'Iran cap a totes les bases nord-americanes i els veïns, doncs es va veure que semblava impossible que la imatge de la selecció iraniana jugant al territori d'Estats Units. I la FIFA va aconseguir un acord, s'ha vist, però ha generat moltíssim polseguera perquè, òbviament, no permet a la selecció iraniana competir amb les mateixes condicions que les altres seleccions. I més enllà de... No entrarem aquí ara a valorar doncs, qui té raó en aquesta guerra i ni, òbviament, no defensarem el règim islàmic de Teheran, però en una competició s'ha de garantir tots els participants que competeixin amb les mateixes condicions. I la selecció iraniana, en aquest cas, va jugar partits amb unes condicions que eren inferiors perquè el govern de Donald Trump sí els va permetre jugar els seus partits dos a Los Angeles i un a Seattle, però no els hi permetia fer nit després dels partits, els obligava a fer viatges molt llargs a la seu que tenien improvisada a l'altra banda de la frontera a Mèxic, amb llargs controls quan arribaven a l'aeroport. Llavors, òbviament, això genera moltíssima polseguera. La FIFA ho celebra com un èxit, però d'alguna forma no ho és.
1: Mm-hmm. De fet, relacionat amb això, la relació Donald Trump-Gianni Infantino, no? Més relació que política i futbol, diríem, segurament en aquesta no n'hi ha, fins al punt que vam veure un fet insòlit durant aquest Mundial, que és que un president d'un país demani al president de la FIFA que tregui la sanció a un jugador, en aquest cas a Florian Balogun, jugador de la selecció dels Estats Units, perquè va ser expulsat en un partit i pogués jugar al partit de vuitens de final contra Bèlgica, i li van concedir.
2: Sí, la relació entre Trump i Infantino donaria realment per fer un llibre, un documental, que de fet ja crec que se n'estan preparant, perquè és molt interessant, no? En la gènesi d'aquesta relació que s'han fet amics bàsicament perquè comparteixen una agenda, hi ha un moment molt important que és si viatgem en el temps cap al passat, el Mundial de fa 4 anys es juga a Qatar. Aquell Mundial era el Mundial que s'havia de jugar als Estats Units. Estats Units va presentar candidatura per organitzar aquell Mundial de l'any 2022. El va guanyar Qatar i va haver-hi sempre la sospita que Qatar va guanyar el dret a acollir la competició a base de comprar vots fent favors econòmics en funció de la geopolítica. És a dir, Qatar s'oferia fins i tot a comprar deute de països, fer inversions en ports, en aeroports, en bancs, a canvi de que els governs locals fessin pressió als seus delegats perquè votessin per Qatar. Això s'ha produït. Es va enfadar molt l'administració nord-americana, se sentia enganyada per un aliat seu com és Qatar, però sobretot va arribar a la conclusió que la FIFA tenia una forma de gestionar-se una mica opaca, una mica corrupta, i va obrir una investigació a través de l'FBI amb seu a Nova York, que va acabar enduent-se per endavant alguns dels alts càrrecs que gestionaven el futbol mundial, entre ells el president de l'època, Josep Blatter, que no li van poder comprovar que hi fos corrupte, però la pressió mediàtica se'l va endur per endavant. Llavors va entrar en el seu lloc Gianni Infantino, i Infantino doncs, sabia que la FIFA, l'organització que hi presideix, tenia un cas obert a la justícia nord-americana que el deixava en mal lloc. Llavors, quan va arribar a la presidència Donald Trump, una de les coses que va fer Infantino va ser acostar-se a Donald Trump, sempre s'ha dit amb una intenció que era intentar que l'administració Trump pressionés per tal de tancar aquest cas en la justícia dels Estats Units, que és el que ha passat abans d'aquest Mundial. És a dir, esport també, perquè Infantino d'alguna forma li demana un favor a Trump, que és deixa d'investigar la FIFA, deixa de molestar-nos, a canvi, què vols? I aquí el que fa l'administració Trump, que ja sabien que organitzarien aquest Mundial, és demanar una sèrie de favors, com, per exemple, com ha informat mitjans com el New York Times, per exemple, el comitè organitzador del Mundial ha llogat plantes senceres d'edificis propietat de Donald Trump a Nova York per pagar-li diners a la família Trump, i aquestes oficines han estat buides, no hi havia una activitat laboral com a tal. És a dir, veus que hi ha clarament un intercanvi de favors per tenir content a Trump, que és una persona amb un ego molt gran. La FIFA es va arribar a inventar aquest premi FIFA de la pau perquè d'alguna forma es tragués l'espineta a Trump de no haver guanyat el Premi Nobel de la Pau, que li feia il·lusió guanyar-lo, no el va guanyar. La FIFA li es va crear un premi com dient que era un gran diplomàtic que lluitava per la pau, li van donar un premi que es va treure de la butxaca, que no té cap mena de sentit. I aquest intercanvi de favors ha arribat doncs, al cas més escandalós, segurament, perquè afecta a la competició a nivell esportiu, que és com dèiem, hi ha el partit de segona ronda entre Estats Units i Bòsnia, en què el màxim golejador de la selecció dels Estats Units, el Florian Balogun, és expulsat en una acció que pot tenir una polèmica arbitral i una trepitjada, no queda clar si és voluntari o involuntari, l'ensenyen la targeta vermella, i per tant es perdia el partit contra Bèlgica, i l'administració Trump pressiona per aconseguir que li perdonin aquesta vermella. I Trump admet públicament que ha trucat a Gianni Infantino. Això és una ingerència política que està prohibida dins de la FIFA, o sigui, en tant teoria doncs, no haver-hi cap ingerència política que afecti a la competició, que afecti a qui juga, però en aquest cas doncs, s'ho van passar una mica van mirar cap a una altra banda, van accedir a tenir content a Donald Trump, i el que es diu, clar, el que diu Infantino és sí que em va trucar, sí que em va demostrar que estava molt ferit perquè creia que era una vermella injusta, però jo li vaig dir que jo no puc fer res. Ho ha de dir això perquè si no seria admetre doncs, que s'estava doncs, agenollant els desitjos de Donald Trump. Però que sí que sabem, perquè s'ha publicat, és que hi ha un ens que tècnicament és independent, que gestiona totes les decisions arbitrals, format per 12 persones, i que el president d'aquest comitè, que és un senyor, un príncep dels Emirats Àrabs Units, té dret a prendre una decisió sense consultar a la resta del comitè. I és el que va fer aquest senyor, de forma individual, va dir... Per primer cop en la història del Mundial, perdono una targeta vermella, m'ho invento jo sol, i Balogun podrà jugar. Per tant, va ser una ingerència de la política ja directament en qui pot jugar, no pot jugar, que sento un precedent molt, molt perillós.
0: Toni, una pregunta. Ara feies referència a això de que doncs, Estats Units és un dels països que acull el Mundial i tal. Per un país és una bicoca, és un guany acollir el Mundial? Qui mana sobre aquí? Qui té el poder? Està bé per un país acollir-ho perquè també té les seves contres, no? Evidentment.
2: Per les elites econòmiques sempre és un benefici.
0: Sí.
2: Per les persones, sí. Sí, però això passa el mateix a casa nostra, perquè hem organitzat la sortida del Tour de França o la Copa Amèrica, no? La vela. Això generava un debat a casa nostra també sobre quin benefici realment deixava. Fins i tot en alguns casos pots pensar que la Copa Amèrica de vela va tenir més un prejudici cap a parts de la població perquè et pujaven els preus dels lloguers o barris que ja estaven molt gentrificats com la Barceloneta, tots acabaven de rebentar. Qui s'enduia un benefici d'aquests grans esdeveniments? Doncs els grans propietaris d'edificis, d'hotels, grans empreses que organitzen, és a dir, hi ha una sèrie d'empreses de certs sectors que sempre en troben un benefici. Quan un estat organitza un esdeveniment esportiu, qui diu un estat, diu una regió o un ajuntament, no pensa en el benefici de tota la comunitat, pensa en un benefici de certes empreses, però sobretot també pensa en una operació de propaganda, d'imatge, quina imatge estàs oferint al món, no? Això també, al final és la geopolítica de l'esport, pots oferir una imatge en aquest sentit, això s'ha vist també en els darrers mundials, que s'estaven jugant a estats on no es garanteixen els drets democràtics, l'anterior es va fer Qatar, el de fa de dos mundials es va fer Rússia, i mentre jugava al mundial, la imatge que tenia la gent d'aquests països era com un lloc on la gent anava, s'ho passava molt bé, que divertit que és, i com m'agrada Rússia, com m'agrada Qatar. És una operació també de neteja d'imatge molt interessant. El que és interessant d'aquest darrer mundial és que el govern de Donald Trump, a diferència del que fan normalment els estats, que és intentar oferir una imatge molt simpàtica per caure bé durant el mundial, ell no ha tingut cap mena de problema en no voler oferir aquesta imatge.
0: Bueno, ja li sembla bé d'oferir una imatge... En la línia d'ell.
2: Però per què? Perquè ha enviat un missatge cap al seu votant, que és dir, jo d'alguna forma segueixo fent el que vull
0: i no em dobleguen, no?
2: Clar, la gent d'aquí el critiquem molt, perquè el que fan sembla que és una autèntica vergonya, però ja està enviant un missatge que li interessa, que són els seus votants.
0: Escolta, per trobar-li la punta positiva, Toni, perquè realment és una mica depriment tot això. Al contrari, el futbol pot servir per arreglar, o ha servit alguna vegada per arreglar, algun dels problemes que hi ha a nivell mundial entre els països? Ho dic perquè no deixa de ser una gran cimera, no?, en què es troben, doncs això, molts interessos i en un ambient més relaxat que una cimera. No sé si s'han fet alguns pactes allà a les grades o no.
2: Sí que se n'han fet, eh? Vull dir, sí que hi ha hagut diplomàcies de l'esport, com es diu. Per exemple, en ve el cas doncs, del conflicte que sembla que no acaba mai sempre entre Turquia i Armènia, que són òbviament dos estats que segueixen encara doncs, que no avancen per la qüestió del genocidi armeni, que es va produir fa més de 100 anys i que el govern turc es nega a acceptar l'existència. Durant molt de temps aquests estats no han tingut cap mena de relació diplomàtica i quan fa uns anys va tocar que havien de jugar entre ells les seleccions es va crear el que es va dir la diplomàcia del futbol, que va ser la primera trobada entre primers ministres oficials que va acabar conduint doncs, a l'obertura de passos fronterers, la inauguració de la primera línia d'avió directe a Estambul i Erevan, i suavitzant una miqueta les relacions entre aquests estats i com aquests se'n trobarien d'altres. El que sempre, en aquest cas, el que crec que em té molt present és que el futbol com a tal és innocent. Em sembla totalment injust. Jo mira que malament el futbol, no? És que si no fos el futbol seria una altra cosa. El problema és que, a vegades li donem massa importància al futbol. El futbol és un esport el més popular, i això el converteix en un gran negoci, però la gent, els polítics, els empresaris que l'utilitzen, també utilitzen la cultura, també utilitzen els festivals musicals, també utilitzen la Fórmula 1, també utilitzen, òbviament, l'economia, ho utilitzen tot. O sigui, a vegades crec que la gent, davant d'aquests esdeveniments, diu, oh, quina vergonya el futbol, però si el futbol no existís, no canviaria res. Trump seguiria sent Trump, Iran seguiria sent Iran, els estats del Golf Pèrsic seguirien fent el mateix, que no compren museus, si estem veient, com, doncs, per exemple, el món de la cultura, que sembla que a vegades queda com molt més doncs, innocent, sí. Estem veient com també els Aràbia Saudí, les dictadures del Golf Pèrsic paguen diners a grans músics perquè vagin a tocar, organitzen exposicions d'art per oferir una imatge que ens agradi i suavitzar la seva imatge. Tot és geopolítica, tot és utilitzable, i en aquest sentit crec que a vegades la gent també és una miqueta doncs, d'una forma molt demagògica, diu, oh, quina vergonya el futbol, i és no voler entendre com funciona el món.
1: Molt bé. Toni, avui tenim com dèiem, hem començat amb una Espanya-França, més enllà de la polèmica generada per Rajoy amb les seves paraules. Són dos països veïns amb moltíssima història al darrere i molta geopolítica, però també demà hi ha una Anglaterra-Argentina, una reedició dels quarts de final de just fa 40 anys, el del gol de Maradona amb la mà, el del gol del Maradona segurament un dels millors gols de la història del futbol, però també és aquell partit que es recorda per la guerra de les Malvines. Creus que a Argentina i a Anglaterra algú encara se'n recorda d'aquella polèmica i d'aquella guerra? Tornarà a sortir aquest tema?
2: Sí, i ha sortit. Especialment Argentina, perquè Argentina és qui perd aquella guerra, no? Quan tu perds una guerra, la ferida queda. És cert que el Regne Unit ho tenen present, però és molt més llunyà. De fet, la societat britànica, el record de la guerra de les Malvines, o les Falklands, com diuen ells, queda com molt integrat en el record d'una època molt complicada, que és l'època del govern de Margaret Thatcher, en què hi havia molt atur, moltes privatitzacions de serveis públics, molt tancament de fàbriques. Es van enviar molts joves entraven a l'exèrcit perquè no tenien sortida laboral i van acabar servint en aquella guerra tan llunyana, perquè és un destí llunyà, molt llunyà per anar a lluitar si ets britànic, i queda com... El record queda una miqueta més aquí. Crec que en el cas dels britànics, dels anglesos, és més una rivalitat esportiva, perquè al final doncs, ha anat cap aquí, vull dir, no com... Però pels anglesos, realment, com ells van guanyar la guerra, tenen les Falklands allà, tampoc no li donen més importància. Jo crec que Anglaterra té un gran desig de guanyar esportivament, sobretot, perquè és una rivalitat en aquest cas doncs, més visceral, però pels argentins la qüestió de les Malvines hi segueix. Contínuament en cada partit de la selecció argentina, els càntics, les banderes, la idea de les Malvines existeix, és un debat també molt interessant, no? Perquè al final és cert que ells tenen una reivindicació de sobirania nacional, que si mires el mapa té cert sentit que Argentina doncs, controli aquelles illes que té davant de les seves costes, però també al final és com una ferida que crec que als argentins els està costant molt de trobar un punt de mesura per encarar-ho, perquè és cert que van morir molts joves en aquella guerra, però a la vegada també és cert que és una guerra que va iniciar la dictadura militar als anys 70 d'una forma totalment doncs, demagògica per generar certa unitat nacional, i sabien que aquella guerra la perdrien, perquè a nivell doncs, de militar era evident que l'Argentina de l'època no tenia els portaavions i l'aviació que tenien els britànics. Doncs sempre és com molt estrany de
1: Toni,
2: dir...
1: Toni, perdona, disculpa, és que estem fora de temps, perdona, ja sé que aquest tema em donaria per més, però necessitem anar acabant. Moltíssimes gràcies, Toni Padilla, periodista expert en geopolítica de l'esport, per venir una estona a l'antena de l'Obert per Vacances.
2: Molt bé, perfecte, gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Albert, no perdis el telèfon del Toni Padilla, que jo per mi que al llarg de l'estiu podríem tornar a parlar amb ell, de geopolítica, encara que sigui des d'una altra perspectiva.
1: Segur que sí.
0: I tant, molt interessant. Albert Soler, Ràdio Rubí, gràcies.
1: Adéu-siau.
3: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.
0: Nosaltres seguim endavant ara amb una entrevista que tancarà aquesta primera hora de programa i que ens du cap a la Xina. I és que avui parlem amb un perfil ben diferent. Coneixerem una persona, la Maria Recobé de Barcelona, que acaba de retornar de Xina. Allà ha estat la representant nacional del concurs de cultura xinesa Puente a China. Ens en dona més detalls, ens ho explica la Mariona Jerez, de la nostra companya baixa de Ràdio Rubí. Hola, Mariona.
4: Doncs sí, avui tenim amb nosaltres una noia extraordinària. Tot i ser catalana, ha dominat el xinès mandarí i la cultura xinesa fins al punt que l'han convidat a participar en la fase internacional del concurs de cultura xinesa Puente a China, que organitza l'Ambaixada de la República Popular de la Xina a Espanya i la Fundació Institut Confuci de Barcelona. Maria Recobé, bon dia, o més ben dit, ni hao.
5: Bon dia, ni hao.
4: Primer de tot, Maria, explica'ns una mica en què consistia el concurs de Puente a China.
5: Aquest concurs és un concurs que organitza el Departament de l'Educació del Govern xinès, en el que pot participar qualsevol estudiant del pont de xinès, i on no només s'avalua les teves habilitats lingüístiques, no, com seria, per exemple, un examen tradicional, sinó que també es té en compte els teus coneixements sobre art, cultura, història, economia i tot un conjunt d'elements que formen part de l'actualitat de la Xina.
4: I això, com ho avaluen, aquesta part de coneixements de la Xina? O sigui, jo entenc que un examen és un examen, però després, tot el que és la cultura?
5: Sí, és la manera en com ho han dividit és a través de tres fases o tres parts diferents que formen part de la competició. La primera és el que hem comentat, que seria un examen sobre cultura, economia, llengua i història. La segona fase del concurs és una representació artística o cultural relacionada amb la cultura xinesa, que pot ser tant representar una peça teatral, música, tocar un instrument, dansa, qualsevol tipus de representació cultural relacionada amb la Xina. I l'última fase, i la que més es valorava dins del concurs, era la teva habilitat de comunicar-te, no? I per això preparaven un tema del que tu havies de desenvolupar un petit discurs de 2-3 minuts, i aquesta era l'última fase del concurs.
4: I bueno, però tu vas arribar a la fase internacional, vull dir, vas anar fins a la Xina, però abans, sí. Quines fases hi havia? Explica'm una mica el camí que has fet.
5: Un camí bastant llarg, i jo estic super, super satisfeta amb tota la gent que he conegut, i realment crec que tots els que hem participat són gent increïble. Jo només pel fet de poder veure els seus discursos i les seves actuacions ja estava superplena per dins i vaig gaudir moltíssim de totes les fases de la competició. La primera fase va ser a nivell local, va ser a Barcelona, i es va celebrar a l'Institut Confuci de Barcelona. Després, si quedaves guanyador d'aquesta primera fase local, anaves a concursar a Madrid, a nivell nacional, amb diferents concursants de les comunitats autònomes d'Espanya. I un cop superaves aquesta fase, ja podies anar a la final internacional, on em sembla que aquest any han participat 150 països i érem unes 160 persones en total participant. I aquesta última fase s'ha fet a la Xina i ha sigut un procés de dues setmanes que s'ha realitzat a diferents ciutats de la Xina, a Pequín, Fujian, Xiamen i a diferents ciutats, i ha sigut una experiència, la veritat, que impressionant.
4: Dues setmanes a diferents ciutats significa que anàveu viatjant o que hi havia diferents grups a diferents ciutats?
5: Ens hem mogut, crec que no ens hem quedat més de 2 dies al mateix hotel en cap moment, o sigui, ha sigut la veritat que increïble. Els primers 3 dies els vam passar a Pequín, i després de Pequín vam agafar un vol fins a Fujian. Allà també vam anar a diferents indrets de la província, vam anar a una illa super, super coneguda que es diu Pingtan. Allà vam fer la nostra fase de la representació artística. Després d'allà vam anar a una altra ciutat. Bueno, era realment una logística espectacular de moure 180 persones quasi cada dia d'una ciutat a l'altra per participar a diferents activitats, a diferents tallers, i també per anar fent aquests petits exàmens a cada nou indret.
4: I explica'ns una mica com vas quedar dins d'aquests 160 participants que has comentat.
5: La veritat és que estic molt contenta amb el meu resultat. De les tres fases de l'examen, la representació artística i el discurs, ja sabia que l'examen era el meu punt més fluix, perquè sí que a nivell de coneixements d'història i cultura potser és on flaqueix una mica més, però tot i així bastant bé. I després, a la part de la representació artística i el discurs, la veritat és que quasi excel·lent. Vaig treure un 93 i un 94 sobre 100 a aquests dos apartats. I la veritat és que, tot i no haver acabat superant al final la fase d'eliminatòria, estic super, super satisfeta i super contenta amb els meus resultats. A més, hi havia una altra mena d'avaluació paral·lela, que seria estrictament aquestes tres fases de l'examen, que era una mena d'avaluació de, potser diríem, de popularitat o de reconeixement dins del mateix concurs, i aquesta era una fase en la que tothom podia votar, tant els concursants, el públic, els organitzadors. Aleshores hi havia una llista de concursants i la gent podia votar els que més els agradava, segons les seves habilitats, la seva actuació o el que sigui. I he de dir que en aquesta mena de llista de popularitat vaig estar la primera durant uns quants dies, fins que ja em vaig desqualificar i he tornat a casa. Però sí, durant uns dies vaig estar primera al rànquing mundial de popularitat del concurs, i la veritat és que va ser bastant increïble.
4: És una mica reality show, no, això?
5: Literal, sí, totalment. Al final jo ja no sabia, no sé qui m'ha votat, jo no sabia res, jo només de cop un dia em vaig aixecar i em van dir: hòstia, Maria, que estàs aquí al pòdio. I jo: què dius, de què parles? Sí, era... Realment havies d'estar a tope en tot moment, perquè a cada activitat que realitzàvem o a cada taller que fèiem, sí que sempre després et feien entrevistes, et feien fotos, et feien preguntes. Aleshores sí que havies d'estar sempre molt atent i molt preparat per qualsevol oportunitat per lluir-te i per demostrar el que vals. Sí, una experiència molt intensa.
4: I, bueno, explica'm una mica més sobre tu. Per què estudies xinès? O sigui, d'on surt aquest interès per la cultura xina i per l'idioma xinès?
5: Pues la veritat que per mi tot això ha sigut una decisió totalment random. Sí, he de dir que fa 4 anys estava a punt de començar la carrera i la veritat és que m'estava avorrint una barbaritat durant l'estiu, i vaig dir, bueno, pues aquest any, en comptes de només estudiar, m'agradaria també donar la benvinguda a l'etapa universitària amb algun repte que sigui diferent, no només estudiar i ja està. I aleshores vaig buscar una nit que estava a casa sense fer res, vaig buscar una llista dels idiomes més parlats del món, vaig tancar els ulls i va tocar el xinès. I 4 anys després, aquí estem. La veritat és que va ser així.
4: Perquè la teva carrera no té res a veure amb el xinès.
5: Res a veure, no? Jo m'acabo de graduar de Comunicació i Indústries Culturals de la UB, però no té cap tipus de relació. Per mi ha sigut una aventura que he tingut paral·lelament a la carrera universitària, tot i que ara sí que, com veig que m'agrada i que realment tinc els coneixements i tinc facilitat per aquest idioma, i a poc a poc, encara que al principi no tingués realment interès, a mesura que he anat estudiant sí que he anat coneixent més la cultura xinesa i les oportunitats que ofereix i què significa i quina oportunitat em dona saber aquesta llengua, encara que al principi ho vaig fer una mica perquè m'estava avorrint i res més, sí que ara, després de graduar-me, m'estic plantejant que realment es converteixi en una cosa professional, no? I que pugui anar més enllà del hobby, realment que potser pugui guanyar-me la vida d'això, i sí, veurem. Ara, de fet, vaig, d'aquí 2 setmanes aniré a estudiar 6 mesos a la Xina. Estic contentíssima i tinc moltíssimes ganes d'acabar d'aprendre bé aquest idioma i veure què puc fer amb ella en el futur.
0: Molt bé, doncs és tot un pla de futur, tot un pla de futur que ens proposa la Maria Recubé, aquest aprofitar el seu coneixement i el seu interès per la cultura, la llengua xinesa. La protagonista, la guanyadora d'aquest premi Puente a Xina, es l'ha presentat la companya de Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
3: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.
0: Nosaltres ara ens centrem en la primera entrevista de la jornada i de la setmana, de fet. Ens la porten des de Girona FM, en Saïd Esbai. Saïd, bon dia de nou.
6: Bon dia i bona hora.
0: I és que avui parlem d'una cosa que ens toca de prop, que ens interpel·la, eh? El periodisme de proximitat és aquell que fem cada dia, aquell que explica la realitat que tenim més a prop, amb rigor, i en aquest cas periodisme en català.
6: Un tema que no és només gironí, de fet ens interpel·la a tots els mitjans locals de Catalunya, molts dels quals també ens escolten ara mateix. Tenim avui amb nosaltres el doctor Lluís Costa, director de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, que ja aprofito també per donar la benvinguda aquí a l'Obert per Vacances. Bon dia i bona hora.
7: Hola, molt bon dia.
6: Primer de tot, doctor Costa, comencem pel principi. Què és exactament una càtedra universitària dedicada al periodisme de proximitat i a les revistes en català?
7: Bé, una càtedra, en el cas nostre, i parlaré el cas de la Universitat de Girona, és una organització, un espai, diguem-ne, que procura, doncs, fer atenció, fer recerca, fer difusió d'una temàtica que a nosaltres ens sembla que és important. És una temàtica que doncs té una massa crítica suficient com per poder desenvolupar diverses activitats al voltant d'aquest tema. I en el cas explícit i concret del periodisme i de de les revistes en català, doncs, òbviament, és un món, és un espai, és un recorregut molt llarg per fer.
6: De fet, si no m'equivoco, tenim nou conveni ara amb l'Associació Catalana de Premsa Comarcal.
7: Sí, de fet és això, les càtedres s'estructuren, diguéssim, a partir d'una sèrie d'elements. Un d'ells és el patronat, que són els diversos patrons que ens donen suport, diguem-ne, logístic i econòmic. Tenim en aquests moments 8 patrons, entre ells l'APEC, l'editor de revistes en català, i ara, des d'aquesta setmana, doncs, se'ns ha afegit un nou patró que em fa molta il·lusió, que és aquest, que la notícia potser seria aquesta, la incorporació, doncs, de l'ACPC, Premsa Comarcal, aquesta entitat que aglutina, que agrupa gairebé 180 publicacions periòdiques de revistes locals i comarcals, i per tant que abasta el que podríem entendre gairebé tot el territori de casa nostra.
6: Clar, perquè un mitjà local, per exemple, és tan determinant, posem un exemple, per a la supervivència de la llengua, del català?
7: Bé, perquè seria aquella màxima, diguéssim, que és un espai que si no l'ocupem nosaltres ens l'ocupen, i doncs, per tant, en relació a l'idioma català, que hem de reconèixer, jo sempre ho explico així, que des de la transició democràtica, òbviament, l'escola i tot el procés de normalització lingüística ha fet un paper essencial, però sense oblidar, doncs, aquest altre gran actor que ha sigut el dels mitjans de comunicació. I quan parlem de mitjans de comunicació, si ho centrem en uns mitjans que fan atenció a la realitat més propera, com és aquesta, la premsa local i comarcal, que essencialment han publicat i editen en llengua catalana, doncs ens podem fer una idea del paper i del protagonisme que juguen en relació a aquest tema.
6: Clar. T'ho dic perquè sembla una dicotomia, dic, en un món dominat pels grans mitjans globals, per les xarxes socials, vull dir, té més sentit que mai avui dia la premsa comarcal i de proximitat?
7: Bé, el món de la premsa, com tants altres sectors, doncs ha patit crisis periòdiques, crisis infraestructurals de model, en el cas de la comunicació i del periodisme, i que, per exemple, en el moment de l'expansió, diguem-ne, i de la normalització o democratització de lo que seria internet, la gran pregunta que es va formular i va sorgir ja fa més de 3 dècades, doncs era aquella de dir què passarà amb els mitjans locals, si avui dia, en aquells moments també, evidentment, i com a gran novetat, hi havia la possibilitat d'obtenir informació i notícies d'abast mundial, d'abast internacional i a temps real, que dèiem aquell temps, en aquells moments sempre tot havia de ser a temps real, què passaria amb aquesta premsa, en aquesta comunicació de proximitat? I precisament els fets, i ara hi ha una trajectòria històrica i amb una mirada d'una certa llunyania i una experiència, doncs podem mantenir el que jo sempre mantinc, que és que la comunicació més propera, la informació més de proximitat, continua interessant i habitualment és aquella informació que no t'oferiran els grans mitjans. Per tant, si hi ha una necessitat, si hi ha una demanda d'aquest tipus d'informació i no hi ha, diguem-ne, una resposta per part dels grans mitjans, els mitjans locals i comarcals, doncs, exerceixen una funció i una tasca que no està ocupada per ningú més, i per tant, jo sempre, digueu-me excessivament optimista, però jo sempre veig el futur molt més en blanc que en negre.
6: De fet, és una tendència que sembla, no sé si també l'heu pogut observar des de la càtedra, que cada vegada la gent està més interessada pel que li passa al costat de casa seva que no passa a Kuala Lumpur.
7: No, això està claríssim. Jo crec que des del primer moment és molt important, i el que hem d'intentar explicar, i ho expliquem, és que hem de ser capaços, i des de la universitat, doncs, formar aquests futurs periodistes i aquests futurs comunicadors, que la realitat propera, que la realitat més pròxima al nostre entorn, només l'entendrem, només la podrem explicar amb una mirada general. Per tant, conèixer, diguéssim, l'estructura, l'entorn de la comunicació generalista ens és útil per entendre i explicar fenòmens molt més localitzats. Jo a classe sempre explico el mateix. No entendrem, per exemple, un cas com el molt d'actualitat, com pot ser el tema migratori, no entendrem el fenomen migratori si volem analitzar-lo des d'una òptica local, des de determinats col·lectius que habiten, que viuen en determinades territoris locals, si no tenim aquesta mirada àmplia, i per tant internet ens ha ajudat més que allunyar-nos, més que diguem-ne donant de problemes o obstaculitzant-nos a la recerca, ens han ajudat això, però sempre amb aquesta mirada local.
6: Ara, de fet, parlaves de la universitat, a classe, vull dir, no sé si els joves periodistes que vas coneixent ara, encara tothom somia amb grans redaccions a Barcelona o Madrid, o cada vegada sembla que la cosa s'està recollint una miqueta més?
7: Molt bona pregunta. Això és una feina a fer, diguem-ne. A nivell de la comunicació i del periodisme, vosaltres ho sabeu, els professionals sempre han lluernat moltíssim, diguéssim, les grans figures mediàtiques, els grans mitjans, perquè ens hem pensat, i possiblement en part, doncs, amb una certa

0: comunicació generalista, però jo crec que la base aquesta que proporciona doncs això, les empreses més locals, la informació més local i comarcal, doncs és importantíssima per aquests estudiants que comentes.
1: Clar, ho dic perquè no només a Girona, sinó a Catalunya tenim un ecosistema molt fort, tant de revistes com publicacions en català, que al final és l'especialitat de la càtedra, però també de mitjans de proximitat. Clar, de tota aquesta trajectòria que portem, vull dir, què és el que preval? Què és el que encara perdura avui dia?
0: Bueno, aquí és una altra de les coses que a mi m'agrada insistir. Ens trobem en un moment, jo no diré si més o menys dolç, però ens trobem en una realitat indiscutible. La força i la potència d'aquest tipus de periodisme, aquest tipus de comunicació local i comarcal. Això es pot haver improvisat en uns anys? Ha sorgit com un bolet? Efectivament que no. Perquè Catalunya, diguéssim, el paradigma d'aquest tipus de comunicació està tan arrelat? Perquè, no sé si dir-ne ha triomfat, però com a mínim s'ha desenvolupat de la manera que s'ha desenvolupat a partir de la transició democràtica després de la mort del dictador. Precisament ens hem pogut beneficiar, diguéssim, o obtenir aquest tipus, aquesta situació, perquè veníem d'una trajectòria històrica importantíssima. Des de finals del segle XIX, les publicacions locals i comarcals en el territori de parla catalana ha sigut importantíssim. El llegat que rebem als anys 80, quan recuperem una certa normalització democràtica, el llegat que rebem des del punt de vista periodístic de l'època d'aquesta, de les últimes dècades del segle XIX i sobretot fins a la Segona República Espanyola, és enorme, i per tant partim amb una certa, diguem-ne, avantatge que ho aprofitem, i crec que això ens diferencia d'altres models territorials en l'estat espanyol o fins i tot a nivell europeu.
2: Lluís, bon dia. Sí. Una pregunta, bon dia. Però com veus ara el que és el prestigi del periodista? Perquè fa l'efecte una mica que al final ens hem convertit tots en multitasques, en intel·ligències artificials que ens fan la meitat de la feina, que hi ha aquest risc, i per tant, em fa la impressió de que la professió periodística està més desprestigiada que no estava. Ara feies referència amb aquell passat doncs lluminós, però avui dia com ho tenim això? Com ho veus? Tu a més que tractes amb estudiants, eh?
0: Sí, i el tema del desprestigi, jo penso que la primera batalla que hem hagut de guanyar, o que estem intentant doncs guanyar-la, és aquella que el desprestigi del comunicador, del periodista local, ha de lluitar contra el periodista, diguem-ne, més generalista, perquè sembla que el que fa el bon periodisme, i no, evidentment no és així, és el que fa una informació, un periodisme generalista. És el que diguem, no és que el periodisme serà bo o dolent en funció de si és local o és generalista, és si el periodisme és bo o no és bo. Dit això, i amb la pregunta que em sembla que entendre que me feies, des del punt de vista aquest de les xarxes i de l'entorn que tenim avui dia, crec que hem de reivindicar molt, diguéssim, la professió des del punt de vista de la formació, també. No qualsevol persona, i a vegades això sí que ens ha confós i potser ens ha portat cap a un camí, diguéssim, erroni, no qualsevol persona és, evidentment, periodista, malgrat que tingui al seu abast moltes eines avui dia per difondre una idea o una notícia, fins i tot. I, d'altra banda, si el desprestigi ha de venir pel tema de la perversió, diguéssim, informativa, i per tant de les tan malauradament anomenades fake news i tot aquests entorns que s'han produït, doncs sí, és clar, avui dia des d'aquesta mirada està certament desprestigiat l'ofici. Ara també t'he de dir que la comunicació local, el periodisme local, com que és molt més verificable, la notícia és molt més verificable, jo penso que el risc que corrim de que un professional, diguéssim, tingui la temptació doncs d'utilitzar una mala praxis i per tal oferir una mala informació és molt més complicat o és molt més difícil.
1: T'anava a dir, Lluís, ja per últim, molt ràpidament, hi han dues frases que crec que ens han perseguit durant molts i molts anys. La primera és que la ràdio algun dia moriria, i l'altra és que també el paper acabarà morint. Tot això, per exemple, els grans estàndards o els grans baluars són precisament la premsa de proximitat?
0: Sí, això dels grans canvis, diguem-ne, o dels canvis i en l'àmbit de la comunicació, això és una cosa que s'ha anat produint històricament de manera periòdica quan ha emergit una nova plataforma, un nou mitjà, o doncs això, una nova manera de poder fer o oferir comunicació.

0: jo recordo perfectament, des d'un punt de vista històric, de que quan emergeix, com dius tu, la ràdio, doncs els anys, de manera molt més generalista, dels anys 20-30 del segle XX, doncs a les mateixes pàgines dels diaris hi ha un autèntic debat de quin paper haurà de jugar, diguéssim, la premsa escrita. Fixa't que t'estic explicant una situació de fa un segle ja. Fa un segle aquest debat hi era. Aquest debat que, quan surt la televisió, ens tornaríem a passar el mateix. A l'estat espanyol, als anys 50, cap al final dels anys 50, quan es va de mica en mica popularitzant la televisió, sembla que la ràdio, el fet d'haver de lluitar contra un element que t'oferir imatges, també entra en aquest període, diguéssim, de discussió. I el que passa amb internet, això ho tenim molt més recent, que sembla que quan apareix, doncs, les xarxes, internet i tot el món virtual, sembla que el paper està condemnat a morir. Jo fa molts anys que em dedico a, doncs, aquests temes, no des d'un punt de vista periodístic, sinó d'historiador, doncs que aquesta pregunta que em acabes de fer ara, Saïd, doncs ens l'han anat fent des de fa moltes dècades. Moltes vegades hi ha gent que s'ha atrevit a posar dates de caducitat ja del paper directament, i sortosament o no, jo que sé, ara això seria un altre debat, un altre programa molt més llarg, i podríem entrar a aprofundir en aspectes i en temes molt concrets sobre això, però jo crec que de moment, doncs, allò que dèiem, el prestigi de la professió, el prestigi del paper, jo crec que encara es va mantinguent.
1: Doncs ho seguirem mantenint també, no només ara, sinó també per vacances. Doctor Lluís Costa, director de la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns al matí.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Saïd Esbai, moltíssimes gràcies des de Girona FM. Una abraçada.
1: Igualment.
3: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.

0: Els bitllets tenen molts motius diferents al voltant del món. Des del rinoceront del ran sud-africà fins a les danses tradicionals de la rúpia indonèsia. N'hi ha d'animals, d'edificis, d'invencions i de rostres cèlebres. A Europa tenim un disseny de bitllets basat en arquitectura europea, amb imatges com finestres, portes o arcs. L'estil dels elements arquitectònics va des del clàssic passant pel romàntic, el gòtic, el renaixement o el barroc fins a arribar al segle XIX. El desembre de 2021, després de 20 anys de circulació del disseny actual, el Banc Central Europeu va iniciar una renovació dels bitllets d'euro. Ara aquest procés ha culminat en una enquesta oberta a tots els ciutadans europeus per decidir entre 10 dissenys finalistes. Les propostes seleccionades es divideixen en dues temàtiques: ocells i rius d'Europa i figures cèlebres de la cultura europea. Nosaltres hem sortit a preguntar a la gent quins dels dos temes prefereixen.
1: A mi m'agraden més els dels ocells, perquè són més originals i perquè de cares i de monuments ja n'hem tingut molts. I els ocells són una part de la natura que m'agrada molt.
2: A mi em fa il·lusió que estigui Beethoven i Maria Callas i tal, perquè bueno, al final he estudiat música i em fa il·lusió, no? En canvi, el dels ocells pues, em mola un munt, la veritat, i que per darrere hi ha gent com edificis i tal. Està bastant guai, o sigui, canvia bastant, dona una visió bastant molt més moderna d'Europa i tal, així una mica molt més green, més natural i tal. A mi no sé per què em recorda una mica com a algú oriental, no sé per què em recorda, com si fossin bitllets que podrien ser tranquil·lament gens japonesos, saps? No sé per què, però bueno, en fi. Sí, jo crec que els de les figures és com una visió més tradicional i els dels ocells és una visió una mica més moderna i tal.
3: M'agrada més el de ocells i rius. Crec que encara té colors molt, molt bonics. I una altra raó per la que podria escollir aquest grup i no el de figures cèlebres és per el cas de robatori que els bitllets no siguin tan llamatius. Per tema de prevenció, faria bitllets no tan colorits i crec que els ocells i rius tenen colors una mica més com, bueno, menys probabilitat de que passin robatoris.
4: Primerament a tot, no escolliria cap, perquè el disseny, crec que a Europa, des que vam tocar el Bauhaus i el minimalisme, ha anat per abajo i sin frenos, però més enllà d'això, si hagués d'escollir un dels dos dissenys, jo, sens dubte, escolliria el de personatges cèlebres d'Europa. Per què? Perquè si més uns més que altres, tots hem estudiat o hem sentit a parlar o tenim coneixement d'aquests personatges. En altres bitllets d'altres llocs del món s'utilitza aquesta idea. En canvi, a menys que siguis ornitòleg, sí, els ocells són molt macos, la veritat és que són molt macos, però menys que siguis ornitòleg no saps quins ocells són. Llavors, són d'Europa perquè estan en el bitllet de l'euro, però si no, jo no ho sabria.
0: Aquesta no és la primera vegada que renovem bitllets. Els bitllets que ara utilitzem tenen un disseny que es va estrenar el 2002, però que va tenir una segona sèrie anomenada Sèrie Europa entre el 2013 i el 2019. Va ser amb l'arribada d'aquesta nova sèrie quan també es va deixar de produir els bitllets de 500 euros, tot i que encara mantenen la seva validesa. Tot i això, amb la sèrie Europa, el principal objectiu era millorar el disseny dels bitllets preexistents i fer-los més segurs amb mesures més modernes contra fraus. Amb el 20è aniversari d'aquest primer model de bitllets, el 2021 es va decidir renovar les imatges i finalment s'han acordat dues temàtiques finalistes: cultura europea, ocells i rius. Però no ha sigut pas fàcil arribar a aquestes dues temàtiques. El procés va començar el 2021 i no va ser fins 2023 quan es va definir els temes amb una enquesta oberta a la ciutadania juntament amb els grups de control. Amb les dues temàtiques ja sentenciades, el 2025 es va donar al vistiplau els motius que s'associarien amb cada bitllet i es va començar a buscar quins podrien ser els nous dissenys. Aquests dissenys, completament nous, incorporen rostres com Marie Curie o Cervantes i ocells com la cigonya blanca o el pelarroques. En parlem amb la Maria Clua, especialista del Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC, que ens explica per què cal renovar aquests bitllets.
5: El que s'intenta és que un bitllet tingui una durada prou llarga per ser reconeguda, però també que no sigui el suficientment llarga com perquè els falsificadors puguin aprendre tots els petits trets identificatius i qualificatius d'aquests bitllets. Aleshores, per això, amb un marge gran de temps, doncs, els diferents bancs o els diferents centres emissors de bitllets o les autoritats emissores decideixen fem un canvi amb el disseny dels bitllets.
0: La doctora Clua, a més, ens avisa que, tot i que aquestes temàtiques puguin semblar-nos innovadores a primera vista, no són pas novetats en la numismàtica.
5: Amb això m'he donat compte que la temàtica de posar animals i paisatges no és gens nova. Hi ha territoris que han fet servir els seus animals autòctons per aquests bitllets, que han fet servir la temàtica de muntanyes i de rius. És a dir, que no és el primer cop que s'utilitza la fauna.
0: En els dissenys dels futurs bitllets hi ha tres dones, però segons ens diu Maria Clua, tampoc això és una novetat.
5: En els bitllets, doncs les dones sí que apareixen representades, però normalment personificant les repúbliques. Veus una imatge de la república com a símbol de l'estat i amb una personificació femenina. El que sí que els bitllets més contemporanis comencen a incorporar la presència de la dona amb les imatges dels bitllets. Dones que han estat sufragistes, dones que han lluitat pels drets socials. A Canadà, per exemple, tenen una missió molt bonica amb una de les advocades que més va lluitar pels drets socials.
0: Els 10 dissenys finalistes que ara es poden votar a l'enquesta en línia són fruit d'un concurs que el Banc Central Europeu va obrir per tots els dissenyadors d'Europa el passat 2025. Van rebre més de 1.200 participacions i d'entre ells, 25 estudis de disseny van passar a la segona fase. Dos d'ells de Barcelona, Hey Studio i Estudio Diego Feijó. Hem parlat amb la Verònica, fundadora i directora creativa de Hey Studio, sobre aquest procés i els requisits que els van demanar.
6: Era un concurs que et presentaves, et demanaven molta informació de credencials, de trajectòria, de currículum. Vull dir, no és que fos tothom es podia presentar, sinó havies de ser un professional i demostrar-ho. Llavors aquesta fase va ser molt estricta perquè vam haver de presentar moltes credencials, moltíssimes. I llavors, un cop vam presentar això, va haver-hi una fase, això l'any passat, a partir de l'estiu, així, d'ell seleccionar i mirar i verificar que el que presentàvem era verídic. I després, a partir d'aquí, crec que van haver-hi, podríem estar equivocant, com més de 1.200 o 2.000 aplicacions. I llavors van seleccionar a 39 i d'aquestes 39 van passar 25. I llavors, bueno, hi havia un brief específic, que és el que veieu, no? El que tothom veu, que eren dos temes. Un era els personalitats i escenes d'edificis d'Europa i un altre era ocells, com els més importants. Llavors havíem de seguir aquest briefing que ens van donar.
0: La renovació dels bitllets té quatre objectius principals. Primer, reflectir millor la identitat europea. Després, evitar la falsificació, reduir l'impacte en el medi ambient i, per últim, millorar l'accessibilitat. Aquest últim objectiu té molt a veure amb el disseny i ens ho explica Diego Feijó de l'estudi Diego Feijó.
7: En la part accessible havia una part normativa que ens donaven el material. Per exemple, teníem que posar uns elements tàctils al bitllet i després, per la nostra part, vam optar per els elements visuals que incorporaven fossin accessibles i complissin un estàndard d'accessibilitat. Bé, que sigui legible, que sigui comprensible, que quedi representada tota la població i que el bitllet resultant tingui funcionalitat per a totes les persones.
0: Ara queda tot en mans dels ciutadans europeus que poden entrar a la web del Banc Central Europeu per donar la seva opinió sobre els 10 dissenys finalistes. L'enquesta estarà activa fins al 21 de setembre i es tancarà la decisió a finals d'any. Així i tot, segons diu el Banc Central Europeu, passaran alguns anys abans que puguem veure els nous dissenys en circulació.
8: Doncs sí, feu com jo, si voleu posar imatge a tot això que ara ens explicava la Mariona Jerez des de Ràdio Rubí. Busqueu, entreu a la pàgina web del Banc Central Europeu i allà podreu no només votar, sinó també, evidentment, conèixer com serien aquests bitllets d'euro, el nou disseny, que sembla, pel que diu, que encara doncs, el procés és llarg i lent, com passa amb aquestes qüestions. Un reportatge molt interessant sobre els dissenys dels bitllets d'euro que ens ha ofert Mariona Jerez des de Ràdio Rubí.
9: Acabes d'escoltar els millors moments de l'estiu de l'Obert per Vacances.

0: Són les 2 de la matinada.
1: Val el mateix una ampolla d'aigua en un supermercat, en una guingueta de la platja o en un aeroport? No, oi? I estem parlant del mateix producte. Però l'espai en el qual s'adquireix i la facilitat d'accés a un altre venedor, a un recurs alternatiu, és el que acaba marcant la diferència. Aquest exemple el podem escalar més amunt. Quan hi ha abundància d'aigua a l'entorn, el recurs és econòmic. Quan s'ha d'anar a buscar una mica més lluny, puja de preu. I quan el bé és escàs, problema. Perquè l'aigua, que ningú diria que és un producte car, esdevé difícil i costosa. El mateix si aquesta aigua l'hem de tractar molt. Com més processos, més recursos hi haurem de destinar. I així, simplificant molt, arribem a un context de sequera en el qual l'aigua tributa a l'alça. Les factures s'acumulen i se'n ressenten les arques públiques, però també les activitats econòmiques, perquè, directament o indirectament, gairebé totes en depenen. I recordareu un dels casos recents més mediàtics, el de Freixenet, que anunciava acomiadaments per una crisi sense precedents a causa de la sequera.